0: Des dels estudis de Ràdio Castellar, programa 485, amb el Vietnam i l'arribada dels europeus a Indoxina, amb aquesta saga d'Indoxina que ens està portant el convidat d'avui, en Jordi Sallarès. Ell és professor de secundària. Benvingut, Jordi, de nou a les Portes de Troia.
1: Moltes gràcies. Bona tarda, Sergio.
0: Jordi, comentàvem fa una estona que la sèrie Shogun ens està agradant, ens ha agradat, de fet, ja està disponible per qui pugui i vulgui veure-la a la plataforma Disney+. Ens ensenya aquesta sèrie parts d'aquesta arribada dels europeus a parts de l'Extrem Orient. Com a interessat en el tema, què t'ha semblat la sèrie?
1: Bé, l'he trobat bastant interessant perquè al final retrata un període històric semblant a nivell cronològic. Una de les coses que més m'ha agradat potser és el tractament que fan de les diferències culturals i lingüístiques. Al final és un tema, el fet de la diferència lingüística, que no s'acostuma a tractar a les pel·lícules americanes on tothom parla anglès, correcte, per art de màgia. I això és un fet que li dona bastant més realisme, però sobretot, i vinculat amb el que hem estat parlant en el darrer capítol, el paper de la religió i els interessos comercials dels europeus occidentals en aquestes noves terres, veient com es creuen constantment aquests interessos, ambicions i, podríem dir, idees de com enriquir-se, com engrandir els seus imperis, com estendre les seves idees i les lluites culturals que van aparèixer.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs comencem el Portes de Troia d'avui amb aquesta cançó que ha descobert el nostre convidat per pura casualitat.
1: Per pura casualitat, exactament. A l'hora de buscar alguna música per poder ambientar aquest capítol o aquests capítols, sempre acabo com tirant de músiques tradicionals, però se'm va acudir buscar per la paraula Indoxina a YouTube, a Spotify o alguna altra plataforma, i m'apareix aquest grup francès de rock, una mica electrònic dels anys 80,
0: total,
1: que es diu Indochine, amb aquest tema L'Aventurier, que dona bastant, encaixa bastant amb el perfil dels personatges dels que parlarem a continuació.
0: Molt bé, i abans de començar amb el programa d'avui, recordar-vos que esteu a les últimes hores de poder participar al concurs que tenim engegat a Instagram, on se sorteja el llibre Bricks, que va venir a presentar l'Aníbal Garzón al desembre, i per tant podeu aprofitar. Tu ja ens segueixes, Jordi, a Instagram?
1: Sí, ho segueixo.
0: Ja podeu, com el Jordi, com tants altres, doncs, seguir-nos en aquesta xarxa social i doncs, fer el que cal fer per participar a aquest sorteig últimes hores, i us podria tocar un llibre doncs, ben, ben interessant. Ara sí, com dèiem amb el Jordi, comencem aquest segon programa de la nostra particular saga d'Indochina. Vam acabar l'última entrega amb l'arribada dels penínsulars a Indochina, i per tant, Jordi, situem-nos on ens vam quedar i com continua la història d'aquests dos pàjaros, Diego Veloso i Blas Ruiz, que vam deixar l'últim programa, ara ja pues, farà uns 2 mesos i mig.
1: Sí, aquests dos personatges, Diego Veloso i Blas Ruiz, per recordar i fer una mica de resum, dins del context de l'Indochina o el sud-est asiàtic de finals del segle XVI, hem dos personatges, un portuguès, l'altre castellà, que per diferents circumstàncies i vicissituds vitals van anar a parar al regne de Cambodja, on van entrar en contacte i van tenir molta influència a la cort cambodjana, però que el 1594, degut a la invasió siamesa de Cambodja i posterior imposició del vassallatge, són detinguts per les noves autoritats, però s'ho fan venir bé per alliberar-se, aconseguir escapar cap a Manila. El gener del 1593... del 1596, perdó, munten una nova expedició des de Manila cap a Cambodja amb promesa de grans riqueses per també, segons com socórrer o rebre el suport, segons les fonts que ens diuen coses diferents, del rei Sata, però vam parlar també i vam acabar amb les dificultats que va patir aquesta expedició.
0: Correcte. Com seguia aquesta història? Perquè és aquí fins on més o menys amb aquestes dificultats que ho vam deixar.
1: Totes les dificultats que van tenir durant el trajecte entre Manila i la capital de la cort cambodjana els va portar, un cop arribada en aquesta cort, veure que el seu contacte, el seu home de confiança, el rei Sata, havia estat deposat per un familiar seu, Chung Prey, que algunes cròniques diuen que era un titella, havia estat posat pels siamesos com a governant titella. El rei Sata havia fugit, pel que van assabentar-se, a la cort de Vientiane, sota la protecció d'un dels reietons laosians. Recordem que Laos era una constel·lació de petits regnes, i Veloso i Blas Ruiz veuen que el seu contacte no hi és, però el que se'ls acudeix és intentar guanyar-se la confiança i el favor del nou governant, d'alguna forma donant peu a la seva actitud de pues, ens diu el qui mani i nosaltres volem estar sempre a prop del poder.
0: I aconseguiran Chung Prey?
1: Amb Chung Prey, doncs, ho tenen una mica més xungo, segons com, en un primer moment, perquè al final ell tenia molta més desconfiança d'aquests nous vinguts. El rei Sata havia acceptat una escorta, no?, una guàrdia de corps composada per mercenaris ibèrics, portuguesos i castellans, però que Chung Prey elimina, la substitueix per mercenaris malais i també d'ètnia Cham, i abandona aquests nouvinguts, Diego Veloso, Blas Ruiz i els seus homes, a la perifèria de la capital de Cambodja, i així deixant-los una mica desprotegits i a la mercè d'uns contingents comerciants i també militars xinesos que arriben a la capital cambodjana i que d'alguna forma busquen venjança pel tracte rebut pels castellans. Al final, aquí el tema és que els xinesos, que era un grup de població comerciant, que s'establia en ports comercials a diferents àmbits de tot el que seria l'Extrem Orient o el sud-est asiàtic, aquests interessos comercials moltes vegades xocaven amb els interessos comercials incipients cada cop més importants dels europeus i això provocava molts conflictes. Aleshores, hi han tingut uns conflictes a Manila amb els castellans, quan veuen aquesta tropa de castellans i espanyols o ibèrics allà acampats, els ataquen, però, òbviament, podríem dir, la força militar superior dels ibèrics fa fugir els xinesos i acaben calant foc a la majoria de cases del barri xinès de la ciutat, de la capital de Cambodja.
0: Carai, i aleshores, en Veloso i en Ruiz, en tota aquesta tessitura, quins moviments fan?
1: Bueno, ells intenten, d'alguna forma, malgrat que ser com part activa d'aquest conflicte, intenten buscar audiència amb el rei de Cambodja, per intentar com explicar-se, com que el rei els dona llargues, mica en mica aquests personatges comencen a tenir cada cop més ressentiment cap a aquest rei Chung Prey, acaben assaltant amb les seves forces el Palau Reial, matant el propi rei i fent volar el magatzem de pólvora del Palau Reial. O sigui, tot plegat acaba amb un despropòsit de proporcions bastant considerables. En aquest moment just, el líder original d'aquesta expedició, que era el capità Juan Suárez Gallinato, arriba a la cort de Cambodja i intenta, d'alguna forma, mediar, negociar entre la cort cambodjana, comerciants xinesos, i, d'alguna forma, força aquests dos personatges una mica més rebels a abandonar Cambodja. Però, òbviament, no ho aconsegueix, perquè aquests dos personatges tenien alguna mena d'obsessió malaltissa amb la regió i quan els conviden a marxar acaben manegant-s'ho per tornar a desembarcar a la costa del centre de Vietnam, arribar per terra vientiana i trobar-se amb el seu antic contacte a la regió, el rei Sata, que havia estat deposat i que havia estat, d'alguna forma, enviat a l'ostracisme a Laos. Però, quan aconsegueixen arribar allà on s'amagava aquest rei, se n'adonen que ja s'ha mort. Havia mort. Aleshores, el que fan és intentar convèncer la dona i el fill d'aquest rei Sata per posar-lo un altre cop al tron de Cambodja. Aleshores, veiem que aquí hi ha una situació de canvi de peces constant molt, molt rocambolesca.
0: Correcte. Aleshores, la seva història amb tot això com continuarà? Perquè, no, o sigui, la seva, com tu deies, obsessió amb Cambodja continua.
1: Obsessió amb Cambodja i obsessió pel poder polític, perquè al final allò que volen és sempre estar el més a prop possible del poder. Quan intenten posar o forçar la coronació del fill del rei Sata com a nou rei de Cambodja, ho aconsegueixen, de fet ho aconsegueixen. Això provoca nous canvis de peça de la gent de confiança dins de la cort cambodjana, eliminant tots els cortesans cambodjans i malais que havien estat posats per el rei. Això provoca un nou cop del rei de Chung, de l'anterior rei o dels partidaris del rei que havia estat assassinat pels propis Veloso i Ruiz. I al final, això que aconsegueixen? Imposar-se un altre cop per la superioritat de les seves armes i el 1598 seran nomenats governadors de les províncies del sud de Cambodja. En aquest moment...
0: Ja ho han aconseguit.
1: Han aconseguit ja, podríem dir, el moment de màxima influència de... algun personatge d'ascendència ibèrica, podríem dir espanyola, portuguesa, castellana, on vulguem, dins el territori del sud-est asiàtic. Vull dir, serà el moment de la història amb màxima influència si deixem a part el que seria el tema de les Filipines.
0: Exacte.
1: Però dins el sud-est asiàtic continental serà el moment de màxim poder d'algú d'origen castellà o ibèric. Aleshores...
0: Clar, aquest poder com el faran servir? Quines polítiques influenciaran?
1: Bueno, aleshores, seguiran volent tenir influència sobre la cort cambodjana, establint factories i bars ibèrics a Phnom Penh, la capital del regne, i, bueno, seguiran tenint conflictes amb les altres comunitats comercials, especialment els xinesos, de la diàspora xinesa, malais i altres elits comercials. Això provocarà nous conflictes, violents, moltes vegades, i, finalment, en mitjans del 1599... el propi Veloso i el propi Blas Ruiz es veuran implicats en unes noves lluites violentes entre diferents faccions comercials / militars i seran... Bueno, resultaran morts, seran morts en aquesta lluita, igual que gran part de la comunitat ibèrica de Phnom Penh, formada per mercaders, missioners, soldats, que també seran massacrats per aquesta classe comercial / militar xinesa, malaia, etc. Això suposarà el fi de la influència ibèrica a la regió, allà per sempre, tot i que sí que a nivell religiós els missioners catòlics seguiran pululant per aquesta regió, tot i que amb una incidència pràcticament nul·la o molt...
0: Molt reduïda, no?
1: Exacte.
0: És com allò que comentàvem al principi del programa, no? Perquè la gent també, si ho ha vist la sèrie, relacioni amb aquesta... A més, és bastant en aquest moment justament aquesta tasca dels missioners a la zona.
1: Exacte, sí que és una història, com hem dit, rocambolesca, amb
0: uns
1: canvis de guió, i quan sembla que estan a punt de perdre-ho tot, tornen a guanyar influència, fins que al final ja acaben trencant el sac de les seves oportunitats i de la seva sort, i acaben, doncs, morts.
0: Molt bé. Aquí acabaríem amb una part de la història d'Indochina, tal i com l'estem tractant, i per tant canviem de terç, també hem de parlar de la influència dels neerlandesos i del seu periple pel sud-est asiàtic amb la fundació de la Companyia de les Índies Orientals Neerlandesa, que es va fundar el 1602, perdoneu. Quins serien els orígens de l'arribada dels avantpassats d'en Johan Cruyff?
1: Doncs un dels primers personatges que es menciona, d'origen holandès, que viatja per la regió, és Jan Huygen van Linschoten, si he pronunciat bé, que després de viure 5 anys a Goa, que era aquest enclavament comercial a la costa oest de la Índia, enclavament portuguès, després de viure allà 5 anys, va viatjar per la regió i va publicar, doncs, bueno, una informació sobre el seu periple a la regió, tot i que, òbviament, la Companyia de les Índies Orientals, que neerlandesa, que has comentat, sí que sempre va estar més interessada en el que és l'arxipèlag d'Indonèsia, en totes les illes de les espècies, que és el que al final va acabar esdevenint una colònia holandesa en l'època de l'imperialisme. Tot i que el seu paper, bueno, va ser important, també dels holandesos, van fundar ports comercials a una ciutat que es deia Udong, al nord de Phnom Penh,

0: de Gareth Van Wijnstorff ens dona testimoni d'algunes celebracions, no? De com molt, molt colorides, amb focs artificials, que deixaven també com aquests europeus de, podríem dir, d'una tendència ideològica religiosa molt puritana. Al final aquests holandesos, no? Calvinistes, molt, gran part d'ells, molt puritans, que al veure totes aquestes festes amb tant, podríem dir, amb tanta promiscuïtat a nivell sexual, fins i tot, amb tanta, amb tant de luxe, amb tant de, bueno, podríem dir, amb tanta disbauxa, es van quedar, bueno, bastant, bueno, bastant angoixats, podríem dir, bastant angoixats, bastant preocupats, però a la vegada el document és una descripció bastant bona, bastant antiga i bastant bona d'aquesta manera de viure.
1: Molt bé. Hi ha una obra de Giovanni Leria, 1642, que va ser referència durant dos segles. Per què?
0: Perquè també va ser un... Aquest Giovanni Leira va ser un missioner jesuïta portuguès o italià, jo crec que era portuguès, que malgrat fracassar en el seu intent evangelitzador, perquè al final molts d'aquests missioners catòlics que viatgen per la regió, la seva missió principal és intentar convertir la població, però ja hem parlat en el capítol anterior que tenen moltes dificultats. Clar. Per la fortalesa de les religions locals, sobretot el budisme o en algunes altres zones l'hinduisme, però malgrat fracassar en la missió evangelitzadora, la seva obra, que és Nova i curiosa història dels regnes de Laos i Tonkin, serà com una de les grans referències sobre la regió, com una incipient guia, no?, del sud-est asiàtic per a no iniciats, que malgrat contenir òbviament molts errors geogràfics degut a la manca d'exploració del territori, serà durant més de 200 anys una obra referent.
1: Molt bé, i ens expliques que la regió a partir del segle XVI entra com en una mena de decadència. Quins serien els motius d'aquest canvi polític en l'estructura política? Què passarà?
0: Va, com vam parlar també en el capítol anterior, el regne de Cambodja, mica en mica, va deixant enrere el seu temps d'esplendor amb l'imperi Khmer, degut a la creixent influència de dos regnes que estaven al seu voltant, com el regne de Siam i el regne de Vietnam. Al final, els vietnamites acaben colonitzant el que quedava del regne de Champa a mitjans del segle XVII, i això també obliga de retruc als holandesos a abandonar la majoria de factories comercials que tenien a Cambodja. Mica en mica, aquest interès europeu per aquesta zona, per Laos, Cambodja i aquesta zona del sud-est asiàtic, es va apagant i no reapareixerà ja fins a mitjans del segle XIX.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, i aquesta cançó sona justament per recordar als nostres oients que aquest camí que iniciem, que vam iniciar ja fa un... aquest serà el segon programa de la saga d'Indochina, per recordar-vos que aquest camí ens porta a la guerra de Vietnam del segle XX, amb aquesta cançó de...
1: Les guerres del Vietnam.
0: Les guerres del Vietnam, amb aquesta cançó de The Doors. Volem recordar això, que aquest camí que se'ns farà doncs, amb moltes parades, i justament la que encetem ara, perquè ara obrirem un programa dins del programa per fer una història dels orígens de Vietnam, ja que com es dona aquesta colonització vietnamita, i després per tornar al segle XIX amb l'imperialisme europeu. Per tant, recordem, com ens va dir el Jordi en el primer programa, que, com dèiem, la idea és fer aquesta saga d'Indochina,

0: Xina i que ens deixaran el Vietnam al segle XX. Com dèiem, abans de fer aquest gran salt al segle XIX, aprofundirem en aquesta cronologia bàsica del Vietnam. On hem de situar els seus orígens, Jordi?
1: Bé, doncs, el Vietnam, dins del que seria el context geogràfic del sud-est asiàtic continental, seria l'entitat política més important. Si hi, potser exceptuem Tailàndia o el Regne de Siam, l'altre gran poder a la zona serà el Vietnam. Al final, hem parlat en el programa anterior molt de Laos i Cambodja, que acaben sent, diríem, els germans petits, no? Les entitats menys poderoses en molts moments de la història, per això és tan important, malgrat la importància del Vietnam, sí que intentar fer una mica de resum de com arribem fins al segle XIX. Començant pels orígens remots del Vietnam, els podem situar a la conca del riu Vermell. El riu Vermell és aquest riu que discorre pel nord del Vietnam, passa per Hanoi i desemboca al mar de la Xina Meridional. A inicis del segle III abans de la nostra era, s'hi funda el regne d'Ao Lạc, que es considera el bressol mític del poble vietnamita. Una altra vegada, aquests temps tan remots, tenim molt poca informació, no sé que sigui per algun registre arqueològic, però sobretot tenim informació per les fonts xineses, de les primeres dinasties que seran contemporànies d'aquests regnes. L'any 207, abans de la nostra era, els xinesos, veïns al nord d'aquest regne, creen el regne de Nam Yue, en xinès, en vietnamita serà Nam Viet, que acabarà engolint aquest bressol mític del regne d'Ao Lạc.
0: Molt bé, i per tant, com ens deies, aquestes primeres etapes de vietnamites sota el control, el domini xinès.
1: Exactament. Al final, dos països que són veïns estan condemnats a odiar-se i a invadir-se mútuament i a buscar-se les pessigolles constantment. Podem pensar, no?, l'exemple de Polònia amb Alemanya o Rússia, o Catalunya entre França i Espanya. I al final, el fet de ser veïns sempre provoca que hi hagin períodes d'influència d'uns sobre els altres. En aquest cas, el control xinès sobre la regió sempre va provocar constants rebel·lions de la població vietnamita ja des del segle I de la nostra era, però fins al segle IX de la nostra era aquestes rebel·lions fracassaran. Els xinesos, quan envaïen aquests territoris vietnamites, i així com amb altres territoris que podien envair, duien a terme una política de sinització de les èlits, en aquest cas les èlits vietnamites. Què volia dir això? Doncs que agafaven a les èlits i les intentaven aculturitzar o aculturitzar. Doncs amb tema de llengua, tema de comportaments, tema de religió, però aquesta sinització de les èlits, que tampoc no impedia que aquestes èlits segueixin sent hostils als xinesos, no va quallar entre el poble. El poble sí que va mantenir més els seus atributs culturals. A partir del segle VI arriba a nivell religiós el budisme mahayana, i al segle VII la dinastia Tang, una dinastia molt poderosa a la Xina, canvia el nom del país de Nam Yue a Gangnan, que significa el sud pacificat. I d'aquest Gangnan, si he pronunciat bé, en derivarà un nom que potser sonarà més, que és el d'Annam, que serà una de les divisions de la Indoxina francesa.
0: Correcte. I Jordi, amb la fi de la dinastia Tang, els vietnamites tindran una oportunitat per sortir d'aquesta dominació xinesa?
1: Exacte. Quan els Tang cauen al segle VIII, s'obre una oportunitat d'or per aconseguir la independència d'aquests incipients regnes vietnamites. El 939, el dirigent vietnamita Ngo Chuyen funda el regne del Dai Viet, que aquest nom sí que és important, regne del Dai Viet, perquè ja perdurarà durant molts segles. I el 960, o sigui, uns pocs anys després, la dinastia Song xinesa, que haurà succeït a la dinastia Tang, reconeixerà, a contracor, òbviament, la independència de facto d'aquest nou regne del Dai Viet. Però, malgrat aconseguir la independència, les relacions tributàries entre aquest regne independent del Dai Viet i la dinastia Song xinesa seguiran vigents. O sigui, aquest nou regne seguirà pagant impostos a la cort xinesa. I entre aquest 939 i el 1009 serà una època també molt turbulent a la història del Vietnam, on es succeiran diferents dinasties, diferents famílies regnants que en molt poc temps patiran un munt de canvis i un munt d'esclats violents.
0: Molt bé, entre aquestes dinasties destaquem les dinasties Li i Tran.
1: Exacte, aquestes dues dinasties, a partir del segle XI, sí que donaran una mica més d'estabilitat i podran governar durant més temps. Per exemple, la dinastia Li governarà entre el 1010 i el 1225, per tant, 200 anys de regnat. Suposarà una primera estabilització del regne d'Aiviet, que d'alguna forma copiarà el model de govern de l'imperi xinès. Vale? Un govern centralitzat, basat en el sistema de mandarins, amb una burocràcia il·lustrada, amb el sistema d'exàmens per entrar en el cos funcionarial de la cort imperial, i també aquesta dinastia Li traslladarà la capital a la població de Thanglong, coneguda a l'actualitat com a Hanoi. Posteriorment, entre el 1225 i el 1400, la dinastia Tran imposarà un règim més autoritari i amb un major pes del confucianisme, una altra per influència xinesa, sobre el budisme, que potser tenia més arrelament entre les classes populars.
0: Molt bé, i entre tot això, el Vietnam tindrà rivalitat amb el regne Champa?
1: El regne Champa, que n'havíem parlat tant en el programa anterior, per recordar, és aquesta àrea política, aquest regne entre el centre i el sud del Vietnam, que tenia molta més influència de la religió hinduista, que també era una família lingüística diferent, els Cham, que tenen aquest regne de Champa. Hi haurà, des del primer moment de l'establiment de la independència del regne del Thai Viet, una rivalitat amb aquest regne. Hi haurà diferents guerres frontereres. A finals del segle X hi haurà una invasió del regne de Champa per part del Thai Viet, i això obligarà els reis Cham a abandonar part del territori del centre del Vietnam i anar més cap al sud, cap a la ciutat de Vijaya, on establiran una nova capital. A principis del segle XI, Champa estarà obligada a cedir els seus territoris al nord de Hue. Hue, per qui tinc un mapa davant, és una ciutat que està al centre, al pur centre del Vietnam, que serà molt important també després com a capital de l'imperi i de les dinasties.
0: Exacte. Sí, obriu el mapa.
1: Exacte.
0: Perquè, si no, de seguir tota aquesta geografia que ens agafa tan llunyana, és amb el mapa molt més fàcil.
1: I també hem de recordar que entre els segles XI i XIII també s'està produint a la vegada l'expansió de l'imperi Khmer, que vam parlar en el capítol anterior, amb tota la rivalitat que va tenir amb el regne de Champa, vale, amb el Cham, les guerres Cham-Hemers, que això també farà que entre el Dai Viet i els Cham hi hagi com un mica equilibri de forces.
0: Molt bé, i a tota aquesta història que li estem sumant amb tants protagonistes, regnes, cal esmentar. Al segle XIII, atenció, l'arribada que va pertorbar el món de l'imperi mongol. Aquesta zona patirà una sacsejada important amb aquest control mongol del gairebé mig món? Es veuran alterades les relacions Viet i Cham per aquesta arribada dels mongols?
1: Exactament. Els mongols derroten primer de tot a la dinastia Song, a la Xina, i funden la dinastia Yuan, que serà la dinastia mongol, capçalada per el més conegut Kublai Khan. I sí que, òbviament, no tenen mai prou, no?, en la seva ànsia expansionista, i els mongols de Kublai Khan ataquen el Dai Viet, però seran derrotats successivament per diferents generals de l'exèrcit vietnamita, o el 1288, per exemple, pel príncep Tran Hung Dao, que serà doncs un referent, no?, històric pels vietnamites com a heroi de la defensa de la independència vietnamita. També podríem argumentar que els mongols no poden arribar mai a conquerir el Vietnam per les dificultats que hi havia d'aplicar les tàctiques de guerra mongols tan útils en zones d'espais oberts, com podia ser l'estepa mongola o la Xina, o la Gran Xina, en un territori selvàtic, com és el Vietnam, o zones del sud-est asiàtic, a causa de les malalties tropicals, climes molt més càlid i humit, també l'aparència de grans serralades, vull dir, van tenir moltes més dificultats, i això va suposar que, bueno, doncs aquests mongols fracassessin. També es va produir una treva entre els Cham i els vietnamites per poder afrontar aquesta amenaça dels mongols, Però, tot i així, quan van ser finalment derrotats aquests mongols, tant el regne de Champa com el regne de Dai Viet van establir relacions de vassallatge. Com ja havíem vist al passat, no? Que s'independitza el Dai Viet, però segueix pagant tributs a la cort xinesa, doncs va passar el mateix. A final, a principis del segle XIV, s'estableix un tractat entre el Dai Viet i Champa que cedeix encara més territoris als vietnamites, que s'estaven també expandint.
0: Molt bé, al segle XV tornaran els xinesos amb la segona dinastia Le.
1: Exacte. Hi havia hagut una primera dinastia Le que va governar el país durant molt poc temps, en els convulsos primers anys de la independència del Dai Viet. A principis del segle XV, un usurpador, que es deia Ho Chui Li, va prendre el poder. Els xinesos, ja sota la dinastia dels Ming, que aquesta potser sí que serà, potser sonarà més al públic, ni que sigui per les gerres, no?
0: Sí, estava pensant això.
1: De porcellana, de la Xina dels Ming, ocuparà el país també el 1407 per fer fora aquest usurpador i durar a terme un altre cop una política molt forta de sinització. La sinització vol dir de convertir a culturitzar a la cultura xinesa aquests rebels. Molts d'ells seran desterrats a la Xina i molts funcionaris xinesos seran enviats a la cort d'aquest Dai Viet per prendre control efectiu d'aquests territoris. Aquesta invasió, aquesta política de sinització serà resposta per una guerrilla antixinesa que operarà durant molts anys, dirigida per un dirigent o príncep que es deia Lanoi. Aquest nou rei aconseguirà derrotar els xinesos, fundarà una nova dinastia, que és la dinastia Le. Hi haurà un nou conflicte amb els Cham, més al sud, que havien aprofitat la feblesa d'aquesta nova dinastia davant dels xinesos per tornar a ocupar territoris al nord de Hue, però finalment el rei Le Zhang Tong els derrota i ocupa gran part un altre cop de Champa a finals del segle XV. Le Zhang Tong serà un gran legislador que governarà durant 37 anys, promulgarà un codi civil, el Hongduk, que regularà gran part dels aspectes de la vida social del regne i també ajudarà a consolidar la independència del Dai Viet. Però, llestimosament, amb la seva mort, el Dai Viet torna a entrar en una època de decadència.
0: Molt bé, i amb aquesta etapa de decadència, després de la mort d'aquest gran legislador, com ens deies, això comportarà una nova etapa en la història de Vietnam cap al segle XVI i XVII?
1: Als següents segles, el XVI i XVII, com comentaves, també es produeix una lluita de poder entre diferents dinasties, entre diferents famílies governants, que podríem destacar la dinastia Mac, la dinastia Trinh i la dinastia o família Nguyen, que anem comentant. El 1527, la dinastia Mac s'apodera de Tonkin. Tonkin seria la part nord de l'actual Vietnam, al voltant del que seria l'actual golf de Tonkin. I al sud, veiem que la família Nguyen es fa forta al voltant de la ciutat de Hue. Mm-hmm. A finals del segle XVI, una altra família, la família Trinh, s'apodera de Tonkin i restableixen un sobirà de la família Le, de l'anterior, per tant, de l'anterior dinastia, fent fora els que s'havien imposat en aquesta zona, que eren els Mac. Per tant, veiem aquí els Trinh, els Mac, els Le, els Nguyen. Hi ha un munt de famílies implicades en aquest pollastre de rivalitat i de lluites de palau per aconseguir el poder. I al final és complicat perquè hi ha molts noms, però al final això suposa un inevitable conflicte entre totes aquestes famílies, un conflicte civil, perquè a principis del segle XVII el conflicte entre els Trinh, que eren vistos per als usurpadors a ulls, per exemple, de la família Nguyen, i els Nguyen, que eren vistos com a rebels per aquesta nova autoritat que havia posat un sobirà titella a la cort de la capital del Dai Viet, provocarà una guerra entre totes dues famílies o totes dues dinasties. Això, a mitjans del segle XVII, hi haurà una guerra entre els Nguyen i els Trinh que acabarà a finals d'aquest mateix segle sense guanyadors, amb un empat tècnic, i això suposarà una divisió efectiva del Vietnam entre el controlat per la família o dinastia dels Trinh, al nord, i el controlat per la família dels Nguyen, al sud. I això serà així fins a finals del segle XVIII.
0: Molt bé, i què sabem d'aquesta família Nguyen que que acabaran sent tan poderosos i tan importants al Vietnam?
1: Al final, les cultures asiàtiques, o sobretot de l'Àsia Oriental, o del Sud-est Asia, també es basa molt en els llaços de parentesc, els clans, les dinasties familiars, sobretot en terratinents rurals, que tenien gran quantitat de terres i, per tant, control efectiu sobre gran part del territori, que en èpoques més d'anarquia o de debilitat de regnes més forts podien aconseguir més control efectiu sobre el territori, però aquesta família angoiana, a més, ja tenia vincles a través de casaments o llaços de parentiu amb el poder polític de la capital, del Dai Viet, ja des del segle X. Per tant, sempre havien estat allà a l'òrbita del poder, com uns cortesans que, al final, podíem dir que movien una mica els fils del poder a l'ombra.
0: Molt bé, i aleshores, així, doncs, com deies, els Nguyen marxen al sud. Això quines conseqüències tindrà en la geopolítica de la zona?
1: Vale, un cop el país està... Bueno, encara s'acaba com de dividir, no?, per zones d'influència, aquests Nguyen que estaven al voltant de la zona de Hue, que és concretament al centre del país, decideixen expandir-se cap al sud. Veiem un empat tècnic per expandir-se cap al nord, no tenen prou de força, per tant, van expandint-se cap al sud, el que es coneixerà com el Nam Thien. Nam vol dir sud, tant en... Bueno, en xinès seria Nan, en vietnamita el Nam vol dir cap al sud, vol dir l'expansió vietnamita d'aquesta, en aquest cas, liderada pels Nguyen cap al sud, i això provocarà un conflicte amb el regne de Champa, que recordem que encara estaven allà, acabaran conquerint territori d'aquests Cham, finalment el 1471 els derrotaran, i això provocarà una gran migració de camperols vietnamites cap a regions del sud del Vietnam. Els Nguyen, aquesta família dirigent, alimentaran aquest moviment migratori, i amb el pas dels segles, aquesta migració progressiva de camperols vietnamites que colonitzaran les noves terres al sud de Hue, ja fins i tot cap a zones molt més al sud, que no hi havia hagut mai presència molt poderosa o molt important de població vietnamita, s'accelerarà ja a partir del segle XVIII, amb la destrucció de les restes del regne de Champa. Aquests Champs seran obligats a emigrar cap a Cambodja, i a mitjans també del segle XVII-XVIII, els vietnamites acabaran ocupant la ciutat de Saigon i fins i tot ocuparan ja el que serà el delta del Mekong a finals del segle XVIII.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Doncs el Jordi ara fa un moment mencionava el delta del Mekong, del riu Mekong, i ara que el mencionem recordem que és un dels eixos centrals de la saga d'Indochina que ens porta el Jordi. En parlarem més endavant per l'ús que en faran els europeus, i hem de parlar en paral·lel de les missions evangelitzadores del moment.
1: Exacte, perquè al final, a principis del segle XVII, també arriben els primers jesuïtes al territori vietnamita, sobretot provinent de Macau, colònia o port comercial portuguès. Per tant, aquests primers jesuïtes seran sobretot portuguesos. A la primera meitat del segle XVIII hi haurà un jesuïta francès, Alexandre de Rodes, que viurà al Vietnam, i és important i rellevant aquest personatge perquè transcriurà el vietnamita a caràcters i alfabet llatí, per intentar, d'alguna forma, facilitar la tasca evangelitzadora dels nadius, dels indígenes del Vietnam, i això provocarà el naixement de la grafia Quangu, o Chuangu, no sé exactament com es pronuncia, però que és realment la grafia que encara s'utilitza avui dia. Si algú ha viatjat per la zona, diu, hòstia, com és que el Vietnam és l'únic país de la regió que utilitza l'alfabet llatí? Doncs va ser gràcies a, o per culpa d'aquest Alexandre de Rodes. Si al final tu viatges a Tailàndia, tenen el seu propi alfabet, a Laos també, a Cambodja també, i a la Xina, Corea, el Japó, òbviament també. En canvi, Vietnam és un país de la zona, juntament amb Malàisia i Indonèsia, que tenen un alfabet llatí. També això servirà una mica per fer el camí invers. Al final, les autoritats vietnamites, a través de la presència d'aquests jesuïtes, d'aquests missioners, descobriran Occident. Però, d'alguna forma, serà un descobriment que els provocarà certa angoixa, certa por i bastanta desconfiança, ja que veuran aquest cristianisme com un perill subversiu. Aleshores, aquestes primeres onades de missioners s'hauran d'enfrontar amb persecució per part d'aquestes autoritats, per exemple, a la dinastia dels Trinh, al nord del Vietnam, que tenien el control efectiu del nord del Vietnam, perseguiran aquests missioners, però els missioners catòlics, que si alguna cosa són tossuts...
0: Són perseverants.
1: Són perseverants i, bueno, estan allà fins a les últimes conseqüències, no abandonaran mai la seva activitat, malgrat totes aquestes persecucions.
0: I en aquest context hem de parlar de la insurrecció dels germans Tyson.
1: Exacte. Que...
0: Aclareix, perquè el nom...
1: Sí, el nom aquí, suposo que tothom està pensant en boxa, però no...
0: No, bueno. Orelles arrencades,
1: amossegades...
0: No té res a veure.
1: No, aquests germans Tyson, a finals del segle XVIII, duen a terme una insurrecció a una província al sud de Hue, que estava dirigida per tres germans, que es deien Nag Lu Hue, que es van anomenar a la rebel·lió dels Tyson, perquè era el poble d'on eren originaris, o sigui, el poble de Tyson va ser l'origen d'aquesta rebel·lió, però que va tenir suport de comerciants i camperols. I aquesta rebel·lió, en un principi, anava dirigida en contra dels dirigents Nguyen d'aquesta zona de Hue, que era d'on eren originaris aquesta família dels Nguyen. Recordem que estem en un moment que el país està dividit entre els Trinh, que governen al nord, i els Nguyen al sud, però els Trinh, en aquest moment d'aquesta rebel·lió, aquesta insurrecció, aprofiten el caos que s'està vivint al sud, a la zona d'influència dels Nguyen, per ocupar Hue, que era la capital d'aquesta dinastia i aquesta família Nguyen, i això provocarà la fugida de la família governant Nguyen cap a Saigon. Posteriorment, el 1777, aquests Tyson ataquen Saigon i assassinant a tota la família dels Nguyen. Excepte, i recordeu el nom, el jove Nguyen Anh, que aconseguirà fugir.
0: Recordem aquest nom perquè justament un dels tres germans Tyson es proclamarà emperador.
1: Exacte. Que també es deia Nguyen. Ojo aquí perquè...
0: M'encanta.
1: Perquè al final Nguyen seria l'equivalent a García del Vietnam.
0: Exacte.
1: És un dels cognoms a dia d'avui més utilitzats. Vull dir, al final és el que hi ha, com un xinès que es digui Li. Doncs, bueno, pues, quin Li és? Doncs un entre tants milions.
0: Exacte. Nguyen seria el Li de Vietnam.
1: Sí, o el García d'Espanya. Aleshores, el 1686, aquest dirigent Tyson que es deia Nguyen Hue, un dels tres germans, no confonguem amb membre de la família Nguyen, perquè no era, es tornarà contra els Trinh, que governaven al nord, i ocuparà Hanoi. El 1788 es proclamarà emperador d'Hai Viet, també, amb el nom de Chuang Trung, i derrotarà fins i tot els xinesos, que l'emperador de la dinastia Qing, i estem ja a finals del segle XVIII, per tant, ja estem amb l'última dinastia regnant a la Xina, que són els Qing, que havia, aquest emperador xinès havia enviat per socórrer a la dinastia Trinh, que eren tributaris seus i, per tant, tampoc no volia veure'ls fora del govern.
0: Val, el nom que havíem de recordar, Nguyen An, unificarà el país en nom de la seva família, no és així?
1: Exacte, aquest jove Nguyen An, que haurà fugit, haurà escapat de la massacre de la seva família, aconseguirà construir un exèrcit amb ajuda dels portuguesos de Macau i també d'oficials francesos que havien estat, diríem, subvencionats o reclutats pel vicari catòlic de la Cochinchina. Per tant, aquí veiem un paper molt important de missionaris religiosos en la política regional. Tenim una influència molt, molt evident. El 1788 aconseguirà recuperar Saigon, destruirà la flota dels Taizong el 1792 i el 1801 ocuparà Hue, l'any següent, el 1802, ocuparà Hanoi. Per tant, podem dir que el 1802, de nou, el Vietnam està unificat sota un sol regne, sota un sol governant.
0: I d'aquest segle XIX vietnamita, a l'empar de Xina, quines són les seves característiques principals, Jordi?
1: Vale, primer de tot, amb aquesta nova etapa política al Vietnam estarà sota el control d'aquesta nova dinastia, la dinastia dels Nguyen, que governarà entre el 1802, amb aquesta unificació de Nguyen An, fins al 1940, quan ja entrarà, ja, bueno, perdrà la seva independència en favor primer dels francesos, després dels japonesos, després un altre cop els francesos, i posteriorment ja tot el que passarà amb els americans. Aquest Nguyen An adopta el nom imperial de Jialong, governarà durant gairebé 20 anys com a emperador del Vietnam unificat i reconegut i emparat també per la Xina. I això és important, eh? Que la Xina, malgrat sempre aquesta rivalitat històrica, en aquest moment empara o dona d'alguna forma el seu beneplàcit a aquest nou emperador que ha unificat el país. Reorganitza l'administració territorial del país, dividint-lo en tres regions, el nord, el centre i el sud, restaura la pau civil, la pau social, du a terme la construcció de grans infraestructures, doncs carreteres, dics, al final els treballs hidràulics en un país com aquest, per amb la producció d'arròs, per exemple, molt important, també la presència de grans rius, però instaura també un règim molt, molt tradicional, inspirat també, un altre cop, en el model imperial xinès. Al final els xinesos són aquests odiats veïns del nord, però que a la vegada ens donen un model, uns patrons a seguir, sobretot a l'hora de governar. Aquest model imperial també recolzat en mandarins, impregnat de confucianisme. Al final, el confucianisme, no? Aquesta ètica, aquesta moral individual que has de servir a l'Estat, igual que has de servir a la teva família, de l'adoració filio-paternal, i que veus a l'Estat o a l'emperador com el teu pare, per tant, el que has d'obeir sempre. I aquests mandarins, també impregnats d'aquest confucianisme, ajudaven a transmetre, d'alguna forma, aquestes normes de comportament. A Jialong el succeirà l'emperador Minh Mang, que governarà fins al 1841, també molt impregnat de cultura xinesa i també amb actituds molt hostils cap al que ell considera els bàrbars occidentals. Implantarà un règim molt autoritari i això farà també aparèixer moltes revoltes en diferents llocs del país, com per exemple a Saigon, on hi participaran grups de cristians. Ja no sabem si fossin només europeus, sinó també vietnamites convertits al cristianisme. Això provocarà un augment de la persecució del cristianisme i dels missioners per part d'aquest emperador, i el 1836 també provocarà el tancament de ports vietnamites al comerç estranger. Posteriorment hi haurà els regnats de Thieu Tri i Tu Duc, aquest últim, el de Tu Duc, entre el 1848 i el 1883, per tant, gairebé 40 anys, que seguirà la mateixa seguiran tant un com l'altre polítiques anticristianes, antioccidentals i pro-xineses. Però aquestes polítiques, tant antioccidentals, estaran molt condicionades, sobretot per la derrota xinesa en la Primera Guerra de l'Opi, que serà als anys 40 del segle XIX.
0: Clar, i en aquest punt justament tanquem aquest looping narratiu que hem fet amb la història del Vietnam, perquè ja entronquem amb la revifada de l'interès europeu per aquestes terres. Ja ho acabes de mencionar, i és amb, amb les guerres de l'opi a mitjans del segle XIX, i és que, clar, el focus tant d'anglesos com de francesos es posarà sobre aquesta zona del món. Recordem també que tenim el Portes de Troia, dos programes, si no recordo malament, dedicat a les guerres de l'opi, molt interessants per donar forma a aquest conflicte importantíssim en la història, en la nostra història. Com comença, Jordi, aleshores, aquest intervencionisme europeu ja de caire decimonònic?
1: Doncs començarà, com dit, després de les guerres de l'opi, amb l'augment de... que s'utilitza, no, en nivell més tècnic, la paraula del gunboat diplomacy, o la diplomàcia de les canoneres enteses com a, vaixells de guerra, que els europeus utilitzaven, ja fossin francesos, britànics o els que fossin, utilitzaven per amenaçar a les autoritats d'altres regnes, d'altres cultures, amb un nivell de desenvolupament tecnològic inferior. Al final és, mira, jo estàs al teu al port, t'ensenyo les meves armes i...
0: Tu
1: si
0: mateix.
1: No fos el que jo et dic, tu mateix. És una qui la té més grossa, doncs els europeus en aquest sentit sempre la tenien més grossa i més moderna. En el cas del Vietnam, aquesta diplomàcia de canonera o de vaixell de guerra es va aplicar per part dels francesos, sobretot per exigir a les autoritats vietnamites l'alliberament de missioners als anys 40 i 50 del segle XIX. El 1859, la marina francesa s'apoderarà de Saigon, i de la ciutat de Saigon, i el 1861 de gran part del que seria la Cochinxina Oriental. La Cochinxina Oriental, o la Cochinxina, seria la part sud del Vietnam, al voltant del que seria el delta del riu Mekong. El 1867 obligaran a l'emperador Tu Duc a capitular, i això provocarà que França controli de forma efectiva tot el que serà la zona de la Cochinxina, per tant, al sud del Vietnam, com a colònia pròpia de França. Per tant, ja estem aquí parlant d'imperialisme i colonialisme clàssic decimonònic.
0: I ja per acabar, perquè ens queda un minutet de programa, però ja ho has començat a esmentar, justament amb aquest control de la zona garantit pels francesos és quan serà molt més fàcil per ells fer l'exploració del riu Mekong.
1: Exacte, exacte. Ja pensem que des dels anys 60 del segle XIX els francesos havien ja aconseguit imposar un protectorat a Cambodja. No sé si ho havíem parlat en el capítol anterior, però sí que el rei cambodjà, que en aquesta època serà el rei Norodom, signarà un, diguem, un tractat d'aliança o d'ajuda mútua per posar sota protecció als francesos enfront del seu principal rival a la regió, que era el regne de Siam, i això facilitarà, vale, aquest acord de protectorat entre el rei de Cambodja i els francesos, les exploracions del riu Mekong per part d'uns personatges que parlarem segurament en el proper capítol, d'Henri sí. Mohot, de Delagré o Francis Garnier.
0: Molt bé, no tenim temps per més, però ja ho acabes d'avançar, m'has tret el que anava a dir, que això ens queda justament ara, ja ens aboca a l'imperialisme del segle XIX, a les exploracions franceses de la zona. Moltíssimes gràcies, Jordi Salellares, per un nou episodi, un nou capítol en aquesta saga d'Indochina tan interessant que ens estàs portant.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: El Carlos Lecé i el control tècnic i les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson de direcciones.
1: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem una altra vegada amb la nostra secció de records perquè el dissabte passat va morir Willy Colón. I ho fem tornant a escoltar Pedro Navaja, una de les fites de la música popular del segle XX i que a finals dels anys 70, doncs Willy Colón, l'orquestra de Willy Colón, amb la veu de Rubén Blades, doncs van crear, que aquí ens va portar la nostra orquestra plateria a les festes majors, però realment això és una fita, és la salsa a Nova York, dels quals doncs un dels seus grans creadors va ser Willy Colón. I ara, en aquests dies en què tothom doncs reconeix la importància, la força de la música porto-riquenya gràcies a l'actitud reivindicativa de Bad Bunny, doncs hem de saber que un porto-riquenyo a Nova York, al Bronx, nascut al Bronx, doncs va ser qui als anys 60 va crear la salsa tal com la coneixem. Pedro Navaja vindria molts anys després, l'any 70. Willy Colón ja havia fet moltíssimes coses, però anem a poc. De fet, a Willy Colón li sobrava actitud. Era un noi de carrer que va aprendre a tocar la trompeta i el trombó i que es va saber ficar a les orquestes per, doncs, això, anar creant el que seria la salsa, i gràcies també al segell Fania, del qual ell seria la gran estrella. Willy Colón, que va debutar amb el seu nom amb un disc que es deia El Malo.

El Malo, això era l'any 66 i Willie Colón tenia apenas 16 anys i ja era un professional. En aquest disc, El Malo, el qui canta és Héctor Lavoe, que seria una de les grans parelles, molt més fructífera encara que la que va fer amb Rubén Blades. Té un multitud de discos gravats en estudi amb Héctor Lavoe i alhora, sobretot també, els més escoltats amb la Fania All Stars. I el primer va ser aquest, l'any 66, amb El Malo. D'alguna manera, aquest Willie Colón encara mig adolescent, doncs un noi de carrer del Bronx, doncs hi romp en una escena de la salsa a Nova York en la qual ja existia Eddie Palmieri, Tito Puente, Ray Barreto, ja estaven fent coses, i era aquesta barreja que s'estava creant en aquell moment de jazz, mambo, son, cha-cha-cha, etc., que en direm la salsa, i que va ser un producte dels barris a Nova York, i en el qual Willie Colón hi va tenir, amb Héctor Lavoe, doncs un paper fonamental. Un altre disc, Lo Mato Si No Compra Este LP, perquè ens fem una idea de la xuleria de Willie Colón quan era un jove. El Dia de Mi Suerte, Colón i Héctor Lavoe.

Willy Colón i Héctor Lavoe, això als anys 70, des d'aquest disc Lo Mato, l'any 73. En aquests anys, poc després, Willy Colón coneixeria Rubén Blades, perquè també veiem que d'alguna manera l'èxit de Siembra i d'aquest binomi de Willy Colón i Rubén Blades doncs venia després de tota una llarga trajectòria en la qual Héctor Lavoe cantava i sobretot Willy Colón doncs creava la música darrere. La salsa i dos músics de Puerto Rico en aquells anys 70, doncs això, van acabar amb Siembra i dos discos més amb Rubén Blades, però doncs eren els músics de Puerto Rico els que manaven la salsa a Nova York. Per tancar aquesta primera part del Mixtures que hem dedicat a aquest músic de Nova York, nascut al Bronx l'any 50 i que va morir el passat dissabte, dia 21 de febrer, Willy Colón. Anem a buscar encara un altre èxit seu, Idilio, música porto-riquenya.

0: psycho, psycho, psycho, psycho da yo. Psycho, psycho, psycho, psycho da yo. Psycho, psycho, psycho, psycho da yo. Psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho.
1: La nostra novetat avui al Mixtures és aquest disc que firmen Nancy Vieira i Fred Martins. El disc es diu Esperanza i el signen això, una veu caboverdiana i una guitarra i una música del Brasil. De fet, és la trobada entre la morna i la bossa nova. I és un disc, doncs això, senzill, però alhora, doncs, d'una escolta tan agradable, doncs, que fa feliç. Nancy Vieira i Fred Martins, Esperança.
2: Només té més tolerància

0: esperança.
1: Nancy Vieira i Fred Martins. Nancy Vieira és una de les veus de Cabo Verde que escoltem aquí al programa sempre que podem. I Fred Martins, un guitarrista de Rio de Janeiro, que tots dos es troben a Lisboa. I aquest disc és realment doncs, una petita meravella que doncs, això és senzilla, però de tan fàcil i agradable doncs, que això que fa feliç. I en aquesta època de carnaval, doncs, un tema de carnaval. Nancy Vieira i Fred Martins.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

per la nostra descoberta viatgem des de les illes atlàntiques de Cabo Verde a les illes a l'Índic, les illes africanes de la Reunió, a l'Índic, a l'altra banda del continent africà. És aquesta formació que es diu Sao Dash. És una formació que acaba de publicar el seu segon llarga durada i que s'ha convertit en una de les, diguem-ne, això, de les referències en la música que ens arriba des de les illes de la Reunió. Sobretot a França, al món francès, però alhora també aquí, per què no? Ells estan reunint, estan mixturant d'alguna manera les percussions tradicionals de la maiola, el gènere de la illa de la Reunió, doncs amb instruments clàssics com el violoncel o alhora doncs això, amb veus corals que li donen un aire diferent a la tradició de la maiola, maloia, perdó. I des de la illa de la Reunió, doncs això, descobrim aquest grup Sao Dash. És el seu segon llarga durada. No us perdeu si us agraden doncs els vídeos dels singles que han anat publicant al llarg d'aquests anys, des del 22 fins ara. Sao Dash, el disc es diu L'Oder la Vie. Això està cantat en llengua creol. I aquí va un altre tema. Sao Dash, la nostra descoberta d'aquesta setmana.

I per acabar el programa recomanem un concert, el del guitarrista brasiler Fabiano do Nascimento, que tocarà a Barcelona a la sala Laúd, al carrer Vila i Vilà, al Poble Sec, el proper dimarts 10 de març. I és que aquesta guitarra és impressionant. Aquest noi, aquest guitarrista, jove guitarrista brasiler que viu als Estats Units, està de gira per Europa i ve a presentar aquests discos de música instrumental, però que realment doncs, van molt més enllà. El guitarrista Fabiano do Nascimento, que serà a Barcelona, a la sala Laúd, ja ho hem dit, al carrer Vila i Vilà, al Poble Sec. Dimarts, dia 10, i encara tenim uns minuts per escoltar un tema més d'aquesta extraordinària guitarra de Fabiano do Nascimento. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de racors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Vinga, aquest és un tipus de dolent de la pel·lícula, dins de l'òpera, que és el que avui tractem, però n'hi ha d'altres. Vinga, anem a aquest poder més corrupte, Isabel.
1: Sí, també tenim aquest tipus. El poder corrupto és, per exemple, el del personatge Escarpia en Tosca, de Giacomo Puccini. Aquí no hay ambigüedad, es un personaje cruel, corrupto y bastante desagradable.
0: Venga.

0: Aquí es nota, no?, com una música, com a mínim una atmosfera més opressora, no?, més sí, carregada.
1: Eso es un personaje ambicioso y que desea el poder por encima de todo y está ahí haciéndose valer y dando sus claves de lo que podría hacer y lo que quiere hacer. Por encima de todo.
0: Abans has fet una mica referència, no?, a aquest dolent que és com més intel·ligent, no? Parlaves d'astúcia, no?, decías, Isabel.
1: Sí, sí.
0: I fèiem referència també a Otelo de Verdi, per exemple, no?
1: Eso
0: que
1: es.
0: Hi ha alguns dolents que són sutils, que al final són els més perillosos, aquells que no et veus a venir.
1: Eso es. Verdi tiene la capacidad de hacer una caracterización psicológica muy, muy detallada de sus personajes. Y este Iago da incluso más miedo porque se le ve absolutamente real, se le ve un personaje posible.
0: No necessita alçar la veu, eh? I al final no. aquesta fredor, aquesta crueldat, no? La crueldat és la que acaba resultant doncs, més negra, no? Més obscura i fa més por.
1: Eso es absolutamente, es maldad extrema, es muy humano, pero y es muy creíble. Le vamos a escuchar en su aria Credo, que es casi una declaración filosófica.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I avui torna a visitar els estudis de Ràdio Ciutat la Cristina Fernández.

0: més ràpidament el nou horari i perquè es pugui gaudir una mica més des del primer moment el destí allà on anem.
1: Mm-hmm. Clar, perquè què entenem per jet lag?
0: Bueno, el jet lag és allò que ens passa quan canviem de zona horària i llavors, clar, tant els horaris, de la son, del menjar, de la fatiga, doncs ens afecta, no?, el nostre cos.
1: Quan tu has viatjat de nit, per exemple, i has anat mitja adormit, no?, durant el trajecte, i arribes i torna a fer-se de nit, amb la qual cosa enllaces dues nits seguides i el cos, doncs, es desubica, eh? Per què passa? Per què passa això, no? I de quina manera, doncs, hi podem posar remei o ho podem preveure?
0: Sí, perquè quan viatgem, ja et dic, quan viatgem cap a l'est o cap a l'oest, creuem diferents fosos horaris que, bueno, que ens fa que el nostre rellotge intern, el ritme aquest circadià, es desincronitzi amb l'horari local. Llavors anem a intentar adaptar-nos, doncs, el que dic, l'abans possible per poder gaudir-ho abans.
1: De fet, suposa alguns canvis, no?, algunes alteracions, aquest canvi de fus horari en el nostre propi bioritme.
0: Sí, ens pot afectar, ja et dic, tant a la son, a la gana, a la temperatura corporal, els nivells d'energia, l'estat d'ànim...
1: I això fa, doncs, que tinguem aquesta sensació d'estar desubicats, d'estar com descentrats, no?, i d'anar arrossegant-nos durant un parell de jornades, sovint quan arribem al lloc i també quan tornem cap a casa.
0: Sí, correcte. A vegades ja és quan arribem allà al destí, però també el tornar... Bueno, normalment el cos acostuma aproximadament una hora al dia en adaptar-se, diguéssim, a l'horari que tenim allà, a l'horari local.
1: Això no acostuma, per això, a passar a totes les persones per igual, no? Cadascú s'adapta una mica al jet lag a la seva manera, o sigui, està més o menys habituat, eh? Quins consells, no?, podem donar als nostres oients que tinguin previst un viatge llarg, per exemple, a l'hora de, ja sabem que no tenim la vareta màgica, no, Cristina, però a l'hora d'intentar prevenir, en la mesura del possible, aquest efecte jet lag?
0: Doncs mira, ja si sabem que tenim el viatge previst, doncs uns dies abans del viatge començar a moure una miqueta a l'hora d'anar a dormir, o potser aixecar-nos una hora una miqueta abans per intentar ajustar-nos a l'hora del, bueno, de l'horari que tindrem allà al destí. Hem de tenir en compte que si anem cap a l'est, per exemple cap a Àsia, hem d'anar a dormir una mica abans. En canvi, si anem cap a l'oest, per exemple cap a Amèrica, hem d'anar a dormir una miqueta més tard. I això per què funciona? Doncs funciona perquè el nostre cos comença el procés d'adaptació abans d'arribar-hi, i això redueix una mica l'impacte del jet lag.
1: Molt bé. Altres consells que podem donar?
0: Mira, la hidratació i l'alimentació lleugera. Això, sobretot la hidratació, és molt important, sempre ho diuen, però és veritat, durant el vol, intentar beure molta aigua, evitar, dintre de la mesura de lo possible...
1: Doncs... Tot allò que ens deshidrata, no? Begudes que ens deshidraten.
0: Exacte, com begudes ensucrades, amb alcohol, l'excés de cafè... Tot això, a més de deshidratar-nos, ens afecta la son, que és el que intentem també regular una mica. I ja et dic, la deshidratació empitjora la fatiga i el malestar. Llavors hem d'intentar mantenir-nos el més hidratat possible... I, bueno, al final el que volem és adaptar-nos i gaudir l'abans possible.
1: Això ens ajudarà a tenir un millor funcionament, també, del nostre organisme. I, a més, doncs, un altre bon consell és l'intentar, doncs, evitar menjars copiosos durant el vol, menjar que sigui lleuger, que sigui equilibrat, per afavorir també aquest bon rendiment del nostre organisme.
0: Després, un altre consell que ens passa molt, si en veritat ho pensem, és com amb els bebès, no?, quan neixen, és adaptar-nos una mica a la llum natural. És a dir, si arribem al destí i és de dia, doncs intentem passar temps a l'aire lliure, exposats a la llum natural, perquè el nostre cos es vagi adaptant a poc a poc, bueno, a la situació d'aquell horari. La llum ajuda el cervell a ajustar l'hora interna amb l'hora externa, i és bàsic per intentar reprogramar el nostre rellotge biològic.
1: I així, doncs, és com funciona també el nostre cervell, adaptat, doncs, a aquesta llum diurna i aquesta foscor que afavoreix també el nostre descans en període nocturn. Quan dormir, quan no dormir? Abans ja ens ho deies, eh? Intentar també adaptar les nostres hores de descans, no?, el més allà possible, a les hores de descans també del nostre destí. Què podem fer quan arribem amb un fus horari, diguéssim, molt diferent al nostre?
0: Doncs si arribem d'esperit molt cansat, però encara no és l'hora d'anar a dormir, intentem aguantar una miqueta fins a la nit local per intentar adaptar-nos a l'horari que tenim allà al destí.

0: si necessites descansar, doncs potser una migdiada curta de 20-30 minuts com a molt ens pot ajudar molt, però no cal allargar massa. I el mateix quan tornem, a vegades tornem una mica justos, que l'endemà hem d'anar a treballar, el que sigui, doncs també hem d'intentar tenir aquests consells per intentar adaptar-nos el abans possible i ja et dic, no dormir molt durant tot el dia per no retardar una mica l'adaptació al nostre horari.
1: Uh-huh. Abans parlàvem de l'intentar hidratar-nos bé durant el viatge i fer sobretot àpats que siguin equilibrats i que siguin lleugers, però a més, el passar, diguéssim, 10 hores de mitjana en un vol amb una posició força estàtica tampoc ajuda.
0: Clar, hem d'intentar, que és algo molt bàsic, no? El moviment i els estiraments. Durant el vol i el destí, fer estiraments siguin fàcils, però per intentar moure una mica el cos, caminar cada cert temps i intentar moure'ns per activar també una mica la circulació. I això funciona perquè el moviment ajuda el cos a reduir la rigidesa i la fatiga i a sentir-se una mica més despert.
1: Uh-huh. I altres rutines que ens puguin ajudar, Cristina?
0: Doncs mira, podem mantenir una rutina senzilla de son i despertar des del primer dia. Dinar i sopar segons l'horari local, perquè la panxa sempre ens guia una mica sobre el nostre ritme. I, ja et dic, reforçar una mica l'adaptació del rellotge intern al nostre nou horari.
1: Uh-huh. I aquí pot utilitzar, per exemple, suplements naturals com la melatonina, no?, a l'hora de conciliar el son, per exemple, no?, però caldria parlar amb un professional si preveiem que som molt patidors de jet lag, per exemple, i que tenim entre mans un viatge de llarga durada, no?, o adaptar altres trucs a la nostra necessitat.
0: Sí, al final la base real és, ja et dic, moviment, llum, hidratació i sobretot temps i paciència. Això és bàsic i llavors, amb aquestes petites coses anem intentant a veure si ho anem aconseguint l'abans possible, perquè ja et dic, no existeix una solució màgica, però aplicar aquests hàbits fa que el cos s'adapti millor i més ràpid.
1: Mm-hmm. De fet, pot formar part de l'aventura, no? El jet lag, vull dir, no ens capfiquem si el patim, si no intentem superar també aquestes hores, aquest parell de dies una mica de fatiga de la millor manera possible, perquè al final estem de vacances i estem a l'indret on hem volgut anar.
0: Sí, hem de recordar que això no és una cursa, sinó és una adaptació al nostre rellotge intern, així que respirem, ens hidratem, veiem la llum del sol i ens deixem portar pel ritme del nou lloc i sobretot intentem gaudir.
1: Mm-hmm. Cristina, doncs gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi molt bé i fins la propera.
0: Adéu. Moltes gràcies, adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I ara canviem radicalment de qüestió, perquè avui a la secció mensual de fisioteràpia parlarem d'una cosa que tots sabem que és bona, però que a vegades també en genera certs dubtes, no? El moviment i l'exercici. Corres dolent si ens fan mal els genolls? Fer esport amb dolor és sempre una mala idea? O realment cal caminar? Perquè ja de per si és una eina de salut, no? El fet motor. Ens ajudarà a aclarir-ho el nostre fisioterapeuta de capçalera. Què tal, Ferran, com estàs?
4: Bones, què tal?
1: Comencem per una idea general. Sempre sentim que ens hem de moure més, no? Però realment el moviment és tan important pel nostre cos?
4: Sí, és absolutament clau. El cos està dissenyat per moure's. Quan ens movem passen coses molt positives. Millora la circulació, els músculs es tornen més forts, les articulacions es lubriquen millor, podríem dir-ho. El cervell també rep senyals de seguretat. El moviment no només serveix per estar en forma, sinó que és una eina de salut molt potent.
1: Uh-huh. Anem a aquesta pregunta, no? Una mica clau, que és molt recurrent. Ens fan mal els genolls i deixem de moure'ns. Córrer pot perjudicar l'estat del nostre genoll?
4: Bueno, aquesta és una de les creences més esteses, però la realitat és que córrer no és que sigui dolent pel genoll si es fa de manera progressiva i adaptada. De fet, hi ha estudis que mostren que moltes persones corredores tenen els genolls més sans i més forts que no les sedentàries. El que acostuma a provocar problemes és passar del no fer res a fer molt i molt ràpid. Mm-hmm. Per córrer, haig d'estar preparat per córrer, no? I això és una idea que sempre lluita, no? De començo a fer exercici, doncs demà vaig a córrer.
1: Demà faig 10 quilòmetres de tirada. No seria el més recomanable, no? O sigui que el problema no és tant córrer, sinó com ho fem, no? I de quina manera anem introduint-nos en aquest tipus d'exercici.
4: Uh-huh.
1: Molt bé. Sí. Una altra situació comuna. Si alguna cosa fa mal, no? Si alguna part del nostre cos, l'espatlla, el turmell, no sé, fa mal, s'ha de deixar de fer esport? Ens convé un temps de repòs?
4: Tot dependrà del tipus de dolor, no? Hi ha dolors que indiquen que cal parar i revisar el que passa, però altres no són perillosos perquè són més aviat musculars. En alguns casos, seguir-se movent de forma adaptada és part de la solució, inclús. El que no acostuma a ajudar és passar de fer activitat a fer un repòs absolut durant moltes setmanes.
1: Uh-huh. I això sorprèn, no?, també.
4: Clar, perquè durant molts anys el missatge ha estat si fa mal, para. I a vegades el que el cos necessita és un moviment ben dosificat, no? Uh-huh. Sí.
1: Ara, per exemple, se'n parla molt, sobretot a les xarxes socials, no?, i sobretot a partir dels 40, de la importància que té el fer exercicis de força. I potser no es parla tant de la importància que té estirar, no? Aquest és un altre clàssic debat. És millor estirar o fer exercici de força? O potser hauríem de combinar?
4: Són dos àmbits totalment diferents, no? O sigui, les dues tenen la seva utilitat, però podríem dir que en general la força és més important, no?, i la tenim bastant oblidada. Tenir els músculs forts ajuda a protegir les articulacions, millora la capacitat de moure'ns i redueix el risc de les lesions. Els estiraments poden donar la sensació de mobilitat i alleujament, però la força és la base més important de la salut. Uh-huh. Per dir-ho d'alguna forma, és retrasar l'envelliment, no? Per això ara ja des de xarxes socials i a tots els àmbits és com, no, s'ha de treballar força, gent gran, noies, no? Perquè sempre potser la força era treballada més pels homes, no? I ara és com, ja és com obligat. Fa molts anys que això s'ha descobert, no? Vull dir, potser fa 20 anys ja que la ciència ho determina, no? Però ara com que ja es dona el missatge que això està bé, no, de que hem de treballar força.
1: Per exemple, en una dinàmica d'exercici, no?, que hem dit, estaria bé incloure, no?, més enllà de la dinàmica en si mateixa, tant l'estirament com la força, què seria més indicat? Començar per l'estirament, fer la resta d'exercici i acabar amb força, potser?
4: Clar, aquí podríem fer només una secció només d'això, eh? Però l'estirament, hi ha diferents tipus d'estiraments i la idea és si el fem abans de l'exercici o després, perquè el mateix estirament el podem fer en ritme per activar, que això és el que és important, i al final de l'entreno, no?, per relaxar, per dir-ho d'alguna forma, no? Tot i així, l'útil és fer-lo abans. Si dediquem un bon escalfament, realment no fa falta estirar després. Uh-huh. Molts cops estirem per un benestar físic, mental, no?, i de tornar
1: a
4: la calma.
1: Per tornar a baixar revolucions.
4: Però fisiològicament,
1: no?,
4: pel cos, és més important dedicar-se 15-20 minuts a estirar que no al final.
1: Molt bé. Vinga, anem a una altra qüestió, perquè hi ha qui pensa, no?, i ara potser ens estarà escoltant, estiraments, força i demés, en fer exercicis, diguéssim, de molta càrrega o de molt impacte, no? I no tot és fer un gran esport, no? Caminar, ja de per si, té molts beneficis.
4: Clar, és important també, no?, segmentar a quin públic estem anant, no? I a vegades, no?, de no fer res a fer alguna cosa, doncs caminar ja pot ser unes activitats saludables, o sigui, de les més saludables que podem fer. Activa el sistema cardiovascular, mobilitza les articulacions, ajuda a regular l'estrès i és molt accessible, no? Uh-huh. No tothom ha de córrer maratons, no? Ahir que vam tenir aquí la Marató de Barcelona. Però per a moltes persones caminar cada dia ja és un gran pas per cuidar el cos.
1: I a més és el que deies, és accessible, ho pot fer tothom.
4: Exacte, i a partir d'una edat serveix aquesta activitat quan no hi ha una experiència prèvia amb l'exercici.
1: Hi ha un... Això, moltes persones porten el rellotge intel·ligent, no? Hi ha una quantitat de passes, de quilòmetres òptims a fer cada dia?
4: Sí, crec que ho teníem més endavant, no?, a la xerrada, però al final... S'ha determinat en base a la ciència i dintre dels programes europeus i això, no?, que són 150 minuts d'activitat moderada a la setmana. Uh-huh. No? També estableix que hi hagi una... O sigui, diàriament, no?, s'hauria de fer, doncs, 30 minuts d'activitat física. No? L'activitat física entenem com a una mínima despesa, no? I si ja vull caminar de veritat, seria fer exercici físic, no? Uh-huh. Seria aquests 30 minuts.
1: Anem al cas contrari, no? Convé, clar que sí, el moviment és primordial, però també és molt important, entenc, el descans, no?
4: Exacte, és tan important com l'activitat. El cos millora quan té l'equilibri entre l'activitat física i la recuperació. Si només ens movem sense descansar el prou, el cos no té temps d'adaptar-se. I si només descansem sense moure's, el cos es torna més fràgil. Uh-huh. La clau és trobar aquest equilibri.
1: Anem a això, que ara preguntava també de manera més concreta, no? Perquè moltes vegades pensem que si no fem molt d'esport, doncs al final no anem enlloc, no? Quina seria això, la quantitat mínima d'activitat física que ja pot tenir un benefici real pel nostre organisme?
4: Exacte, les recomanacions generals parlen d'aquests 150 minuts d'activitat moderada a la setmana, que poden ser coses tan senzilles com caminar a bon ritme...
1: No anar de passeig, eh?
4: Exacte. O sigui, tenir la intenció de caminar, no? Aviam, que depenent de quina edat, depenent de quina franja estiguem parlant, doncs potser sortir a caminar a un ritme...
1: La intensitat pot canviar.
4: El d'això, sí. Altres activitats com puguin ser pujar escales, moure's durant el dia, tot això ajuda que el cos comenci a funcionar millor.
1: L'altre dia, ara tall l'anècdota, eh? Però vaig veure sortint justament de la feina, un senyor gran, vull dir gran, 80, 90 anys, potser, que anava alternant, potser eren 50 metres de caminar més o menys rapidet amb 50 metres d'embranzida, d'arrencar a córrer.
4: Ah, doncs això està molt ben pensat, sí, exacte.
1: I vaig pensar, clar, es fa un exercici totalment adaptat a la seva necessitat i capacitat, no?
4: Avui en dia tots els gimnasos, a tots els espais d'entrenament no es fan els hits, no? Els intervàlics, que vol dir que treballo intens i paro, treballo intens i paro. Doncs això no deixa de ser un hit adaptat a, diguem, a la tercera edat, potser, no?
1: Una realitat de molta gent, de, a mi, jo mateixa, és que passem moltes hores asseguts a la feina davant d'un ordinador i això ens perjudica, no?
4: Exacte. El problema no és tant seure, sinó passar massa estona sense canviar de posició. El cos tolera molt bé gairebé qualsevol postura, però no li agrada quedar-se aquí en massa temps. Quan passem moltes hores asseguts, els músculs treballen menys, la circulació és lenta i les articulacions es mouen poc. Per això és recomanable aixecar-se cada estona, caminar una mica o simplement canviar de postura. Petites pauses de moviment poden marcar la diferència al cos.
1: Per mirar de començar a marcar aquesta diferència, Ferran, no? Hi ha molta gent que allò, la teoria se la sap a la perfecció, sí. La pràctica és una altra cosa. Per què costa començar, no? Sobretot costa si fa anys que no fas exercicis, no? Tornar a trobar, a fer el clic aquest, a trobar la motivació. Quin seria un bon primer pas?
4: Un bon primer pas seria fer objectius petits realistes, no? La gent vol començar fort perquè la motivació, vull fer el canvi, no? I això sovint acaba en frustració perquè dura poc, no? Llavors és molt millor començar amb activitats senzilles com surto a caminar cada
1: aquests 30
4: estona,
1: minuts de caminar, sí, a ritme,
4: de caminar, no?
1: No?
4: Faig uns petits exercicis amb gomes o que veig d'un vídeo de YouTube o que tinc accés a alguna plataforma, no? Enmig de la jornada. El cos és adaptable, no? I si li dones aquests petits estímuls progressius, s'hi adapta i cada cop pots fer una mica més. Si el meu plantejament és començar a fer una activitat com la que feia fa 10 anys, doncs potser no arribaré, no? Potser la que porti dos dies ja no... No? Tant mentalment com físicament estaré una mica fora d'aquesta dinàmica.
1: Que, missatge final, mica en mica, que s'omple la pica, no?
4: Sí, exacte. Que no cal fer coses extremes per cuidar el cos, no? Mores una mica cada dia, progressar a poc a poc i escoltar el cos, ja que és una base de molt bona salut. El moviment no ha de fer por, sinó que ha de formar part de la nostra vida.
1: Molt bé. Doncs Ferran Creixell, fisioterapeuta, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que
4: moltes
1: vagi bé.
4: Gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
1: I a aquesta hora del matí ens acompanya la Maria José Tarancón. Ja sabeu que ella és advocada, economista. Què tal, Maria José, com estàs?
5: Bueno, muy feliz de estar bailando bachata.
1: Això no va dir, que em sorprenia aquí ballant aquest tema de Chayanne que ens proposava en José Luis Machado. I que ja em deia, Núria, és que a mi m'encanta ballar, i jo li deia, pues no te imagino en la oficina, Maria José,
5: con las querellas,
1: con querellas y bachata de Chayanne.
5: Y con los temas que vamos hoy a hablar tremendamente, todas las injusticias que sufrimos los pobres autónomos, que somos unos desgraciados.
1: Pero la verdad es que sí que te imagino, ¿eh?
5: Sí.
1: La verdad es que sí
5: me
1: que
5: encanta bailar, os lo digo en serio, hay que bailar cada día, porque, bueno, es un ejercicio maravilloso,
1: ¿no?
5: Y luego que, bueno, el ánimo y el alma y todo, hay que tomarse la con alegría. A mí me dicen en mi casa, mira, hoy hago 37 años de casada, y me dicen con mi socio...
1: ¿Hoy haces 37?
5: Con mi socio, mi mejor amigo, ¿qué te parece?
1: Muy bien.
5: Sí, sí, trabajando, tal. Bueno, y yo siempre me levanto de buen humor, siempre, siempre, siempre. Hoy son las 10:30, sigo de buen humor. A lo largo del día me va entrando una mala leche.
1: O sea, mejor María José te arrancó por la mañana que por la noche, ¿no?
5: Bueno, 100%. O sea, esto es 100%, 100%. Yo siempre les digo a mis clientes que me llamen a las 8 que estoy feliz.
1: Muy bien. Hombre, y además hoy no te ayudo con este tema, ¿no? Que abordaremos hoy en la situació dels autònoms també, i ja sabeu, doncs que com a mínim tinc clar que ja li començarà a agafar aquest mal humor, sí, ja després veràs. De tractar aquesta qüestió i fer radiografia, sí, també de doncs això, com dèiem, la situació dels autònoms al país.
5: Sí, cuando me propusisteis tema, que os quedasteis así, entonces vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, además de Madrid, que falla en contra de la administración de la agencia tributaria. Yo tengo que decir que es una vergüenza que los autónomos tengan que luchar por sus derechos fundamentales a través de la justicia. Es decir, que la agencia tributaria no sea una mano amiga, uh-huh, que acompañe a que la gente tribute dentro de la legalidad vigente lo que le corresponde y que sea como un mazo que tengan ahí encima. Esto creo que es una vergüenza, porque hoy en día todas las resoluciones, te voy a decir que un 80% de las resoluciones que reciben autónomos y pymes y que se recurren, el problema, uh-huh, es que tengan dinero para recurrirlas, que tengan dinero para venir a un despacho y pagar a un abogado y recurrirlas, se ganan en el Tribunal Económico. Y las otras en el contencioso administrativo. Entonces, es una vergüenza que tengas que luchar contra la administración para poder ganar algo que por ley y que está reconocido en la ley te pertenece. ¿Y por qué? Porque las leyes no son claras, porque las leyes son turbias. Fíjate lo que te estoy diciendo, son turbias. Y además, la administración aplica las leyes, uh-huh, a consideración de las directrices que tienen y según lo que convenga, que esto es muy fuerte. Y hoy en día la mayor recaudación, la mayoría de recaudación de España y desde luego de Cataluña, es de los autónomos y de las pymes, y de los trabajadores. Es decir, si vosotros tenéis una nómina, pues somos los que más contribuimos con nuestro IRPF. Y esto es una vergüenza. Entonces, uh-huh, este caso que te voy a contar...
1: Avui
5: que...
1: parlarem de deduccions, sí, del IRPF, sí, precisament.
5: Pero este caso que te voy a contar es un caso que a mí me ha llegado mucho porque nosotros ya lo habíamos luchado. Es decir, imaginaros, y más pospandemia, imaginaros el típico autónomo que vive en su casa y que trabaja, que hay muchísimos, uh-huh, escritores, de gente de webs, bueno, cada día más, porque además se nos ha potenciado...
1: Mucha gente que fa teletrabajo, ¿no?
5: Se nos ha potenciado la conciliación familiar, se nos ha potenciado, etcétera, etcétera, que de verdad que sí. Entonces, que esta persona, los gastos que tenga de su vivienda, como es el agua, la luz, internet, el teléfono, etcétera, no se lo puedan deducir. Pues esto, hasta hace poco, no era deducible. Luego hubo una sentencia del Tribunal Europeo que dijo que, evidentemente, la gente que tenía y que estaba trabajando y que estaba ocupando un despacho...
1: Si tú fas de casa teva, la teva oficina...
5: Claro,
1: ¿no?
5: Exactamente, pues en función de los metros que tú destines, pues que era deducible. Hasta ahí todos muy contentos. Entonces, pues todo el mundo se estaba deduciendo, pues si tenías 15 metros, si tenías 20 metros, se lo estaba deduciendo en su renta.
1: O sigui, no ens pensem que et dedueixes...
5: el alquiler total.
1: Ni el lloguer total, ni la factura de l'aigua total.
5: Exacto.
1: ¿No?
5: Esto es muy importante.
1: Proporcional.
5: Bueno, Núria, eres una crack, ¿eh? Estás al día 100%, yo te voy a llevar a mi despacho.
1: No, pero como a seny, ¿no? Muy bien.
5: Sí, sí. Bueno, pues total, pues claro, pues esto era así. Esto era así hasta que de repente un autónomo que está tranquilamente en su casa teletrabajando, como vosotros, como estamos explicando, de repente recibe un requerimiento de la agencia tributaria y le dice... que como la vivienda, lógicamente, no está sujeto a IVA, que como no sé qué no está sujeto a IVA, pues que no se lo puede deducir, cuando el reglamento ya decía que nos lo podíamos deducir. Uh-huh. Pero tú imagínate, esto es la inseguridad jurídica que le causa a este pobre autónomo, porque además le reclaman, creo que son 2.181 euros. O sea, que no es que estamos hablando que para un autónomo 2.181 euros a lo mejor son, uh-huh, dos meses de beneficio. Bueno, pues total, este hombre pues contrata a un abogado y recurre ante el tribunal, bueno, primero recurre al TEA y luego al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Y qué le dice la sentencia? Que es muy buena. Bueno, porque además, es que además, Hacienda se saca de la manga que, uh-huh, no solo no se lo puede deducir porque no está sujeto a IVA, sino que además da igual los metros que tenga, sino que además de la reducción de los metros, si utilizas 15, que eso también es un absurdo, porque yo puedo en un despacho determinado estar utilizando 15 metros, pero a lo mejor tener toda mi vivienda a disposición si estoy cuidando a mi bebé, si estoy no sé qué, estar rulando con el ordenador, porque tú me tienes que ver a mí. O sea, yo soy un cuadro en mi casa. Abajo. O sea, yo estoy todo el día con el ordenador para arriba, para abajo, hablando por teléfono, con el móvil, con mis clientes por el pasillo de mi casa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero bueno, vale, vamos a darlo, ¿cómo es? Animal de compañía pulpo, vamos a dar los 15 metros o los metros. Pero encima, la agencia tributaria, que por eso yo estoy indignada, le dice que no, no, que ojo, que aunque sea un autónomo desgraciado que trabaje 7-24 de lunes a domingo, solo se podrá deducir de los 15 metros y de la parte del teléfono, de la parte de tal, 8 horas al día, durante 5 días. Y se quedan tan anchos. Y además le meten una sanción. ¿Tú cómo lo ves de esto? Se lo sacan de la manga para freír al pobre contribuyente autónomo.
1: Clar, tu pagues, diguéssim, el lloguer tots els dies del mes, no? Sí, no
5: però, només aquelles, però és que, a part, un autònomo, ¿vosotros creéis que un autònomo trabaja de lunes a viernes 8 horas cada día? Porque si la gente que nos está escuchando cree esto, que venga a cualquier cliente mío que sea autónomo, yo le invito para que vea cómo trabajan los autónomos. Porque no trabajan, aparte no podemos jubilarnos, esto ya lo hemos hablado en otros programas, etcétera, etcétera. Pues total, la agencia tributaria le dice que no. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Lógicamente, con todo el conocimiento de la causa, le dice a la agencia tributaria que no, que evidentemente un autónomo trabaja todas las horas, que por eso es autónomo, tiene dedicación plena a su negocio y que se va a poder deducir en función de los 15 metros que tenga, que es el 15% de la factura de la luz, el del agua, del teléfono, etcétera, etcétera, pues todas las horas, como venía siendo, y que el IVA, que es otro tema que la agencia tributaria se saca de la mano, que no tiene nada que ver y que da igual que no tenga IVA, que él, para renta, para la deducción de renta, él se lo va a poder deducir en su renta. Y esto es lo que os quería contar, añadiendo que los autónomos que nos estén escuchando, todos los gastos de los autónomos que sean afectos a la actividad son deducibles. Porque luego eso es otro malentendido.
1: ¿Con quins?
5: Todos. Ahora te voy a decir, con quins. No hay ninguno que no sea deducible. No hay ninguno. Por ejemplo, yo hoy he traído unas gafas, muy fashions, que no me veis, que son enormes. Pues yo, por ejemplo, estas gafas, vamos a poner, no me las puedo deducir porque soy abogada. Pero tú imagínate que yo fuera un mecánico tornero que tuviera que tener unas gafas especiales para utilizar un torno. Pues esas gafas para mí serían deducibles, evidentemente. Pues yo el abrigo que llevo, el pantalón que tú tienes hoy, a lo mejor no es deducible. Pero tú imagínate una autónoma que es una doctora y que tiene su equipo, su pijama médico, por decirlo de alguna manera, es deducible. Esto hay sentencias europeas. La Agencia de Administración Tributaria nuestra no lo entiende. Todo lo que esté afecto a la actividad es deducible. Evidentemente, si tú te vas a comer con un cliente, si tú tienes un vehículo que está afecto a la actividad, si tú tienes un despacho que esté un local que esté afecto a esa actividad, si tú tienes un taller que está afecto a esta actividad, los gastos jurídicos que tengas, los gastos del asesor que tengas, los gastos de los trabajadores, evidentemente eso ya se da por sentado, los gastos de autónomos, las primas de seguros, etcétera. Todo gasto asimilado a una actividad. Luego Hacienda, cuando tú tienes... Mira, yo ahora tengo un caso de un cliente nuestro que él se dedica a dar cursos de patrón de embarcaciones. Es su actividad, es profesor, es capitán de barco y da clases. Entonces él, claro, salen con los barcos, salen y hacen rutas, ahora para necesitar para el PER, que es el patrón de barco, de embarcaciones, de recreo, para hacerle el extensivo, es que esto os lo voy a decir porque tuvimos una inspección con esto, para hacer el extensivo se necesita estar 24 horas embarcado en su embarcación, que su embarcación no es su embarcación, porque es que está de lujo, como otra persona puede salir un fin de semana, es su herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues en esta a los chicos pues les debe cobrar, pues no tengo ni idea, 1.000 euros, lo que sea, por sacarse este título y este extensivo que se tiene que ir a las islas. Claro, él se deducía la compra, las toallas, las lavanderías de las sábanas del camarote. Entonces tuvimos una
1: inspección. Esta actividad que es laboral.
5: Claro. Tuvimos una inspección de Hacienda y que no, lo recurrimos al TEAR y nos dieron la razón. Si este señor no se dedica, como yo, a vender servicios, bueno, servicios sí, pero este señor lo que hace es trabaja, su herramienta principal es el barco. Si se le rompe la vela, tendrá que arreglar la vela. Si se le rompe el motor, tendrá que arreglar el motor. Y si se tiene que ir a la lavandería, porque evidentemente no va a lavar las sábanas en la lavadora del barco, más que nada porque no hay en un velero, no es un transatlántico, pues tendrá que deducirse el gasto que ha tenido de la lavandería, porque para conseguir, esto es muy importante, para conseguir un ingreso, que son los 1.000 euros que le va a cobrar al alumno, que me lo estoy inventando, no sé lo que cobra, pues él tendrá unos gastos, pues que será la comida, la limpieza, el no sé qué y el no sé cuántos. Y esto, que es tan claro, que los tribunales lo entienden, que tú lo entiendes porque me estás asintiendo y dices que es que tiene lógica, pues la administración no lo entiende.
1: Y ahora ya sí. Bueno, ara, o sigui, després de que s'hagi tombat aquesta sanció...
5: Bueno, estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ojo al dato... Lo que
1: es pot recórrer encara.
5: No es que se pueda recurrir, que es de Madrid. Ojo al dato, que si te toca en Pamplona o en La Coruña, ja veremos què dice l'Agència Tributària.
1: Però esto això es muy pot bueno. Establir jurisprudència?
5: Claro, esto es muy bueno, porque ahora todos los autónomos que nos estén escuchando y todos los asesores que nos estén escuchando pueden aplicarse... todas estas deducciones de todo lo que realmente tenga que ver con la actividad. Lo que no es normal, si yo soy un agente de comercio, estoy durmiendo en un hotel día sí día también y comiendo fuera, pues eso será deducible para mi actividad. Lo que no es normal es que nosotros, que es lo que te decía al final, o sea, que la legalidad tributaria y la inseguridad jurídica que tenemos sea a golpe de recurso. Y nosotros tengamos que luchar por algo que está establecido en las leyes, por una interpretación que es muy partidaria que hace la administración tributaria en un momento determinado. Y que al final, el perjudicado, como siempre, es el de más abajo, que son los autónomos y las pymes, porque otro día, si quieres, ya entraremos en las pymes. Pero es que al final tenemos una carga de presión fiscal que no es lo que pagamos. Porque la gente, luego yo oigo muchos programas que dicen, es que los empresarios no quieren pagar impuestos. No es verdad. Los empresarios, yo al menos, todos mis clientes quieren pagar su IVA, quieren pagar su impuesto de sucesión, de sociedades. Lo que no quieren es la carga y la presión fiscal que tienen.
1: Doncs mira, ni tan mal, perquè després d'aquesta sentència també del Tribunal a Madrid, tampoc marxa de tan mal humor a les 10:50 del matí.
5: Seguro que no.
1: La Maria José Tarancón. Ara encara ho arreglaríem una miqueta més si l'acomiadem amb Chayanne, que ja ens ha dit que li agrada. Així que, vinga, entrava ballant
5: I sortiré ballant
1: d'aquí. Clar que sí que està Maria José Tarancón, perquè avui no sigui un dia més dur del que ens proposàvem.
5: Moltes gràcies, Núria.
1: Que vagi bé. Adéu. T'agrada o no? Veus? Molta.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Molt bona tarda i benvinguts a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. Us convidem un dia més a compartir amb nosaltres aquest espai de ràdio pensat per a la reflexió, la pausa i sobretot, sobretot, per a la descoberta de noves perspectives.
1: En un món que sovint va massa de pressa, aquí ens agrada baixar el ritme per fixar-nos en aquelles idees i projectes que ens fan créixer i que ens ajuden a entendre millor l'entorn que ens envolta.
0: Avui explorarem camins que ens porten cap al benestar, la creativitat i el creixement personal a través de veus expertes, testimonis inspiradors i una selecció musical per connectar amb el millor que tenim.
1: Us acompanyarem amb molta il·lusió per encomanar-vos ganes de fer, ganes de viure i ganes d'inspirar-nos.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
1: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
6: Ara que sembla que els nostres representants polítics hauran de tenir molt poder de seducció i molta paciència per poder formar un govern, nosaltres comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una coalició de tres llegendes del jazz: Sidney Bechet, Buck Clayton i Sarah Vaughan. Els tenim gravats en directe a Brussel·les, i això no vol dir que estiguessin exiliats, simplement tocaven allà a finals de juliol de 1958. Escoltarem la cançó Blues Ad Lib, en la que Sarah Vaughan fa una lliçó magistral de cant amb la tècnica scat.

0: Sarah Vaughan, Sidney Bechet, Dick Dickinson, Buck Clayton, Arvel Shaw, Candace Fields, George Ween, Marshall Brown, the International Band. Thank you and good night.
1: Hem començat ja dit amb Blues Ad Lib, una versió del sextet de Buck Clayton i Sidney Bechet amb la col·laboració de la cantant Sarah Vaughan. L'hem seleccionat perquè aquest 14 de maig fa 127 anys del naixement de Sidney Bechet, un músic amb una biografia tan curiosa que podria inspirar molts programes. Sidney Bechet va néixer a Nova Orleans. El seu primer instrument va ser el clarinet, però fruit d'una de les seves freqüents visites a Europa, el va substituir pel saxo soprano i se'l considera un dels introductors d'aquest instrument en el jazz. De jove a França, Bechet va passar un any a la presó a causa d'una baralla. Diuen una baralla entre músics que va acabar malament, és a dir, amb ferits i fins i tot algú va disparar un tret. Sidney Bechet el podem considerar un músic militant del jazz tradicional de Nova Orleans. I quan aquest estil no tenia demanda i ell no es podia guanyar la vida com a músic, treballava de sastre. Passem pàgina. Trobem un altre músic i una persona entranyable del que celebrem l'aniversari del seu naixement. És Woody Herman, el director de la darrera gran big band de l'època daurada d'aquestes formacions. Herman i els seus nois també ens porten un blues. En aquest cas és Autobahn Blues, que en alemany vol dir el blues de la carretera.

Woody Herman i la seva orquestra ens han interpretat aquesta Autobahn Blues que acabem d'escoltar, una cançó gravada el 7 de setembre de 1954. Woody va néixer mitjans de maig fa exactament 111 anys. 111, que és un número la mar de xulo. La seva primera orquestra es va dir The Band That Plays the Blues, la banda que toca blues, un nom, podríem dir que, molt poc atractiu. Però sembla que això dels noms no era l'especialitat de Woody Herman, perquè a partir de la segona formació va agafar el costum d'anomenar a les seves orquestres Herds, que vol dir ramats. El segon ramat, que va estar actiu entre el 1947 i el 1948 aproximadament, va ser, sens dubte, el més famós. És el que tenia aquella secció de saxòfons coneguda com els Four Brothers, els quatre germans, que va inspirar la cançó titulada d'aquesta manera, Four Brothers, que es va convertir, a més, en un dels grans èxits de Herman i els seus nois. La que hem escoltat abans, Autobahn Blues, correspondria al tercer ramat. I ara seguirem amb una gravació del 20 de novembre de 1976 a Nova York, en un concert d'homenatge que va reunir a membres dels diferents ramats de Woody Herman. Escoltarem Early Autumn, amb solo de saxo tenor de Stan Getz, que segurament és el membre dels Four Brothers més conegut, més popular i més famós per mèrits propis. Aquí la teniu.

0: Hola, envio una abraçada superforta per tota la gent de Jàsit. Sóc el Marc Miralta.
1: Jàsit us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Un altre músic que recordem avui perquè fa anys del seu naixement és el cantant de blues Big Joe Turner, que era 2 anys més gran que el nostre protagonista anterior, Buddy Herman. Hi ha molts crítics que veuen en Joe Turner a un precursor clar del rock and roll, fins al punt que l'any 1987 a Joe Turner se'l va inscriure en el Rock and Roll Hall of Fame, que és una llista de celebritats d'aquest gènere que manté el Museu del Rock and Roll que hi ha a la ciutat de Cleveland, a l'estat d'Ohio, als Estats Units. Als anys 50, a més, Joe Turner va ser un cantant molt popular que va comptar amb èxits com, per exemple, Shake, Rattle and Roll. Però a nosaltres, òbviament, ens interessa la seva part més jazzística, que ens arriba des del camp del blues i al costat de figures com Count Basie, amb qui va treballar als anys 40, en l'època daurada de la seva orquestra. Us proposem ara una gravació de 1973, produïda per Norman Granz, en la que el cantant, com és habitual en les produccions de Granz, està rodejat per un octet d'estrelles que inclou, a part de Basie, els saxofonistes Eddie Lockjaw Davis i Zoot Zims, el trombonista J.J. Johnson i Harry Sweets Edison a la trompeta, entre altres. Aquí teniu Good Morning Blues.

Big Joe Turner i Count Basie ens acaben de portar Good Morning Blues. I per acabar, la roda de natalicis que hem celebrat avui a Jazzit, us portem a Gil Evans, una figura segurament no tan popular com les tres anteriors, però amb una obra molt important en el camp de la composició i especialment dels arranjaments. Gil Evans tenia un any més que Buddy Herman i un menys que Joe Turner. I se'l relaciona molt amb Miles Davis, amb qui va col·laborar durant uns quants anys a partir de l'obra mestra de joventut The Birth of the Cool, que Evans va arranjar i Davis va gravar entre 1949 i 1950. Però avui us portem dues gravacions, una a nom propi, Gil Evans, i l'altra a nom de la cantant Helen Merrill. La primera es titula New Bottle, Old Wine, i és de 1958. Per tant, l'època aproximadament dels discos aquests que dèiem de Miles Davis. Miles Ahead, Porky and Bess, per exemple. El títol, que traduït vol dir Ampolla Nova, Vi Vell, fa referència a que el disc està format per una selecció d'estàndards arranjats a la manera de Gil Evans. Aquí teniu una clàssica molt clàssica, St. Louis Blues.

Acabem d'escoltar St. Louis Blues, arranjada per Gil Evans i interpretada per la seva orquestra l'any 1959. La segona gravació seva que us portem la va fer per a la cantant Helen Merrill i és de 1957. El disc es va titular Dream of You i és una vegada més una selecció d'estàndards. Escoltarem You're Lucky to Me amb la veu de Helen Merrill i l'orquestra de Gil Evans.

0: Soc Jordi Rossi. Una abraçada molt forta a tots els amics de Jàcid.
1: Jàcid, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El músic cubà, nacionalitzat nord-americà Paquito de Rivera, està a punt de fer 76 anys i segueix en plena forma i amb una gran activitat. Hi ha un parell de dates a punt de confirmar-se en territoris de parla catalana. De fet, una ja es pot dir. Paquito de Rivera el tindrem a la mostra de jazz de Tortosa d'aquest any, que es celebra finals de juny i començaments de juliol. De moment nosaltres ja li dediquem un espai en el nostre programa. Francisco de Rivera Figueres, nascut a l'Havana el dia 4 de juny de 1948. Fill de músic i nen prodigi. Als 6 anys va fer la seva primera actuació en públic i als 10 va actuar en el Teatro Nacional de la Havana. La cosa es va complicar una mica quan, cansat de la situació política i social a Cuba, l'any 1981 va viatjar a Espanya, en principi per feina, però un cop a Madrid va aprofitar per demanar asil polític a l'ambaixada dels Estats Units. El seu amic Dizzy Gillespie va ser un dels primers artistes i personalitats del món del jazz i de la cultura en general que li va donar suport. Comencem el repàs que farem a la seva trajectòria amb una gravació de 1991 feta a Nova York, en la que intervé el nostre admirat Jordi Rossi a la bateria. Aquí teniu Havana Café, que és la composició que dona títol a tot el disc i que la va escriure el pianista panameny Danilo Pérez, que és el pianista de la sessió de gravació.

Paquito de Rivera i el seu sextet Havana Café, una gravació de l'any 1991. Editat també aquest any, 1991, però gravat un any exacte abans a Alemanya, és el disc Reunión, que representava una trobada històrica de Paquito amb el trompetista també cubà Arturo Sandoval, amb qui havia coincidit a començaments dels anys 70 en el grup Irakere, i que, com ell, també s'havia exiliat als Estats Units. En aquest disc també hi trobem el pianista Danilo Pérez, que en aquell moment era un músic jove, 25-26 anys, que destacava poderosament en l'apartat del jazz i sobretot del jazz amb arrels sud-americanes. També hi ha en aquest disc el guitarrista Farid Haque, que encara que no ho hem dit, també l'hem sentit en el disc anterior. Us portem un bolero preciós, escrit per Chucho Valdés i dedicat a una noia de nom Clàudia.

0: Hola, soy Carlos Arduy. Estáis escuchando Jazz It.
1: Paquito Rivera és el nostre protagonista d'avui i juntament amb Arturo Sandoval ens han interpretat fa uns instants Clàudia, un bolero composat per Chucho Valdés. Paquito també va ser fundador al costat de Dizzy Gillespie de la United Nations All-Stars Big Band, que va recórrer el món amb una proposta basada en el jazz amb influències cubanes, brasileres i, en general, de la majoria de països de l'Amèrica Llatina. Un dels seus membres i un dels músics de jazz més destacats de Brasil dels darrers 40 o 50 anys va ser Claudio Roditi, trompetista, que malauradament ens va deixar l'any 2020 víctima d'un càncer. Amb ell, Paquito va gravar a començaments de segle XXI un disc de música brasilera, és a dir, composicions de Jobim, de Luis Bonfà, del propi Claudio Roditi, un disc amb una sonoritat molt original perquè comptava amb un quartet vocal anomenat New York Voices, que es fusionava d'una manera molt subtil amb l'aire càlid de la interpretació dels músics llatins. Aquí en teniu una mostra amb la seva versió de Desafinado, aquesta clàssica d'Antonio Carlos Jobim.

I per acabar el programa d'avui hem portat a Paquito de Rivera vestit de diumenge i de 21 botons, acompanyat de la Big Band alemanya WDR, que és l'orquestra de l'antiga ràdio de l'Alemanya Occidental. És una gravació de l'any 2022 en la que repassen temes populars del repertori del saxofonista i clarinetista, com per exemple una que en la seva versió original la trobem en el disc Habana Café, amb el que hem començat aquest temps dedicat a Paquito de Rivera. La peça en qüestió es titula Who's Smoking? I amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 7 de setembre i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. Sobre aquesta vaga en parlarem tot seguit amb Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I en cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, on fa una estona es tallava la calçada. A hores d'ara queda un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida també deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera incidència activa, en aquest cas, és un vehicle avariat a la ronda de dalt, que en sentit sud, doncs que en direcció al Nus del Llobregat, obliga a tallar un carril i provoca ja 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals també arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta també a la ronda litoral en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Hola, molt bon dia. Comença la setmana amb perspectiva ja de baixada de temperatura a partir del dimecres. Això seria el més important de la previsió dels propers dies, però començant per avui, encara la calor ha de ser molt evident. De fet, aquest matí ja tornem a despertar amb un ambient molt i molt agradable. Moltes temperatures no han baixat dels 23-24 graus i només amb alguns núvols escampats per la costa. Al llarg d'aquesta tarda, una temperatura molt elevada una altra vegada al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Arribarem als 40 graus de màxima. Temperatura que la resta del país també serà elevada i aquesta tarda només amb 4 núvols decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
4: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
5: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
6: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
5: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
7: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
5: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Doncs sobre aquesta vaga en volem parlar ara mateix amb Mònica Rodrigo. Ella és portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, l'actual motor de les reivindicacions dels docents. Bon dia, senyora Rodrigo, i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia.
1: Som a 24 hores que arrenqui el nou curs escolar i hores d'ara tot apunta cap a la vaga. Mantenen alguna via de comunicació oberta amb el govern per continuar negociant o l'aturada de demà és inevitable?
8: Bé, a 24 hores és inevitable, demà hi haurà vaga. També hem de dir que el mateix govern, la consellera Niubó, en les seves últimes declaracions, va dir que tancava totes negociacions, que també ens sorprèn perquè poques negociacions hem fet des de que es va convocar aquesta vaga, que recordem que fa mes i mig que la vam convocar i ho vam fer amb tant de temps d'antelació expressament perquè tinguéssim temps de poder convocar el comitè de vaga, per poder negociar, per poder parlar-ho i que fos evitable. Però tot i els nostres intents, tant de l'Assemblea de Catalunya com de sindicats, d'intentar reunir-nos i poder parlar, el govern s'hi ha negat i no hem tingut cap negociació, més que el contacte que hi va haver el dijous passat, que tampoc va haver una negociació real des del nostre punt de vista.
1: Entenc, doncs, que el tarannà, segons vostès, és allò una mica la porta tancada. La convocatòria de demà es manté, per tant. Què caldria i quins són els objectius? Què és el que demaneu a la consellera, en tot cas, per reobrir aquestes negociacions? Què us agradaria, en tot cas, que us expliqués, que us dongués, que us exposés per poder seure tots plegats a la mateixa taula de negociació?
8: Bueno, ara mateix el que veiem és una situació bastant enrocada, que se situen molt en els acords que han signat amb algun dels sindicats. Recordem que primer hi va haver un acord que es va signar amb dos sindicats que no tenen representació en el marc educatiu. Són dos sindicats que estan a mesa perquè són sindicats grans espanyols, però no tenen representació dins del col·lectiu educatiu, però tot i aquesta firma, ells van signar i es va tirar endavant. Després vam aconseguir desencallar-ho i va haver un segon preacord que únicament va signar el sindicat de secundària. La resta no, perquè es va fer una consulta al col·lectiu i recordem que dos de cada tres professors vam votar no en aquest acord, bàsicament perquè és un acord que no canvia el nostre dia a dia a l'aula, que no canvia la situació d'emergència que tenim actualment a les aules. Estem igual. Per tant, si fem un acord que fa que les circumstàncies estiguin exactament igual a l'aula, no ens serveix.
1: Senyora Mònica Rodrigo, aviam si sóc capaç de fer-li la pregunta en plan breu i amb dos objectius. Quin seguiment preveieu per a la vaga de demà? I ho dic amb doble perspectiva. Considerant que és el primer dia de curs acadèmic, potser hi ha docents que s'ho pensen dues vegades a l'hora de secundar l'aturada. És veritat que n'hi ha molts que ja han dit que demà no pensen secundar aquesta vaga. I, per altra banda, parlem també de les famílies, que moltes estan molestes per trobar-se amb una vaga just el dia que arrenca el curs i que podria considerar-se que l'aturada fins i tot pot perjudicar l'alumnat en un dia tan important com el d'això, com el de l'inici d'un curs escolar i que en moltes ocasions suposa també un canvi per a aquests mateixos alumnes en moltes casuístiques.
8: Sí, som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus, les vam anar escoltant totes. El bo d'Assemblea de Catalunya és que, com que som assemblearis i és el moviment de base, vam estar fent un treball molt llarg per acabar decidint com començar amb el curs. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. I llavors, com bé dius, jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses. Jo també soc tutora, també em sap greu no rebre els meus alumnes el primer dia, o sigui, al final tenim una feina que és molt vocacional i em sap greu no atendre els alumnes el primer dia, a tots, segur. Però també tot el col·lectiu està molt, o sigui, té molt clar que és necessari seguir les lluites, que hem de ser contundents perquè fins ara, tot i que creiem que ho hem sigut bastant, no hem aconseguit ni acostar-nos als resultats que ens agradarien. Llavors, el seguiment de demà és difícil de preveure, perquè mai s'ha fet una vaga el primer dia del curs escolar. Hi ha molts docents que fins avui estan, segur que avui en els centres després se'n parlarà i estan indecisos per tot el tema aquest, perquè clar, posem en una balança i ens sap greu els alumnes, però també sabem que hem de lluitar. El que tenim clar, o sigui, nosaltres creiem que serà un èxit, que anirà bé i que hi hagi el percentatge de seguiment que hi hagi, tenim clar que el sentiment és de seguir amb les mobilitzacions i de seguir lluitant per aconseguir una millora del sistema educatiu públic.
1: Li pregaria una resposta molt breu, Mònica Rodrigo, tot i que entenc que la pregunta és complexa, però si convé m'ho fa en forma de titular. En una entrevista dissabte a La Vanguardia, la mateixa consellera Niubó es manifestava oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Com ho valoren vostès?
8: Evidentment s'ha de revisar. És un model que bueno, es va intentar, bueno, es va aprovar ja fa molts anys, però en cap moment s'hi han posat els recursos que requereix. Llavors, és un model que sobre el paper és molt bonic, que a gran part del col·lectiu li agradaria que fos real, però perquè sigui real s'han de posar els recursos. I són molts recursos els que es necessiten. I ara mateix no hi són. Llavors s'ha de revisar com podem fer-ho per fer-lo possible.
1: Doncs Mònica Rodrigo, li agraeixo també la brevetat d'aquesta última pregunta. Portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents, evidentment, demà de com es desenvolupa aquesta vaga. Gràcies per atendre'ns, insisteixo, que vagi
8: bé. Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit del matí. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
9: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Una altra de les qüestions candents a l'inici d'aquest curs polític és el nou model de finançament. Un cop aprovat el model pel Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reclamat a Junts pragmatisme per donar-hi suport en el tràmit parlamentari, ja que l'alternativa que ells plantegen quedarà, diu, en via morta. S'hi ha referit en una entrevista al diari Ara.
10: Jo el que els dic sempre a Junts és que la política és l'art de lo possible i en aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui et comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no?
1: I un apunt en plana internacional perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: De nou a casa nostra, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al

0: I avui es posa en marxa el reforç d'algunes línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. És el cas de l'autobús express que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb més freqüències i amb més parades al centre de Cerdanyola. També s'ha reforçat la línia B6 que uneix aquesta universitat amb Sabadell, passant per Badia i Barberà. Encara en relació amb l'Autònoma, també es reforça la línia de Manresa. A més, hi haurà més busos a les línies que cobreixen el trajecte entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilar, així com també la que va de Caldes de Montbui fins l'Hospital de Mollet del Vallès. Per últim, a les comarques centrals hi haurà més expedicions entre Rupit i Vic. Tot plegat forma part del pla de xoc iniciat a l'abril per contrarrestar el desgavell a la xarxa de Rodalies. I canviem radicalment de tema per explicar-vos les manifestacions d'aquest diumenge arreu de l'Estat per exigir que els ajuntaments compleixin la llei que els obliga a gestionar les colònies felines. A Girona, la mobilització ha arrencat a la plaça de la Independència i ha recorregut diversos carrers fins a la plaça del Vi per reclamar que el consistori es faci càrrec de les seves obligacions. Denuncien que el voluntariat no pot assumir tot sol la gestió dels gats de carrer, que comporta esterilització, atenció veterinària, alimentació i seguiment dels animals. Marta López és membre de la Federació Animalista Comarques de Girona.
1: Tot ho tenim que pagar les alimentadores, associacions, i això no és càrrec nostre, són els ajuntaments que estan obligats a fer-ho. Nosaltres ho fem per amor al gat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ells ho han de fer-ho perquè la llei els obliga a fer-ho, i no ho fan. Bueno, hi ha alguns ajuntaments, molt pocs, que ja esterilitzen, però arriba un punt que diuen no tenim diners. Qui ha de fer la feina? La responsabilitat és d'ells, dels animals que estan en el carrer.
0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
2: Entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
3: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
4: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anularon un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo. Mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la gradació.

0: Estaria visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
1: Ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estava present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.
0: Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones han pogut gaudir de l'espectacle. Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
2: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem l'exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una 80 de municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 7 de setembre. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
6: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una 20 de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. De seguida hi entrem a fons, en conversa amb Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, destaquem que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicta. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts i mig de 8:15. Obrim, per tant, plana de serveis i ho fem amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha dos accidents. El primer, a l'AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles, en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. D'altra banda, hi ha un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. I pel que fa al temps, comencem la setmana encara amb molta calor, però amb la previsió de baixada de temperatures a partir de dimecres. Aquest matí, ambient molt suau, amb moltes temperatures que no han baixat dels 23 o 24 graus i amb força estones de sol al conjunt del país. A la tarda, la calor tornarà a ser intensa, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on es podran assolir els 40 graus. A la resta, temperatures també molt elevades i només alguns núvols dispersos a la costa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem suar en els titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialt i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
8: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
6: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació que ens aporta ara la Caral Àries.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
11: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
6: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
6: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any passat. Ens ho expliquen els companys de BTV.
12: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant. Però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
13: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament no s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
12: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
6: I arribarem a 7:45 parlant de la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
14: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional tampoco a nuestra realidad territorial, y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
6: Doncs analitzem aquesta crisi migratòria amb les conseqüències socials i també polítiques que se'n deriven. Ho fem en conversa amb Tica Font. Ell és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, bon dia.
6: Primer de tot, per la magnitud dels fets, podríem parlar d'un dels problemes de política migratòria més complexes i greus que ha hagut d'afrontar el govern espanyol fins ara?
15: Sí, per la quantitat de gent que ha creuat la frontera, eh? Però també, no surt cada dia a la premsa, però també és similar, i com a problema de seguretat, tenim el pas de droga des del Marroc cap a Espanya. Són problemes de caràcter fronterer. Jo voldria que tinguéssim tots present que la Unió Europea paga a certs països per la seguretat fronterera. En aquest cas, Marroc cobra diners per vigilar el pas fronterer. També ho fem amb Senegal, ho fem en Mauritània. És a dir, que no vinguin migracions cap a Canàries, que no ens arribi la migració cap a Espanya. Va estar-ho fent en Líbia, està en Turquia, que es paga per evitar que aquest país se responsabilitzi de que els migrants arribin fins a les nostres fronteres. Estats Units també ho fa, en Mèxic i en Guatemala. Aquestes dues fronteres paguen aquell país per la seva protecció. També hem de tindre present que hi ha estructures de coordinació, d'intel·ligència, tant policial com militar, en la qual formen part aquests països i les policies i els serveis secrets, diríem, europeus, espanyols, etc. En tres àrees en les quals es treballa el que diríem seguretat compartida: drogues, migracions i el jihadisme, diríem, de tot el que és la zona del Sahel, forma part d'aquestes estructures de seguretat. Que no arribin els grups, diríem, radicals, terroristes, que no arribin fins aquí. Tant jo crec que aquí en parlem molt de qüestions ja, com si diguéssim, sobrevingudes, o de lo que va passar el mateix dia, de les implicacions del Marroc, però jo crec que el que fa falta obrir és una investigació molt seriosa de què va passar des de molts dies abans, què ha fallat, quins errors s'han comesos, si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho. I demanar només que el ministre dimiteixi, pues, mira, això seria com deixar-ho tot igual.
6: No sé si el govern espanyol estaria per aquesta labor, i li dic perquè el president Sánchez, per activa i per passiva, ha insistit en excloure el Marroc de tota possible implicació en aquest pas massiu cap a Ceuta. Això, tot i l'informe de la policia, vostè també s'hi referia ara fa uns instants, sobre com els gendarmes marroquins haurien organitzat aquesta allau. Quina lectura n'hem de fer? I per què aquesta insistència a desvincular el país veí? Entenc que això pot ser una qüestió estratègica i molt amb tota aquesta política de fronteres que vostè ens estava explicant ara,
15: Mira, ell pot tindre raons de caràcter diplomàtic, que vol dir, no el faig enfadar. Bueno, però això no vol dir que no facis una investigació en aquestes implicacions. Si les investigacions donen una base real a que realment es pot demostrar que sí que hi ha hagut implicació, i llavors s'ha de demostrar en quin nivell. Ha estat iniciativa d'uns quants policies, cosa dubtosa, han tingut alguns comandaments, ha arribat fins al govern, ha arribat fins al rei. Aquesta cadena s'ha de... Bueno, jo crec que s'ha d'investigar. I així i tot, jo crec que Espanya el que no pot basar-se és... I aquí hem de diferenciar, jo diria, entre dues coses. Si hem tingut fallos en la intel·ligència o excés de confiança en que Marroc solucionaria aquest problema i ell faria la contenció i nosaltres no hem de fer aquesta tasca. Jo crec que ni en jihadisme, ni en migracions, ni en temes de drogues pots confiar en que l'altre país, malgrat li paguis, la teva seguretat te la resoldrà ell. Aquí jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
6: Tica Font, acabo. La Comissió Europea ha afirmat ja que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió quan sigui necessari. No sé si estem ja en aquest escenari i encara més, si la militarització de les fronteres acabarà funcionant, com de moment s'ha demostrat que no.
15: Mira, militaritzar significaria exèrcit, val? I en l'exèrcit tindrem un problema. Les competències de l'exèrcit no són adequades per la frontera. L'exèrcit no pot disparar a la població, no pot detenir a la població, no pot fer aquestes tasques. Ara, que l'exèrcit o la intel·ligència militar tingui més pes, diríem, però fixa que estic parlant d'intel·ligència i de retaguardia, de mesures tecnològiques. Per exemple, diríem, és impossible que si tenien un bon sistema de control en antenes de telefonia, veure com hi ha columnes de persones que s'estan movent en una direcció, això es detecta. Que hi ha hagut un fallo d'intel·ligència, un fallo de comunicació, un fallo de que ningú s'ho ha mirat, un fallo de que ningú ho ha comunicat. Això s'han d'establir aquí les cadenes de què ha fallat. Jo crec que és lo essencial i és de lo que no se parla. Es farà o no es farà? Es farà i no ens n'assabentarem. Pot ser una altra, però és que si no es fa, sí que la irresponsabilitat política és molt gran, perquè hem d'estar preparats en tema fronterer davant dels problemes de seguretat més rellevants.
6: Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Gràcies una vegada més per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
15: Gràcies i bon dia.
6: Més coses, un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
16: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
6: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Tornem a casa nostra per explicar-vos ara que el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: I canviem ara de disciplina esportiva per parlar de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: A Torredembarra, la Diada de Santa Rosalia ha deixat aquest diumenge una jornada en què els nois de la Torre han revalidat la seva millor actuació de la història en descarregar per segona vegada el castell de buit d'aquesta colla del Tarragonès. Una actuació amb determinació que els ha deixat un 7 de 7 i un 4 de 8. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona han acabat la jornada amb un 7 de 8, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 8. Els castellers de Lleida han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 7 amb agulla.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1987. Espagat.
5: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
6: Jordi Bové, director del Termcat.
7: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per l'esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, Badalona. El sindicat Justec i la intersindical Escalfen Motors per la vaga del dia 8 de setembre coincidint amb l'inici del curs escolar.
9: Badalona Matí. Àlex Isó.
8: Els dos sindicats preveuen un alt seguiment del professorat en una jornada marcada per les manifestacions territorialitzades arreu de Catalunya. No hi ha hagut avenços significatius, doncs, de la reunió de dijous passat amb la consellera Esther Niubó i la situació continua enrocada. Així s'han expressat Montse Gregoriano, portaveu del sindicat USTEC, i també el delegat de la intersindical, Gabriel Ramírez.
10: Hi ha vaga i fins ara es preveia incerta, però ahir a l'assemblea que hi va haver de Consorci Barcelonès Nord i Barcelonès Sud, i s'hi van presentar ja 200 persones. Això és un auguri de que hi haurà una alta participació, tot i ser el primer dia de curs.
11: Necessitem un pla de xoc que permeti acabar amb els problemes que pateix l'educació. La manca de finançament, les ràtios excessives.
8: És dilluns 7 de setembre de 2026. Repassem altres notícies destacades del dia.
9: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
8: I és que demà un total de 28.575 alumnes d'infantil, primària i ESO començaran el curs escolar a Badalona. Tuti García, bon dia.
12: Bon dia. La xifra global es manté estable respecte del curs passat, tot i que la davallada de la natalitat es nota especialment a infantil, que perd 130 alumnes. En canvi, la primària creix en 150 alumnes fins als 13.275.
8: I encara sobre l'inici de curs, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa el començaran sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertocaria.
12: Sí, ho ha denunciat l'ONG Educo, que assenyala que un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat es queden sense l'ajut. En molts casos, la beca menjador els garanteix l'únic àpat complet en tot el dia.
8: El jutjat de Guàrdia de Badalona decreta llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic al barri de la Mina.
12: La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat.
8: La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 24 anys per robar cotxes al barri de Sant Roc.
12: Sí, uns fets que remunten a dijous passat a la nit. Segons el govern local, l'individu acumulava fins a 42 detencions. L'alcalde Xavier García ha fet difusió del cas a través de les xarxes socials i ha reiterat la seva crítica al president Pedro Sánchez per la manca d'instruments legals per actuar en aquests casos.
8: Identificades 37 persones i dos vehicles de mobilitat personal immobilitzats en un operatiu policial conjunt entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
12: L'operatiu es va posar en marxa dijous al vespre per prevenir possibles fets delictius, especialment robatoris violents, amb l'ús de patinets elèctrics o similars.
8: I la Guàrdia Urbana de Badalona investiga la mort d'un motorista de 47 anys en un accident de trànsit dimecres passat.
12: El xoc es va produir cap a les 10 del matí a l'encreuament entre les avingudes del Marquès de Montroig i Maresme, al barri de Sant Roc. L'home va morir al lloc dels fets en circumstàncies que encara es desconeixen.
8: L'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Lovisa Traffic Systems SLU el servei de manteniment, conservació, reparació i neteja dels semàfors de la ciutat.
12: Un contracte que té una durada inicial de 2 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo durant 2 anys més. El servei incorpora també diverses millores, entre les quals la instal·lació d'elements adaptats a persones amb discapacitat visual a 16 passos de vianants.
8: Catalunya en Comú reivindica a les portes de la Diada la construcció d'una nova Catalunya amb més sobirania per decidir més drets i compromesa amb la gent treballadora.
12: Sí, així ho ha defensat el portaveu de la formació al Congrés, Gerardo Pisarello, aquest dissabte des de Badalona, acompanyat de la presidenta del grup municipal, Aida Llaurador.
8: I les altes temperatures i unes rebaixes que s'han allargat durant més de 2 mesos han perjudicat les botigues del centre de Badalona aquest estiu.
12: Badacentre calcula que les vendes han caigut un 20% a l'agost i reclama una regulació del període de rebaixes.
8: Els experts recomanen adaptar la rutina i els hàbits en els últims dies de vacances per tal de garantir que el retorn a la quotidianitat sigui més lleu.
12: Hem preguntat als veïns com encaren aquest retorn a la rutina i també escoltarem els consells del Departament de Benestar Mental de BCA, però ja us ho avancem. La recomanació principal dels experts segueix sent aprofitar les vacances per descansar de la rutina, deixar de banda el mòbil i tornar a poc a poc.
8: I en esports, el derbi català és del Badalona Women, que va imposar-se a l'Espanyol per 1-0.
12: Les de Marc Ballester han sumat 3 punts d'or a la ciutat esportiva de Nijarque gràcies a un gol de Maria Llompart al minut 89.
8: I el Badalona va ensopegar en la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior.
12: 2-1 va acabar el partit, on el Martinenc es va mostrar molt més pràctic i amb més intensitat.
8: El Sigul es queda a les portes del títol en el seu debut al torneig històrics.
12: Les badalonines han caigut davant el Sant Cugat per 1-3 en una final igualada que s'ha decidit en el tram final.
8: En bàsquet, la Sisa Joventut va superar el Ratio Farm Ulm alemany en el seu segon partit al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 82-66.
12: Ha estat el debut de Nicola Provitola amb la samarreta de la penya. 7 anys després d'haver marxat, l'argentí va acabar amb 7 punts i va compartir pista amb Ricky Rubio en el darrer quart.
9: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
8: Passen 6 minuts de les 8 del matí, és el moment de conèixer l'actualitat fora de Badalona. Alternativa d'ultradreta, alternativa per Alemanya, guanya les eleccions a Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots i frega la majoria absoluta que se situa en els 42 diputats. L'extrema dreta dobla els resultats del 2021 i obté 39 escons. És una victòria sense pal·liatius davant el 17% de la CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes.
12: I també és notícia que la Policia Nacional ha desallotjat l'assentament de migrants de les naus del Tarajal de Ceuta. L'objectiu és traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. L'operació policial ha coincidit amb una nova manifestació dels ceutins per reivindicar els drets dels nens de la ciutat.
8: I a Catalunya, la despesa escolar del setembre s'encareix un 15% més que l'any passat. Llibres de text i material escolar són les principals despeses d'una factura que bat rècords. Es calcula que el cost escolar a Catalunya és d'uns 100 euros superior a la mitjana de l'Estat.
12: I el Barça és líder en solitari i se'n va de València, de més talla, amb una maneta 5-0. Lamine Yamal amb 2 gols. Fermín, Rafinha i Pedri han estat els autors d'una golejada que encara hauria pogut ser molt més escandalosa.

0: Bat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Obrim plana de serveis, moment de conèixer la previsió meteorològica per aquest dilluns. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, continuem parlant d'una situació molt i molt més calorosa del que toca. Les últimes jornades hem arribat a aquests 35-36 graus amb molta facilitat, fins i tot una mica més en alguns racons del Llobregat, també del Vallès Occidental. I atenció, perquè avui no afluixa en excés la temperatura. Baixa un parell de graus respecte ahir, però és que encara estarem parlant d'una tarda molt i molt càlida, molt més del que toca, i tenint en compte que també al matí desperta molt suau, una temperatura que fins i tot arran de mar no ha baixat ni dels 25 graus. Per tant, aquest martiri estiuenc, que no hi ha manera de que ens traiem de sobre, i a més, amb força sol, quatre núvols poc importants que una altra vegada s'aniran arrapant més cap al Garraf o cap al Baix Llobregat, també a la comarca de l'Alt Penedès. Una temperatura que, atenció, demà dimarts, momentàniament, encara pujarà més que la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Moment de conèixer l'estat de les carreteres. Avui, primer dia del curs escolar i polític, la tornada a la rutina després de les vacances. Roger Serra, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària més propera a Badalona. La veritat és que sembla que encara no hi som tots, en el sentit de que no parlem de molts problemes en aquesta xarxa viària més propera. Per exemple, hem de dir que l'autopista, la C31, la veritat és que va força tranquil·la. Sí que va intensa, en sentit Barcelona, però encara no parlaríem de les aturades, podríem dir, habituals, i afortunadament no tenim constància de cap incidència. També les coses van prou bé a la Pota Nord, a la B20. En aquesta B20, sense aturades, fins a enllaçar amb les rondes, les coses canvien a les rondes. Això sí, si ara mateix us heu de dirigir a les rondes de Barcelona, aquí trobareu aturades bàsicament en sentit Llobregat. A la ronda litoral, entre el Fòrum i la Barceloneta, a la ronda de dalt gairebé des de Meridiana fins a Sant Gervasi. Acabo repassant la C58 sortint de Barcelona, per si algú ha d'anar cap a la zona del Vallès. Sense massa problemes, s'alenteix un pèl la marxa, però ja és a la zona de Ripollet, en sentit nord, en sentit Sabadell-Terrassa. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat, on compren els professionals. Obramat.
1: I tot seguit, també ens interessem per alguns canvis que es produeixen a partir de demà en la senyalització als carrers de Badalona.
4: Informació de serveis.
5: A partir de dimarts 8 de setembre, els vehicles privats podran utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles. Aquesta mesura busca reduir l'impacte de les obres i les retencions. L'Ajuntament demana als conductors que circulin amb precaució, que respectin la senyalització provisional i que segueixin les indicacions de la Guàrdia Urbana.
4: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Siso i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. El sindicat d'USTEC i la Intersindical escalfen motors per la vaga de demà dimarts, dia 8 de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar 2026-2027. Ambdós sindicats preveuen un alt seguiment del professorat en una jornada marcada per les manifestacions territorialitzades arreu de Catalunya.
6: Tot i la reunió de dijous passat entre els sindicats i la consellera d'Educació, Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Des de l'USTEC alerten que les mancances de l'educació pública no es poden resoldre resoldre 5 dies de l'inici del curs escolar amb pujades de sous, ja que es tracta d'un problema estructural. A més, consideren que el Departament d'Educació hauria d'haver traslladat les propostes durant el mes de juliol.
7: Això ha fet que, tot i les peticions de la consellera de començar el curs escolar amb normalitat, els sindicats es reafirmin en la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre. Escoltem Montse Gregoriano, que és la portaveu sindical de la USTEC.
8: Hi ha vaga? I fins ara es preveia incerta, però ahir a l'assemblea que hi va haver de Consorci Barcelonès Nord i Barcelonès Sud, i s'hi van presentar ja 200 persones. Això és un auguri de que hi ha una alta participació, tot i ser el primer dia de curs.
6: Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Precisament des de la Intersindical demanen un pla de xoc que permeti acabar amb els problemes que pateix, segons reiteren, el sistema educatiu. Reclamen abaixar les ràtios i invertir més recursos a l'escola inclusiva.
7: També alerten d'una manca d'immersió lingüística efectiva a les aules. Ho ha assenyalat el delegat de la Intersindical, Gabriel Ramírez.
9: Necessitem un pla de xoc que permeti acabar amb els problemes que pateix l'educació. I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
6: I pel que fa als serveis mínims, educació infantil, primària i secundària ha de garantir un mestre per cada 3 aules, segons estableix la Generalitat. En el cas d'educació especial, serà la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un 33%.
7: Els sindicats auguren que demà dia 8 serà el tret de sortida d'una tardor calenta en qüestió de vagues, manifestacions i aturades de sortides. Els sindicats alerten que seguiran pressionant el Departament d'Educació amb l'objectiu d'arribar a un acord per oferir a l'alumnat una educació pública de qualitat. Demà, un total de 28.575 alumnes d'infantil, primària i ESO començaran el curs escolar a la ciutat. La xifra global es manté estable respecte del curs anterior, tot i que la davallada de la natalitat es fa notar especialment a educació infantil, que perd 130 alumnes i se situa en 5.200. En canvi, primària creix en 150 alumnes fins als 13.275.
6: I una de les principals novetats del curs és l'entrada en vigor del nou contracte de serveis de les escoles bressol municipals, dotat amb 21 milions d'euros per als propers 5 anys. El nou model incorpora una parella educativa a cada aula, formada per una persona educadora i una tutora d'infantil, i reforça també l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials. En aquest àmbit, les hores de vetlladors augmenten de 8.800 a 9.500 hores anuals, a més d'una partida específica per alumnat amb necessitats educatives especials.
7: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privat un de cada 3 estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia.
6: I l'alumnat de secundària és el més perjudicat, perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona.
7: El Consorci d'Educació ha aconseguit que qui necessita la beca menjador és en un institut públic la tingui. Guiomar Todó és directora general adjunta d'Educo.
10: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on pots, això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
6: Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demana el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat 1.300 milions d'euros anuals, al 0,4% del PIB. El preu mitjà de dinar a l'escola a Catalunya és de 8 euros al dia i el més car de l'Estat. En una llar amb risc de pobresa amb 2 fills suposa més del 9% dels ingressos.
4: Badalona Matí, al 94.4.
7: És un quart i dos minuts de nou. El jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La dona va ser detinguda dijous i divendres va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigació sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.
6: Sí, expliquem-ho. Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat la dona de 33 anys. Els fets van tenir lloc cap a la una del migdia de dimecres, quan la policia van rebre un avís per la localització del cos sense vida de l'infant dins una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. Diverses patrulles es van desplaçar al lloc i van localitzar el cos en un bloc de pisos. També es van activar diverses dotacions del sistema d'emergència mèdiques. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets.
7: La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 24 anys per robar cotxes al barri de Sant Roc. Els fets van passar dijous passat a la nit. Segons el govern local, l'individu acumula fins a 42 detencions.
6: L'alcalde Xavier García Albiol ha fet difusió del cas a través de les xarxes socials, on ha denunciat l'impunitat del cas i la manca d'instruments legals per actuar al respecte. En aquest sentit, l'alcalde ha reiterat la seva crítica al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
7: Identificades 37 persones i dos vehicles de mobilitat personal immobilitzats en un operatiu policial conjunt entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Hi han participat diversos efectius de policies locals de tots dos municipis, Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia. L'operatiu es va posar en marxa dijous al vespre per prevenir possibles fets delictius, especialment robatoris violents amb l'ús de patinets elèctrics o similars.
6: L'alcalde Xavier García Albiol també ha destacat que la coordinació policial i entre municipis és clau per evitar que aquests vehicles s'utilitzin per cometre delictes.
7: La Guàrdia Urbana de Badalona investiga la mort d'un motorista de 47 anys en un accident de trànsit dimecres passat. El xoc es va produir cap a les 10 del matí a l'encreuament entre les avingudes del Marquès de Montroig i Maresme al barri de Sant Roc.
6: L'home va morir al lloc dels fets en circumstàncies que encara es desconeixen i la policia investiga si es va accidentar sol o si hi va haver altres vehicles implicats.
7: I l'Ajuntament de Badalona ha adjudicat a l'empresa Lubisa Traffic Systems el servei de manteniment, conservació, reparació i neteja dels semàfors de la ciutat. El contracte adjudicat el 3 de setembre té una durada inicial de 2 anys i un import màxim de 615.200 euros amb possibilitat de prorrogar-lo durant 2 anys més.
6: El contracte inclou tant el manteniment preventiu com el correctiu dels semàfors i els seus equipaments. El servei també incorpora diverses millores, entre les quals la instal·lació d'elements adaptats a persones amb discapacitat visual a 16 passos de vianants.
4: Badalona Matí.

0: Del lema pel futur de Catalunya, els comuns celebraran la diada a Badalona el pròxim dimecres 9 de setembre en un acte al Teatre Zorrilla que reunirà el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el mateix Gerard Pisarello, la diputada al Parlament, Jèssica Albiach i Aida Llauradó. En el preàmbul d'aquesta jornada, Pisarello ha reivindicat una nova Catalunya, allunyada dels discursos d'odi i de la criminalització dels col·lectius més vulnerables.
1: Sí, el portaveu dels comuns al Congrés ha acusat l'extrema dreta d'instrumentalitzar situacions com la crisi migratòria de Ceuta per atiar aquests discursos.
2: No permetrem que els vassalls de Donald Trump es diguin Abascal, es diguin Albiol, es diguin Sílvia Urriols, escampin discursos d'odi i d'enfrontament per dividir a la població treballadora, a la població treballadora migrant i a la població treballadora autònoma. Hi ha una nova Catalunya que ja existeix i que necessitem construir amb dignitat i drets, que no vol aquest futur de violència.
0: Al seu torn, la presidenta del grup municipal, Aida Llauradó, ha reivindicat una Catalunya més diversa i cohesionada i ha reclamat reforçar els serveis públics davant polítiques de confrontació, odi i discriminació adreçades a persones migrades. Per a Llauradó, Catalunya ha d'avançar amb una perspectiva ecologista, social i feminista.
3: Catalunya és també una societat diversa i el que necessita és més serveis públics, més drets socials, més cohesió i més futur. I això, l'única manera de fer-ho és invertint en aquests serveis públics des d'una perspectiva d'esquerres i no en polítiques de confrontació, d'odi i de discriminació de les persones migrades, que és el que està utilitzant la dreta i l'extrema dreta, que cada cop s'assemblen més.
1: Pisarello també s'ha referit al nou model de finançament autonòmic que es troba actualment sobre la taula i que suposaria uns 4.700 milions d'euros per Catalunya. Admès que la proposta actual no és l'ideal per la formació, que aposta per un finançament singular amb l'horitzó d'un concert solidari. Amb tot, Pisarello ha apel·lat al pragmatisme, ha defensat que no s'ha de deixar passar aquesta oportunitat, ja que estan en joc assegurar les necessitats bàsiques de milions de persones arreu de l'Estat.
0: Vuit i 23 minuts, les altes temperatures i unes rebaixes que s'han allargat durant més de dos mesos han perjudicat les botigues del centre de Badalona aquest estiu. L'Associació de Comerciants Badacentre calcula que les vendes han caigut un 20% a l'agost i reclama una regulació del període de rebaixes.
1: A la recta final de les rebaixes, les botigues del centre ofereixen descomptes de fins al 75%. És un reclam per intentar treure clients en un estiu en què les vendes han disminuït significativament respecte a l'any passat. La competència del comerç per internet s'assuma a la calor que deixa els carrers buits, sobretot al migdia, i també a unes rebaixes que cada cop duren més.
0: Aquesta és la valoració que en fa Cinto Gubert, el president de l'Associació de Comerciants Badacentre.
4: Jo diria que un 20% menys s'ha fet. Sobretot la segona quinzena d'agost, que ha fet molta calor. A l'agost, entre que hi havia gent de vacances i la gent que es quedava aquí no sortien perquè no s'aguantava, ha sigut un agost molt minso. Per mi, el pitjor de la història.
1: Per tot plegat, des de Badacentre aposten per regular les rebaixes de manera que s'allarguin com a màxim dos mesos. En cas contrari, asseguren que el marge de benefici dels comerciants es veu afectat, ja que també han de fer front a les rebaixes d'hivern i altres dates lligades a grans descomptes, com el Black Friday o la Shopping Night.
4: Començar tothom, per exemple, l'1 de juliol, no començar per Sant Joan, i que fos obligatori. És una normativa. Rebaixes, dos mesos, per exemple, i punto. I el dia 1 de setembre, fora rebaixes. Perquè si no, llavors, ja et dic, passem l'any fent rebaixes. Jo penso que s'ha de regular.
0: Tot i el balanç negatiu dels comerciants, són molts els badalonins que han aprofitat les rebaixes aquest estiu, encara que la majoria reconeix que la calor sí que els ha influït a l'hora de sortir a comprar. Escoltem la Marta, la Maribel i també a la Daniela.
5: La veritat és que vivim aquí al costat i estàvem passejant. No érem conscients que era el final de les rebaixes. Hem vist que aquí fora hi havia tota la roba i hem aprofitat per omplir una mica l'armari ara que comença la tornada a l'escola.
6: He comprat des de principi de rebaixes, sobretot sabates, i algú de roba també. Sí que afecta perquè no tens ganes de sortir, només vols estar a casa amb l'aire i quan surtes al carrer, doncs aquesta xafogó que fa. Però bueno, nosaltres sempre sortim, eh? O sigui, aunque sigui última hora de la tarda, sempre sortim.
7: Cada dos per tres hi ha rebaixes, primeres, segones, terceres. Això és perquè volen que compris més. Com ara també pots comprar per internet, ho compres igual. Si vols comprar, ho compres. Però sí, la gent fa molta calor i no surt a comprar.
1: El període oficial de rebaixes va acabar dilluns passat, 31 d'agost, però hi ha botigues on aquests dies encara es poden trobar els últims descomptes per la rematada final.

0: 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí. A les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja per a gossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures. De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i també la comoditat de l'espai.
1: La zona habilitada per gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, ho sabeu, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals.
0: Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
2: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respete. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
3: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
4: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien porque luego vienes allí, luego encima te vas a dar una vuelta y te vas a tomar algo aquí, a los bares de aquí al lado. O sea, que yo creo que todo el mundo gana.
1: Els propietaris de mascotes consideren que la platja està ben habilitada, ja que disposa d'una font i una paperera amb bosses per recollir els excrements. Amb tot, alguns usuaris apunten possibles millores. Una de les demandes és incorporar una dutxa específica per als gossos, com les instal·lades a Mataró.
0: També proposen modificar la tanca perimetral que delimita l'espai.
3: Per exemple, a la platja de Mataró hi ha una dutxa per gossos, aquí no la tenim, és com un arc on el gos es fica sota i el pots dutxar i tal. Després ja sé que potser per la llei de costes no es pot, però potser la valla hauria de ser una mica més baixa, perquè el meu fa molt de cas, però hi ha gossos que, clar, són gossos i traspassen, no?, a la zona on està la gent i no a tothom li agraden els gossos, jo això ho entenc.
1: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost de 2022, inicialment de manera provisional, però actualment l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu. Per accedir-hi, els animals han d'estar censats i portar microxip, i l'horari recomanat d'ús de l'espai és de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 7 de la tarda.
0: Una embarcació de 15 metres d'eslora es va enfonsar divendres al port. Marina Badalona preveu poder reflotar-la aquest dimarts.
1: Per motius de seguretat, la zona de l'incident va quedar degudament senyalitzada i s'hi van instal·lar barreres de protecció per delimitar l'espai. La marinera del port va intervenir amb dues bombes per intentar evitar l'enfonsament de l'embarcació, però l'actuació no va ser suficient i finalment el vaixell va acabar sota l'aigua.
0: Els experts recomanen adaptar la rutina i els hàbits en els últims dies de vacances per garantir que el retorn a la quotidianitat sigui més lleu. El nostre company Jordi Ribàs ha preguntat als veïns com encaren aquest retorn a la rutina i també ha apuntat els consells principals del Departament de Benestar Mental, de BCA.
5: Els primers dies de la tornada a la rutina poden fer-se difícils. Passar d'un horari més lax durant les vacances a un de més estricte pot provocar cert malestar mental i emocional. Per això, encara que hi hagi feina acumulada, experts com la psicòloga referent de benestar emocional de BCA, Laura Villares, remarquen que el millor és no voler solucionar-ho tot el primer dia, per no fer un canvi brusc en l'horari.
6: És important ser estrictes. I també després, de cara a la tornada, jo diria, també ser estrictes amb els horaris al principi, no? De no voler allargar per poder resoldre més coses, sinó de, quan ha acabat la meva jornada laboral, al principi, doncs, intentar respectar-ho.
5: A la pràctica, però, cadascú ho porta com pot. Escoltem a l'Unai, a la Mar i a la Raquel, tots tres del barri de la Morera.
7: Jo he tornat avui. Què passa? Que el món no s'ha aturat al mes d'agost i ara tenim una feinada més gran de l'habitual. Els dies de descans es fumen en no res.
8: Nosaltres ho intentem afrontar d'una manera positiva perquè tornar s'ha de tornar, no ens ha tocat la loteria, i ho afrontem de la manera més positiva possible.
9: Afrontem bé, però bueno, sempre amb els inconvenients de tornar a la feina, els horaris del fill...
5: Ara bé, la recomanació principal dels experts segueix sent aprofitar les vacances per descansar de la rutina. A ser possible, convindria no consultar el correu electrònic, apagar el telèfon d'empresa i també desconnectar una temporada de les xarxes socials.
0: Vuit i 31 minuts. Ramon Durant, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
11: Badalona Matí. Esports.
0: Perquè, Ramon, el derbi català és del Badalona Women. Les de Mar Ballester han sumat 3 punts d'or a la ciutat esportiva Dani Jarque gràcies a un gol de Maria Llompar al minut 89.
10: Correcte. Va ser una victòria justa, de l'equip badaloní, que es va mostrar superior a les blanc i blaves durant tot el partit. I, per tant, doncs, estem parlant que la victòria fins i tot es va quedar curta, tenint en compte doncs, el nombre d'oportunitats que hi va haver a les dues porteries i, sobretot, el gran nombre d'aproximacions que el Badalona Women va protagonitzar cap a la porteria de l'Espanyol. La primera meitat va estar marcada per una ocasió de les blanc i blaves que van acabar, en aquest cas anul·lada per fora de joc de Brown. No obstant això, el Badalona va tenir el control de la pilota durant bona part del primer temps i va buscar les arribades d'Elena Julbe i d'Irina. El marcador, però, no es va moure i al final dels primers 45 minuts, empat a 0. A la represa es va mantenir aquest equilibri amb moltes arribades, amb molt de domini, amb molt de control del Badalona Women, fins que va arribar pràcticament en els darrers sospirs del partit el gol de Maria Llompar al minut 89. La bigatana, en aquest cas Mirari, va donar una assistència a Maria Llompar que va col·locar un xuc creuat des dels 11 metres que va sentenciar aquest derbi. Escoltem a la golejadora del Badalona Women, Maria Llompar.
12: Un passe de la Irina cap a la Paula i pues, he vist que hi havia un espai darrere seu per intentar entrar a segona línia que ja ho havia dit l'entrenador al descans, al Marc, i ja està. Pues, hem intentat seguir els passos i he entrat. Crec que hem fet un partit molt competitiu. Crec que hem aconseguit tenir en molta part del partit la pilota, que és el que nosaltres se'ns dona bé i al final pues, volem donar aquesta iniciativa a tots els equips que ens vinguin davant.
10: Se'ls havia resistit a la primera jornada al camp de l'Atlètic, van aconseguir aquests 3 punts a la segona jornada al camp de l'Espanyol, tercer partit serà el camp de l'Eibar el pròxim cap de setmana.
0: I Ramon, el Badalona, això sí, va ensopegar a la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior.
10: Correcte. Es va jugar dissabte al vespre al municipal del Guinardó i la veritat és que va ser, podríem dir, el reflex del que va donar de si també la pretemporada del Badalona, no? Un Badalona doncs, que es va mostrar doncs, com un equip que sap tocar la pilota, que juga bé, diríem, a futbol, però que no troba la profunditat, que no acaba de ser letal de cara a la porteria contrària i, a més, veu com els equips, sobretot quan empleen accions d'intensitat, doncs li poden fer mal. No? El descans es va arribar amb 1-0 favorable al Martinenc, va reaccionar el Badalona i va empatar mitjançant el jugador del juvenil fins la temporada passada, Antoni Asso, que va empatar el partit, però al minut 94, ni més ni menys a un del final, va marcar Dani Suárez el 2-1 que va fer embogir el municipal del Guinardó. Primera derrota de la temporada i les valoracions del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, que van ser bastant contundents.
13: Crec que la derrota és justa, hem de fer autocrítica, crec que l'equip o fa un canvi en el sentit competitiu i de ser més sòlid i més intel·ligent mentalment i més fort mentalment o ens costarà, per tant hem de ràpid treballar, fer aquest canvi i després sortirà tot el talent que també té l'equip, però ho hem intentat, se'ns ha escapat al final.
10: Veurem com li van les coses al Badalona aquest dimecres, partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
0: I el Sígol es queda a les portes del títol en el seu debut al torneig històric. Les badalonines, Ramon, han caigut davant el Sant Cugat per 1-3 en una final igualada.
10: Han fet un gran torneig històric, van acabar cedint en aquesta final contra el Sant Cugat, un dels equips potents, però en tot cas, doncs, un Sígol renovat, que veurem com li van les coses aquesta temporada, tot fa preveure que sembla doncs, que podrà superar les expectatives de la temporada passada amb escreix i, per tant, doncs, aquesta bona actuació en el torneig d'històrics, no? De fet, el conjunt del Sant Cugat va sentenciar la final al minut 85 des del punt de penal, un partit marcat també per les decisions arbitrals que van acabar amb dues targetes vermelles pel conjunt badaloní. el Sigul tanca d'aquesta manera el seu primer històric amb un subcampionat i una bona imatge en una final que ha competit fins al final. Escoltem el tècnic del Sigul, Dani García.
14: A nivell de càrrega era un partit que necessitàvem nosaltres per la preparació que portem per la temporada, ja comencem Lliga, setmana que ve. I la veritat que és molt bona, crec que hem sigut dominants del partit pràcticament en tot moment, com la nostra identitat, que és això el que volem deixar al Sigul, una identitat clara, simplement que bueno, no hem pogut transferir els gols la primera part, sobretot que tinguem dos o tres ocasions molt clares, i després que amb el 2-1 d'elles al final, que un golazo, s'ha trencat el partit, i a partir d'aquí pues, bueno, ens han ficat el tercer i ja està, anecdòtic.
10: S'espera una temporada il·lusionant del Sigul amb aquest nou projecte en aquesta tercera federació femenina.
0: I finalment la sisa joventut va superar el Ràdio Farmul Malemany en el seu segon partit al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 72-66.
10: De fet, com tu bé deies, era el segon partit a Sant Julià de Vilatorta, el tercer de la pretemporada i primera victòria al joventut, que va comptar ja pràcticament amb la seva majoria d'efectius, no? Es va imposar el conjunt de l'Ànima per 72-66. Va ser el debut de Nicola Provitola amb la samarreta de la penya 7 anys després d'haver marxat. L'argentí va acabar amb 7 punts i va compartir pista amb Ricky Rubio en el darrer quart. També va tenir els seus primers minuts de verd i negre Àlex Reyes, que va explotar després del descans i va signar 11 punts. L'argentí Nicola Provitola feia aquesta valoració al final de l'enfrontament.
15: Hablar, ¿no? Un poco de cómo ir mejorando, de qué pasos tenemos que seguir, pero bueno, el equipo trabaja, el equipo tiene vocación y bueno, tenemos que seguir respetando eso y bueno, enfocarnos mucho en el próximo objetivo, que es la Liga Catalana.
10: Una sisa de joventut que tornarà a jugar, com escoltàvem a Nicola Provitola, el dimecres a 6:45 de la tarda i ja en directe per Ràdio Ciutat de Badalona a la Lliga Catalana. Serà a Tarragona contra l'Ilerna Lleida en el primer dels dos partits del seu grup. El divendres 11 de setembre jugarà el segon duel contra el Fiat Girona.
0: I Ramon, un darrer apunt de bàsquet perquè 10 clubs badalonins s'enfrontaran la setmana vinent del 10 al 13 de setembre per aixecar aquesta 37a Copa Badalona de Bàsquet.
10: Sí, la presentació va ser al Centre Cultural del Carme, va comptar amb tots els clubs participants i es va poder palpar la rivalitat i l'amistat que congreguen aquesta competició. Els espais de joc es dividiran en 4 pavellons. La Plana, Casa Gemes, Montigalà i la Cireta del Pastís, les tan esperades finals que deixaran la Plana sense un seient buit. Es disputaran diumenge 13 de setembre a partir de les 5 de la tarda amb la final masculina i a les 7 amb la final femenina. Escoltem a Rosa de l'Amo, tercera tinenta d'Alcaldia d'Esports.
16: És una ciutat molt de bàsquet i els clubs el que ens demanen és que s'organitzin aquestes competicions, que contínuament la ciutat respiri bàsquet, i la millor manera de fer-lo és organitzant aquesta Copa Badalona, que durant el cap de setmana i després la Copa de Badalona Mini, que també és molt important, jugaran els grans però també els petits, doncs convisquin, competeixin, però sobretot facin arribar el nom de Badalona, alcin el nom de Badalona com el bressol del bàsquet que som.
10: Una presentació que també va voler recordar la figura de Manolo Benavente, qui va morir tot just fa un any per una caiguda fortuita al pavelló de la Plana.
0: I Ramon, en tenis, diumenge al matí, Ashleigh Lahey es va proclamar campiona del primer torneig ITF Women 15 de l'Open Badalona d'aquest any.
10: La jugadora nord-americana es va imposar per 2-16-1 a Mariana Agricocastri en un partit molt igualat de principi a fi. Lahey es va avançar en el primer set dominant el joc des del fons de la pista. Les seves deixades també van fer molt mal a la jugadora grega. Ella mateixa va començar a patir molèstia del genoll a la cama dreta i va haver de ser atesa pels fisioterapeutes. Això va aprofitar la seva rival per reaccionar i es van dur el segon set per 6-2. En el tercer definitiu set, Lahey va mostrar caràcter i va acabar imposant-se per 2-16-1, proclamant-se campiona del torneig. Escoltem a la jugadora nord-americana.
17: En aquests moments estava ganant-me por winners y bueno, al final yo creo que fue un poco de suerte hoy de haber ganado, pero también solo quería luchar lo más que podía hoy y no podía estar a full, pero sabía que con un poco de adrenalina me iba a bajar un poco el nivel de dolor.
10: Amb aquest torneig, el Tenis Club Badalona posa el punt final a l'Open Badalona 2026, tant en categoria masculina com femenina, i ja mira cap a la pròxima edició, que començarà amb el torneig masculí previst pel pròxim mes de maig del 2027.
0: I acabem, Ramon, amb aquest repte solidari, eh? En Benyat García, que ha culminat a Badalona aquest repte de 1.250 quilòmetres en bicicleta per donar visibilitat a la fibromiàlgia.
10: I ja es diu aviat, eh? El repte que va finalitzar ahir diumenge ha tingut com a objectiu donar visibilitat a la fibromiàlgia, una malaltia que sovint continua sent invisible i difícil de comprendre per bona part de la societat. Escoltem en Benyat García, esportista de Reptes Solidaris.
18: Y lo que sí diría y haría mucho hincapié a las personas que no sufren la enfermedad, a familiares y acompañantes, que de verdad crean a estas personas, que crean a sus familiares, que crean a sus amigos y que sean un poco más empáticos, que algún día igual les toca a ellos y yo creo que no les gustaría que nadie les tratase así.
10: Doncs quilòmetres en causa ha convertit l'esforç físic del recorregut en una eina de sensibilització amb la bicicleta com a fil conductor d'un missatge que va molt més enllà de l'esport.
0: Ramon Duran, moltes gràcies.
10: A vosaltres.
11: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
19: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
20: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
19: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
21: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
1: Sílvia Llamas, bon dia.
22: Bon dia.
11: Moment d'anar al quiosc.

0: Repassant les portades del dia dels principals diaris, Sílvia, per on comencem?
1: Sí, comencem tot i pel periòdico, que dediquen el seu titular de portada a la renovació. A la cúpula judicial, diuen, el Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció i expliquen que un sector del Suprem...
0: del Consell General del Poder Judicial.
1: Vol esperar les jubilacions del 2027 per negociar les designacions en bloc. En aquesta portada del periòdic dediquen la imatge a aquesta victòria de l'ultradreta a Alemanya, i aquí veiem doncs el candidat de l'Alternativa per Alemanya celebrant la victòria, un tema que també doncs destaquen a La Vanguardia, en aquest cas en el titular de portada. Diuen, els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz. En aquest cas, La Vanguardia dedica la imatge de portada a la golejada del Barça davant el València. En el cas del diari Ara, també dediquen el titular, en aquest cas, i la imatge a la victòria de l'extrema dreta, que diuen arrasa a Saxònia-Anhalt i sacseja Alemanya. Aquí expliquen que Alternativa per Alemanya obté el 44,6% dels vots. I per últim, el diari El Punt Avui, dediquen la seva imatge i titular de portada al món de l'educació. Diuen, nou curs, conflictes vells, i expliquen, el primer dia d'escola arrenca demà amb una vaga educativa que evidencia que el malestar docent persisteix.
0: Doncs ara és hora de donar un cop d'ull a les notícies més destacades de la jornada, fora d'aquestes portades, tot i que algunes segur que hi són. Sílvia, què és notícia fora de Badalona?
1: Doncs comencem amb aquesta victòria de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que arrasa a Saxònia-Anhalt. La formació liderada per Ulrich Siegmund s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i opta a governar. L'Alternativa per Alemanya s'ha imposat amb claredat i ha deixat molt enrere la resta de formacions. Amb el 100% dels vots escrutats, obté el 44% dels vots davant el 17% de la CDU, que és el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, un partit d'extrema dreta té opcions reals de governar en un govern regional.
0: I almenys 5 morts i diversos ferits en l'accident d'un avió d'Amazon a l'aeroport de Miami.
2: La imatge del dia.
1: Doncs sí, tot i les imatges d'usuaris a les xarxes mostren una gran columna de fum negre després de l'accident d'avió que en arribar a Miami ha sortit de la pista i ha xocat contra diversos vehicles. Per ara es desconeixen els detalls dels fets que han passat al voltant de les 2 de la tarda d'aquest diumenge a hora local, i s'ha obert una investigació al lloc i han assistit més de 60 unitats del cos de bombers i rescat de Miami-Dade, i l'aeroport de Miami ha quedat tancat. S'han suspès tots els vols de sortida i arribada, i l'avió accidentat a hores d'ahir al vespre encara estava immobilitzat. Entenem que aquest matí encara hi serà immobilitzat a l'extrem nord-est de les instal·lacions.
0: I també trobareu a la premsa, és notícia, aquest desallotjament a Ceuta de l'assentament de migrants a les naus del Tarajal, mentre també creixen les protestes.
1: Així és, aquest assentament de barraques es troba a les afores de Ceuta, a tocar de la frontera amb el Marroc. Hi havia joves, famílies amb nens i altres persones en situació de molta vulnerabilitat que s'han trobat per sorpresa amb aquesta actuació policial. En paral·lel, al migdia d'aquest diumenge s'ha fet una manifestació que ha concentrat famílies de Ceuta que demanen en el govern espanyol que acceleri la sortida de migrants i prengui mesures urgents perquè torni la tranquil·litat.
0: I ferit crític a Barcelona al saltar des d'un quart pis després d'apunyalar 3 persones.
1: Sí, un home es troba en estat crític després de saltar pel balcó, com deies. L'home havia apunyalat 3 persones a l'interior de l'habitatge. Un dels ferits es troba en estat greu. Els fets han tingut lloc aquest diumenge en un domicili del número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I lligat amb el que dèiem abans de Ceuta, alerta aquesta dada. 200 missatges d'odi per hora. Els insults i amenaces a les xarxes tripliquen en una crisi migratòria.
2: La xifra del dia.
1: Així és, l'Observatori Espanyol de Racisme i la Xenofòbia ha comptabilitzat 9.590 missatges d'odi a les xarxes en menys de 48 hores després de l'esclat de la crisi migratòria a Ceuta. L'estudi d'aquesta crisi deixa veure una dinàmica clara. El 60% d'aquestes publicacions van directament a l'insult i l'amenaça senzilla. A més, un 68% dels comentaris analitzats anaven dirigits específicament contra persones del nord d'Àfrica.
0: I una altra que també podria haver estat la xifra del dia, la despesa escolar del setembre és un 15% més cara que l'any passat, Sílvia.
1: Així és, les famílies afronten al setembre una gran factura de despesa escolar, varia en funció del curs, el centre i si l'escola és pública o privada, però de mitjana, en el cas dels centres públics a Catalunya, el càrrec al setembre és d'uns 735 euros, un 15% més que l'any passat. En centres concertats pot suposar fins a 810 euros i en escoles privades pot superar els 1.880.
0: I què has trobat de Badalona altres mitjans catalans?
1: Doncs en aquest cas destaquem una notícia del Periódico on expliquen que el Biol té, aquest és el titular, el Biol té empadronades 345 persones a l'alberg per a sense sostres de Badalona que va tancar el 2024. En aquesta notícia diuen que han tingut accés a dades del padró municipal de l'Ajuntament de Badalona on ressalta, diuen, el creixement en els últims 3 anys d'un 122% dels locals utilitzats com a habitatges, així com l'increment d'un 60% als pisos amb 10 o més persones empadronades des de 2023, però també es fixen en aquesta dada de persones que estan empadronades en algun dels equipaments municipals de serveis bàsics d'atenció social que a principis de 2025 eren un total de 469 persones empadronades sense domicili fix a Badalona i concretament, com deia el titular, doncs 345 estarien en aquest antic alberg de Can Bofí Vell i representen un 73,5% del total. Deixem destacar que des del govern municipal doncs expliquen, hi ha declaracions de la tinenta d'alcaldia Rosa del Amo, que és molt crítica amb l'actual regulació del padró i considera doncs el considera com una mentida, diuen en aquest article, i explica que les persones sense llar que viuen a Badalona i tenen un pla de treball als serveis socials, doncs han de ser empadronades en un edifici municipal.
0: També trobareu al Periódico que els hospitals de Can Rut i Sant Pau representaran Espanya en un gran estudi europeu sobre una prometedora cirurgia per l'Alzheimer, però anem a repassar ara, Sílvia, quines són les notícies més llegides de casa nostra, de PDN.com.
1: Sí, doncs molt breument, són temes que heu tractat a l'informatiu i les notícies més llegides al nostre portal són primer aquesta dels 5 contenidors cremats aquesta matinada de diumenge a Casagemes, també suposo per les imatges que són bastant doncs, cridaneres, aquests contenidors cremant just en el moment que intervenien els bombers. Després, la segona notícia més llegida és els vehicles privats podran utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta, aquesta informació de servei que heu explicat al principi de informatiu. I per últim, l'enfonsament d'aquesta embarcació de 15 metres d'eslora al port de Badalona.
0: Anem a repassar ràpidament xarxes socials?
1: Sí, va.
0: Què has trobat?
1: Doncs mira, Tuti, ens quedem amb un vídeo que hem penjat des del perfil, s'ha penjat des del perfil Badalonisme, que mostren al mercat de la misèria del barri de Sant Roc, aquest mercat de productes de segona mà, sí. I mercat il·legal, podríem dir. Aquest usuari diu barri de San, en el barri de Sant Roc, continuamos con el mercado de la misèria bajo la autopista, sin inversiones ni servicios sociales. I diu, cuando veremos una manifestación de apoyo al barrio. I a les imatges, no sé si les podem veure, però doncs es veu realment moltíssima gent amb aquest mercat il·legal venent i recollint en el moment que arriba la policia. Són imatges que des de fa molt de temps hem vist. Ja temporades s'ha aconseguit aturar més aquest mercat de la misèria, ara torna a estar actiu.
0: Va, anem a saber què ens proposa avui la Sílvia, quina és la seva proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
0: On anem?
1: Doncs avui anem al Palau Sant Jordi, Tuti, perquè hi actua l'Aitana. De fet, va arrencar aquesta mini, podríem dir, minigira de, que fa a Barcelona, que són quatre concerts que l'artista catalana farà a Barcelona. Va començar divendres i avui és el penúltim. Demà serà l'últim concert al Palau Sant Jordi, on la catalana presenta la seva gira Cuarto Azul, que és la cinquena de la seva carrera, i doncs és la primera de caràcter mundial i on, com no pot ser d'una altra manera, s'escoltaran èxits com aquest.

0: els últims concerts que queden, no, Sílvia?
1: Sí, avui aquest i demà... vespre i demà, pels que van poder aconseguir entrades, perquè fa molt de temps que sí. estan esgotades.
0: Al Palau Sant Jordi. Gràcies, Sílvia.
1: Fins demà.

0: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia. Badalona Matí.
1: 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Aprofitem per fer un repàs als principals titulars de la jornada. El sindicat Justec i la Intersindical escalfen motors per la vaga del dia 8 de setembre coincidint amb l'inici del curs escolar. Els dos sindicats preveuen un alt seguiment del professorat en una jornada marcada per les manifestacions territorialitzades arreu de Catalunya. No hi ha hagut avenços significatius, doncs, des de la reunió de dijous passat amb la consellera Esther Niubó i la situació continua enrocada.
2: I és que demà un total de 28.575 alumnes d'infantil, primària i ESO començaran el curs escolar a Badalona. La xifra global es manté estable respecte al curs passat, tot i que la davallada de la natalitat es nota especialment a infantil.
1: I encara sobre l'inici de curs, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa el començaran sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertocaria. Ho ha denunciat l'ONG Educo, que assenyala que un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat es queda sense l'ajut.
2: I el jutjat de Guàrdia de Badalona decreta llibertat amb mesures cautelars per la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins una bossa de plàstic al barri de la Mina. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat.
1: La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 24 anys per robar cotxes al barri de Sant Roc. Els fets es remunten a dijous passat a la nit i, segons el govern local, l'individu acumula fins a 42 detencions.
2: I també us expliquem que han estat identificades 37 persones i dos vehicles de mobilitat personal immobilitzats en un operatiu policial conjunt entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu es va posar en marxa dijous al vespre per prevenir possibles fets delictius.
1: I la Guàrdia Urbana de Badalona també investiga la mort d'un motorista de 47 anys en un accident de trànsit dimecres passat. El xoc es va produir cap a les 10 del matí a l'encreuament entre les avingudes del Marquès de Montroig i Maresme. L'home va morir al lloc dels fets en circumstàncies que encara es desconeixen.
2: I l'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Lovisa Traffic Systems el servei de manteniment, conservació, reparació i neteja dels semàfors de la ciutat.
1: Catalunya en Comú reivindica a les portes de la Diada la construcció d'una nova Catalunya amb més sobirania per decidir, més drets i compromesa amb la gent treballadora.
2: I en esports, el derbi català és del Badalona Women, que va imposar-se a l'Espanyol per 1-0.

0: Badalona Matí. El repàs informatiu de primera hora.
1: I avui, en aquest primer Badalona Matí de la temporada, tenim molts continguts. Tot seguit el repassem. Parlarem amb el sindicat USTEC, el Barcelonès Nord, i amb la Federació també d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Badalona sobre aquesta vaga d'educació prevista per demà, que ara us explicàvem. Tot seguit, a la tertúlia, també abordarem diversos temes d'actualitat. I avui, atenció, perquè parlem amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Recordin que poden enviar les seves preguntes al WhatsApp del programa, al telèfon 680 89 81 63 73, o bé trucar el telèfon en directe al 93 395 4004. A continuació, la psicòloga Amàlia Muñoz també ens donarà alguns consells sobre la tornada a la rutina, i acabarem també amb seccions de podologia, cuina i teatre. Per tant, venim farcits de continguts fins al punt del migdia, a les 12, no hi falteu. I tot seguit també fem un repàs als continguts que tenen preparats per avui els companys d'esports. Ramon Duran, què tal?
2: Què tal, bon dia? Doncs sí, també venim farcits de continguts en aquest primer esport de la temporada de Televisió de Badalona. Ens farem ressò, doncs, de la pretemporada del Joventut, dels pròxims compromisos, d'aquesta lliga catalana que està al caure. En definitiva, també, doncs, de molt de futbol, perquè parlarem de l'inici de la competició de la Tercera Federació amb el Badalona, la segona jornada ja de la Primera Divisió Femenina amb la primera victòria del Badalona Women, també de la final del torneig històric femení amb la derrota del Sígol, que va fer un gran paper, i també en plena poliesportiva, doncs, parlarem, doncs, de tennis, d'aquesta final de ITF Women 15 Open Badalona, i també, evidentment, del repte solidari de la fibromialgia que es va assolir en aquest cas en Banyat García. De tot això en parlem avui al programa d'esport a Televisió de Badalona.
1: Molt bé, Ramon, no ens el perdrem. I els companys dels serveis informatius, Paula Rossinyol, què tenim per avui? Què marca l'actualitat del dia?
3: Molt bon dia, Àlex. Doncs, com bé saps, demà comença el curs escolar, i des dels informatius avui ens farem ressò de tot el que passi aquestes hores prèvies a l'inici de les classes. Un inici del curs, com dèieu, que vindrà marcat per la vaga de mestres prevista per demà mateix. Parlarem amb la Federació d'AFES de la ciutat perquè ens expliquin com encara la tornada a les aules, i estarem també molt pendents del que ens diguin els sindicats que demà fan crida a la vaga. A més, ens desplaçarem fins al Col·legi Badalonès per copsar com viuen els mestres i els professors aquestes hores prèvies d'aquest inici de les classes, i també ens farem ressò d'una queixa, la de l'escola Badalona Port, que pateixen, diuen, per unes obres que s'estan fent a tocar del centre. Més enllà d'això, decidirem també estar molt atents a l'entrevista que feu al Badalona Matí amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i en clau cultural, per donar aquest contrapunt, també voldrem conèixer la trajectòria amb la pintora Elena Cabezas, que avui estrena una exposició a la nostra ciutat titulada Somnis, mostra retrospectiva. Serà l'espai cultural per a tu, que està ubicat al carrer Sant Anastasi. I això és tot, Àlex. Molta sort en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies, Paula. Que
3: bon dia.
1: Bon dia.
0: Badalona. Les 9 del matí.
1: Us ho dèiem, el curs escolar comença demà dimarts 8 de setembre, però ho farà d'una manera ben diferent de la prevista, amb una jornada de vaga convocada pels sindicats educatius. Vostè, que ha mantingut l'aturada anunciada al juliol després de la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Una trobada que no ha servit per acostar posicions. Reduir ràtios, més professionals, educació inclusiva, salaris i més recursos per a l'escola pública són alguns dels punts que hi ha damunt la taula. Per saber per què el professorat torna a mobilitzar-se i què pot passar a partir d'ara, avui fem el primer cafè amb la Montse Gregoriano, que és representant d'USTEC al Barcelonès Nord. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Badalona Matí. El primer cafè.

0: Comencem pel més immediat, a Montse. El curs escolar arrenca demà i ho farà, com diem, amb aquesta jornada de vaga. Per què des d'vostè considereu necessari començar el curs d'aquesta manera?
1: No és que no només vostè ho considera, sinó que és una demanda i una prioritat de tots els treballadors i treballadores. El curs passat vam acabar amb unes jornades mobilitzadores com en anys havien estat. Aquestes ens van donar un pacte al març i finalment al maig hi va haver una altra amb una consulta a la qual majoritàriament les treballadores d'educació van dir que no era suficient i que calia seguir treballant i organitzades per aconseguir totes les necessitats que té l'educació pública. Per tant, són conseqüents i aquí estem.
0: Dijous vau reunir amb la consellera d'Educació, l'Esther Niubó, però la reunió no va arribar a cap acord. Què us ha plantejat el departament i què és el que no us convenç?
1: Doncs no ens pot convèncer el que no es proposa i el que no hi ha voluntat negociadora. Les úniques ofertes que ha fet el govern o que ha llançat encobertament com a ofertes per aturar aquesta vaga del dia 8 són les que ja ha de desplegar pel fet d'haver fet un acord. Per tant, no hi ha noves ofertes i el que ens preocupa realment a Educació és la inclusiva, la climatització i tot d'aspectes que encara no estan resolts. És més, molt del que està pactat no s'ha dut a terme i al setembre no està a l'escola encara o en els centres educatius. Per tant, hem de seguir organitzades i lluitant.
0: De fet, la consellera ha defensat que el govern ja ha fet avenços i que hi ha més recursos i més professorat. Vostè considera que aquestes mesures són insuficients? De fet, el curs començarà amb 1.103 docents més i més professionals d'atenció educativa.
1: És que, com et deia, els anuncis que han fet no són anuncis nous i noves propostes, sinó són mesures que ja havien estat negociades i que el govern té l'obligació de complir. Et deia, inclusiva desburocratització, el deute dels estadis, les passes estructurals, l'estabilització, la reclassificació i la climatització són aspectes que s'han de dur a terme i que no estan presents ara per ara encara en els centres educatius. I la nostra obligació és seguir apretant perquè el govern ho dugui a terme.
0: I parlem precisament de les ràtios, no? Quants alumnes per aula considereu que hauria d'haver-hi i què canviaria realment en el dia a dia d'un mestre o d'un professor?
1: Uh-huh. Doncs les ràtios han de ser adequades perquè les necessitats a nivell d'inclusiva i d'atenció a l'alumnat han crescut en els últims 5 anys moltíssims. 4 de cada 10 alumnes tenen necessitats específiques. Per tant, és que l'escola que recordem, els que som adults ara, no té res a veure amb el que hi ha en els centres educatius ara mateix. Per tant, necessitem recursos i persones. Les ràtios han de ser molt més baixes, perquè ara no serveix el pa per tothom. Cadascú té unes necessitats que cal atendre. Per tant, per exemple, temes ràtios i sortides i colònies. Sabeu que ha d'haver un acompanyant cada 10 persones. Te n'emportes 25 alumnes o 30 i hi ha un complement també, no?, de pernoctacions o de sortides i colònies de 50 euros la nit, que només el cobraran 2 d'aquests acompanyants. Si ets un centre de 2 línies, hi hauran doncs, 50 i pico alumnes mínim, 5 profes han d'anar a aquesta sortida, dels quals només 2 estaran reconeguts econòmicament. Per tant, és que són exemples, no? L'increment de les necessitats, estem tan infradotats històricament que cal una gran aposta de país per poder posar-nos al dia de les necessitats que tenim com a societat.
0: De fet, parlaves d'això, de que 4 de cada 10 alumnes tenen aquestes necessitats específiques, no? Per això parleu d'aquest model d'educació inclusiva. Què cal, no?, perquè aquests alumnes puguin ser atesos com necessiten dins l'aula ordinària?
1: Doncs que Educació tingui clar quines necessitats té cada centre, perquè cada centre té les seves especificitats. Aquí a Badalona doncs, tenim molt alumnat amb necessitats del tipus B, molt nouvingut, per tant necessitarem més personal a les aules d'acollida. Aules d'acollida amb ràtios baixes. No pot ser aules d'acollida que arriben a final de curs amb més de 30 alumnes. No pots ensenyar-li la llengua a un alumnat, a una persona amb tantíssima gent. A partir de 5 alumnes, en una aula d'acollida hauria d'haver un professor per atendre'ls, i amb un màxim de 10. I el mateix passa amb les CIEs i amb l'aula ordinària, amb un màxim de 18 alumnes hauria d'haver en una aula de primària.
0: De fet, els serveis mínims de la vaga educativa convocada per demà fixen un docent per cada 3 aules, a infantil, primària i secundària, i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres educatius especials, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. Quin seguiment espereu que tingui aquesta vaga? Preveieu que sigui massiva?
1: Hauria de ser-ho. El que passa que els docents... Sabeu que tenim un gran nivell d'implicació emocional amb el nostre alumnat i tenim un sentiment agredolç, perquè la il·lusió de l'inici de curs, atendre l'alumnat, la nostra responsabilitat i vocació és molt alta, però al mateix temps també tenim molta il·lusió en que tot el treball i la lluita que hem encetat, que ens hem organitzat, que ens hem estat mobilitzant, ha de seguir perquè ha donat fruits i molts més en necessitem. Si m'ho haguessis preguntat a dia 1 de setembre, t'hauria respost, doncs, un seguiment incert. Dijous passat hi va haver assemblea de Consorci Barcelonès, on hi havia 200 representants de diferents centres educatius del territori. Quan una assemblea propera a una vaga és tan participativa i hi ha tanta gent, preveu una vaga exitosa.
0: I què passarà a partir d'ara, no? Aquesta vaga pot ser el primer capítol d'un curs complicat, però a partir d'aquí preveieu fer més mobilitzacions durant el curs?
1: Evidentment, cal que seguim organitzades, fortes i mobilitzant-nos. Per tant, serà un curs on haurem de tornar a treballar, a cultivar i a fer un cicle de vagues important.
0: Gràcies, Montse, però de fet no deixem de banda aquesta qüestió perquè volem també saber què en pensen les famílies, no? Per això avui volem parlar, que ho tenim al telèfon, a la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Badalona, que és la Núria Sabater. Bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: Núria, explica'm, com valoreu les famílies que el curs comenci amb una nova jornada de vaga? Això us dificulta la conciliació? Com ho veieu?
2: A veure, a part de que, deixant a banda que pugui dificultar la conciliació, però entenem que és una vaga que és necessària, perquè és necessari reduir les ràtios i, per exemple, una de les lluites que des de fa temps portem des de la FAVE és que no es tanquin grups de l'escola pública, com s'està fent quan hi ha mancança d'alumnat. Si tens una baixa de natalitat, aprofita baixar ràtios i dona qualitat a l'alumnat. Això per una banda. Després, el tema de la inclusivitat. L'escola de ser inclusiva és necessari, més personal, però a més és que la Generalitat s'ha descuidat també el departament del tema de l'escola especial, que no està obrint places ni li està donant suficients recursos. Aleshores, està deixant les dues coses coixes. Per una altra banda, també estem d'acord perquè és important que el professorat sigui estable, que sàpiga ja el mes de juliol ja es pugui incorporar a la seva plaça, no ara a principis de setembre, hi ha tota una sèrie que és necessari. El clima de les escoles s'està deixant molt en mà de les famílies. Si una escola té recursos de l'AFA, no ens pot comprar uns ventiladors de peu. Hi ha moltes escoles que si no té recursos de l'AFA, els del departament no arriben i no tenen cap tipus de climatització. No pot ser que tot aquest pes recaigui a les famílies. Què ens preocupa de la vaga durant el curs? Doncs les hores lectives, que és per l'alumnat, que va en contra del seu rendiment, i després de les sortides, moltes de les sortides que realitzen són per complementar el que estan donant a classe. I ara això, sí que hi ha famílies doncs, que si no van als museus els poden portar als museus, però hi ha moltes famílies que no. I sobretot a Badalona, que és una ciutat que ja el que comentàvem abans, doncs molts nouvinguts, moltes famílies de necessitat especial, etc. Tot això crea a la llarga un biaix molt més gran. Igual que el que dèiem ara, per exemple, a inici de curs ja tenim moltes famílies nouvingudes que no tenen plaça encara assignada i el departament a Badalona no té en compte tota la matrícula viva a l'hora de tancar grups.
0: Per tant, totes aquestes reclamacions, no, que li faríem al Departament d'Educació per aquest curs, per tal de millorar aquest servei públic, sí que és cert que enteneu que hi hagi famílies que potser entenen les reivindicacions, però que se'ls ha acabat amb una mica potser la paciència, no?
2: Sí, clar, clar. La gent està preocupada per com continuarà el curs, què passarà amb les vagues, la gent està fent mans i mànigues per donar suport al professorat, però clar, arriba un moment que estan patint les famílies a nivell doncs, que o ho deixes a casa els avis si fan vaga o si no et sap greu portar-los a l'escola perquè està sobrecarregant el professorat que hi ha. I arriba un moment que ja les famílies no saben què fer, no? Que dius, bueno, jo m'agafo teletreball, però avui no puc. Ara, aleshores, m'agafo un dia de festa. És a dir, és tota una moguda, però que, de moment, les famílies ho estan entenent, però que a la llarga no sabem com acompanyarà durant el curs aquest acompanyament i aquest, que arribarà un moment que potser les famílies diuen, bueno, doncs ens plantem. Com ja en algun, bueno, abans de l'estiu, en alguns instituts es van viure aquestes plantades que van fer vaga l'alumnat, doncs perquè se'ls havien cancel·lat sortides, etc. Aleshores, clar, de moment hi ha una bona resposta, però ja veurem com evoluciona.
0: Montse, esteu d'acord amb la posició de les famílies?
1: És comprensible. Però també els hi preocupa quan els seus fills i filles no saben llegir. O alumnat.
2: Exacte.
1: És que hem de fer, força amb dos costats i tant de bo anem de la mà durant molt de temps. Perquè és que... Disculpa, és que la Núria també volia parlar i la tallàvem.
2: No, que és que això és la doble balança, és el que ella deia, que ara a principi de curs ells deien, ostres, hi ha aquesta part de vocacional que dius, no, és que deixaré els nens de I3 que pobres han de fer, que és l'adaptació, el no sé què, que no sabran una sèrie de coses que per una banda doncs el professorat diu, he d'anar al col·le, he d'anar a classe, perquè si no aquest alumnat es queda penjat, però alhora he de fer aquestes reivindicacions per donar una escola pública i de qualitat a l'alumnat. I les famílies doncs tenen també aquesta dualitat que per una banda dius, ostres, un altre cop vaga, però ara dius, no, hem de recolzar aquesta vaga perquè és a favor del nostre alumnat. Aleshores, bueno, doncs va sent mans i mànigues.
0: Doncs veurem com evoluciona i si finalment el Departament d'Educació doncs cedeix a les vostres demandes i aconseguiu els vostres objectius per tal de millorar aquest servei públic. Agraïm a la Montse Gregoriano, representant d'USTEC al Barcelonès Nord, la presència avui al Badalona Matí, també a la Núria Sabater, que és la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Badalona. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies bon a vosaltres. Adéu.
3: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast. Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí. El Dia Internacional.
4: Avui, 7 de setembre, se celebra el Dia Internacional de l'Aire Net per un cel blau, una jornada impulsada per les Nacions Unides per conscienciar sobre la importància de reduir la contaminació atmosfèrica. Segons l'Organització Mundial de la Salut, milions de persones respiren cada dia un aire que no compleix els estàndards de qualitat recomanats. La contaminació de l'aire està relacionada amb malalties respiratòries i cardiovasculars, però també amb el canvi climàtic. Per això, els experts insisteixen en la necessitat d'apostar per una mobilitat més sostenible, energies renovables i l'augment dels espais verds a les ciutats.
5: T'agrada la música i el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
6: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
5: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
7: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
8: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
9: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
10: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
11: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
12: 94.4
13: Ràdio Ciutat de Badalona.
14: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
0: I 19 minuts del matí, ens retrobem de nou una temporada més aquí al Badalona Matí amb els nostres tertulians habituals. Avui tenim amb nosaltres a l'Eli Jiménez, a l'Anna Maria Vives, en Francesc Ribot i en Pere Alemany. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Què tal? Estrenem temporada, estrenem curs, i abans de posar-nos una mica seriosos en el tema d'actualitat que ens ocupa avui, com heu passat l'estiu, com han anat les vacances, molta calor. Sí, com ha anat? Com ha anat?
15: Calor, calor.
0: Heu anat molt lluny, per aquí a prop, heu fet turisme...
16: Bueno, yo he estado aquí cerquita, sí. Y la verdad con tareas de ayuntamiento, que no se puede dejar, el tema de los proyectos que hay y todo el tema político, y, pero bueno, descansado también las semanitas que he tenido con mi familia y bien, encantada de estar de vuelta de todas maneras.
0: Sí, ¿no? Sí. Vau veure l'eclipsi, que va ser un dels moments històrics d'aquest estiu, que tot es va paralitzar per l'eclipsi.
16: No.
17: El vaig veure mirant cap a Santa Maria, que era just quan arribava d'un dinar que es va allargar a Barcelona, i va ser arribar a Badalona, passar pel Francesc Layret, i veure que es feia fos. Una llàstima, haurem d'esperar el proper.
0: Això sí, vam ser previsors, sí. Perquè veig que tots estem ben de la vista, No ens ha fet afectació...
18: Sobrevivim. Tots anàvem amb ulleres preparats. Sí.
0: Molt bé, i calor n'hem tingut per donar i per vendre aquest cap de setmana. Badalona, de fet, també ha batut el rècord de nits tòrrides, 31 nits aquest estiu, amb temperatures per sobre dels 25 graus. Això ho hem suportat com hem pogut, no?
18: Bueno, platja... Això és inevitable.
0: Anem
18: un escalfament que n'hi ha manera d'aturar-ho, això, vull dir. Que no. I seguim fent-ho malament, vull dir que continuem exactament igual fent contaminant amb combustibles fòssils, amb tota aquesta part, i per tant, bueno, anirem a més. Això és l'única cosa que jo crec que és certa del tot.
17: Jo crec que hem patit una calor que feia anys que no es veia. Malauradament, la calor comporta no només la incomoditat, sinó comporta moltes morts, i aquest mes de juliol ha mort més gent que no passa amb tot l'estiu de l'any anterior, i ara que deixarem de...

0: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04.
1: Però ara sí, s'acaben les vacances i toca posar-se seriós un curs que serà calent, tant políticament com a nivell educatiu. Ara ho veiem parlant amb el sindicat USTEC, també amb la representant de les famílies, amb aquesta vaga educativa que USTEC i CGT mantenen aquesta convocatòria després de reunir-se amb la consellera sense que hi hagi cap acord. Els sindicats reclamen reobrir aquesta negociació, posar un calendari sobre la taula per abordar qüestions que continuen pendents, més recursos, a reduir també aquestes ràtios. Per tant, com ho veieu? Enteneu les reclamacions que continuïn els sindicats reivindicant els seus drets? També enteneu la posició de les famílies que, tot i entendre i donar suport al professorat, s'han de reorganitzar, no? I ja sabem la feina que això comporta a nivell de conciliació i tot plegat. Què n'opineu? Eli.
2: Me miras a mí. Vale. Pues yo creo que todo esto es un desastre de magnitudes que estamos viendo ahora, pero que veremos pues pronto, en lustros, décadas, veremos, porque estamos desatendiendo la educación de las próximas generaciones, que es que me parece muy fuerte, que es que no sé, que esto es Cataluña. O sea, Cataluña es punta de lanza de España. O sea, lo que no podemos es que nuestras próximas generaciones estén desatendidas en lo más importante, que es la educación. La salud también, la seguridad también, pero es que la educación es básica. Tenemos un sistema educativo en Cataluña que no es que haya fallado hace un año y haya petado todo y entonces todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. No, es que llevamos lustros, décadas haciéndolo mal. Y todo eso, al final, las alarmas que han saltado, ¿cuáles han sido? PISA, los resultados, que encima se ve que está clarísimo. Han tenido que esconder los malos resultados, hacer trampas delante de la cara de todo el mundo para esconder el enorme fracaso que es. Claro que evidentemente que los profesores están enfadados, obviamente. Es que todo el mundo está enfadado, es que no hay nada bien en la educación en Cataluña. O sea, ya lo digo, habría que externalizarla, pero vamos, volando. Y aquí que se pongan de acuerdo en hacer lo que sea, pero externalizarla absolutamente, totalmente ya. Los profesores están cada vez con menos autoridad, cada vez con menos recursos, con más burocracia. Es que no pueden hacer su trabajo. Luego las clases, cada vez hay más gente con casos muchísimo más complicados que tienen que gestionar los profesores que están ahí. Yo creo que no sé cómo están yendo las negociaciones, porque no estamos ahí, han conseguido algunas cosas, pero yo no sé si realmente estamos atacando el ojo del huracán del problema, lo que es el problema, lo que arreglaría, lo estructural, o estamos haciendo parches, que no sé si esto acabará solucionando el problema de verdad, pero es muy grave, sí.
1: Pere, ¿cómo veus?
3: Bueno, jo veig molt complicat, però crec que hi ha hagut una sèrie d'errors en la gestió d'aquest conflicte que són claríssims. És a dir, tots els mals que acaba de parlar la Eli són mals que venen des de fa molt temps, ja des de la llei Wert, que ja no havia caigut bé, vull dir que n'hi ha molts, i cada vegada que hi ha hagut un canvi de govern, cada vegada han fet una nova llei d'educació. Això és inconcebible amb un tema, tal com diu l'Eli, que és tant de futur i tant de perspectiva en aquest sentit, no? Tan important. Però en aquest cas concret, a més, a mi em sembla que hi ha hagut un error estratègic de negociació. No pot ser pactar unes condicions amb uns sindicats que són minoritaris i els majoritaris no estiguin ni en la negociació, segons tinc entès, no? Per tant, en aquest cas concret d'aquesta vaga, l'altra cosa està en que jo no estic al corrent del detall de les reivindicacions que porten, no? Però l'educació necessitaria un pacte d'estat, un pacte d'estat que fos de totes les forces i que totes les forces s'hi posessin realment a solucionar-lo, per la importància que té, sobretot, i la transcendència amb les generacions futures. Jo crec que és aquest el tema que fa falta. La vaga, insisteixo, no ho sé si en aquest moment les reivindicacions, home, els temes de les ràtios i els temes del personal, que segur que és faltat de recursos, a mi em sembla que aquests són vitals, que puguin altra vegada recuperar la pèrdua de poder adquisitiu que varen tenir amb les retallades en el seu moment, també em sembla important. El de més, hi ha detalls que jo m'hi perdo, això ho sento molt.
1: Francesc.
4: No, a veure, a mi d'entrada coincideixo amb el Pere en que el que ha vingut és un error garrafal de primer de EGB, diria jo, que és la manera de que com amb una vaga que, com bé diu ell, es van firmar uns acords prèviament amb dos sindicats que no eren pas els majoritaris i van pretendre que els altres passessin per l'adreçador i subscrivissin uns acords que no eren tot lo ambiciosos que els altres demanaven. Això és un error. El segon error és pensar que el temps faria

0: que els sindicats i els mestres oblidessin les reivindicacions que tenien damunt de la taula. Que passi el mes de juliol, de juny, juliol i agost, i la conselleria no tingui cap reunió amb els sindicats i a l'assemblea de mestres, també és un error garrafal. És confiar, tirar la pilota cap endavant. Tot i així, a mi, quan una persona del PP utilitza el terme externalització, se'm fot la pell de gallina. Perquè, clar, sabem el que vol dir externalització amb el tema de sanitat, sabem el que vol dir que la sanitat pública, sobretot a Madrid, estigui en mans cada mes del grup Quirón, i per tant em fa por. Però tornant al que fa referència estrictament a Catalunya i a la vegada mestres, ells reclamen bàsicament una cosa que crec que és fonamental, que és mantenir i accentuar i rebaixar els ràtios de l'escola, és a dir, que passem de 24 o 25 a, 20, a 23 alumnes en primària i després reduir-los també en secundària, i també demanen una cosa que és fonamental, que és que la càrrega lectiva, és a dir, les hores que es dediquen a ensenyar, també es rebaixin perquè les puguin dedicar pues, a preparar les classes, a parlar amb els pares, i hi ha un problema que la companya, l'Elisabet, crec que sí que el posa de forma correcta, que és que cada vegada les aules són més diverses, necessiten més mestres, més mestres especialitzats per poder gestionar, perquè el pilar de qualsevol societat són tres, els pilars de l'estat de benestar. Per una banda és com es tracta a la gent gran i a la gent necessitada, el benestar social, l'altra és la salut pública, la sanitat, i l'altre pilar fonamental és l'educació. Si no es eduquem i no criem uns ciutadans ben formats, tot el que vingui després anirà caient en cascada, no? Per tant, tot el suport a la vaga de mestres i demanar que... I no recordem que una de les coses que també demanen és que es contratin 10.000 nous mestres. Com qualsevol vaga, pues, hi ha uns posicionaments que s'han de casar també amb les possibilitats reals de la Generalitat.
1: Si et sembla, escoltem l'opinió de l'Anna Maria, després d'ell et dono torn de paraula per al·lusions. Anna Maria?
2: No, aviam, jo entenc la posició de les famílies, que la conciliació, quan els nanos es queden a casa, els que tenen els avis a prop, doncs cap problema, el que té un cangur encara menys, però jo l'entenc, la posició de les famílies, però jo que ara ja tinc, ja no tenim nanos petits a casa, tenim que apostar per una educació... vull dir, excel·lent de cara als nostres nanos. Jo tampoc entenc que durant tot un estiu s'hagin pogut agafar la conselleria 3 mesos de vacances quan es van acabar el curs dient que hi tornaríem al setembre. I en canvi, doncs bé, bueno, s'han fet unes vacances llargues, que sempre tothom diu que els mestres tenen 3 mesos de vacances, que és mentida. Doncs bé, doncs aquí hem vist que realment la consellera sí que ha tingut 3 mesos de vacances, no? Jo el que estic veient una mica de paral·lelisme amb el problema de l'educació ja fa molt... de la sanitat de fa molts anys. Les infermeres ens queixàvem doncs d'això mateix, d'una ràtio de malalts altíssima, d'unes hores amb excés, d'un cansament. Va arribar un punt que infermeres no se'n troben. Arribarà un punt que els mestres tampoc en trobarem. Vull dir, això és així. Els nanos es dedicaran a altres coses, no a l'educació, que jo trobo que és una de les carreres més boniques que hi ha, però que tampoc no li hem donat el grau que li tindríem que donar als mestres en aquest país. Vull dir, jo, que estudies magisteri, abans quan jo estudiava, la gent pensava que aquesta fa magisteri perquè no arriba enlloc més. O infermeria, també en el seu moment, ara infermeria, gràcies a Déu, ja s'ha equiparat a una carrera com correspon i com és a Europa i com és a tot el món. Però amb educació ens passarà el mateix. Vull dir, tenim que mimar els mestres, perquè els mestres estan mimant els nostres fills o els nostres nets. Per tant, és el futur, és el progrés.
3: Eli? Es que es lo que decía yo, es que el tema de la gestión es lo que acabará cargándose una escuela privada, una sanidad privada, que al final es absolutamente necesaria y tenemos que luchar por ella y tiene que seguir existiendo, porque es para todos, es el acceso a la educación y a la sanidad de todos, exactamente igual que la seguridad. El tema de externalizar, que yo decía, no me refería a esto, evidentemente. Lo que sí que, porque yo defiendo la educación pública, defiendo la educación concertada y defiendo la educación privada, defiendo la educación que cada uno quiera para sus hijos, solo eso faltaría. Los hijos son de cada familia y quien quiera pues pueda decidir la opción. El tema es que nadie se quede sin educación. Eso es lo importante, educación de calidad, que nadie se quede sin ella. Pero fíjate que con todo este problema que estamos teniendo, la educación, sobre todo pública, más que nada, pues por ser bastante más mayoritaria, aunque en Cataluña no tanto quizás, las familias, hay un fenómeno últimamente que debido a la falta de calidad o de conseguir los objetivos que quieren para sus hijos en el propio colegio, se están gastando una pasta en clases particulares. Con lo cual, ya me dirás tú, al final, ¿quién está privatizando la educación de los hijos, haciendo gastar a unas familias que están ya sumamente tocadas por el tema económico, gastar además en clases particulares para sus hijos? En Cataluña, externalizar significa la gestión, que alguien se ponga de acuerdo, que no tenga ningún vínculo político ideológico y que arregle la educación. Que la arregle. Son nuestros hijos. Es que si no tiene hijos, tiene nietos, si no tiene sobrinos al final. O sea, es que es el futuro. O sea, si no somos capaces de tener una visión neutra, objetiva en esto, no nos saldremos. Como no estamos saliendo.
4: No, la interpretació de la teva paraula externalitzar no és exactament la més genèrica. Externalitzar normalment s'interpreta privatitzar.
3: La gestió, però, bueno, jo la decisió de què fer, no?
4: En qualsevol cas, hi ha un punt del que has dit que a mi em sembla molt interessant, que és la manca de recursos. I ara s'acaba d'aprovar un nou pla de finançament i el PP no s'hi ha posat.
3: No,
4: és evident que en aquest moment Catalunya està falt de recursos. Li falten recursos, sí. I és absolutament evident. No. Està tan clar com que en aquest moment, per exemple, s'ha hagut d'endeutar com s'ha endeutat amb 17.000 milions amb el FLA.
3: Claro.
4: Vull dir, un tema econòmic que en aquest moment a Catalunya li falta i que ara més o menys es corregeix i, per exemple, el PP no ajuda.
5: De fet, em va bé que diguis això, perquè ara introduïm el següent tema que també volia parlar, que és precisament aquest, que també afecta directament els diners que té Catalunya per fer polítiques públiques, que és aquest nou model de finançament autonòmic. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera ha donat llum verda amb el suport de Catalunya, també les Canàries. La resta, de fet, de comunitats hi han votat en contra, 11 governades pel Partit Popular i 2 pel PSOE, Castella-La Manxa i també Astúries, perquè consideren que és un model fet a mida de Catalunya i que trenca la igualtat entre territoris.
4: Però per mi el que és lamentable d'això és que la motivació d'oposar-s'hi sigui no és perquè l'han fet per ells. Això és tan absurd perquè és senzillament contraposar Catalunya contra la resta de l'Estat, que és tota la política que essencialment s'està fent des de la part de la dreta, no? La dreta i l'altadreta. És bo o no és bo? Jo crec que deu ser bo quan hi ha hagut 11 que hi han anat. Vull dir que després al final el modifiquin al Parlament. Per això és el Parlament, que es presentin esmenes, que s'arregli el que vulguis. Però exactament amb aquest tema de finançament, a mi em sembla que exactament igual que amb l'educació hem parlat abans, és necessari un pacte d'Estat. Hi ha 17 autonomies i des del 2014 no s'havia modificat el sistema de finançament. I evidentment que té deficiències. Té deficiències per València, té deficiències per Balears, té deficiències per Andalusia. Un pacte d'aquest estil, el que no pot ser és que es converteixi en una eina política per dir és que no m'agrada perquè això ho han fet per Catalunya. Això és d'una absurditat i és d'un infantilisme tan gran que no té cap mena de sentit. És en aquest moment, la desafecció política que tenim realment és perquè els temes es traslladen en una part absolutament visceral. No hi ha dos partits que es puguin posar d'acord per construir una cosa positiva. Al final, si fos al revés, passaria el mateix. Si hagués el paper que ho hagués fet, segurament que el PSOE faria exactament el mateix. Converteixen això en unes lluites absurdes entre dues tendències polítiques que aquí a Espanya el pluralisme ha anat així. No té sentit. O sigui, una cosa que ha fet Catalunya, amb tots els models de finançament que ha fet, al final resulta que totes les comunitats ja han millorat. I en aquest moment, insisteixo, València també té aquests problemes, Balears també, i totes les dues estan governades pel PP. És una lluita que és increïble. Vull dir, la gent del carrer normal, a mi em sembla que no ho entendrem mai, això.
5: De fet, aquest nou model de finançament autonòmic preveu que Catalunya rebi 4.686 milions d'euros addicionals el 2027. És la segona injecció més important entre les comunitats, només per darrere d'Andalusia. I, de fet, una de les claus és que les autonomies recaptaran una part més gran dels impostos. En concret, l'IRPF passa del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. De fet, superat aquest aquest tràmit, que ara comentàvem, ara tot això, aquest model, ha d'anar, continua el seu camí cap al Consell de Ministres, després arribarà al Congrés dels Diputats, per tant veurem com s'acaba materialitzant. Sobre aquest tema, voleu afegir alguna cosa més?
0: Sí, home, jo voldria dir, primer, recordar que el model de finançament de les comunitats autònomes es va fer l'any 2009, i el 2009 es va pactar que cada 5 anys s'havia de revisar. Del 2014, que es caducava, com deia el Pere, fins ara, han passat 12 anys. Hi han passat governs del PP i han passat governs del PSOE. Cap dels dos, aquells que tant reclamen que s'han de complir les lleis, no l'han complert. No s'ha revisat el d'això. La proposta que fa Esquerra Republicana i que entom amb les negociacions amb el govern espanyol és de sentit comú. O sigui, una proposta molt ajustada amb el qual totes les comunitats autònomes guanyen, perquè evidentment totes necessiten més finançament. Amb tots aquests anys que han passat, tot el finançament extra que ha rebut a l'Estat pel creixement de l'economia, tot se l'ha quedat ell. Quan Europa ficava límits, se'ls quedava al govern. Jo el que no puc entendre de cap de les maneres és que qualsevol president de comunitat autònoma, sigui del País Valencià, sigui de les Illes o sigui d'Extremadura, es negui a un sistema que aportarà més diners pels seus ciutadans. O sigui, trobo patètic, per una qüestió ideològica, d'anar en contra del govern que hi ha en aquell moment, hi hagin comunitats que renunciïn al que els seus ciutadans rebin millors serveis. I aquí trobarem també la prova del cotó de la sinceritat d'altres formacions polítiques. S'haurà d'aprovar al Congrés de Diputats. La majoria, per tirar endavant, depèn d'una formació política que és Junts per Catalunya. A veure què farà Junts.
4: Bueno, ja ho ha dit que presentaria una esmena, no la totalitat, que presentaria esmenes. Que és lo normal. O sigui, el Parlament...
0: Bueno, és que ara dic que si han de debatre... les votaria.
4: Bueno, si són bones, no? A mi em sembla que el diàleg polític és el que s'ha d'imposar en aquest moment. El Parlament és per això.
0: Sí.
4: Ara hi ha un esquema aprovat, passarà pel Consell de Ministres i el Parlament que digui cadascú el que ha de dir. L'única cosa que per mi no és acceptable és que et diguin aquest sistema és dolent perquè l'han fet a mida de Catalunya. Això em sembla que és d'una generació d'odi que no té explicació. Aquest no té explicació. Si és bo, és bo. I si no és bo, no és bo. Però que diguin que la raó de que no és bo és perquè l'han fet a mi de Catalunya, això és que em sembla d'estómac, o sigui, no té cap racionalitat.
2: Però és que aquesta raó que comentes, Pere, cada dia va més.
4: Sí.
2: Vull dir, qualsevol cosa, qualsevol entrebanc, qualsevol desfeta que hi ha, sempre, sempre, sempre, directament, la culpa és de Catalunya.
4: Quan heu vist la notícia alemanya, no? Anem cap aquí.
2: Sí.
4: Lamentablement anem cap aquí.
2: A una extrema dreta... Però...
0: Bueno, no sé si es va cometre un error a nivell europeu les esquerres quan parlaven de cordons sanitaris.
3: És com possible? Com en el Tinell, que gràcia.
0: És possible.
3: Curioso. Pues mira.
0: No és lògic analitzar el passat.
3: Mira, yo creo que se está yendo de madre esta conversación, pero bueno, hemos pasado de un tema de financiación pública y nos hemos ido
5: Claro,
3: yo creo que... Pero eso es lo que pasa cuando se deja, que la cosa vaya más y la pelota se haga más grande y que nadie intervenga ni que nadie ponga la cabeza. Yo quiero decir que los gobiernos autonómicos en España, los gobiernos democráticos, están ahí porque les han puesto las personas que les han votado. O sea, no significa que hay unas siglas, sino que hay un montón de personas que detrás que les han votado y han confiado en ellos. De hecho, han vuelto a haber elecciones y han vuelto a confiar en esas personas. Con lo cual, yo iría con cuidado un poco con hablar de tan a la ligera de la democracia en España. Luego, hablamos de financiación. Hablamos de la financiación también tan ligeramente. Resulta que la financiación no es más que el dinero que se exige a las personas que trabajan, tienen empresas y ganan dinero, para que se les quite de su sueldo, vayan a una bolsa común y se paguen los servicios. Cataluña tiene una de las bolsas más grandes de toda España. Cataluña tiene un presupuesto de los más grandes. Cataluña tiene dinero para pagar para hacernos llegar a los ciudadanos catalanes una educación, una sanidad, una seguridad de primera calidad. Tenemos tercermundista. Mira cómo está el tema de la educación, mira cómo está el tema de la sanidad, tú que eres enfermera, mira cómo está el tema de la seguridad. No hay nadie contento en Cataluña. Y en Cataluña, no, Cataluña no es un sitio donde hayan 7 millones, 8 millones de personas que votan a la izquierda republicana o que votan a... No, Cataluña es un sitio diverso donde hay un montón de gente que tiene sus formas de pensar y que no hace ninguna gracia que sea la comunidad autónoma donde más impuestos haya y menos y servicios de menos calidad haya también. Lo de PISA es que no nos damos cuenta, o sea, hacemos un episodio, lo apartamos y seguimos hablando como si lo otro no hubiese pasado. Tenemos que ser conscientes de que nos vamos a la porra. Es que con estas discusiones, y luego aparte, tú de Esquerra, fíjate, a ver qué hará Junts, tal y cual, aprovechando para meter ideológicamente el tema de partidista. O sea, al final, la que menos partidismo ha metido aquí soy yo. O sea, pero vosotros os estáis peleando por este tema. Junts ha dicho que no lo va a votar. O sea, no lo sé. Eso hace comunidades autónomas, no todos los partidos.
5: Perdona per clausurar d'aquest tema, escoltem en francès ja i després ja canviarem de tema. Perquè l'actualitat, també hem de parlar de Ceuta, que Déu n'hi do, també.
0: El que és evident és que tu dius que no fiques partidisme, el que fots és ideologia per l'alçada d'un campanar. Totes les manifestacions que has fet en relació a l'autonomia i al capital econòmic de Catalunya, en tres paraules senzilles, no és cert.
3: Sí, a veure, cert.
0: Evidentment, demogràficament, després d'Andalusia, Catalunya de les nacions de l'estat espanyol que té més gent. Lògicament, genera riquesa. Lògicament, es generen impostos. I el que és patètic, i no podrà defensar ningú a Europa, és que quan siguem els tercers en contribuir, quan resulta que es reparteixen aquests impostos, els ciutadans de Catalunya rebin molt menys que els ciutadans d'Extremadura, que els ciutadans d'Aragó o d'un altre, lloc. Això no és lògic.
3: Vale,
0: però cap
3: cosa,
0: país
3: però
0: europeu...
3: Però nos llega?
0: Jo no tenc...
3: Però nos
0: no
3: llega als vecinos?
5: D'un en un.
0: Acabar. O sigui, no és just. I que un ciutadà un president d'un país no vulgui que els que es recaptin, que els diners que es recapten es quedin en el seu país i que els veïns d'aquest país, els ciutadans, puguin rebre els millors serveis, és incomprensible. La postura és una postura política, és una postura partidària, és una postura d'incomodar el govern i de provocar inestabilitat per fer caure el govern. No hi ha cap més motiu lògic que porti a que els senyors de València o els d'Andalusia es neguin a rebre aquests diners. Si estan externalitzant-ho
5: vale,
0: tot, Eli, Andalusia, Madrid...
5: El tema
3: és que ese dinero que viene a la Generalitat de Catalunya no llega a los catalanes.
4: No?
3: Exactamente, sí, señor. Y no llega. Y no nos llega. Mira cómo está la educación, la sanidad y todo. No nos llega a las personas.
0: Correcte.
3: Con
0: lo
3: cual, me da exactamente
0: igual. No arriba
3: igual.
0: A las personas porque no hi ha prou diners.
3: Por favor, que lo gestione otro. Gracias.
0: Sí, qualsevol menys vosaltres.
3: No,
0: si no, mirem què passa a Madrid. Mirem què passa a Madrid amb les residències o la salut pública.
3: No me hables, per favor.
0: Que truqui algun de Madrid, sí.
5: Déu-n'hi-do que n'inici de curs,
4: Sí, és curiós, està calent, això.
5: De continuar amb més temes, que l'actualitat ve ben farcida, i és que també aquest estiu hem de parlar avui d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Recordem, finals de juliol, més de 70.000 persones van entrar massivament a la ciutat. Hi haurà un informe de la Policia Nacional apunta que aquella entrada no seria espontània, es parla de planificació prèvia d'un possible guiat actiu per part de les forces de seguretat marroquines, però bé, la gran pregunta no, que tothom es planteja és qui havia darrere d'això. El govern espanyol diu que avui per avui no té proves sòlides que el govern del Marroc planifiqués o executés aquesta operació. El president del govern, Pedro Sánchez, defensa que va ser un fenomen complex, també atiat també per la desinformació i les fake news a través de les xarxes socials, i veiem que la crisi, lluny de millorar, està empitjorant, perquè ara ho hem vist, aquest cap de setmana s'ha desallotjat aquest assentament de migrants que hi havia a les naus del Tarajal, i també moltes famílies han sortit als carrers per protestar, reclamant aquesta sortida dels migrants per tornar a recuperar aquesta normalitat. A tot això també, la dimecres passat a la plaça de la Vila, veiem aquest acte que es va omplir de suport a Ceuta, seguint aquesta crida feta per la Federació de Municipis i Províncies. Bé, com veieu tota aquesta problemàtica de Ceuta? Qui vol començar?
0: Pues per no deixar a l'Eli, no?
5: Apropa't una mica al micro, sisplau.
0: Sí, per no deixar l'Eli que agafi aquesta bandera de seguida.
3: La tengo, no et preocupes.
0: Jo, sincerament, o sigui, parlo com a Francesc Ribó, lògicament, com cadascú de nosaltres parla com ell mateix. Jo crec que el govern ho ha gestionat fatal. També és cert que creure's que ha sigut una cosa espontània i que en un país com el Marroc, on no hi ha res que es bellugui sense el beneplàcit del rei Mohamed i dels serveis de seguretat marroquins, és ser d'una candidesa que no me la crec. Va ser una cosa provocada. Si feu memòria, el pare del Mohamed, el rei Hassan, va passar la història dins del Marroc com aquell que va aconseguir recuperar el Sàhara espanyol, i el Mohamed VI vol passar la història com aquell que recuperi Ceuta i Melilla pel regne marroquí, i les regles són aquestes. El més greu, més enllà del que va patir la ciutadania d'una població que són 85.000 persones a Ceuta i que tenen 80.000 persones pels carrers. O sigui, la situació d'aquest tipus, a nivell personal, a nivell anímic, a qualsevol, passi on passi, ha de copsar i ha d'espantar. Una altra cosa, després, que com una altra vegada s'instrumentalitzi la situació, que és que per part d'incontrolats facin coses que són inacceptables, com cremar campaments, com intentar frenar l'ajuda humanitària amb aquests senyors, o que gent cridi, o que baixi, es va tornar a sentir el crit de por ellos, que abans era per Catalunya, versus la gent marroquina que estava allà. Més enllà d'aquest fet, el que és evident és de que tenim un problema, l'estat espanyol té un problema molt greu amb el Marroc. Marroc és un país que està avançant econòmicament molt. Fa uns anys es va obrir un port davant d'Algeciras, que està fent una competència brutal a Algeciras, que l'any que ve obriran un altre port a Nador, que competirà molt, molt, molt amb l'activitat espanyola, i que, a més a més, la Unió Europea té un compromís amb el Marroc de pagar-li 500 milions per fer contenció de fronteres. I per més inri, el govern espanyol paga cada any al voltant de 35 milions d'euros per cuidar les fronteres, pagar la benzina dels cotxes i inclusiu li subministra vehicles. Si amb tot això que fa el govern espanyol i fa Unió Europea, el Marroc no controla allò que ha de controlar, no és casualitat.
1: Pere?
4: Jo crec que hi ha moltes cares d'aquest tema, no? S'ha gestionat malament. Bueno, si van entrar 80.000 i en aquest moment a dintre n'hi ha, parlen entre 3 i 5.000, doncs n'hi ha 75 que els han tornat altra vegada cap allà. No sé si es podria fer més. Segurament que els que queden diuen que són els menors, que d'aquests, a més, no se'ls pot expulsar d'una manera directa.
0: Legalment
4: no. Hi ha una llei europea que diu que s'ha de fer. Jo crec que s'ha fet mal fet, evidentment. No parlo de la responsabilitat del Marroc. El responsable del Marroc, o per acció o per omissió, segur que hi és. Segur que hi és. Si a darrere d'aquesta responsabilitat hi ha una reclamació de Ceuta i Melilla, a mi la reclamació de Ceuta i Melilla em sembla exactament igual que la reclamació que Espanya fa de Gibraltar. És exactament la mateixa. O sigui, en el teu territori hi ha un espai que resulta que en teoria hauria de ser teu i no ho és, i llavors no dic que se'ls hi hagi de cedir, estic convençut que hi podria haver un acord. Potser semblant al de Gibraltar que s'ha fet ara, que és d'alguna manera cogestionar aquella part i dir, escolta, jo tinc uns drets històrics perquè això havia sigut sempre meu. En Marroc jo crec que hem d'arribar a un acord, sempre i quan Marroc no sigui beligerant, que jo crec que aquesta vegada ho ha sigut. Per tant, en el seu conjunt, no sé si es podia haver gestionat millor, segur que sí, que es podia haver gestionat millor. Hi ha una part important que ja s'ha gestionat, que aquests que dic, aquests 75.000 que han tornat a... Jo veia, recordo haver vist imatges de la policia i l'exèrcit acompanyant la gent que tornava altra vegada cap al Marroc. Vull dir, una migració de 80.000 persones no es pot haver fet espontàniament. Això ho tenim claríssim. Que el govern espanyol de l'OMNE negui responsabilitat al Marroc em sembla innocent. Tampoc ens ho creiem, la gent del carrer. Vull dir que per mi és això.
1: Eli?
3: Sí, lo que está ocurriendo en Ceuta es una invasión por todo lo alto y con todas las letras y con todas las definiciones. Ha salido vídeos y, aunque el presidente de gobierno primero defendió a Marruecos, lo dijo que, bueno, que no tenía las pruebas para poder atacar, poder decir que fue Marruecos. Es evidente que Marruecos metió a esos 80, 90 mil invasores en Ceuta. Tenían noticias, porque hay un informe ahí que tiene que salir, tenían noticias de que se sabía. Los 10 primeros días se pudieron echar, no se echaron, y la situación que hay ahí, cada vez más grave, terrible, de seguridad. Ahora empiezan los colegios, los niños de Ceuta, evidentemente. Sánchez tuvo vacaciones, la gente de Ceuta, evidentemente, gracias a Dios, está ahí vivas, que es un héroe para todos los ceutis y para todos los españoles. Pero el problema es que ahí se van a derivar responsabilidades penales. Y cuando digo responsabilidades penales, es para resumir la gravedad uh-huh. de todo lo que está pasando a nivel de los que nos dirigen en España, el gobierno de España. Y las muestras estamos viendo a una Margarita Robles que está, que es, como es juez, sabe perfectamente a qué se está arriesgando y se está poniendo de lado, se está tirando para atrás, y tenemos un Marlaska, por lo que quiera que sea, está defendiendo a Sánchez, pero que las cosas están moviendo ahí. Veremos qué irá sucediendo, pero obviamente esto acabará teniendo una responsabilidad penal para los gobernantes de España, Pedro Sánchez, Marlaska y el resto de ministros que no han hecho...
4: Però fixa't que el més important d'aquest conflicte sigui que aquests acabin tenint una responsabilitat penal, no ho entenc. Si hi ha 75.000 persones que han marxat,
3: no,
4: i n'hi ha 5.000, i si hi ha 5.000 persones,
3: la seguridad, las niñas violadas, los comercios cerrados, la economía cerrada,
4: que lo más importante de esta crisis sigui que aquests han de tenir la
3: responsabilitat judicial. La invasión de España.
5: Escoltem, com una alfombra roja. Escoltem Ana Maria, que encara no m'he escoltat la seva opinió sobre Ceuta. Ana Maria.
2: Jo és que mira, quan s'interrompeix tant i ens trepitgem tant, jo em poso molt nerviosa, vull dir, no estic acostumada.
5: Hem de parlar un per un, perquè a casa no ens entenem.
2: I llavors, vull dir, em col·lapso, perdoneu-me. Soc molt, molt tocada i molt posada en aquest aspecte. Aviam, a Ceuta hi ha una crisi humanitària, vull dir, per part de la població i per part dels que han entrat. Han entrat espontàniament, han entrat dirigits, han entrat el que sigui, han entrat. Vull dir, són persones que pel motiu que sigui han entrat a Ceuta. Vull dir, el Ceuta és un lloc, és amb una importància geopolítica de cara a Europa, i Espanya s'hi ha trobat al mig, molt bé. Calia esperar un mes per començar a gestionar les coses, per començar a donar-nos en compte que allà hi teníem un polvorín? Jo crec que no. Vull dir, ja tornem a ser-hi amb les vacances. A tothom li agrada fer vacances, però a vegades, depèn dels càrrecs que tens, pots fer vacances o no en pots fer-ne. I llavors poder no calia esperar la tele a tota hora, les fake news, les fakes, la gent donant la seva opinió, gent que no en té ni punyetera idea, ni siquiera de bon punyetes al Marroc, opinant per les xarxes. Vull dir, han perdut el nord, tots plegats, eh? Tots plegats han perdut el nord. Allà hi ha unes persones que estan patint i pateixen els que es viuen allà i els que han entrat en allà. I això és, jo crec que com a persones ho tenim que solucionar. Ja no dic ni com a estat ni com a polítics, com a persones.
5: De fet, és un tema molt complex, veurem com s'acaba resolent, esperem que aviat. Però abans d'acabar aquesta tertúlia, que aquí el temps vola, perquè ja veieu que comencem a enllaçar un tema amb l'altre, doncs bé, vull tractar dos temes relacionats amb Badalona, en concret un relacionat amb un local ocupat al carrer Don Pelayo, Eli, per si es pots actualitzar una mica aquesta informació, perquè a finals d'agost l'Ajuntament va obrir un expedient a un local situat al carrer Don Pelayo, com diem, número 40, que és el barri de la Salut, per l'ús indegut, no?, que s'estava fent d'aquest espai. Vam veure un vídeo de l'alcalde. També s'ha actuat. Quina és la situació? Què feien aquelles persones?
3: Bueno, és un local que està ocupat il·legalment i que causa un montón de problemes a tots els vecinos. És notorio, tot el mundo lo conoce, lo sufren muchísimo y evidentemente pues este ayuntamiento no quiere que esto pase en Badalona. Por eso los vecinos de Badalona votaron al señor Albiol como alcalde, para que esto no ocurriese, y es uno de los objetivos que tiene el alcalde en esta ciudad. Evidentemente se les va a echar de allí, se les va a echar de allí legalmente, por supuesto, y bueno, pues como cualquier otro local o piso que cause problemas, este ayuntamiento va a estar siempre al lado de los vecinos.
5: Molt bé, i també, Pere, ja que tenim aquí, també ets el president també dels amics del Queig,
4: sí,
5: ciutat de Badalona, aprofitam que aquí a les 10:10 tindrem amb nosaltres l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aprofitarem també per preguntar-li sobre com, si tenen previst, no?, fer aquesta remodelació del Queig ciutat de Badalona, que es preveia una remodelació integral d'uns 2 milions d'euros, si no m'equivoco.
4: Bueno, això...
5: Com està la cosa?
4: Sí, a veure... El Queig, si el volem fer nou, ens gastarem 2.800.000. Ara, per aquest preu, jo no el faria, la veritat. I li tinc molt de carinyo, sinó que aniria a buscar un altre. A Noruega n'hi ha de barcos d'aquests i són molt més baratos. Per tant, aquesta no hi és. La informació dels 2.800.000 euros, jo l'he discutit amb l'alcalde, amb el Xavier, i tots dos estem d'acord en que de cap manera s'ha de passar per aquí. Hi ha una possibilitat, i és que el Queig es pot posar en marxa amb molts menys diners. Hi ha una qüestió, que jo crec que és molt important, que la que estem treballant i conjuntament també amb l'Ajuntament, que és que el Queig fins ara ha estat gestionat essencialment per Marina Badalona, i Marina Badalona no pot continuar gestionant el Queig. No és una societat que estigui pensada per gestionar un barco. Aleshores, el que estem treballant, i espero poder-ho tirar endavant és per crear, en tot cas, una fundació de tipus privat que pugui rebre d'alguna manera ajudes públiques, perquè el que ja és de propietat pública, per tant, el que no pot fer l'administració pública és dir, escolta, jo l'he comprat però me'n desentenc, no? Això jo crec que no ho pot fer i estem d'acord en què no ho ha de fer. El que hem de buscar és el mecanisme perquè d'alguna manera amb capital privat i amb capital públic es pugui tirar endavant un projecte com aquest que havia tingut un impacte brutal dintre la ciutat, que a poc s'ha anat morint i que al final Marina Badalona diu, escolta, no tinc més diners per poder-li donar continuïtat. Ara se li ha de buscar una solució i amb això estem treballant.
5: Perquè ja fa més d'un any que està al port, que no...
4: No. De fet, el vaixell va tenir permís de navegació fins al novembre passat, per tant, no fa més d'un any. Sí que és veritat que fa més d'un any que sabíem que s'havien de fer unes reparacions i que Marina Badalona d'alguna manera havia dit jo no les podria fer. El que et puc dir és que nosaltres tenim a sobre de la taula un projecte per fer les que en aquest moment Capitania exigeix per donar-li permís per un valor que és molt inferior, o sigui, estem parlant d'un pressupost entre 10 i 15 mil euros, o sigui, no té res que veure amb els 2 milions i mig, que amb els 2 milions i mig, insisteixo, jo el que faria seria convertir el queig en un pessi i anar a comprar un altre, en tot cas, però no en cap moment s'ha pensat, i aquesta, a mi em sap greu que corrin aquests imports i aquestes quantitats perquè desenfoquen absolutament el problema, de manera que permetem només que faci una colla encara que m'allargui, i és que crec que Badalona el que necessita, el queig pot ser un símbol, però Badalona el que necessita és una cosa que no l'ha tingut i que com a ciutat jo crec que l'hauria de tenir, que és una estratègia de la ciutat amb el mar. Aquí hi ha més de 20-25 entitats que totes es relacionen amb el mar i cada un fa la guerra pel seu compte. Com a ciutat, que té un litoral com el que té, crec que hauria de tenir una estratègia de la qual el queig podria ser un símbol físic, però l'activitat que hi ha de les diferents entitats que estan al voltant del mar necessiten una estratègia de ciutat. I aquest és una mica el pas més enllà. Ara podem tenir l'urgència de veure què fem amb el queig, però l'estratègia de ciutat és molt necessària que la tingui des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista que el port ja la fa, des d'un punt de vista turístic, des d'un punt de vista ciutadà, des d'un punt de vista de transcendir la platja. Ens hem acostumat a que arribem a la platja, però ens banyem allà, però el mar encara no l'hem descobert, i aquí hi ha molt a fer.
5: Doncs sí, veurem si es pot recuperar, no?, abans de que s'assoleixin aquest centenari d'aquest vaixell del 1929.
2: Sí. Jo crec que 10.000, 15.000 euros és assumible,
4: aquests,
2: no?
4: Aquests únic que ens falta en aquest moment és que Marina Badalona ens digui, va, tireu endavant, perquè tenim tots els elements com per fer-ho. I estem parlant amb Marina Badalona, i escolta, permeta'ns fer aquesta reparació, el tornem a posar en marxa, comencem a fer activitat, clar, i evidentment se li hauran d'invertir més després, però ja ho farem.
0: Jo crec que aquest és un dels símbols d'aquesta Badalona que tots ens ha nostra, a partir de moltes activitats, i com que Badalona és una ciutat que té molt de litoral, dins d'aquest litoral hi ha el barri del Manresà, dins del barri Manresà tenim els problemes amb l'accés i tenim els problemes a la part superior del barri Manresà, que és amb aquest dipòsit que els veïns es queixen reiteradament dels sorolls.
4: Suposo que
0: l'Albiol, a part d'anar a sortir per la tele al barri de la Salut reivindicant una cosa que tots condemnem, que és que un local que estigui ocupat i que hi hagi provoqui molèstia s'ha de tancar, sense cap excusa, també passi pel barri de Manresà, i els veïns que suporten dia rere dia els sorolls de l'emmagatzament dels contenidors i dels camions que van marxar enrere, també seria interessant.
5: De totes aquestes qüestions, no us preocupeu, que a l'alcalde li preguntarem tot de seguida, no us ho perdeu. A partir de les 10 i 10 minuts ja ens hem d'acomiadar, perquè això ja se'ns acaba el temps. Recordin que poden enviar les seves preguntes a l'alcalde en directe al 93 395 4004 o per WhatsApp al 689 81 63 73. De seguida en parlarem. Agraïm avui a l'Eli Jiménez, a l'Anna Maria Vives, en Francesc Ribot i en Pere Alemany per haver-nos acompanyat en aquest primer Badalona Matí de la temporada. Ens molt anirem bé. Veient, eh?
2: Un plaer. Molt
5: moltes gràcies.
2: Sí,
5: ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona i el Badalona Matí segueix fins al migdia. Que vagi molt bé.
4: Molt bé.
6: Les 10 del matí.
7: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
6: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.

0: El curs escolar començarà de forma atípica amb la vaga programada per aquest dimarts 8 de setembre. Tot i la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, els sindicats mantenen les protestes. Volen continuar unides per millorar el sistema d'educació pública, tot i que els pesa no poder donar la benvinguda als seus alumnes.
1: Sí, un dels factors que més els preocupa als sindicats són les ràtios elevades i l'educació inclusiva, que són diferents per cada centre. A Badalona, per exemple, hi ha més de 28.000 alumnes d'infantil, primària i secundària inscrits per aquest curs 2026-2027. Una part d'ells, que són els nouvinguts, tenen necessitats de nivell B i necessiten aules d'acollida per aprendre la llengua i adaptar-se.
0: El problema és la saturació d'aquest servei, que fa que no puguin tenir una atenció personalitzada, tal com ha dit Montse Gregoriano, que és la delegada sindical de la USTEC de Badalona.
2: Aules d'acollida que arriben a final de curs amb més de 30 alumnes. No pots ensenyar-li la llengua a un alumnat, a una persona amb tantíssima gent. A partir de 5 alumnes, en una aula d'acollida hauria d'haver un professor per atendre'ls, i amb un màxim de 10. I el mateix passa amb les CIEs i amb l'aula ordinària.
1: Des de les AFAs també entenen la situació, fan costat a la decisió dels sindicats i dels mestres de mantenir les vagues, ja que també pateixen les mancances.
0: I és que demà un total de 28.575 alumnes d'infantil, primària i ESO començaran el curs escolar a Badalona.
1: La xifra global es manté estable respecte del curs passat, tot i que la davallada de la natalitat es nota especialment a infantil, que perd 130 alumnes.
3: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
0: I encara sobre l'inici de curs, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa el començaran sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertocaria.
1: Ho ha denunciat l'ONG Educo, que assenyala que un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat es queden sense l'ajut. En molts casos, la beca menjador els garanteix l'únic àpat complet en tot el dia.
0: Guiomar Todó és directora general adjunta d'Educo.
4: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
0: El jutjat de Guàrdia de Badalona decreta llibertat amb mesures cautelars per la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic al barri de la Mina.
1: La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat.
0: Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada sense que en aquest moment de la fase judicial les pugui encara qualificar el fet. La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 24 anys per robar cotxes al barri de Sant Roc.
1: Els fets es remunten a dijous passat a la nit, segons el govern local, i l'individu acumula fins a 42 detencions. L'alcalde Xavier García Albiol ha fet difusió del cas a través de les xarxes socials i ha reiterat la seva crítica al president Pedro Sánchez per la manca d'instruments legals per actuar en aquests casos.
0: Identificades 37 persones i dos vehicles de mobilitat personal immobilitzats en un operatiu policial conjunt entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
1: L'operatiu es va posar en marxa dijous al vespre per prevenir possibles fets delictius, especialment robatoris violents amb l'ús de patinets elèctrics o similars.
0: La Guàrdia Urbana de Badalona investiga la mort d'un motorista de 47 anys en un accident de trànsit dimecres passat.
1: El xoc es va produir cap a les 10 del matí a l'encreuament entre les avingudes del Marquès de Montroig i Maresme al barri de Sant Roc.
0: L'home va morir al lloc dels fets en circumstàncies que encara es desconeixen i la policia investiga si es va accidentar sol o si va haver altres vehicles implicats. L'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Lovisa Traffic Systems el servei de manteniment, conservació, reparació i neteja dels semàfors de la ciutat.
1: El contracte té una durada inicial de 2 anys amb possibilitat de prorrogar-lo durant 2 anys més. El servei incorpora també diverses millores, entre les quals la instal·lació d'elements adaptats a persones amb discapacitat visual en 16 passos de vianants.
0: Catalunya en Comú reivindica les portes de la Diada la construcció d'una nova Catalunya amb més sobirania per decidir més drets i compromesa amb la gent treballadora.
1: Així ho ha defensat el portaveu de la formació al Congrés, Gerardo Pisarello, aquest dissabte des de Badalona, acompanyat de la presidenta del grup municipal, Aida Llaurador.
0: En el preàmbul de l'11 de setembre, Pisarello ha acusat l'extrema dreta d'instrumentalitzar situacions com la crisi migratòria de Ceuta per atiar aquests discursos.
5: No permetrem que els vassalls de Donald Trump es diguin Abascal, es diguin Albiol, es diguin Sílvia Urriols, escampin discursos d'odi i d'enfrontament per dividir a la població treballadora, a la població treballadora migrant i a la població treballadora autònoma. Hi ha una nova Catalunya que ja existeix i que necessitem construir amb dignitat i drets, que no vol aquest futur de violència.
0: Les altes temperatures i unes rebaixes que s'han allargat durant més de 2 mesos han perjudicat les botigues del centre de Badalona aquest estiu.
1: Badacentre calcula que les vendes han caigut un 20% a l'agost i reclama una regulació del període de rebaixes.
0: Aquesta és la valoració que en fa Cinto Gubert, president de Badacentre.
6: Jo diria que un 20% menys s'ha fet. Sobretot la segona quinzena d'agost, que ha fet molta calor. A l'agost, entre que hi havia gent de vacances i la gent que es quedava aquí no sortien perquè no s'aguantava, ha sigut un agost molt minso. Per mi, el pitjor de la història.
0: I en esports, el derbi català és del Badalona Women, que va imposar-se a l'Espanyol per 1-0.
1: Les de Mar Ballester han sumat 3 punts d'or a la ciutat esportiva de Niharque gràcies a un gol de Maria Llompart al minut 89.
0: Una assistència a Maria Llompart que ha donat la victòria amb un xut creuat des dels 11 metres. Escoltem a Maria Llompart.
7: Un passe de la Irina cap a la Paula i pues, he vist que hi havia un espai darrere seu per intentar entrar a segona línia que ja ho havia dit a l'entrenador al descans, al Marc, i ja està, pues, hem intentat seguir els passos i he entrat. Crec que hem fet un partit molt competitiu, crec que hem aconseguit tenir en molta part del partit la pilota, que és el que nosaltres se'ns dona bé i al final doncs, volem donar aquesta iniciativa a tots els equips que ens vinguin davant.
0: La sisa joventut va superar el Ratio Farmulm alemany en el seu segon partit al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 72-66.
1: Doncs hi va ser el debut de Nicola Provítola amb la samarreta de la penya 7 anys després d'haver marxat.
8: Que hablar, ¿no? Un poco de cómo ir mejorando, de qué pasos tenemos que seguir, pero bueno, el equipo trabaja, el equipo tiene vocación y bueno, tenemos que seguir respetando eso y bueno, enfocarnos mucho en el próximo objetivo, que es la Liga Catalana.
0: I fora de Badalona és notícia que Alternativa d'Ultradreta per Alemanya guanya les eleccions a Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots i frega la majoria absoluta que se situa en els 42 diputats.
1: Sí, i també és notícia que la Policia Nacional ha desallotjat l'assentament de migrants de les naus del Tarajal de Ceuta. L'objectiu és traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients.
0: I a Catalunya la despesa escolar del setembre s'encareix un 15% més que l'any passat. Llibres de text i material escolar són les principals despeses d'una factura que bat rècords.
1: I el Barça és líder en solitari, se'n va de València, de més talla, amb una maneta 5-0, Lamine Yamal amb 2 gols, Fermín, Rafinha i Pedri han estat els autors d'una golejada que encara hauria pogut ser molt més escandalosa.
0: Passen 9 minuts a les 10 del matí. Interessar-nos per la previsió del temps amb l'Oriol Serra. Bon dia.
9: Bon dia. Continuem parlant d'una situació molt i molt més calorosa del que toca. Les últimes jornades hem arribat a aquests 35-36 graus amb molta facilitat, fins i tot una mica més en alguns racons del Llobregat, també del Vallès Occidental. I atenció, perquè avui no afluixa en excés la temperatura. Baixa un parell de graus respecte ahir, però és que encara estarem parlant d'una tarda molt i molt càlida, molt més del que toca, i tenint en compte que també al matí desperta molt suau, una temperatura que fins i tot arran de mar no ha baixat ni dels 25 graus. Per tant, aquest martiri estiuenc, que no hi ha manera de que ens traiem de sobre, i a més, amb força sol, 4 núvols poc importants que una altra vegada s'aniran arrapant més cap al Garraf o cap al Baix Llobregat, també a la comarca de l'Alt Penedès. Una temperatura que, atenció, demà dimarts, momentàniament, encara pujarà més que la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. I ara sí, coneguem l'estat del trànsit amb en Roger Serra.
10: Què tal? Molt bon dia. Doncs la veritat és que parlem de molta calma ja en aquesta xarxa viària. Encara no ha tornat tothom. Falten les escoles. Això es nota en aquesta xarxa viària. És a dir, hem tingut més volum de trànsit que les darreres setmanes, però encara no hi som tots, com et deia. Aquesta hora fluïdesa, tant a l'autopista, a la C31, en sentit Mataró, en sentit Barcelona, com a la Pota Nord, l'E20, les rondes de Barcelona han millorat moltíssim. Com a molt hi trobareu algunes zones molt intenses en sentit Llobregat, però ja sense retencions destacades. I fins i tot, anant cap al Vallès, la C58, sortint de Barcelona, ja va prou tranquil·la. Per tant, com et deia, en general, en aquesta xarxa viària més propera a Badalona, circulació còmoda i fluida.
0: I ara és el moment de conèixer també algunes modificacions en la senyalització viària a Badalona. Ho fem amb l'Infoserveis, amb en Jordi Ribas.
3: Informació de serveis.
11: A partir de dimarts 8 de setembre, els vehicles privats podran utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles. Aquesta mesura busca reduir l'impacte de les obres i les retencions. L'Ajuntament demana als conductors que circulin amb precaució, que respectin la senyalització provisional i que segueixin les indicacions de la Guàrdia Urbana.
0: Deu i 12 minuts. Comença, de fet, un nou curs polític intens, amb la mirada posada en les eleccions municipals el 23 de maig de 2027. I per això avui hem volgut convidar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Bon dia, alcalde.
12: Hola, bon dia.
0: Gràcies per ser amb nosaltres en aquest primer programa de la temporada, el Badalona Matí. Expliqui'm una mica com han anat les vacances, ha agafat forces...
12: Bé, sí, he pogut fer uns dies de vacances, he agafat força, d'això doncs, no treu doncs, que no pots desconnectar de la vida del dia a dia, del dia a dia a Badalona, sí, si no passa res excepcional, no? Però bueno, sempre estàs a sobre i després doncs, també seguint una mica la política nacional amb el tema de Ceuta, que ha sigut jo crec, el gran tema.
0: Molt bé, alcalde, doncs de seguida abordem totes aquestes qüestions de l'actualitat de Badalona i també recordarem als nostres oients com poden participar en aquesta entrevista per plantejar les seves preguntes.
3: Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73.
0: Alcalde, un estiu marcat per les obres. Dos temes principals, que s'ha parlat, la calor, les obres, que tota Badalona està en transformació. S'ha proposat complir amb aquella afirmació que va expressar el dia de la seva investidura, que d'aquí 4 anys a Badalona no la coneixeria ni... Acabi vostè la frase.
12: Bueno, al final el que estem fent és el que no s'ha fet en els darrers anys, no? Amb la crisi política que va tindre Badalona, des de l'any 2015 al 2023, la ciutat va estar aturada, mentre altres ciutats doncs, feien obres de reforma, de millora, Badalona no va ser així. Jo vaig dir que si els veïns em donaven majoria absoluta, transformarien Badalona, i la prova és que tota Badalona està aixecada en positiu, no? Jo ja sé que les obres molesten, però és reconèixer que els veïns ho estan portant doncs amb molta paciència, perquè saben doncs que per millorar, i feia molts anys que no milloràvem, doncs són necessàries les obres.
0: Unes obres, sobretot, una actuació important, que és la pacificació de Francesc Layret, que tant s'ha parlat anys enrere. Avança segons el previst. Quan es preveu que estigui finalitzat aquest primer tram d'obres?
12: Jo primer vull dir que totes les obres són importants a tots els barris, però sí que és cert que la Francesc Layret doncs, és el centre administratiu de Badalona, no? I per tant doncs, té un component especial. Les obres avancen segons el previst, o sigui, hi ha 15 dies de retard, em sembla, per un problema que va haver-hi amb unes canalitzacions que eren de l'àrea metropolitana, però bueno, al final les obres sempre tenen un marge doncs, per poder moure les dades, no? Però estan avançant bé, i el que sí que puc dir és que sobre el 20, no sé si és el 22, el 21, 23 de setembre ja començarà la segona fase de les obres, que probablement aquesta segona fase doncs, encara coincidirà a l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però quan serà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Mm-hmm. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
0: Unes obres que també han provocat afectacions al transport públic. Ho hem vist durant l'estiu, modificacions de línies de bus, i suposo que ara també es poden veure, no?, afectades per aquest inici de curs. És per aquest motiu que ja heu activat alguna mesura. A partir de demà els vehicles privats podran utilitzar temporalment en alguns trams horaris el carril bus.
12: Nosaltres el que volem fer la vida fàcil a la gent, no? Jo soc plenament conscient doncs, que deixar via Augusta durant el període d'obres de tres carrils a un doncs és una situació complexa. Un carril que és el que s'està fent obres, un carril que és el dels autobusos i l'altre la circulació normal. I per això doncs, jo crec que s'ha pres una bona decisió de dir, excepte unes hores en concret, les hores punta, que aquí sí que els autobusos han de tindre molta circulació i és quan està més ple, president Companys, via Augusta, la resta del dia, doncs que els vehicles també puguin anar per al carril aquest, fer un carril reversible, no? El carril bus, convertir-lo en reversible segons quines hores per fer les coses una mica més fàcil. És una obra que la de Via Augusta que serà ràpida, és una obra que més o menys jo crec que serà finalitzada a finals d'any, però sí que té una certa afectació. És cert que avui hem estat pendents, avui no ha hagut cap tipus de problema. Les escoles, teòricament, comencen demà i, per tant, demà sí que serà més complexa i el que correspon és demanar paciència, més paciència, més paciència en els veïns que, repeteixo, ho estan portant molt, molt bé després de molts anys que Badalona no tenia cap obra de millora. És que és molt fort, És que és molt fort. Cap obra de millora durant 10 anys. Aleshores, doncs, bueno, ara doncs Badalona ja està començant a posar-se al dia.
0: Preveuen alguna actuació més per reduir l'afectació de les obres en algun altre punt?
12: Bueno, és que hi ha moltes obres, jo sóc incapaç de poder-les recordar totes. Pensi una cosa, a partir de final de per exemple, a partir de final de setembre, fins al mes de desembre, aproximadament, s'asfaltaran uns 100 carrers, a part de les obres que hi ha. Començaran altres obres que encara no han començat. La ciutat estarà potes en l'aire, com es diu, perquè un dels meus objectius era el tema de que recuperéssim doncs, espais amb els asfalts, clavegueram, voreres, il·luminació, parcs i jardins. Estem fent un esforç també amb el tema dels jardins, dels parcs infantils. Encara ens en queden bastants. Ara arrencaran, em sembla que són 15 o 16 nous parcs infantils de reforma. O sigui, bé, o sigui, jo estic satisfet amb aquest aspecte.
0: Parlem també de la remodelació de l'avinguda Alfons XIII, dels carrers Doctor Robert, Jacint Verdaguer, a molts barris. El seu govern també està fent nombroses millores pel que fa als equipaments esportius. Estem parlant de la renovació de l'estadi municipal, de la gespa, també al camp de la travessera de Montigalà. Aquestes obres estaran enllestides perquè els equips base i clubs que els puguin tornar a utilitzar aviat o s'han previst ubicacions alternatives?
12: Sí, ja, des de fa mesos ja està treballat amb els clubs les ubicacions provisionals alternatives, per tant, aquest aspecte està cobert. A l'estadi de Montigalà, que no és el municipal, és el que allà a dalt, jo vaig estar la setmana passada, està espectacular, han canviat la gespa, banquetes, marcadors, etcètera. A la part de dalt doncs, també doncs, s'ha fet una habilitació, però sobretot s'ha creat una grada que no existia, amb una visera, una tribuna que és espectacular. Allà els pares podran veure sense mullar-se els seus fills. Aquest camp jo crec que a finals d'aquest mes doncs, ja el tindrem habilitat. El camp a l'estadi municipal doncs, tardarà encara una miqueta més perquè té un procés, però també doncs, setembre, finals de setembre pot estar ja acabat. Però és que hem fet, començaran, si no han començat, Lloreda, també començarà, hem fet com es diu, Sistrells, el camp de futbol també l'hem fet, pavellons de bàsquet per primer cop en no sé quants anys excepte que ara tenim un petit problema a la colina que ja es resol aquest mes de setembre, la gent es pot dutxar? Es pot dutxar amb aigua calenta, cosa que no passava. No sé, a pavelló de Casa Gemes, doncs hem fet ara una inversió del parquet de 300.000 euros. Ens quedarà Ocio Smart, que aquest sí que és l'únic que queda, que hem de decidir què fem i com ho fem. És l'únic pavelló que ens quedarà aquest mandat. Vull dir que s'està fent a nivell esportiu, però és que després també s'ha licitat ja la com es diu, la sala d'estudis del Coll i Pujol, que serà perquè puguin estudiar o llegir qui vulgui. La biblioteca de Lloreda, que també s'estan acabant les obres. L'escola Bressol de Montigalà, que alguns se'ls omple la boca parlant de l'ensenyament públic. Jo vull recordar que l'última escola Bressol que es va fer a Badalona Municipal la vaig fer jo en el meu primer mandat. Després els partits d'esquerra no han fet cap. Aquest estiu hem col·locat el que és la climatització a totes les escoles infantils dependents de l'Ajuntament. O sigui, és que no parem.
0: No, déu-n'hi-do, parlem d'aquesta escola Bressol Bugui Bugui. Se sap quantes places noves crearà d'escola Bressol aproximadament?
12: Sí, però no tinc la dada aquí.

0: Nas, si volen, i després el casal, que està funcionant també molt bé al costat.
1: Un tema pendent, alcalde, és les noves escoles Badalona Port i Ventós Mir. L'Ajuntament va presentar l'any 2021 l'avantprojecte, uns centres que havien d'entrar en funcionament el 2023-2024. No sé si es manté el contacte amb les famílies, s'informa dels avenços en aquest sentit.
0: S'informa a les escoles, no sé ara l'últim dia que vam parlar amb ells, però s'està avançant, s'està en fase de descontaminació. A l'escola Ventós Mir em sembla que ja hem fet el contracte de descontaminació, que és la primera fase ja per fer els moviments, fem els moviments de terra, i Badalona Port doncs també està força avançat.
1: I seguim parlant d'equipaments, alcalde, perquè ahir es complien 100 anys de l'obertura del mercat Torner, segons coincidien diverses fonts que vam consultar. Aprofitant aquesta efemèride, volíem preguntar-li per aquest projecte de remodelació. De moment ja està en marxa aquesta rehabilitació exterior, que inclou façanes, també millora d'accessibilitat. Expliqui'ns com avancen aquestes obres i quin és el calendari per rehabilitar l'interior, perquè també hi havia aquesta proposta de construir, de fer l'espai compartit, convertir-ho en un auditori.
0: Sí, la idea és convertir aquell espai en un espai mixt, no? Que per un costat tingui les parades de mercat, ara s'està arreglant a l'exterior, i per l'altre doncs construir un auditori important a la ciutat, perquè l'edifici és un edifici singular i li volem donar una utilitat de ciutat, no única i exclusivament de districte, sinó de ciutat. En aquest aspecte s'està treballant el projecte de la reforma interior, ara repeteixo, ara s'estan fent les obres exteriors, i jo crec que ben aviat, doncs durant aquest mandat, ja començaran les mateixes.
1: Pel que fa al mercat Maïnon, aquest estiu també es van detectar nous danys a l'edifici, i Castellers de Badalona s'han tornat a quedar sense local d'assaig. En quin estat es troba aquesta estructura, alcalde?
0: Pues el projecte està molt avançat i jo crec que el mercat començaran les obres també del mercat definitiu, que és l'antic mercat Maïnon, començaran les obres aquest mandat. És evident doncs que tal com està per dins és un estat lamentable, I no es pot utilitzar en condicions. Per tant, jo lamento aquesta situació dels casellers. És evident doncs que ja estan de manera provisional, no? Pues perquè l'edifici reuneix una sèrie de condicions, alçades i tal, però que no és l'edifici que correspongui amb aquesta activitat cultural, de cultura popular, no? Estem treballant també per signar un conveni amb les entitats de cultura popular per a l'edifici d'Eines Canela, fer una reforma i que allà vagin diferents entitats de cultura popular, que crec que per primer cop a la història doncs se'ls té que buscar un espai que dignificat i que puguin fer les seves activitats amb condicions. I això doncs jo crec no, el conveni el signarem aquest mandat sense cap tipus de dubte, i de cara al proper de la propera legislatura doncs començaran les obres i estarà finalitzat.
1: Ha ofert algun espai als castellers perquè puguin de mentres assajar?
0: No, en aquests moments el que passa els hi vam oferir en el seu dia, però no reunien els requisits que ells volien o desitjaven, no? Perquè a part també doncs ells, per un tema de mobilitat, necessiten que estigui en el districte primer, i és una mica complicat, no? Perquè les naus que hi ha són les que són i les alçades que tenen són les que són.
1: Alcalde, aquest agost la Generalitat també aprovava el pla urbanístic per la construcció de la nova piscina als terrenys de l'antiga fàbrica Focus. Quins són els següents passos? S'havia de fer aquesta intervenció arqueològica preventiva també pendent?
0: Sí, hem detectat doncs, que ara es té que fer, a part dels moviments del tema arqueològic, es té que dur a terme, perquè s'ha detectat una mica de contaminació en el terra, en el subsol, i per tant abans de fer els moviments de terra arqueològics hem de dur a terme la descontaminació del terreny. Bueno, van sortint coses que són imprevistes, que que primer el tema de que el terreny urbanísticament no era adequat i li vam tindre que demanar una requalificació a la Generalitat, requalificació no, una modificació. Després la Generalitat ens va demanar un informe de transports que mai havien demanat en unes circumstàncies com aquesta, i ara per

0: És el tema de la contaminació del terra, però Badalona tindrà la piscina com no pot ser d'una altra manera.
1: I la piscina Mireia Belmonte, quan els ciutadans podran tornar...
0: Estan acabant, perquè a mesura que han anat fent obres han aparegut més coses, perquè, clar, aquella piscina... I anava jo, quan era petit, amb l'escola, quan feia GB, a nedar i no s'han fet reformes, s'han anat fent pedaços, no? En aquest cas hem fet una reforma integral molt potent i jo crec que a finals de setembre, octubre, ja estarà en condicions i no tindran doncs, que cada dos per tres tancar la piscina perquè falla, que si està freda l'aigua, que si no hi ha calefacció, ho tindrem en condicions.
1: Dues obres, alcalde, que han marcat la temporada d'estiu han estat, sens dubte, també la remodelació del pont del Petroli, aquesta reconstrucció del passeig marítim al seu pas per la barca Maria, que els temporals van malmetre en tots dos casos. El pont del Petroli, com avancen aquestes obres? Ara, la segona setmana de setembre, es preveia ja col·locar el dònut, la plataforma rodona, no sé si té previsió.
0: Avança sobre la previsió, sí que és cert doncs, que em sembla que hi ha un petit problema amb alguna de les pilones que aguanten el pont, em sembla que em va dir el tinent d'alcalde d'Urbanisme. Jo aquesta setmana faré una visita en el pont del Petroli, però avança bé, avança segons les previsions, i durant aquesta tardor-hivern, doncs inaugurarem el pont del Petroli i Badalona tornarà a recuperar el que és el seu principal símbol després de gairebé 7 anys esperant. Repeteixo, gairebé 7 anys esperant. I a mi em fa molta gràcia quan partits de l'oposició que han governat han governat gairebé sempre amb aquest ajuntament, excepte el 2011, 2015 i 2021, se'ls omple la boca parlant de que ells representen doncs, el que dèiem abans, no? El tema de l'ensenyament públic, i no van fer cap escola bressol, les he fet jo, les biblioteques també les vaig fer jo la darrera biblioteca que va tindre Badalona la vaig fer jo amb el meu primer mandat, i ara la segona, o sigui, doncs amb el tema dels símbols de la ciutat hem tingut que esperar 7 anys, hem tingut que esperar doncs, que entréssim nosaltres al govern, poder governar amb majoria absoluta per tirar endavant també un projecte tan simbòlic com aquest. Això el que demostra és que Badalona necessita estabilitat, Badalona necessita doncs, el que estem fent ara, o sigui, poder governar sense condicionants polítics, sense xantatges polítics, sense bloquejos innecessaris que qui acabaven perjudicant era la ciutat. I em sembla que la comparació del que està passant ara a Badalona amb el que passava quan governaven els que ara estan a l'oposició és la mostra més evident que la majoria que ens van donar els veïns ha estat el millor que li ha passat a la ciutat.
1: Pel que fa al tram del passeig de la barca Maria, que els temporals van malmetre, el temporal Harry, veiem que el passeig s'ha reobert, hi ha trams que encara no estan en condicions, sí que ha finalitzat la construcció d'aquesta escullera, és una obra, amb diverses administracions implicades, com Ajuntament, Generalitat i Adif, i els veïns del Manresa reclamen habilitar l'accés millor a aquesta platja, perquè sí que és cert que hi ha trams com on encara és com perillós passar, no sé si és prudent que s'hagi reobert o...
0: Anem a veure. Jo soc dels que defensa que les coses no les podem utilitzar fins que estan ben acabades. I en aquest cas, quan l'obra estigui finalitzada, mirarem les millors opcions perquè els veïns del Manresa, com no pot ser d'una altra manera, pues siguin un accés més directe i un accés molt més fàcil i més agradable.
1: Quin balanç fa de la temporada d'estiu a les platges? No sé si aquestes dues obres que ara comentàvem ha fet disminuir el nombre de banyistes...
0: Pues encara estem en temporada i, per tant, no podem fer un balanç, no? Però a mi el que han comentat els veïns és que estan contents de com ha anat la temporada, estan molt contents de la iniciativa Badalona, que és l'únic municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona que té baranes per poder entrar i sortir a la gent més gran o la gent que li costa de l'aigua, i això és un èxit brutal, brutal, i estic molt content que siguem nosaltres a Badalona qui ho tenim. L'aigua ha estat molt neta aquest any, excepte alguns dies puntuals, i per tant el balanç és molt positiu. Jo que tinc la sort de viure davant del mar, jo veig que ja no els caps de setmana sinó tots els dies la platja està plena i la gent gaudint i passant-s'ho bé, que és del que es tracta, i que també ens consta que ve gent de fora de la ciutat a banyar-se a Badalona.
1: I seguim a les platges, alcalde, perquè també relacionant-ho amb la seguretat, un dels temes on ha incidit més, de fet, durant el seu mandat, perquè per primera vegada aquest estiu s'ha instal·lat aquest mòdul de la Guàrdia Urbana a tocar la platja de l'estació, on era el pàrquing. No sé si ens pot fer una mica de balanç. Ha funcionat aquest dispositiu? Ha contribuït a reduir els actes incívics, alguns delictes?
0: Mira, en aquella zona, que és el pàrquing on davant de l'estació, cada any teníem problemes perquè allà s'organitzaven cumpleanys, festes particulars. Era una imatge bastant, no diré lamentable, però no és la imatge que jo volia de la platja, i hi havia alguns incidents. Aquest any ha anat perfecte. Perfecte. Ha estat un èxit, hi ha el mòdul, hi ha la gent allà de manera fixa, a part dels que s'estan movent, i tan contents estem, doncs, que l'any que ve segurament el mòdul el anirem a millorar, a fer-lo, doncs, més visible, amb millors condicions. Ha estat molt bé, eh? Aquest any no ha hagut cap tipus de queixa, però era una prova pilot que ha sortit molt bé, i per tant jo crec que ha arribat per quedar-s'hi per sempre a la temporada d'estiu. El balanç és molt positiu.
1: A finals de juny, alcalde, es va prohibir l'estacionament al pàrquing de l'estació de trens, on precisament ara parlàvem d'aquest mòdul, on està ubicat, perquè urbanísticament està qualificat de zona verda. Quan començarà la transformació d'aquest espai, i si es preveu alguna mena d'alternativa d'estacionament pels ciutadans i usuaris de Rodalies que aparcaven allà?
0: Si és que, si algú em pot dir a mi on hi ha una alternativa, ho escoltaré amb molta atenció, de debò, i ho estudiarem, no? Però és que al final l'aparcament que hi ha en el districte primer és el que és. No hi ha cap zona on podem aparcar. Aleshores, al final, aquell espai és una zona verda, la llei prohibeix que en una zona verda s'utilitzi com a aparcament. Vam rebre una sèrie d'avisos des d'un punt de vista judicial que s'estava incomplint la llei, inclús una situació similar a Sitges, em sembla, a Sitges, sí, va ser a Sitges, crec, a l'alcalde, doncs, el van imputar, i per tant hem aguantat el que hem pogut, però ho hem tingut que aixecar. Què és el que farem allà? Pues farem una gran zona d'esport, una gran zona on hagi, doncs, aparells per la gent gran, per fer esport, per la gent, doncs, que li agrada anar a la platja i utilitzar les barres i també els diferents aparells, doncs, per fer musculació i per fer exercici. O sigui, se convertirà en un espai dedicat a l'esport, però sí que dic que anem desbordats de projectes aquest mandat, i això ho farem el proper. O sigui, començarà una realitat el proper mandat.
1: Parlant de seguretat, el primer trimestre de l'any es va reduir un 7,8% les dades de criminalitat a Badalona. Quin és ara mateix el problema relacionat amb la seguretat que més li preocupa a vostè com a alcalde?
0: No, ara, jo crec que és bo que les dades de seguretat millorin a Badalona, però jo no estic satisfet. Jo no estic satisfet perquè fins que hi hagi un veí de Badalona que tingui por de sortir al carrer, que l'atraquin, que el robin, que li facin una estrabada, doncs jo no estaré satisfet, no? Però és cert que les dades, doncs, diuen que a Badalona la seguretat millora any darrere any. Què és el que a mi em preocupa més? Doncs els furts. Què és el que a mi em preocupa? Doncs el que va passar la setmana passada, hem de tindre amb un home amb 24 anys i amb 42 detencions. Això és el que a mi em preocupa, o sigui, que no és un fet aïllat. O sigui, que tenim unes lleis en aquest país que afavoreixen que un pugui estar delinquint, pugui estar fent furts, pugui estar robant, i en alguns casos no pot ser ni detingut.
1: Per tant, la multireincidència és un dels temes que li preocupa, i un dels grans projectes, no, de seguretat que preveu el seu govern és la instal·lació a partir de l'any vinent d'aquestes 615 càmeres de videovigilància, tant de seguretat ciutadana com del control del trànsit, més aquesta sala de control a la caserna de la Guàrdia Urbana, amb un pressupost total de 27 milions d'euros. Una mica, com funcionaran aquestes càmeres? Ajudaran a prevenir delictes? Es pot posar algun exemple? Fa poc, la passada matinada, dissabte, diumenge, van cremar 5 contenidors a Casa Gemes. Això, amb les càmeres, es podria intervenir i prevenir situacions com aquesta, delictes d'aquest tipus?
0: Si hi ha alguna càmera en aquell entorn, sí, i si no, les càmeres de l'entorn, si hi ha una càmera en aquell lloc o en aquella zona en concret, sí. Si no, les càmeres de l'entorn poden identificar les persones que s'han mogut en una hora determinada, que és quan va començar a l'incendi, no? Perquè al final la gent s'acaba desplaçant. Col·loquem 615 càmeres vídeo de vigilància amb intel·ligència artificial. Passem a ser la ciutat d'Espanya que col·loquem més càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial de cop. Cap ciutat d'Espanya, ni Madrid ni Barcelona, som nosaltres. En quina fase estem en aquests moments? Aquest és un projecte que vam començar a treballar i a preparar fa un any i mig, va arribar al final ara fa uns mesos, i aquesta setmana, si no m'equivoco, és l'última que tenen per les empreses per presentar la seva oferta. A partir d'aquí, quan les ofertes que es presentin les diferents empreses, estudiarem i la que reuneixi els requisits que es demanen s'adjudicarà. La idea és que abans de final d'any, a principis del que ve, comencin ja a instal·lar les primeres càmeres. Serà un abans i un després. Serà un abans i un després perquè hi haurà càmeres a tots els barris de Badalona, repeteixo, a tots els barris de Badalona, a tots els polígons industrials. Pensi que de trànsit són 100 i alguna càmeres i la resta, 480 o 460, són de vigilància, de videovigilància, no? Per tant, és un avanç espectacular. Jo l'altre dia em deia un de l'oposició, una persona d'oposició, diu, ah, és que heu tardat molt. Dic, mira, més veu tardar vosaltres, que no les veu col·locar mai. És que és així, no? O sigui, al final, les quantitats de coses que s'estan fent aquests, s'han fet i s'estan fent aquests 3 anys i mig que portem de mandat, mai havien produït a la ciutat, entre ells algú tan important com és la instal·lació de càmeres de videovigilància, perquè no en tenim cap a Badalona. Passem de 0 a 615.
1: Les càmeres aniran bé per detectar delictes, però també és bàsic que hi hagi agents de la Guàrdia Urbana disponibles per intervenir. Demà presentaran nous agents del cos a la plaça de la Vila. Quants agents seran? Serviran per arribar al nivell òptim?
0: Encara no és el nivell òptim, però estem molt contents perquè són 24 nous agents que ja han estat a l'acadèmia i que en aquests moments ja hem fet els exàmens i estan en l'última fase els 65 o 62 70 nous agents que entraran a l'estiu que ve, o sigui que entran ara, faran el curs i a l'estiu que ve entraran, no? Per tant, situarem a Badalona amb una xifra correcta amb el nombre d'agents, no suficient però sí correcte. Però en aquests moments els agents tenen cotxes en condicions, tenen roba en condició, tenen els xalecos que fins ara no els tenien, o sigui, bueno, jo crec que anem millorant a poc a poc.
1: L'adquisició també de pistoles Taser, eren un 25 en total, no? Quan sí. 25 unitats que es preveien dotar durant l'any vinent.
0: Sí, o sigui, ara se'n dotarà durant aquest any de 3 i els pressupostos inclouen que els presentarem doncs en les properes setmanes. S'incorporen, o sigui, es compren 22 o 25 càmeres més. Ai, càmeres, pistoles Taser.
1: Pistoles Taser. Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va avalar a finals de juliol l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Es manté la idea, alcalde, de construir-hi una caserna de la Guàrdia Urbana en aquell terreny?
0: Sí, sí.
1: Podria ser compartida amb Mossos d'Esquadra? Hi ha novetats al respecte?
0: Sí, sí, la idea és mantenir a la construcció de la comissaria, una segona comissaria amb aquella zona, serà durant el proper mandat, però evidentment que sí. I com vostè deia, doncs la justícia ha avalat la nostra actuació, que és el que nosaltres dèiem. I amb el B9 es va utilitzar per fer política. I no hi ha res més miserable que utilitzar la misèria de la gent per fer política, i especialment els que es diuen d'esquerres i els que es diuen que són tan solidaris, no? Al final, doncs, nosaltres deia, escolta, estem fent bé les coses, la meva prioritat són els veïns de Badalona, és a callar. Pues al final la justícia, vinga denúncies, ens ha acabat donant la raó.
1: Parlem del contracte de neteja, perquè quin balanç en fa d'aquest desplegament? Badalona està més neta ara que abans, i també vull incorporar aquí que el grup municipal d'Esquerra Republicana ha proposat traslladar al vecino el desplegament d'aquest nou contracte per evitar molèsties als veïns del barri del Manresà, en aquell terreny on s'està ubicant els contenidors i el nou equipament.
0: El desplegament no s'està duent a terme en el barri del Manresà. El barri del Manresà el que s'està fent és els contenidors nous que arriben sense estrenar es munten allà i es traslladen. O sigui, arriben vehicles nous sense estrenar, es posen allà i surten. O sigui, allà no és un espai fixant, i molt menys, i quan estigui fet el desplegament, aquell solar doncs tornarà a estar sense cap tipus d'element nou, repeteixo, del servei de neteja. Per tant, és un tema dolós, no és, és un tema, si es vol, estètic, i jo ho comparteixo, però són contenidors que venen nous per estrenar i camions que arriben nous, que quan surten d'allà ja no tornen. Val? A partir d'aquí, la meva valoració, home, pues la meva valoració és positiva, jo crec que anem a més. És un, és un contracte que ja vam dir que necessitava uns mesos per desplegar tots els seus efectes, i jo crec doncs que Badalona avui està millor que fa 6 mesos, i que fa un any, i que fa 3, i que fa 5, no? El que passa que encara queda. També li dic, hi ha gent que per molt que t'esforcis seguirà actuant de la mateixa manera, no? Hi ha un carrer en el centre de Badalona, que en el centre de Badalona hi ha els contenidors aquests que posen a una hora de la determinada de la tarda i després els recullen, els aquí Taipon, i que es dediquen a deixar les fosses d'escombraria a terra, pues, perquè els hi va bé amb ells, no? Aquí jo no puc tindre un camió, això és un exemple, no puc tindre un escombriaire esclavat amb aquella cantonada. Vull dir que té que haver una part de col·laboració per part de la gent, no? O deixar vosses escombraries a les papereres, però això no passa a determinats barris, això passa al centre també, que deixen vosses escombraries a les papereres. Per tant, home, hi ha gent que és una mica porca. Hi ha gent que és una mica porca, però el servei ja està millorant de manera important, i cada dia més.
1: Alcalde, ja que deixem de banda el contracte de neteja, les obres del viaducte sobre el canal del Gorg ja porten uns mesos aturades. Quina és la situació? Segons el govern local, es tracta d'una aturada temporal per fer-hi ajustos tècnics i estudis complementaris? Es reprendran?
0: Sí, o sigui, a mesura que ha avançat l'obra, han vist que tenien que fer uns canvis tècnics, uns canvis, doncs, bueno, jo no sóc arquitecte ni enginyer, no? Uns canvis, doncs, del material o de les alçades, o no sé ben bé, no? I ho estan ajustant. Ho vam estar mirant l'altre dia amb el gerent del port, i jo crec, doncs, que a finals de setembre, octubre, tornaran a reiniciar-se les obres, novembre, o sigui, durant aquest any, segur. Però, clar, estem parlant d'una obra que és molt complexa, em sembla que no n'hi ha cap altra a Espanya que sigui igual des d'un punt de vista ferroviari, i per tant les mesures de seguretat són molt extremes. Si apareixen variacions que poden afectar l'estructura, doncs han d'ajustar-lo. Bueno, s'han de fer qüestions que són molt complexes.
1: Alcalde, tenim alguna pregunta d'alguns ciutadans. Ens explica un d'ells: fa temps que es va parlar de fer una zona verda al barri de Casagemes, on els veïns costa sempre més aparcar i els preus dels pàrquings han sobrepassat els 185 euros en algun cas. Segueix el tema sobre la taula? Hi ha una data?
0: El tema, miri, a Artigas, l'associació Veïns es va posar d'acord amb nosaltres, i no sé si aquest mes ja comencen, doncs, a pintar la zona verda. Casagemes, que jo soc visc a Casagemes, està previst? Sí. Quan? Quan vulguin els veïns. Al final, el que jo no faré és tindre que aguantar, i ho dic amb sinceritat, que em vingui algun intel·ligent o algun llest i que em digui, posa zona verda per recaptar. No, mire, no s'equivoqui. A la zona verda els veïns paguen 1 euro a la setmana, em sembla que és. Però no em vull escoltar això, ho dic amb sinceritat, ni que els de l'oposició comencin a fer demagògia. O sigui, jo les mesures que prenc, sigui amb això o sigui amb qualsevol altra, és sempre perquè crec que són les millors per als veïns. Crec que és bo que hagi zona verda i també zona blava a Casagemes? Sí, perquè els veïns puguin aparcar per 1 euro a la setmana? Sí, però això ha de ser acordat, signat, o sigui, escrit i signat per l'associació Veïns, que són molt bona gent, és a dir, que són molt bona gent. Però fins que no hagi un acord signat amb l'associació Veïns, jo no posaré una zona verda o una zona blava, perquè no em vull escoltar el que no és cert.
1: Alcalde, tenim una altra pregunta, en aquest cas del Luis. Ens diu: ¿por qué, teniendo todo el verano justo un día antes de empezar las clases, se tira el muro de la escuela Badalona Port para iniciar la descontaminación del terreno en el cual van a construir pisos, con el riesgo que ellos comporta para unos niños que bastante tienen con estar recibiendo clases en barracones?
0: Vamos a ver una cosa. El Ayuntamiento de Badalona no ha tirado ningún muro, ningún muro, porque como dice es un terreno privado y ya hemos hablado con el privado y ya va a construir el muro de nuevo, se han equivocado. Entonces tienen que hacer unas catas, las catas también hemos llegado a un acuerdo con ellos y las van a hacer días que no moleste, y por tanto, pues bueno, pues el tema yo creo que está bastante ordenado. La segunda cuestión es, ¿estamos a favor que se construyan pisos o no? Yo sí, porque lo que no vale es decir, yo no quiero pisos, pero quiero vivienda. Bueno, para que hayan pisos, para que hayan viviendas tienen que haber pisos, ¿no? Pero este es otro debate. Pero sí, la empresa que hace los pisos se equivocó, tiró el muro y me parece que lo están construyendo, reconstruyendo hoy mismo, ya, si no me equivoco, si no es hoy, será mañana.
1: Molt bé, alcalde. I jo no sé si ens pot avançar alguna cosa de cara a la campanya de Nadal. Tindrem més enllumenat, veurem il·luminat el pont del petroli. Com ho veu, això? Ens pot avançar?
0: No, hi haurà una mica més d'il·luminació, que ja estem en màxims que costa superar, no? No hi ha a Catalunya... poques ciutats estan millor que a Badalona amb l'il·luminació, i el pont del petroli s'il·luminarà també perquè és... El pont del petroli ja tindrà il·luminació per si mateix, però a part tindrà una mica il·luminació aquest Nadal, doncs una mica en homenatge amb aquesta reconstrucció que portava 7 anys esperant. Però bueno, serà una campanya Nadal maca, serà diferent segurament, perquè com que tenim les obres al centre a Francesc Layret, tenim que canviar per on va la cavalcada. Clar, a l'helicòpter amb el que arriben els Reis tampoc podrà arribar a l'estadi municipal, perquè ara hi ha gespa natural, i amb gespa natural no pot arribar a l'helicòpter ni que sigui el dels Reis Mags. I, bueno, trobarem aviam alternatives.
1: Aleshores, on arribaran els Reis? Perquè una proposta seria, si reparem el pont del petroli, que és un símbol de Badalona, potser podríem recuperar també l'altre símbol, que ara li preguntàvem a en Pere Alemany, el president de l'Associació d'Amics del Queig, que també esperen recuperar un altre símbol. Podria ser que els Reis arribessin amb el Queig al
0: no, el
1: punt del petroli?
0: Amb el Queig no arribarà, perquè no. Com es mogui el Queig s'enfonsa. I el Queig requereix una inversió de 2 milions d'euros per deixar-ho bé.
1: Des de l'Associació del Queig diuen que amb una intervenció d'entre 6.000 i 10.000 euros ja es podria començar a moure el vaixell.
0: Que no. O sigui que 10.000 euros, impossible.
1: Aleshores, els Reis per on arribaran?
0: Els Reis no sabem, però ens agradaria que arribessin amb helicòpter, com sempre. Ho hem de parlar amb ells, sabíem com ho fem. Però, clar, la ciutat està amb obres, les instal·lacions, el camp de futbol ja no pot ser. Veurem què fem. No ho sabem, de debò. No ho vulgui dir, és que no ho sabem.
1: A més, ja per acabar, que activareu una nova campanya de Badabons a la tardor,
0: sí.
1: Destinareu 400.000 euros, eh?
0: Sí. Destinem una nova campanya de Badabons de 400.000 euros perquè tenen un èxit no durant ni 24 hores. Això és una bogeria. Abans sobraven i ara no duren ni 24 hores. Vol dir que alguna cosa estem fent bé. I també, doncs, aquesta campanya, els alumnes de primària i infantil, primària infantil, arrencant el curs també dins de la campanya de sensibilització mediambiental, i els hi regalarem a tots els alumnes d'escoles públiques i privades, concertades, vull dir, i hi ha una privada també, públiques, concertades i privades, tots els alumnes de Badalona ja tenen a l'escola una ampolla d'aquestes d'alumini per estalviar plàstica. Per cert, els hi portarem també a vostès perquè...
1: Moltes gràcies.
0: Li diré a la Rosa Lamo, que porta coordina aquestes coses, doncs que s'encarregui de portar també aquí els bidonets, que ja els tenim, i que forma part d'aquesta campanya de sensibilització en favor de respectar el medi ambient. Però sobretot el que m'interessa, els nens i nenes de Badalona d'infantil, primària, infantil no, primària i secundària, perdó, primària i secundària, tots a escoles concertades o públiques tindran aquest bidonet que ja estan a les escoles repartits.
1: Que bé, alcalde, doncs la propera entrevista ja ens portaran aquest
0: detallet. No, abans, home, jo parlaré amb la tinent d'alcalde responsable i aquesta setmana els hi fem arribar.
1: Que bé, doncs molt agraït. Igualment agraït per haver estat en aquest primer programa del Badalona Matina, aquesta nova temporada, i ens tornem a retrobar d'aquí 2 mesos per explicar tota l'actualitat de Badalona. Moltes gràcies.
0: Molt bé, a reveure.
2: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
3: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona, del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
4: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
5: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
4: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
6: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Badalona 94.4.
9: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: 10:53 minuts, és el moment de conèixer les tendències, notícies curioses que trobem a les xarxes socials, a altres mitjans. Tuti García, bon dia.
1: Bon dia de nou. Comencem per una de les notícies més destacades d'avui. També ho dèiem, no?, a l'informatiu a primera hora sobre aquestes eleccions a Saxònia. Doncs Guillermo Altares, del País, ja alertava abans que es conegués la victòria del partit de l'extrema dreta AFD sobre això.
2: Puede constituir uno de los grandes traumas políticos para Europa de los últimos años. El trauma histórico que representaría que un partido ultraderechista alemán llegue, ocupe una esfera de poder importante como es el gobierno de uno de los Länder. Es un Länder poco poblado, pero no deja de ser que un partido ultraderechista llega al poder real en el país donde gobernaron los nazis. La Constitución de Alemania...
1: Clar, és que tinguem en compte, com deia Altares, no?, que serà el primer govern neonazi a Alemanya des d'Adolf Hitler i que arribarà amb la promesa de tancar fronteres, expulsar immigrants i limitar les polítiques socials pels estrangers, no?, pels nouvinguts.
3: Déu-n'hi-do.
1: També és tendència avui, Àlex, i això, mira, ens alegra més, més tallat, és tendència a X. Totes les portades dels digitals i també les de paper fan esment a la victòria incontestable del Barça amb el València, amb Mestalla 5-0, els de Flick que marxen amb una maneta de València. Aquest era l'ambient després del xiulet per part de l'àrbitre del final del partit. Molts xiulets, els valencians,
3: quin
1: suposo
3: xivarri,
1: que cridaven, no?, els del Barça, i els del Barça, doncs, contents, eh? Ja són líders en solitari, el Barça, bé, doncs a veure com va aquesta lliga que acaba de començar, però els blaugrana ja poden anar, fent allò d'anar fent el clic, no? Un altre, doncs en porten quatre ja, quatre de seguits, quatre de quatre, líders en solitari. I una notícia que jo no sé... També és tendència, que dius també, noi, quines
3: això,
1: coses...
3: Això m'agrada, eh?
1: T'agrada,
3: tu? Temes del cor, no?
1: Mira, Iker Casillas, que és un exjugador del Madrid, si no m'equivoco, no? És exfutbolista. I la seva parella ja ho han fet oficial. Jo no sabia ni que tenia parella, ni qui era aquesta noia. Ella és Miss... i actriu Irene Esser, que...
3: No la conec de res.
1: Tampoc,
3: jo coneixia la Sara Carbonero, que estaven
1: clar,
3: junts abans.
1: Doncs aquesta noia es veu que és la relació més estable que ha tingut després de la Sara Carbonero. Ja se'ls va veure aquest estiu a Nova York agafats a la mà, però van dir que no tenien res, que eren amics, però ara se'ls ha vist ja amb un casament d'un amic
3: ja...
1: a l'Escorial. I això, quan vas al casament amb algú altre... Ja
3: això ja és oficial, és oficialitzar...
1: que és la teva parella, eh? Doncs no, que ho han dit, que sí, que sí.
3: Molt bé.
1: És la Irene Esser, la nova parella de l'Iker Casillas. Va, anem a notícies curioses i que també han generat controvèrsia a les xarxes socials, perquè carteristes, coloms, veïns emprenyats i cafès amb gel a preus d'un Louis Vuitton, podríem dir, és la imatge que la firma de roba Desigual ha donat de Barcelona a la seva última campanya.
4: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love our palomas.
5: Hey, everybody wants your bag.
4: The real ones know Café con Hielo.
1: En el vídeo, doncs, s'explica el trànsit salvatge, els carrers plens amb bicis, patinets i una veïna que empenya aquesta model que fa, doncs, aquesta publicitat de la marca pel carrer. És un vídeo promocional, com us dic, on es veu una model que riu mentre li estiren la bossa, emulant un carterista, passeja dos coloms lligats amb una corretja, paga 9,50 € per un cafè amb gel en una terrassa que, suposem, deu ser de les que anomenem per guiris, perquè no sé tu, però jo no he pagat mai a Barcelona 9,50 € per un cafè amb gel.
3: Jo tampoc, eh?
1: En Collboni deu estar contenta amb Desigual. El vídeo el podeu veure a les xarxes, ha indignat els veïns de Barcelona, ja que consideren que la marca ha banalitzat els problemes que ells pateixen cada dia. La model sembla que se'n foti una mica, tota l'estona està rient, com en to burleta o irònic. Bé, doncs aquí en tenim una d'aquestes que ha causat una mica de controvèrsia a les xarxes i de veïns indignats a usuaris del El Corte Inglés, també indignats. Concretament per la venda d'una samarreta amb el missatge «Les petites són més sucoses», al costat d'un dibuix d'un kiwi, això sí. El missatge està en anglès, «Small ones are more juicy», però aixecat polseguera igualment per considerar que sexualitza les nenes. De fet, bona part de les crítiques apunten al perill que el missatge estigui en una llengua estrangera i que fa que molts compradors puguin no entendre el seu significat i comprar-la per error. Bé, doncs no és el primer cas de la cadena. El Corte Inglés ja ha protagonitzat controvèrsies similars anteriorment. El 2019 van fer una campanya de publicitat per al Dia de la Mare que ja va provocar nombroses crítiques a les xarxes que la qualificaven de masclista, i el 2017 una samarreta de la seva línia jove també generava un intens debat quan ratllava la paraula «feminist» per convertir-la en «feminist», un joc amb la paraula «divertit» que molts van interpretar com una banalització del feminisme. I un mossèn ha trobat un obús de la Primera Guerra Mundial mentre endreçava la rectoria als afores de París.
3: Quin perill, això. Ui, ui, ui. Prendrem mal, tuti.
1: No. Doncs el capellà el va trobar dins un armari de la rectoria de la Courneuve, però es va poder retirar sense provocar cap incident. Una troballa que va obligar a interrompre una línia de tramvia i a desallotjar un centenar de nens d'un centre de lleure infantil que hi ha just al costat. És habitual a França, això de descobrir obusos, tot i que solen aparèixer en camps i no amagats dins habitatges.
0: Molt bé, Tuti García, doncs gràcies per aquest repàs a les tendències, curiositats. Ens retrobem després.
1: Demà,
0: amb més informació. A les 11 arribem ja i és el moment d'actualitzar-nos amb el butlletí horari. Nosaltres tornem de seguida aquí al Badalona Matí.

0: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde tot just fa uns minuts al programa Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Segons ha explicat Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica Focus i que ha d'encabir un gran complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminants. L'escoltem.
3: Van sortint coses que són imprevistes, que primer el tema de que el terreny urbanísticament no era adequat i li vam tindre que demanar una requalificació a la Generalitat, requalificació no, una modificació. Després la Generalitat ens va demanar un informe de transports que mai havien demanat en unes circumstàncies com aquesta, i ara apareix el tema de contaminació al terra, però Badalona tindrà la piscina com no pot ser d'una altra manera.
2: L'alcalde ha confirmat que el mòdul de la Guàrdia Urbana de l'estació ha vingut per quedar-se i també ha anunciat una nova campanya de badabons per la tardor amb una inversió de 400.000 euros. L'alcalde també ha anunciat que tots els alumnes de primària i secundària de la ciutat tindran una ampolla, un bidó d'alumini d'aigua dins la campanya de sensibilització per protegir el medi ambient. I el curs escolar començarà de forma típica amb la vaga programada per aquest dimarts 8 de setembre. Tot i la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, els sindicats mantenen les protestes. Volen continuar unides per millorar el sistema d'educació pública, tot i que els pesa no poder donar la benvinguda als seus alumnes. Un dels factors que més els preocupa als sindicats són les ratios elevades i l'educació inclusiva, que són diferents per cada centre. A Badalona, per exemple, hi ha més de 28.000 alumnes d'infantil, primària i secundària inscrits per aquest curs 2026-2027. Una part d'ells, que són els nouvinguts, tenen necessitats de nivell B i necessiten aules d'acollida per aprendre la llengua i adaptar-se. El problema és la saturació d'aquest servei, que fa que no puguin tenir una atenció personalitzada, tal com ha dit Montse Gregoriano, delegada sindical de l'USTEC de Badalona.
4: Aules d'acollida que arriben a final de curs amb més de 30 alumnes. No pots ensenyar-li la llengua a un alumnat, a una persona amb tantíssima gent. A partir de 5 alumnes, en una aula d'acollida hauria d'haver un professor per atendre'ls, i amb un màxim de 10. I el mateix passa amb les CIEs i amb l'aula ordinària.
2: Des de les AFAS també entenen la situació i fan costat a la decisió dels sindicats i dels mestres de mantenir les vagues, ja que també pateixen les mancances. I en esports, la sisè joventut va superar el Ratio Farm Ulm alemany en el seu segon partit al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 72-66. Va ser el debut de Nicola Provitola amb la samarreta de la penya 7 anys després d'haver marxat. L'argentí va acabar amb 7 punts i va compartir la pista amb Ricky Rubio en el darrer quart. També va tenir els seus primers minuts de verd i negre Àlex Reyes, que va explotar després del descans i va signar 11 punts. La Provitola feia aquesta valoració al final del maig.
5: Que hablar, ¿no? Un poco de cómo ir mejorando, de qué pasos tenemos que seguir, pero bueno, el equipo trabaja, el equipo tiene vocación y bueno, tenemos que seguir respetando eso y bueno, enfocarnos mucho en el próximo objetivo, que es la Liga Catalana.
2: La sisè joventut tornarà a jugar el dimecres a 6:45 de la tarda i ja en directe per Radio Ciutat de Badalona a la Lliga Catalana a Tarragona contra l'Ilerna Lleida, en el primer dels dos partits del seu grup. El divendres 11 de setembre jugaria el segon duel contra el FIAT Girona. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona, totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
9: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12-13:15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
10: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
11: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
12: Badalona 94.4.
13: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Passen 6 minuts de les 11 del matí, esteu al 94.4 de l'FM aquí a Ràdio Ciutat de Badalona en aquest primer Badalona matí de la temporada. I és que avui hem tornat a la rutina i ens preguntem quants dies necessitem per tornar a agafar el ritme després de les vacances. Avui és un d'aquells dies que potser ens costa tot una mica més, anem més lents. Per què a vegades ens costa tant readaptar-nos als horaris? Doncs avui sortim de dubtes perquè la Laia Martínez ha parlat amb l'Amàlia Muñoz, que és psicòloga a Neuroespai.
15: Molt bon dia. Cada setembre repetim el mateix ritual. Guardem les tovalloles de platja, recuperem el despertador i tornem a omplir l'agenda de compromisos. Però aquesta tornada a la rutina no es viu igual per tothom. Hi ha qui torna amb les piles carregades i qui necessita uns dies per adaptar-se al ritme de la feina i les obligacions. Per saber com afrontem aquest canvi i què ens passa emocionalment quan s'acaben les vacances, hem vingut fins a Neuroespai per parlar amb la psicòloga Amàlia Muñoz. Molt bon dia. Per què ens costa tant tornar, Amàlia?
16: Jo crec que ens costa molt tornar perquè fem un canvi bastant radical i passem de 0 a 100 o de 100 a 0. Llavors, clar, estem a tope, no? De cop i volta parem, no fem res o gairebé res del que estem acostumats a fer en el dia a dia i de cop tornem al 100. I això és terrible.
15: I en aquest cas també deu dependre de si t'agrada la teva feina o no.
16: També, sí. Hi ha gent que no és molt habitual, però està molt contenta de tornar a la feina. Hi ha gent que no, que plora molt.
15: I és realment una síndrome postvacacional o és un procés normal d'adaptació?
16: Doncs mira, això és una pregunta molt, molt important perquè, clar, una síndrome és, al final, un conjunt de símptomes, no? Llavors, un conjunt de símptomes que s'engloben en una síndrome, que es diu. I la síndrome postvacacional són aquell conjunt de símptomes que es produeix a la tornada de vacances després de fer, o sigui, a la tornada de feina després de fer un període de vacances. Llavors aquests símptomes pues, tenen a veure amb el canvi d'hàbits. I és una qüestió d'hàbits del cos, no? A nivell fisiològic, com el cos passa de satisfer unes necessitats i una sèrie de qüestions que fem a unes altres. Clar, com aquest canvi que fem és, acostuma a ser radical per aprofitar al màxim, doncs fa que el cos tingui com una reacció i li costi a vegades una mica més del que seria normal, per dir-ho d'alguna manera.
15: I en aquest sentit, quan ens hem de preocupar i quines són les senyals d'alerta?
16: Sí, dintre dels símptomes, no, que hem comentat, doncs estaria pues, la sensació de cansament, la sensació de fatiga, també irritabilitat, canvis d'humor, també hi ha persones que els afecta mals de cap, d'estómac, també l'estat d'ànim, a vegades tenim qüestions relacionades amb tristesa o una qüestió més d'apatia o manca de ganes o d'ansietat, també alteracions de la son. I totes aquestes qüestions estan sempre relacionades amb un canvi d'hàbits i amb les rutines i lo relacionat amb la regulació fisiològica del cos. Llavors, quan aquests símptomes estan presents, vol dir que el cos està intentant readaptar-se a un canvi en els hàbits. Llavors, lo normal o lo estàndard que es coneix són uns 2-3 dies, vale? I fins a 2 setmanes, perquè això també depèn molt de la persona, dels hàbits de la persona, del canvi que hagi fet, del tipus de vacances, del tipus de feina, el que comentàvem abans, no? Llavors, si després de 2 setmanes, aproximadament, aquests símptomes persisteixen o, encara que sigui abans de 2 setmanes, interfereixen moltíssim en el dia a dia o són molt intensos, potser no estem parlant d'una síndrome vacacional i és una altra cosa. Llavors, aquí sí que hem de consultar o hem de tenir una mica més de fer atenció.
15: Per tant, si no s'allarga molt en el temps, és normal.
16: Exacte, això és normal, sempre. tant. Però també, no només a la tornada de vacances, sinó quan comencem vacances. O sigui, això és molt habitual també, no? Que estem supercansats i hi ha molta gent que em diu, ostres, he començat vacances i em trobo fatal, no dormo, estic com irritable, no? I tot això és clar, perquè aquest canvi d'hàbits, clar, pensem que el cos, o sigui, l'ideal és sempre mantenir com una rutina en els hàbits de la son, de l'alimentació, de l'activitat física, que són els tres eixos en els quals es mou el cos. Llavors, quan més estable sigui això, més capacitat té el cos d'adaptació a un canvi. Però si aquest canvi és molt brusc, molt de sobte, clar, el cos necessita el seu procés d'adaptació per tornar a un lloc o a l'altre.
15: I afecta per tothom igual o hi ha un perfil de persona que li pugui afectar més que un altre?
16: Clar, pensem que hi ha persones que ja estan habituades a una sèrie de canvis en el dia a dia, per exemple, perquè treballen a torns, perquè tenen unes feines que acostumen a ser com més... o bé més intenses o bé menys intenses, no? Llavors, aquests canvis poden afectar segons el tipus d'activitat que tinguem. Si és una activitat més irregular, pues tindran menys dificultats d'adaptació, però alhora això no és bo. No és una bona senyal, perquè això vol dir que hi ha una irregularitat sempre. I el que hem d'intentar, no, és que hi hagi la més regularitat possible perquè el cos tingui més capacitat d'adaptació i funcionem millor, no? I després que el canvi sigui més a poc, no? Més pas a pas. Pues no tenim vacances avui i demà ja marxem a fer un canvi absolutament radical, sinó pues, fem un dia de peron, organitzem una miqueta la casa, les qüestions que farem, deixem un parell de dies o tres entre la feina i vacances i un parell de dies o tres entre les vacances i la feina i tornar ajudar el cos a regular tot aquest canvi en els hàbits.
15: I entre els consells, Amàlia, que ens puguis donar, entenc que en cap cas seria tornar a omplir la nostra agenda moltíssim per buscar distraccions.
16: Hi ha una regla, no?, que es diu la regla del 70%, que vol dir, sobretot és a la tornada de vacances, que estarem esforçant-nos en les coses que fem al 70%, no al 100%, durant els, això, dos, tres primers dies. I això fa que, o sigui, això ajuda a recuperar-nos i fa que hi hagi menys angoixa i més capacitat d'adaptació en el dia a dia.
15: Per tant, marcar-nos uns objectius, però no tants, no masses.
16: Sí, i sobretot en aquesta qüestió, jo penso que els objectius han d'estar al voltant de l'autocura. És a dir, si durant les vacances hem fet alguna cosa que pensem que ens va bé, no? Per exemple, hi ha una cosa que va molt bé en general, que és fer un passeig a les 6 de la tarda. I això no ho tenim en compte, perquè en el dia a dia pues, tenim diverses qüestions que s'han de fer i resulta que pues, durant les vacances fem un passeig a les 6 de la tarda, anem a on sigui, fem un granissat o un gelat, i això va superbé, perquè això ajuda a la regulació hormonal del cos i ajuda a preparar el cos, per exemple, a anar a dormir. Activa totes les qüestions que tenen a veure amb el descans. Pues, aquestes són coses que, sense voler, potser fem durant les vacances, que, si ens han anat bé, pues, podem recuperar i després intentar mantenir-les en la mesura del possible a la tornada.
15: I en aquí també hem d'incloure persones jubilades, infants, adolescents, que segurament, en qualsevol cas, també els deu afectar de diferent forma.
16: I potser més. Perquè els adults a vegades tenim més irregularitat en els horaris i sempre els nens acostumen a fer el mateix, no? Llavors, a vegades, aquest canvi els afecta més als nens o a les persones grans, no? Que també tenen potser una capacitat més de regular horaris en el dia a dia.
15: Moltes gràcies, Amàlia. Doncs ja heu vist, donar-nos uns dies per adaptar-nos, rebaixar l'autoexigència i mantenir petits espais per al descans i el benestar poden fer que el setembre sigui una mica més amable.
17: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
14: És un quart de 12 del migdia, la tornada a la rutina. També és important tenir en compte els peus, la nostra salut als peus. Després de les vacances, la feina, l'escola, les activitats esportives tornen i encara que sovint no hi pensem, els nostres peus també noten aquest canvi. Durant l'estiu els exposem més, canviem de calçat, caminem més descalços o passem moltes hores amb sandàlies i de cop tornem a les sabates tancades i a ritmes doncs, més intensos. Avui volem saber com podem preparar els peus per aquesta tornada a la normalitat i, sobretot, com podem cuidar-los perquè també contribueixin al nostre benestar general. I ens acompanya en Francesc Monés, de la Clínica de Podologia Monés de Badalona. Bon dia.
18: Molt bon dia.
14: A veure, explica'm una mica, Francesc, perquè és això que comentàvem, eh? Durant l'estiu canviem molt els nostres hàbits, sandàlies, xancletes, piscina, dutxes, platja... Tot això com afecta els nostres peus?
18: Doncs és veritat que tenim durant l'any dos temporades. Que un és l'hivern, la tardor, la primavera, i després és l'estiu. I a nivell de peus hi ha una frontera marcada molt, que diferencia molt aquestes dues èpoques. I a l'estiu utilitzem els peus per activitats diferents que l'hivern, molt diferents, els utilitzem de diferent manera, els calcem de diferent manera i els tenim potser en compte de diferent manera. Llavors, venim de l'estiu i a l'estiu exposem els peus als elements, al sol, a l'aigua, a les piscines, com has dit, a activitats a l'aire lliure que ens els ressequen, que ens els traumatitzen perquè estem menys protegits. No només ens els traumatitzen a nivell de fora, sinó que de dins també.
14: També per dins,
18: sí, eh? Perquè, com has comentat, les xancletes, per exemple, que és el paradigma del calçat d'estiu, és un calçat que provoquen al peu un canvi extraordinari. Durant l'hivern anem amb calçats molt protegits, amb soles amb molta forma, normalment hi ha gent que porta tractaments amb plantilles, suports plantars... Tot això desapareix a l'estiu.
14: A l'estiu ens oblidem de tot.
18: Ens oblidem de tot, mm-hmm. Despullem el peu, el posem sobre una xancla, sobre una cosa molt plana, agafada només per un dit, i mig de retaló. El canvi és extraordinari, el canvi el patim i el peu el coneix i el pateix.
14: Molt bé, i parlem sobretot de butllofes, durícies, esquerdes, fongs i sobretot dolor, són els problemes més freqüents.
18: Exacte. Si parlem del que passa a la pell i a les ungles, que és el que veiem, durant l'estiu el que normalment ens passa són traumatismes i exposició en els elements externs. Què ens passarà a les ungles, per exemple? És molt típic, després d'una caminada llarga, les ungles ens posen negres. Això no és res més que un hematoma subungueal, un sang sota de l'ungla, un blau que ens ha sortit en lloc de la pell sota l'ungla, i això pot ser dolorós, ens desplaça l'ungla, ens l'arrenca, ens la separa, a vegades es pot infectar, totes aquestes cosetes s'han de tractar, s'han de valorar, a vegades s'han de buidar. Què més ens pot passar a les ungles? Ens poden passar doncs, que molta gent es pinta les ungles a l'estiu, perquè és quan estan més vistoses,
14: clar.
18: I ens pintem avui en dia amb gels, amb esmalts permanents. Aquest tipus de tractaments en els peus moltes vegades traumatitzen l'ungla perquè la rigiditzen molt, fan que quedi tapada i allà sota ens passen coses que quan arriba el setembre ho destapem i dius, ostres, l'ungla groga, ostres, l'ungla desenganxada, ostres, l'ungla més gruixuda. Què ha passat? Doncs se'ns ha traumatitzat, s'hi ha instal·lat un fong, ha començat a menjar-se l'ungla i no ho hem vist. Totes aquestes coses ens poden passar. En la pell, què ens pot passar? Les típiques butllofes. Les butllofes d'estiu normalment són molt espectaculars. S'omplen de líquid o de sang i després queden resseques, si és que no s'han buidat o que han evolucionat, queden resseques i poden donar una durícia, que pot ser molesta per quan tornem a posar el calçat. Doncs
14: fan
18: tot
14: mal,
18: això s'ha de veure, s'ha de tractar.
14: Mal, també.
18: Sí.
14: I què passa quan passem de portar aquest calçat molt obert, que ara comentaves, les xancles, no? Estar moltes hores amb una sabata tancada, perquè necessitem adaptar-nos, no?
18: Mira, poden passar dues coses. Després de portar xancles, sabates molt planes, són molt típiques, les coses que no... Hem parlat abans de les coses que veiem a la pell i a les ungles, no? Per exemple, doncs coses que no veiem però que notem. Les inflamacions del peu. El peu és una estructura que, bàsicament, funcionalment, el que ens permet és caminar i estar dempeus. Està composada per lligaments, tendons, articulacions... Això, amb el canvi de calçat tan brusc d'hivern a estiu, ens pot provocar alteracions com les típiques i famosíssimes fastitis plantars, talàlgies, dolor en els metatarsians, que és la zona de la planta del peu just abans d'arribar als dits. Això està provocat per poc calçat, és a dir, traumatitzem el peu perquè anem per terres molt uniformes, molt rígids, i això a sobre d'una xancleta, per exemple, ens provoca aquestes inflamacions. Quan arriba el setembre és molt típic que aquestes inflamacions s'hagin cronificat i requereixin d'algun tractament antiinflamatori, d'embenats, de plantilles, de tornar al calçat. I quan tornem al calçat, també ho hem de fer amb compte. Per exemple, el calçat d'hivern que ens posarem ara, esperem una mica a que la temperatura sigui adequada. Ara és molt típic que arriba la primera fresqueta i tothom va amb dessuadores, amb jerseis, ja, perquè la moda també ens agrada fer-la venir aviat. Doncs amb els peus esperem-nos una mica, esperem que la temperatura s'adequi. Amb els nens, per exemple, quan tornen a l'escola, quan tornen a les activitats, recuperem els calçats més tapats, més tancats, per protegir-los. Compte, que potser han crescut en 2 mesos. És molt típic que els primers setembres o octubres, ungles clavades de nens petits, dolors o petites bullofes, degut a una mida del calçat inadequada perquè ha crescut. Amb gent més adulta, doncs, tornem als treballs, tornem a les feines dempeus, vigilem el calçat, que estigui bé, que estigui en ordre, que no el recuperem una sabata feta malbé. Aquests són una mica els detalls que hem d'anar tenint en compte per recuperar la nova temporada.
14: I després de setmanes de vacances, també molta gent reprèn l'esport de cop i amb la mateixa

0: Ja quan tinc la sola plana o se m'han trencat pel lateral... És el...
1: les bones sabadilles d'esport, si es consulta, o a l'etiqueta del... I avui en dia hi ha poques etiquetes, però si es consulta per, normalment amb codis QR que porten o per internet, et diuen no el temps que dura, sinó les passes que dura. I et sorprendria, perquè moltes vegades utilitzem sabadilles d'esport molt més enllà de la seva vida recomanada. Normalment la vida recomanada deu ser una mica menys del que pot abastar la sabatilla. Però, sobretot amb esport, mai esperar que una sabatilla estigui deformada, que estigui foradada, que estigui... Perquè això farà que o bé ens aporti gestos que ens seran perjudicials o que agreugi els nostres gestos, que ja no són correctes, que potser s'haurien de corregir, però aquella que sabata deformada ens els cronifica. D'acord? Doncs, tenir en compte això, sí.
0: Doncs això, que fins a quin punt la salut dels peus també pot influir a la nostra salut general. Per això també és important donar-li importància al calçat i als peus,
1: És evident, la salut dels peus, intervé amb la salut general en tant que els peus ens permeten, el que hem dit abans, ens permeten aixecar-nos al dematí, bellugar-nos, fer activitat esportiva, fer la nostra activitat laboral i fer l'activitat d'oci. Per tant, sense peus, poques coses d'aquestes podries fer. Per tant, tenir en compte els peus, posar-los al dia, consultar quan sigui necessari amb algun professional, calçar-los bé i endavant.
0: Doncs així queda, que aquesta tornada a la rutina no ens oblidem dels peus, perquè cuidar-los també és cuidar-nos a nosaltres. Francesc Monés, de la Clínica de Podologia Monés de Badalona, moltíssimes gràcies. Per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
2: Badalona Matí, al 94.4.
3: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona, del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
0: I a aquesta hora de tornada de les vacances, on s'acostuma a fer excessos de tota mena, avui a la primera secció de cuina de la temporada del Badalona Matí volem parlar sobre com recuperar els bons hàbits alimentaris. Tuti García.
4: Doncs sí, i sobre com fer-ho de manera progressiva, sense dietes express ni tampoc saltant-nos àpats. Ho fem de la mà de la catedràtica de nutrició i bromatologia de Torribera, la doctora Maria Izquierdo. Bon dia, Maria.
5: Bon dia.
0: Bon dia, Maria. Com establim una rutina alimentària equilibrada i saludable a llarg termini, sense buscar solucions immediates a aquests quilos de més que pot ser emportat de les vacances? Explica'ns una mica com la planifiquem.
5: M'agrada que diguis potser, perquè normalment a l'estiu posem un o dos quilos de més, no posem més, malgrat que ens sembli que és més. Per tant, si tornem a la nostra rutina, segurament aquests quilets de més que hem pogut posar doncs desapareixeran tal com van aparèixer. Per això és important el que dieu, tornar una altra vegada a la rutina. De fet, suposo que molts de vosaltres heu tingut aquest sentiment de que quan esteu en un viatge o així, moltes vegades penseu: ai, tinc ganes una altra vegada de fer-me una truiteta o una verdureta, perquè ens agrada en el fons una mica tornar a la rutina. Doncs primer és restablir horaris, que normalment, com ja tornem a la feina, a l'escola, a les nostres activitats diàries, no és tan difícil. I després seguir una mica les pautes que sempre diem, que és incorporar una altra vegada les verdures, si és que ho hem perdut durant les vacances, les verdures, les hortalisses, les fruites, i després buscar una font de proteïnes de qualitat, peix, ous, carn, llegums, derivats de la soja, si obté més per alimentacions més basades en plantes, i després també recuperar aquells aliments que ens aporten hidrats de carboni de qualitat, diguem-ho així, que serien tots aquells aliments rics en fibra, aliments integrats. Recuperar l'hàbit de beure aigua, si hem fet excessos d'altres tipus de begudes, recuperar les fruites, si és que ens hem oblidat una mica, i no hi ha una altra recepta miraculosa.
0: I Maria, evitar de totes, tot allò que ja sabem que ens pot engreixar.

0: Eixa, l'alcohol, begudes ensucrades, brioixeria...
1: Mm-hmm. Evitar de tot a tot és difícil, perquè moltes vegades quan ens fan prohibicions el que tenim és ganes d'aquells aliments. Per tant, sí que s'hauria d'evitar, perquè ni l'alcohol és saludable, ni les begudes ensucrades són saludables, no ens aporten res, però com a vegades és difícil passar del 100 al 0, doncs intentar guardar aquestes begudes per a moments puntuals. L'ideal seria no prendre, però no només ara, sinó també les vacances, però com això és difícil, és així, perquè també té un moment de socialització que és agradable, no?
2: Ara t'ho anava a dir, no? Associem aquestes... No? Aquestes begudes, clar, amb estar en una terrassa, prenent alguna cosa amb tranquil·litat, clar.
1: Clar, per això que és un debat més profund que dir sí o no, però des del punt de vista de nutrició no ens aporten res, l'alcohol és un gran tòxic, a més aporta moltes calories que es diuen buides, però de buides no tenen res, però com a vegades del tot el res és difícil de passar i a vegades doncs s'ha de personalitzar i veure la persona, doncs guardar aquells moments en el que, diguem-ne, doncs, pues, la cervesa del cap de setmana amb les amigues, doncs aquesta me la salto, m'agrada i doncs pot ser, ja t'ho dic, dintre de que des del punt de vista de nutrició mai recomanem ni el consum d'alcohol ni el consum de begudes ensucrades.
0: La cerveseta, el vermutet de diumenges, clar, que és inevitable, de vegades la tentació. I Maria, hi ha qui menja entre hores perquè té gana. Això per què ens passa? A veure, és que els àpats que fem no són prou saciants? No sé, què ha de dur un plat de dinar i sopar per evitar que piquem entre hores?
1: Poden ser moltes causes i cada vegada ens hem de pensar més amb la persona i amb les seves circumstàncies. Com deia el filòsof Ortega y Gasset, soc jo i mis circumstàncies. Doncs amb alimentació també. Perquè a vegades aconsellem, però cada persona té les seves circumstàncies. Pot ser que estiguis molt estressat i això et condueixi a picar, pot ser que estiguis en una situació d'ansietat, pot ser que no mengis bé, i això, al no saciar-te, doncs piquis. Poden ser moltes coses el fet de que piquem. Si és perquè els plats no estan ben estructurats, el que hem d'intentar és estructurar-los bé, que ens saciïn, i això és molt important. És que sempre tornem amb el mateix, els nutricionistes. El que passa és que sempre repetim el mateix i hi ha alguna cosa que no fem bé perquè...
2: No ens queda clar,
1: no. No ens queda clar, mira que repetim i repetim. Però l'estructura d'un plat és molt, molt important, molt important. La part de les hortalisses i les verdures, perquè ens aporten fibra, la fibra sacia. És molt important la part de la proteïna, molt important, i també és molt important l'hidrat de carboni, que molta gent hi té
2: fòbia. Que té mala premsa,
1: Sí, però l'hidrat de carboni té una funció molt important. És energia, és l'energia que fem servir de forma més ràpida. I, per tant, ha de tenir aquesta estructura. És sempre d'haver-hi una part de lo que és la fibra, sobretot, i també ens aporta vitamines i minerals, que són verdures i hortalisses, la part de l'hidrat de carboni, la pasta integral, l'arròs integral, les llegums, i després la part de proteïna. Les llegums són part de proteïna, però si no, doncs la carn, el peix, els ous, derivats de soja. Molt important recuperar les llegums. Jo soc una gran fan de les llegums, malgrat que a vegades també van associades amb mala premsa. Però les llegums ens aporten proteïna, ens aporten hidrat de carboni i ens aporten molta fibra. O sigui, l'hidrat de carboni és fonamental. Si la gent, a alguna gent li fa por, doncs sí que és important buscar el consell d'un dietista nutricionista que li estructuri bé la dieta i que li faci anar incorporant a la mesura possible la presència d'hidrat de carboni. És que és molt important. També no és el mateix un nen o una nena de 16, 17, 18 anys que està en plena efervescència o que fa molt exercici que una persona de 50 o de 60 anys o de 70. És que ho hem d'adaptar també a la nostra activitat física, que no és la mateixa quan som petits que quan som més grans. No és el mateix, per exemple, un pagès que una persona que està en una oficina. O sigui, s'ha d'anar adaptant, i per això és important cada vegada més personalitzar les dietes.
2: Ara anava però... això, eh? No vas entrar amb l'esmorzar, però una mica pel que dius, no? Que si ha de ser per tothom el mateix, o segons no. el que tu cremis durant el dia, doncs has de posar-hi més cosa o menys en el teu plat. Per exemple, si vas al gimnàs 2 dies de la setmana, aquells esmorzars han de dur alguna cosa en especial?
1: No, no, perquè la majoria de nosaltres no som atletes d'elit.
2: D'elit, no. No sé l'Àlex, no, però no bueno, seria el meu cas.
1: No sé vosaltres, jo no. Esport, però no... O
0: sigui, una mica, una mica.
2: Fem el que podem. Aquí al matí ens movem molt, però no seria exercici físic, allò, com per dir, estem anant al gimnàs.
1: És que a vegades, els socials surten com, ai, suplementació, sí. i la proteïna, i el batut. Però moltes vegades són coses que venen d'esportistes que realment lo dan tot, que no és el nostre cas. Llavors depèn molt de l'hora que fem, si som home i dona, de l'edat que tenim, de la nostra patència. Hi ha molta gent que s'aixeca i no té gana.
2: Clar. Amb un cafè tira.
1: Llavors amb un cafè tira. El que és important pot ser que quan ell tingui gana, sigui a les 10 o a les 11, esmorzi. Que aquest esmorzar sigui complet i sigui saciant. Què vol dir? Que tingui hidrat de carboni, que tingui proteïna i que tingui fibra, que normalment ve per la fruita, però podria ser una escalivada, per què no? Una entrepà d'escalivada amb sardines, per què no? D'acord? El que sí que són absurds són aquells esmorzars que està molt generalitzat, que és el cafè amb llet i el croissant, per exemple, i un suc de taronja. Això és l'esmorzar que es fa molt, però què passa? Que és un hidrat de carboni molt assimilable, amb un punt de greix molt fort, i que això, de seguida, diguem-ne, et fa una curva, les famoses curves de glucemia molt ràpid, l'absorbeixes molt ràpid, i en res tornes a tenir gana.
0: Val més una bona torrada, no?, un entrepà de pernil, amb tomàquet, això és més sa, no? Més saludable.
1: És més saludable, el que has dit, una bona torrada. No ha de ser amb aguacate, amb el bucat, perquè sembla que si no tenim mal el bucat... No.
2: Ara anava a parlar-te d'això,
0: l'alvocat. Està molt de moda.
2: Què passa amb l'alvocat, Maria?
1: No, tenint aquí l'oli d'oliva, a mi em posa una mica nerviosa, perquè a més, per l'impacte que té també el cultiu dels alvocats, no? Una bona torrada, que sigui integral, el cafè amb llet i una peça de fruita. Peça de fruita millor que suc de taronja. Perquè has de dir que, i ho veus moltes vegades, la magdalena i el cafè amb llet. Això ens donarà societat com a molt mitja hora, 3/4 d'hora, i de seguida tindrem gana. Fruits secs també es poden incorporar, que són molt interessants. Làctics, com els iogurts, tot allò que ens faci que aquell esmorzar tingui com més fonament, doncs ens ajudarà després a saciar-nos més i que no tinguem aquestes ganes. Però sí que és important, que és un àpat important, no és el més important, i que també s'ha de mirar quan la persona té apetència, perquè a vegades ens van dir, no, a les 7 del matí s'ha d'esmorzar. Escolti, jo a les 7 del matí ni dono els bons dies perquè estic enfadada amb el món.
0: Ara comentaves, Maria, per esmorzar una peça de fruita, però clar, també hem d'anar amb compte amb les quantitats de fruita que mengem, perquè jo ara a l'estiu, la síndria i el meló, no sé vosaltres, però a mi m'encanten, els he devorat. En quantitat, això també té molt sucre, sí que té molt aigua, no? Però hem de controlar les quantitats, també.
1: A veure, tots els excessos són dolents, del que sigui, perquè ens podríem morir ofegats si es veu massa aigua.
0: Ofegats en síndria.
1: Això és molt important, d'acord? La recomanació són 3 peces de fruita al dia. M'agradaria saber, perquè ho sabem, perquè fem moltes enquestes alimentàries, la majoria de nosaltres no arriba a les 3 peces diàries. No arriba.
0: Tu arribes,
2: sí,
0: tu
2: jo sí.
0: Jo crec que també, jo.
2: Jo sí, fruita... és que jo soc molt de fruita, de menjar una pizza cada àpat.
0: Sí. Jo abans un iogurt, una fruita.
2: O dins el kèfir, una fruita.
1: Si la Tuti no arriba, m'enfado, perquè amb les entrevistes que ens ha fet ha de tenir el màster de nutrició.
2: Escolta'm, jo és que segueixo les vostres recomanacions fil per randa i ho faig el millor que puc,
1: La fruita són aquestes 2-3 peces diàries. No hi ha cap mena de problema. Si em dius, és que en un dia em menjo una síndria, bueno, vigilem.
0: Una sencera. Jo me la menjaria, o sigui, és que no tinc control amb això.
1: Però també a l'estiu et deshidrates més, tens més necessitat de... I la síndria ens aporta molta aigua. Però heu de pensar que la fruita sencera, primer la masteguem, que això també fa que tot vagi una miqueta més lent que si ens la bevem triturada, més lent en quant a absorció, i això ens ajuda. I a més, no només ens aporta sucre, sinó també ens aporta fibra en funció de la fruta, ens aporten vitamines, ens aporten minerals, ens aporten fitoquímics, que són substàncies que no tenen categoria de nutrients, però que són molt interessants perquè tenen efectes beneficiosos. O sigui, si estem amb les tres fruites diàries, que ja us ho dic, que potser perquè vosaltres sou molt aplicats, però la majoria de la població...
2: No ho fa.
1: No ho fa, i això tenim dades. O sigui que la fruita sencera sempre. I a més, que no em ve de gust al dematí... Pues me la porto a la feina, tallada amb un tàper. Molta gent diu, és que perdrà les vitamines. És igual que perdi un 20%, un 10%.
2: Alguna cosa farem, no? Clar.
1: Ostres, és millor això que no anar-te a la màquina de vending i comprar-te...
2: Altres productes aliment. Que no són tan sants, sí.
1: Que no són tan sants.
2: Maria, en lloc de centrar-nos en perdre pes ràpidament a aquesta època de l'any, també és ideal per establir una rutina que ens aporti l'energia que necessitem per afrontar un nou curs. Si ens ho miréssim així, ens seria més fàcil que no estar obsessionats per perdre el pes? No,
1: és que tot el que és una dieta restrictiva és un error. Les dietes restrictives no funcionen. Poden funcionar primer mes, dos mesos, però després no funcionen, perquè tornes una altra vegada als teus hàbits i perquè passar gana i fer restriccions que és molt trist i molt dur. És duríssim. Llavors, amb aquestes dietes tan restrictives, siguin del tipus que siguin, el que favorim és, sí, es perd teixit adipós, però també es perd teixit muscular. Llavors, què passa? Que, vale, sí, ens aprimem, va, vale, tot ràpid, molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, però tot et penja.
1: Llavors, i a part de que et penja, que això ja és un altre tema...
2: Si perds massa muscular, no t'està...
0: Tot cau al final, eh?
1: Tot cau. Doncs, si reduïm la massa muscular, reduïm també el nostre metabolisme basal, d'acord? Llavors, gastem, necessitem menys calories per mantenir-nos vius, perquè tenim menys massa muscular. Hem perdut greix, però també massa muscular. I ja al final et canses i tornes a menjar com menjaves abans, o per la raó que sigui, eh? No sempre és força de voluntat teva, sinó perquè potser tens un centre de la societat que no es sàcia tan ràpidament, per la raó que sigui. Però què passa? Que tornes a guanyar pes, però guanyes massa adiposa, teixit greixós, greix, però no guanyes amb la mateixa rapidesa teixit muscular. Llavors, estàs una mica... Has recuperat el pes perdut, però un pes, diguem-ne, més ric en greix que no en massa muscular. Per tant, el teu metabolisme basal, l'energia que necessites per mantenir-te cada dia, és menor. La pròxima dieta restrictiva l'hauràs de fer encara més restrictiva per baixar pes. I això són els efectes jo-yos, que es veuen per qualsevol tipus de restricció o per qualsevol ús malús dels medicaments aquests que estan tan de moda, els GLP-1. Totes les pèrdues ràpides de pes sense un acompanyament d'activitat física ben plantejada són perilloses.
2: Ozempic i Mounjaro, no? Estàs parlant?
1: Exactament. És un tema complicat perquè a vegades en general, no només a l'obesitat com patologia que és, sinó a altres malalties, com pot ser el colesterol alt o la hipertensió, en el que sempre la medicació ha d'anar acompanyada d'una estructuració d'uns bons hàbits alimentaris, moltes vegades s'oblida. Ja m'emprenc la pastilla pel colesterol, doncs em menjo l'entrepà de xoriço. Això ho fem, els humans som així.
2: Sí.
1: Però aquests fàrmacs per l'obesitat són molt bons, perquè és que funcionen molt bé. I jo crec que en determinats casos, perquè també s'ha de personalitzar, perquè cada obesitat és diferent, s'hauria de veure una mica com una finestra d'oportunitat. Ostres, m'estic aprimant, m'estic trobant millor, doncs a veure si amb això m'ajuda a menjar millor...
2: És una motivació, no vols dir?
1: Jo crec que ens ha de servir com una finestra d'oportunitat. Em veig millor, doncs em costa menys moure, doncs ara és el moment de caminar, d'anar en bicicleta, d'apuntar-me a un gimnàs, si puc, o hi ha moltes vegades que es pot fer activitat física i no és necessària anar en un gimnàs. Llavors havia de ser com una finestra d'oportunitat. Són solucions ràpides que veurem, a veure que quines conseqüències té això. Maria, però sí que genera una mica de preocupació. Digue'm.
0: Fer esport, una dieta equilibrada i la mare dels ous, que és dormir bé. Com ho aconseguim, això, a través de l'alimentació? Hi ha alguns aliments que ens ajudaran a dormir millor? Moltes vegades es diu que la llet, no, ens ajuda a dormir, un got de llet, això és així?
1: Amb la relació alimentació-son és una relació de dues direccions.
2: Sí.
1: Dormir bé ens ajuda a alimentar-nos millor i alimentar-nos millor ens procurarà que dormim millor. Està molt relacionat, hi ha estudis que demostren això. Per dormir millor hem de cuidar la nostra alimentació. I una cosa que surt repetidament en molts estudis és que una dieta de tipus mediterrani, tornem a durar sempre,
2: sí,
1: verdures, hortalisses, oli d'oliva, fruits, llegums, ajuda a tenir una millor qualitat de la son. I això està bastant demostrat. Aliments específics, hi ha estudis. Es parla d'un tipus de cireres, nosaltres acabem de publicar les nous sembla que podrien ajudar a dormir millor dintre d'un context d'una dieta... Dic mediterrània, però d'estil mediterrani. Hi ha alguns elements que sí que poden ajudar a dormir millor, però en el fons és el còmput de la dieta, que també moltes vegades aquesta dieta normalment anirà associada a un estil de vida molt saludable, perquè això també ho veiem als estudis. Som, com diem, proxis. Una persona que menja millor, segur que no fuma, segurament potser no fa excessos d'alcohol, segurament té una activitat física, i això també ens comporta que dormim millor. I quan dormim malament, això ens comporta que ens alimentem pitjor.
2: Ja estem de mal humor.
1: Estàs de mal humor, no has descansat. I llavors, hi ha estudis ja publicats i que s'ha vist, i s'ha vist que... Perquè tot està en el nostre cervell, tot està en el nostre cervell. Llavors s'activen zones en el que es busca la recompensa. Ostres, he passat una nit de no sé què, no he descansat, acabant l'informe que havia de donar al jefe aquest que m'està tocant els dallonsis, no? Perdoneu, no?
2: Sí, sí.
1: I hem dormit malament. I el dia següent què faràs? Probablement no faràs esport perquè no has descansat, estàs de mal humor i diràs, ostres, un bon croissant de xocolata
2: i un cafè.
1: Això també.
2: Sí, sí,
1: o un
2: sí.
1: Dònut.
2: Ara parlaves d'estudis, Maria. Parlaves d'estudis i ja per acabar, et deixem anar. No sé què n'opineu des del vostre col·lectiu sobre aquest estudi sobre nutrició per dones menopàusiques fet amb dades d'homes.
1: Això va ser un informe científic fet per el Comitè Científic de l'AESAN.
2: Sí.
1: L'AESAN és l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Però ha estat una mica titular. I no és que tot l'informe es fes amb estudiat en homes, però sí que algunes dades es van estar agafades de sobretot, crec que amb vitamina C, de lo que es recomana en homes. Però això ens hauria de pensar molt. Per què han hagut d'agafar dones a dades d'homes?
2: Clar, per què? Aquesta és la pregunta.
1: Aquesta és la pregunta, perquè sempre s'estudien més els homes que les dones. Tenim un dèficit molt gran d'estudis fets exclusivament amb dones. I moltes vegades, inclús la EFSA, que és l'Agència Europea de Seguretat Alimentària i Nutrició, moltes vegades et diu, et recomana o et diu que, ostres, agafis dades d'homes perquè per dones no n'hi ha. I això és per mi és el gran què d'aquesta notícia. El que sí que potser en el comitè, en aquest informe del comitè, i de fet l'AESAN és el que està treballant, per el que he pogut llegir, sí que tenien que haver-hi posat algun tipus de limitació. Escolta, en aquest determinat nutrient s'han agafat les dades publicades en homes perquè per dones no n'hi havia. Mm. Potser tenien, i es veu que això ho corregiran. Per exemple, el ferro, em sembla que també es comentava. Amb dona menopàusica, sí, les recomanacions de ferro són bastant similars a les d'homes, perquè no tenim ja les pèrdues mensuals per la menstruació.
2: Clar.
1: Per tant, les demandes de ferro baixen.
2: Mm.
1: Per tant, s'hauria de matisar una mica, però per mi el quid d'aquesta notícia no és el que ha fet l'AESAN, que ho han arreglat, sinó el que sempre diem i el que sempre estem una mica reivindicant. Es necessita més estudis fets en dones. Les dones no som uns homes més petits, som diferents. I per tant, hem de tenir les nostres pròpies dades. I aquí tenim una manca molt, molt forta. Però bé, a poc a poc ho anem solucionant, perquè estem fent...
2: Esperem.
1: Nosaltres, per exemple, estem fent un estudi exclusivament amb dones, no? I ho estem intentem, no només amb nutrició, amb medicació, amb fàrmacs, la majoria de fàrmacs venen de dades fetes en homes, fàrmacs, amb homes.
2: Aquest estudi que esteu fent amb dades de dones, exclusivament, sobre què va, Maria?
1: És alimentació, son, amb dones menopàusiques.
2: Ah, veus. És que és un tema que està molt de moda i és que, no sé si saps, Àlex, que el món ara està dominat per dones menopàusiques.
0: Home,
2: som les dones del baby boom.
0: No ho dubto, clar.
2: Que som moltes i us estem governant les dones menopàusiques. O sigui que, si us plau, feu-nos cas.
0: Home,
2: i cuideu-nos.
0: A vuestros pies.
1: Exactament. Ens hem de cuidar mútuament.
2: Clar que sí. Maria Izquierdo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Badalona Matí.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Maria, i fins la propera, i merci per tots aquests consells que esperem alimentar-nos bé,
2: la
0: tu dir.
2: I tant.
1: És fàcil, és posar seny i si no hi ha una guia molt bona a la Generalitat, a l'Agència de Salut Pública, que és Petits canvis per menjar millor, que hauria de ser d'obligada lectura, que està molt bé i explica tot això.
0: La consultarem. Moltes gràcies,
2: gràcies Maria.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I avui, per acabar el Badalona Matí, ho farem parlant de teatre, d'arts escèniques, i ho fem amb en Jaume Forés, que és actor i periodista cultural. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui unes propostes relacionades sobretot també amb Fira Tàrrega, que comença ja, no?
1: Aquesta setmana. Vull dir, tothom sap que Fira Tàrrega és com l'inici oficiós de la temporada. Formalment, la temporada començarà aquest vespre, que fan la gala de Catalunya Aixeca el Taló, que és quan sabrem les dades de visites i espectadors de l'any passat, però la cita que tothom està esperant en el sector és Fira Tàrrega, que se celebra del 10 al dia 13 de setembre.

0: La Fira de Teatre de Carrer de Tàrrega és la més veterana de Catalunya i una de les pioneres de l'estat espanyol. Perquè ens fem una idea, aquest any s'esperen 1.200 professionals acreditats.
1: Déu-n'hi-do.
0: D'aquí poc ja farà 50 anys que se celebra i realment és una de les cites clau del teatre de carrer del sud d'Europa. Vull dir que és tot un privilegi tenir-lo aquí. A més, la gràcia és que, com que fan teatre de carrer, la majoria de la programació és gratuïta. Hi ha anys que ho ha sigut més, hi ha anys que ho ha sigut menys, depèn una mica també dels recursos econòmics que tingui, però aquest any especialment hi haurà molta oferta a l'espai públic, per tant, qui vulgui pot baixar aquests dies, del 10 al 13 de setembre, i veurà espectacles. És veritat que si aneu, us heu de mentalitzar una mica, perquè és una fira dura, perquè fa sol, és la banda d'Urgell, a Lleida...
1: Ja fa molta caminar, calor per allà,
0: fa molta calor, exacte. Però et distreus de seguida. A més, aquest any hi ha una cosa molt especial, que serà la seu de la plataforma In Situ, que és una plataforma europea que es va crear ara farà uns 20 anys aproximadament, en què hi ha socis de 20 països europeus que col·laboren per crear nous espectacles, diríem, de noves tendències, de nova creació, com l'avantguarda, més avantguarda de les arts escèniques sí. europees. No? I llavors això té el suport de la Unió Europea, de la Comissió Europea, és com una mena d'I+D teatral, per dir-ho d'alguna manera, i aquest any hi haurà com 7 espectacles que venen d'Alemanya, de Bèlgica, d'Àustria, d'aquí Catalunya i de Madrid i també de Tunísia. Mira, us faré algunes petites recomanacions per si... A veure, jo us convido a entrar a la web i mirar tot el que hi ha, però algunes recomanacions personals. L'espectacle inaugural, que és de la companyia Kamchatka, que és una companyia que porta més de 20 anys treballant, és d'aquí de Catalunya, i és d'aquelles companyies que treballa més a fora
1: que dins, no?
0: Exacte. I és important reconèixer que per primer cop inauguraran la Fira Tàrrega amb un espectacle de gran format, amb més de 80 persones voluntàries que hi participen, que parlarà sobre les migracions, sobre els fenòmens migratoris, que és un tema que avui dia, i més veient el que ha passat...
1: Molt d'actualitat,
0: exacte. Més coses que podrem veure. La companyia Llum de Fideu, que és una companyia bastant jove que va crear un espectacle fabulós que es deia Sfumato, estrena el seu segon espectacle. Es diu Aquí. És super divertit perquè aquest cap de setmana aquí va fer una preestrena aquí a Badalona, a la Societat Coral Cultural L'Oliva, que els van tenir en residència durant tot l'estiu creant, i van fer una petita mostra pels socis. Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi el dissabte.
1: Sí.
0: I és un espectacle molt curiós perquè està partit com en dues parts, una primera part al matí i una segona part al vespre. Durant el matí el públic assisteix com en un rodatge d'una pel·lícula, i fins i tot alguns membres del públic fan d'extres en aquesta pel·lícula. I llavors al vespre es fa com una projecció a la fresca de la pel·lícula que s'ha rodat al matí.
1: Que original, no?
0: És superoriginal, la veritat és que sí, i té uns moments molt macos amb uns personatges amb unes màscares. És un teatre de carrer molt innovador, jo trobo, i crec que això pot estar molt bé. Una altra cosa que es veurà a Tàrrega, per exemple, Refugi, de Manolo Alcántara. Això és un espectacle que jo vaig veure a la Fira Trapezi de Reus, que es va fer al maig, normalment sempre coincideix per les festes majors. El Manolo Alcántara és una persona, un artista de circ català que treballa moltíssim, que és molt reconegut tant aquí com a fora, i aquest és un espectacle molt intimista. Els últims espectacles que havia fet el Manolo eren com de gran format, amb grans estructures, i ara ha anat a una cosa molt més petita, és ell sol, i ha recuperat un aparell que va inventar ja fa com 15 anys, que és una cablípsida, que ell l'anomena...
1: Cablípsida,
0: que ell anomena Paquita, perquè ens fem una idea, és com un giny mecànic que li serveix per fer funambulisme de forma ambulant. És a dir, normalment el funambulisme, que és aquella gent que creua espais elevats...
1: Fer equilibris, no?
0: Exacte, equilibris, has d'estendre una corda entre dos punts elevats, que això vol dir que necessites dos llocs fixes. Doncs ell ha inventat tot un aparell que pot anar portant pel món i no necessita cap punt fixe per fer aquests equilibrismes. És un aparell que ell sol l'aguanta, no?
1: Vale.
0: I a més fa com girs, és bastant espectacular, la veritat és que sí. I en aquest espectacle el Manolo fa com un repàs una mica de la seva trajectòria professional, també vital. També és molt maco perquè és una persona que ja, no sé quants anys deu tenir, però deu estar finals dels 40, principis dels 50, sí. Que els artistes de circ, com els futbolistes, com els ballarins, són edats que costa veure artistes de circ a aquesta edat.
1: Amb aquesta edat ja costa de veure'ls en aquests sectors, sí, sí.
0: I la veritat és que és impressionant veure que encara està al peu del canó, no? Altres coses que veurem. La companyia Traslados farà un espectacle que es diu Securitas Service, que és molt cafre, és molt boig, representa que són uns guardes de seguretat que preparen la tornada d'un polític important anomenat Paco.
1: El Paco. Tenim el Paco i abans la Paquita.
0: Exacte.
1: Tot queda així.
0: I després tenim la Glòria Rivera, que si no la coneixeu us convido a buscar-la. La Glòria Rivera és una neocupletista, ella ha recuperat couplets als anys 20 i 30, és el seu tercer espectacle, es diu Bomba Va, i parla una mica del fracàs d'Europa recuperant couplets de l'època d'entreguerres, entre la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, i l'espectacle va passar pel Nacional, ara està girant pel territori, i val molt la pena. Aquestes són alguns dels tastos de Fira Tàrrega. Però més enllà de Fira Tàrrega, començarà aviat la temporada. De fet, els grans equipaments nacionals, com el Lliure, el Nacional o el Mercat de les Flors, comencen cap a finals de setembre, a principis d'octubre, van una mica més tard. Els altres teatres, ja, alguns ja han començat. Això que hem sentit ara és l'obertura de l'Òpera Tres Rals, que és aquest gran muntatge que es va fer per inaugurar els 50 anys del Grec Festival, i que també inaugurarà el Teatre Lliure, que aquest any també fa 50 anys.
1: Una altra efemèride, eh?
0: Una altra efemèride, sí. Ara estem ja en aquells anys efemèrides de, bueno, clar, perquè la transició va marcar molt un tall, no? I estem aquí. L'Òpera Tres Rals és un text d'Albert Olbrecht, que és un gran clàssic del teatre europeu. És musical, la música és de Corbail. L'ha dirigit la Marta Pazos. És un muntatge bastant llarg, aviso, són 3 hores. Vull dir que si no us agrada el musical, potser no és el vostre espectacle, però és una d'aquelles peces que jo crec que s'han de veure un cop a la vida. I això estarà al Teatre Lliure a partir del 17 de setembre.
1: Doncs anotat queda.
0: Vindrà. Però, com que això ja us he dit que són els teatres que es vindran més endavant, ja en parlarem, i jo crec que ara el que us puc fer són 3 recomanacions de comèdies per alegrar-vos una mica aquest setembre.
1: Això està bé. Exacte. Perquè això de començar el setembre ja sabem que necessitem diversió i passar-ho bé.
0: Exacte. Doncs mireu, tot són comèdies que ja s'han vist i que ara han tornat a la cartellera, perquè d'un temps, les últimes temporades, s'ha ficat molt de moda aquesta cosa de tornar a espectacles, cosa que celebrem perquè fa que el sector sigui més sostenible i dona oportunitats a la gent que dius, ostres, se'm va escapar quan ho vaig veure, doncs ara tens l'oportunitat de veure'l. Una que recomano moltíssim està a la Villarroel fins al dia 4 d'octubre i es diu Primera llei de Newton. És una autora de Santa Coloma Gramenet que es diu Eu Manzanares i està dirigida pel Nelson Valente. És una comèdia que parla de les problemàtiques del sector educatiu. També un tema molt, molt de moda.
1: Molt d'actualitat.
0: Molt d'actualitat. Tots els actors estan, tothom està molt bé, però especialment està molt bé la Rosa Gàmiz, que és una actriu molt vinculada a Badalona, ja la coneixem, amb un personatge d'una professora veterana que ja està cremadíssima, que cada monòleg que té és espectacular, i dues actrius molt joves, la Sara Diego i la Lua Amat, que també fan unes composicions de personatge molt xula. Jo crec que val molt la pena perquè l'obra no és... O sigui, marca moltes de les problemàtiques del sector sense ser pamfletari i tampoc sense ser condescendent. És a dir, analitza com bastant tots els enfocaments i si sou professors o teniu persones del vostre entorn que són professors o que es dediquen a la pedagogia, crec que és molt interessant anar-hi perquè fa reflexionar. Sí, sí. A l'Espai Texas. Fins al 20 de setembre també tenim una altra comèdia que es diu Desaparellats. És el debut del Ramon Pardina, que és un guionista que ha treballat pel Terrat molts anys. És el primer cop que fa un text de teatre. Està dirigit pel Roc Esquius. Això es va estrenar la temporada passada i és la típica comèdia romàntica d'una parella, però amb un toc de ciència-ficció, que ja és una cosa estranya. Bàsicament, és una parella que descobreix que en el lavabo de casa seva hi ha un portal interdimensional.
1: Ostres!
0: I aleshores viatgen a universos paral·lels on coneixen les altres versions d'ells mateixos.
1: Uau, això és super... Sí. Revessat, eh?
0: Sembla enrevessat, però la veritat és que no, i és molt divertit, perquè el que planteja la idea és si tu poguessis conèixer la teva parella de nou, creus que et tornaries a enamorar? O no?
1: Clar, això no se sap, eh?
0: Aquesta és la premissa. I la veritat és que està molt bé. Els dos actors són el Ricard Ferrer, dels Pirates Teatre, i l'Esther López, de La Calòrica, que és molt coneguda, també. I la tercera recomanació que us faré, aquestes dues que he dit, la Primera llei de Newton a la Villarroel i Desaparellats a l'Espai Texas, ja estan en cartell, eh? I aquesta tercera s'estrenarà el dia 16, es diu Passaran coses fantàstiques a la Sala Fleischer. Diria que és la quarta temporada que estan en cartell, és a dir, que també porten molt de temps. És un text escrit a quatre mans per la Sílvia Navarro i el Jordi Casado, i és un thriller de misteri amb molts tocs d'humor i molta màgia, que això és una cosa curiosa de veure perquè és una obra de teatre en què hi ha màgia inserida dins de l'espectacle.
1: Ah, que curiós.
0: I és molt curiós. Jo penso, jo sóc gran defensor de cap al Festival Lichang d'aquí a Badalona, estaria molt bé que ho portéssim.
1: Home, seria ideal.
0: Perquè els últims anys hi ha hagut 2 o 3 espectacles així com de circ que agafen elements de la màgia i els inclouen a dintre. Si us agrada la màgia, a més, la Sala Fleischer, si no la coneixeu, és una sala a prop de Sants que és molt petita. Cauen 40 espectadors i els trucs passen als teus, davant dels teus
1: nassos. Davant dels ulls, eh? Màgia de prop. Eh?
0: Màgia de prop, però realment penses, com ho han fet? És molt espectacular. Això, a la Sala Fleischer passaran coses fantàstiques. I mira, per acabar, si em deixes fer una petita falca publicitària, t'explico que aquesta temporada la llibreria Mitja Mosca d'aquí a Badalona, a partir del novembre, conduiré un club de lectura de teatre contemporani en què convidem a la gent que s'hi vulgui apuntar a descobrir autors de teatre. Ja sabem que el teatre, jo sempre defenso des d'aquí que també és un gènere literari, que el teatre, a part de veure, també es llegeix, però és veritat que a molta gent li costa una mica llegir teatre perquè no és la cosa
1: més
0: tradicional. Doncs aquest club de lectura és per si voleu venir, llegirem textos contemporanis. Això és els primers primers dimecres de cada mes a partir del novembre i fins al març. I llegirem, mira, començarem amb L'herència del Matthew López, que va ser un dels grans èxits del Teatre Lliure que aquest any torna. Llegirem el Teatre de la Mercè Rodoreda, molt desconegut però molt interessant. Descobrirem també el Tennessee Williams, que és un gran clàssic del teatre estatunidenc. La Victoria Spumber, que és una de les autores d'aquí amb més projecció actualment, i una senyora que es diu Paula Vogel, que és extraordinària. Això a la llibreria Mitja Mosca a partir del novembre.
1: Per apuntar-nos cal inscripció prèvia abans d'assistir.
0: Sí, aneu allà, pregunteu, podeu fer tot el club o una sessió només.
1: Molt bé, doncs ens apuntarem. Jaume Forés, actor i periodista cultural, moltes gràcies per ser en aquest primer programa del Badalona Matí. Que vagi molt bé. I així arribem al final d'aquest primer Badalona Matí de la temporada, quan són les 12 del migdia. Un primer matí que hem començat amb il·lusió, nervis, però també amb moltes ganes, i sobretot amb moltes ganes de fer-vos companyia cada dia. Tant jo, l'Alexisó, com a partir d'avui la Tuti Garcia, la Sílvia Llamas, en Roger Cuixart. Cada matí ens trobareu aquí per despertar Badalona i també arribar amb vosaltres fins al migdia. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest primer programa. Demà hi tornem amb més actualitat, més tertúlia, més entrevistes i sobre tot més Badalona. I avui, 7 de setembre, com no podia ser d'una altra manera, acabem amb Mecano, perquè això només acaba de començar. Fins demà!

0: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde al Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
3: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila, es reforma tota sencera.
2: Pel que fa a les obres als equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada el mes d'octubre, després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica i que ha d'encabir el complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminants. L'alcalde també ha fet un balanç molt positiu del mòdul de la Guàrdia Urbana ubicat a la platja de l'estació, que ha servit, assegura, per reduir alguns actes incívics. En aquest sentit, afirma que aquesta infraestructura ha vingut per quedar-s'hi. Per acabar, García Albiol també ha explicat que aquest Nadal les majestats els reis no podran venir en helicòpter, ja que la gespa natural que s'està instal·lant no ho permet. I un total de 28.575 alumnes d'infantil, primària i ESO començaran el curs escolar demà a Badalona. La xifra global es manté estable respecte al curs anterior, tot i que la davallada de la natalitat es fa notar especialment a l'educació infantil, que perd 130 alumnes i se situa en 5.200. En canvi, primària creix en 150 alumnes fins als 13.275. Una de les principals novetats del curs és l'entrada en vigor del nou contracte de serveis de les escoles bressol municipals, dotat amb 21 milions d'euros pels propers 5 anys. El nou model incorpora una parella educativa a cada aula, formada per una persona educadora i una tutora d'infantil, i reforça l'atenció també a l'alumnat amb necessitats educatives especials. En aquest àmbit, les hores de vetlladors augmenten de 8.800 a 9.500 hores anuals, a més d'una partida específica per l'alumnat amb necessitats educatives especials. I en esports, el Badalona va ensopegar en la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior. 2-1 va acabar el partit, on el Martinenc es va mostrar molt més pràctic i amb molta més intensitat. El tècnic del Badalona, Geni Sanpietro, va ser bastant contundent al final de l'enfrontament.
4: Crec que la derrota és justa, hem de fer autocrítica, crec que l'equip o fa un canvi en el sentit competitiu i de ser més sòlid i més intel·ligent mentalment i més fort mentalment o ens costarà. Per tant, hem de ràpid treballar, fer aquest canvi i després sortirà tot el talent que també té l'equip, però bueno, ho hem intentat, se'ns ha escapat al final.
2: Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde en una entrevista a Ràdio Ciutat de Badalona, al Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer dia i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Pel que fa a les obres dels equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada el mes d'octubre després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica i que ha d'encabir al complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminants. Escoltem a Xavier García Albiol.
4: Van sortint coses que són imprevistes, que primer el tema de que el terreny urbanísticament no era adequat i li vam tindre que demanar una requalificació a la Generalitat, requalificació no, una modificació. Després la Generalitat ens va demanar un informe de transports que mai havien demanat en unes circumstàncies com aquesta, i ara apareix el tema de contaminació al terra, però Badalona tindrà la piscina com no pot ser d'una altra manera.
3: L'alcalde ha fet un balanç molt positiu del mòdul de la Guàrdia Urbana ubicat a la platja de l'estació, que ha servit a segura per reduir alguns actes incívics. En aquest sentit, afirma que aquesta infraestructura ha vingut per quedar-s'hi. Per acabar, García Albiol també ha explicat que aquest Nadal Ses Majestats els Reis no podran venir en helicòpter, ja que la gespa natural que s'està instal·lant no ho permet. I Catalunya en Comú reivindica les portes de la Diada a la construcció d'una nova Catalunya amb més sobirania per decidir, més drets i més compromès amb la gent treballadora. Així ho ha defensat el portaveu de la formació al Congrés, Gerardo Pisarello, aquest dissabte des de Badalona, acompanyat de la presidenta del grup municipal, Aida Llaurador. En el preàmbul de l'11 de setembre, Pisarello ha acusat l'extrema dreta d'instrumentalitzar situacions com la crisi migratòria de Ceuta per atiar aquests discursos. L'escoltem.
5: No permetrem que els vassalls de Donald Trump es diguin Abascal, es diguin Albiol, es diguin Sílvia Orriols, escampin discursos d'odi i d'enfrontament per dividir a la població treballadora, a la població treballadora migrant i a la població treballadora autònoma. Hi ha una nova Catalunya que ja existeix i que necessitem construir amb dignitat i drets, que no vol aquest futur de violència.
3: I les altes temperatures i unes rebaixes que s'han allargat, volíem dir, durant més de dos mesos, han perjudicat les botigues del centre de Badalona aquest estiu. Badacentre calcula que les vendes han caigut un 20% a l'agost i reclama una regulació del període de rebaixes. Aquesta és la valoració que en fa Cinto Govern, el president de l'Associació de Comerciants de Badacentre.
6: Jo diria que un 20% menys s'ha fet. Sobretot la segona quinzena d'agost, que ha fet molta calor. A l'agost, entre que hi havia gent de vacances i la gent que es quedava aquí no sortien perquè no s'aguantava, ha sigut un agost molt minso. Per mi, el pitjor de la història.
3: I en esports, el derbi català és el del Badalona Women, que va imposar-se a l'Espanyol per 1-0. Les de Mar Ballester han sumat 3 punts d'or a la ciutat esportiva d'Ani Jarque gràcies a un gol de Maria Llompar al minut 89. Una assistència a Maria Llompar que ha donat la victòria amb un xut creuat des dels 11 metres. Escoltem a Maria Llompar.
7: Un passe de la Irina cap a la Paula i pues, he vist que hi havia un espai darrere seu per intentar entrar a una línia que ja ho havia dit a l'entrenador al descans, al Marc, i ja està, doncs hem intentat seguir els passos i he entrat. Crec que hem fet un partit molt competitiu, crec que hem aconseguit tenir en molta part del partit la pilota, que és el que nosaltres se'ns dona bé i al final doncs, volem donar aquesta iniciativa a tots els equips que ens vinguin davant.
3: Les badalonines s'emporten, doncs, el primer derbi català de la temporada i sumen 3 punts vitals. El proper partit serà diumenge a 8:15 i també es podrà seguir en directe per Radio Ciutat de Badalona a partir de les 7 amb la prèvia. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Funky Tracks Radio. A mí también me costó decidirme.
9: La decisión es suya.
10: Sin palabras.

0: Francesc Layret entra en la segona fase de la pacificació al setembre. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: A partir del dia 22 de setembre, les obres de pacificació de Francesc Layret arribaran al segon tram de la via i afectaran la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde avui a l'entrevista del Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Aquesta és la notícia més destacada d'avui dilluns 7 de setembre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: El PSC denuncia que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya que més triga en pagar als proveïdors, mentre que el govern defensa que la dada s'eleva per operacions caducades i pendents de pagament corresponents al govern anterior. Parlarem també d'Esquerra Republicana, que demana que l'operativa del nou contracte de neteja es traslladi del barri del Manresà al Vecín. L'alcalde defensa que aquest solar només s'utilitzarà durant el desplegament del nou contracte. I us explicarem que Catalunya en Comú ha reivindicat aquest dissabte a Badalona la construcció d'una nova Catalunya, amb més sobirania per decidir, més drets i compromesa amb la gent treballadora.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia d'avui amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde a l'entrevista del Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural El Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
3: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà a ser una fase que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila, reforma tota sencera.
0: Pel que fa a les obres dels equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada el mes d'octubre, després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ocupa ara, l'antiga fàbrica, i que ha d'encabir el complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminants.
3: Van sortint coses que són imprevistes, que primer el tema de que el terreny urbanísticament no era adequat i li vam tindre que demanar una requalificació a la Generalitat, una modificació. Després la Generalitat ens va demanar un informe de transports que mai havien demanat en unes circumstàncies com aquesta, i ara apareix el tema de la contaminació al terra, però Badalona tindrà la piscina com no pot ser d'una altra manera.
0: L'alcalde ha fet un balanç molt positiu del mòdul de la Guàrdia Urbana ubicat a la platja de l'estació, que ha servit, assegura, per reduir alguns actes incívics. En aquest sentit, afirma que aquesta infraestructura ha vingut per quedar-s'hi.
1: Badalona migdia.
0: Més qüestions. El PSC denuncia que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de tot l'estat espanyol que més triga en pagar els proveïdors. El govern defensa que actualment les operacions presenten una ràtio de 35 dies, però que la dada s'eleva degut a una desena d'operacions caducades i pendents de pagament corresponents al govern anterior. Segons el grup socialista, l'Ajuntament de Badalona ha trigat una mitjana de 169 dies en pagar a empreses de serveis aquest 2020. Escoltem el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera.
2: És un desastre perquè vol dir que si ets autònom, ets una petita empresa que no tens capacitat suficient com per aguantar vora 6 mesos sense cobrar, pots acabar quebrant si vens a treballar a Badalona. I això és un desastre perquè fa segur que moltes empreses, que molts autònoms decideixin no ofertar els seus serveis a aquesta ciutat.
0: Des del govern expliquen que els darrers mesos s'han anat pagant factures caducades per valor de 60 milions d'euros i que quan aquesta situació es normalitzi cap a finals d'any, la dada baixarà. I Esquerra Republicana demana que l'operativa del nou contracte de neteja es traslladi del barri del Manresà al Vecin. Actualment, els nous camions i contenidors arriben a un solar municipal d'aquest barri per preparar-los abans de repartir-los per la ciutat. Els republicans s'han reunit amb entitats veïnals que es queixen dels forts sorolls i que el pas continuat de vehicles passats està fent malbé alguns carrers. Per reduir les molèsties, Esquerra Republicana, Comuns i també PSC presentaran una moció al pròxim ple perquè aquestes feines es traslladin a un altre solar més allunyat del nucli veïnal.
4: Són vehicles molt pesats, sobretot. És una zona que està pacificada i, per tant, que el paviment és per caminar, no per vehicles pesats, i, per tant, el pes d'aquests vehicles està tancant les rajoles, està tancant el mobiliari urbà, com que és molt estret, han tirat a terra un fanal.
0: Al Badalona Matí, avui, Xavier García Albiol ha defensat que aquest solar només s'utilitzarà durant el desplegament del nou contracte. Un cop finalitzi, tornarà a la normalitat. Però, tot i així, Esquerra Republicana demana que es revisi la ubicació i s'arreglin els desperfectes que s'hagin pogut ocasionar. I Catalunya en Comú reivindica a les portes de la Diada la construcció d'una nova Catalunya amb més sobirania per decidir, més drets i compromesa amb la gent treballadora. Així ho ha defensat el portaveu de la formació al Congrés, Gerardo Pisarello, aquest dissabte des de Badalona. Pisarello ha reivindicat una Catalunya allunyada dels discursos d'odi i de la criminalització dels col·lectius més vulnerables i ha acusat l'extrema dreta d'instrumentalitzar situacions com la crisi migratòria de Ceuta per atiar aquests discursos. L'escoltem.
5: No permetrem que els vassalls de Donald Trump es diguin Abascal, es diguin Albiol, es diguin Sílvia Urriols, escampin discursos d'odi i d'enfrontament per dividir a la població treballadora, a la població treballadora migrant i a la població treballadora autònoma. Hi ha una nova Catalunya que ja existeix i que necessitem construir amb dignitat i drets que no vol aquest futur de violència.
0: Sota el lema pel futur de Catalunya, els comuns celebraran la Diada a Badalona el pròxim dimecres 9 de setembre en un acte al Teatre Zorrilla que reunirà el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el mateix Gerardo Pisarello, la diputada al Parlament, Jessica Albiach, i també la presidenta del grup municipal a Badalona, Aida Llauradó.
1: Badalona migdia.
0: I el curs escolar començarà de forma atípica amb la vaga programada per aquest dimarts 8 de setembre. Tot i la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, els sindicats mantenen les protestes. Els serveis mínims de la vaga fixen un docent per cada 3 alumnes a infantil, primària i secundària. El curs comença igual que va acabar, amb mobilitzacions. El Departament d'Educació va traslladar les propostes als sindicats al març, al maig i també la setmana passada, però aquestes no han estat suficients, ja que no atenen, segons els sindicats, la majoria de les peticions que han posat sobre la taula. Un dels factors que més els preocupa als sindicats són les ràtios elevades i l'increment de la necessitat de l'educació inclusiva. El problema és la sobresaturació de aquest servei que fa que no puguin tenir una atenció personalitzada. Ens ho explica la Montse Gregoriano, delegada sindical d'USTEC al Barcelonès Nord.
6: Aules d'acollida que arriben a final de curs amb més de 30 alumnes. No pots ensenyar-li la llengua a un alumnat, a una persona amb tantíssima gent. A partir de 5 alumnes, en una aula d'acollida hauria d'haver un professor per atendre'ls, i amb un màxim de 10. I el mateix passa amb les CIEIs, i amb l'aula ordinària.
0: Altres peticions dels sindicats educatius són la millora de la climatització a les aules i la compensació econòmica de les colònies i sortides, unes demandes que també comparteixen des de la Federació d'AFAS de Badalona. Les famílies, això sí, donen suport a la vaga, però també alerten del sobreesforç que els hi suposa. És moment, ara, de repassar altres notícies del dia en format més breu. Els Mossos d'Esquadra desmantellen un punt de preparació i emmagatzematge de cocaïna a Badalona. El passat dijous, la policia va intervenir un pis al carrer de Séquia, al barri de Llefià, on van trobar 78 grams de cocaïna, més de 2.000 euros en efectiu, substància de tall, 5 telèfons mòbils i diferents elements per la preparació d'embolcalls. Hi ha dos detinguts, un home de 37 anys i una dona de 33, que estan sota disposició judicial al jutjat de guàrdia de Badalona. I una embarcació de 15 metres d'eslora es va enfonsar divendres al port Marina Badalona, preveu poder reflotar-la aquest dimarts. Per motius de seguretat, la zona de l'incident va quedar degudament senyalitzada i s'hi van instal·lar barreres de protecció per delimitar l'espai. La marineria del port va intervenir amb dues bombes per intentar evitar l'enfonsament de l'embarcació, però l'actuació no va ser suficient i finalment el vaixell va acabar sota l'aigua.

0: Les altes temperatures i unes rebaixes que s'han allargat durant més de dos mesos han perjudicat les botigues del centre de Badalona aquest estiu. L'Associació de Comerciants Badacentre calcula que les vendes han caigut un 20% a l'agost i reclamen una regulació del període de rebaixes. Aquesta és la valoració que n'ha fet en Cinto Gubert, president de l'Associació de Comerciants Badacentre.
1: Jo diria que un 20% menys s'ha fet. Sobretot la segona quinzena d'agost, que ha fet molta calor. A l'agost, entre que hi havia gent de vacances i la gent que es quedava aquí no sortien perquè no s'aguantava, ha sigut un agost molt minso. Per mi, el pitjor de la història.
0: Per tot plegat, des de Badacentre aposten per regular les rebaixes de manera que s'allarguin, diuen, com a màxim dos mesos. El període oficial de rebaixes va acabar dilluns passat, 31 d'agost, però hi ha botigues on aquests dies encara es poden trobar els últims descomptes per la rematada final. Fem un cop d'ull ara a la previsió meteorològica amb en Lluís Mi Pérez.

0: ànsia de la temperatura, aquest martiri estiuenc que no hi ha forma de treure-se'l de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant als 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Nosaltres us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens ha apropat tota l'actualitat esportiva, però abans coneixem algunes afectacions a la xarxa viària de la ciutat amb en Jordi Ribas.
2: Informació de serveis.
3: A partir de dimarts 8 de setembre, els vehicles privats podran utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles. Aquesta mesura busca reduir l'impacte de les obres i les retencions. L'Ajuntament demana als conductors que circulin amb precaució, que respectin la senyalització provisional i que segueixin les indicacions de la Guàrdia Urbana.
2: Els esports amb Ramon Duran.
4: Primera victòria a la Lliga del Badalona Women, que va sumar 3 punts al camp de l'Espanyol. En canvi, qui es va entrebancar en el seu debut a la Lliga després d'una pretemporada irregular va ser el Badalona, que va cedir 2-1 al camp del Martinenc. Tot això pel que fa al futbol. En bàsquet, la sisa Joventut, que en el tercer partit de pretemporada, el segon a Sant Julià de Vilatorta, va aconseguir la primera victòria, 7-2-6-6, contra el Ratiofarm Ulm. I a més, també tota l'actualitat poliesportiva aquí en el Temps d'Esports.
5: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
4: Doncs, com dèiem, el Badalona Women, que va aconseguir la primera victòria del curs, ho va fer en el segon partit de Lliga, va ser en un maig disputat a Sant Adrià del Besòs, a la ciutat esportiva Dani Jarque, contra l'Espanyol. Les badalonines van controlar el partit, van generar més arribades, van generar més atacs que les seves rivals i, en definitiva, el gol es va fer esperar perquè va arribar al minut 89, però, en tot cas, un Badalona Women que, com dèiem, doncs, va mostrar la seva superioritat en aquest derbi català que es va disputar aquest cap de setmana. El segon partit de Lliga, segona visita, el tercer també serà jugant com a visitants al camp de l'Eibar aquest pròxim cap de setmana. En tot cas, com dèiem, una primera victòria, 3 punts d'or pel Badalona Women, que havia cedit a la primera jornada al camp de l'Atlètic Club per 3-1, es va refer d'aquesta primera derrota, va sumar 3 punts i ara mateix això li dona un plus de confiança a l'equip de Pol Ballester. Escoltem a la golejadora, escoltem a Maria Llompar, que amb la seva Diana li va donar els 3 punts al Badalona Women.
6: Gràcies a tota la gent que ha vingut aquí, la Dani Jarque, a animar-nos en aquest partit tan important per nosaltres. Al final, jugar sempre a un derbi català és molt especial i emportar-nos la victòria encara més. Crec que hem fet un partit molt competitiu, crec que hem aconseguit tenir en molta part del partit la pilota, que és el que nosaltres se'ns dona bé i al final doncs, volem donar aquesta iniciativa a tots els equips que ens vinguin davant. I bueno, contenta per l'equip, contenta per tots i ara disfrutar de la victòria i ja pel següent.
4: Jugadora important, Maria Jompar, una jugadora que continua de les últimes temporades a l'equip i que ja tenia ganes, sobretot, d'aconseguir un gol de la importància o de la magnitud del que va poder marcar a Sant Adrià aquest passat dissabte. Per tant, Maria Jompar, que vol ser molt important pel Badalona Women.
6: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana. Al final treballem molt durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu, i al final doncs, crec que sempre en plus d'energia i sobretot en positiu és important per encarar la setmana, i ara tocarà descansar i ja doncs, enfocar la setmana que ve contra l'Eibar, que també és molt important fora de casa.
4: Evidentment que seguirem amb atenció aquest partit al camp de l'Eibar, i serà també Ràdio Ciutat de Badalona al llarg de tota la temporada, un partit que serà diumenge a 8:15 i que es podrà seguir en directe aquí a la sintonia dels 94.4 buscant la segona victòria pel Badalona Women. I dissabte, a qui no li van anar massa bé les coses a la nit barcelonina, al vespre del Guinardó, doncs va ser el Club Futbol Badalona, que ja sabia o que ja anava a jugar aquest partit de Lliga una mica condicionat perquè a l'amistós de pretemporada el Martinenc es va imposar per 3-0. És per això que el Badalona va intentar, d'alguna manera, doncs, continuar sent fidel al seu joc, al seu estil, però fins i tot doncs, podríem dir que la idea era també en determinats moments, si la cosa es complicava, poder fer un futbol més directe. El cert és que les forces van estar equilibrades, però va ser el Martinenc l'equip que va tirar de més ofici, l'equip que va saber, podríem dir, apretar millor els botons corresponents, i el que es va acabar emportant la victòria. Es va avançar el Martinenc, fins i tot a la primera part, malgrat una oportunitat de Toni La Rosa per part del Badalona, el porter del Badalona, Jaime, va estar, diríem, sensacional, aturant almenys un parell de dianes més per part de l'equip barceloní. També Jaime, amb bones intervencions, va impedir el segon del Martinenc. El Badalona és veritat que va reaccionar a la segona part amb la sortida d'Antoni Asso, el jove jugador procedent del juvenil, que va aconseguir establir la igualada en el marcador. Quan tot semblava indicar que l'empat seria el resultat definitiu, després de 5 minuts de temps afegit, va arribar en el minut 94 la segona diana del Martinenc, que deixava els 3 punts a casa i que feia entrebancar-se el Badalona en aquesta primera jornada de Lliga. Això sí, al final del partit, el tècnic del Badalona, Genís Sampietro, que ja, sobretot, advertia que s'han d'adaptar al que és la categoria, perquè, del contrari, doncs, malament rei. Escoltem-lo.
7: Crec que la derrota és justa, hem de fer autocrítica. Crec que l'equip o fa un canvi en el sentit competitiu i de ser més sòlid i més intel·ligent mentalment i més fort mentalment, o ens costarà. Per tant, hem de ràpid treballar, fer aquest canvi i després sortirà tot el talent que també té l'equip, però bueno, ho hem intentat, se'ns ha escapat al final.
4: És veritat, incidir en aquest sentit, Genís Sampietro, sap que molts camps, sobretot dels que visitaran aquesta tercera federació, són camps segurament més estrets, no tan amples com el que disputaran habitualment els partits com a local a l'estadi municipal, malgrat els primers que no jugaran a Badalona en el municipal, però sí que és cert que diu Genís Sampietro que l'equip ha d'estar preparat per poder fer front a aquest tipus de partits i aquestes característiques.
7: Més que res, és un altre esport en aquests camps, però i crec que el jugador ha de ser conscient, no? Nosaltres els primers, jo no pretenia vindre aquí a fer un gran futbol, però és veritat que al final són camps que es poden fer dues coses, el rival fa dues coses i tu intentes fer set, i crec que és un error. Llavors ens hem de conscienciar que en aquests camps és un altre esport. Per tant, les normes canvien i nosaltres hem de saber adaptar-nos i urgentment també.
4: És evident que la pretemporada no havia estat satisfactòria, almenys pel que fa resultats pel Badalona. De moment, l'equip, que encara necessita millorar molt, és molt dura aquesta tercera federació, i en tot cas, com dèiem, aquesta setmana el Badalona, recordem, tindrà doble compromís, perquè demà passat, demà passat hi haurà Copa Federació. Serà a les 8 al municipal de Sistrells Can Cabanyes, un partit que també seguirem a través de Ràdio Ciutat de Badalona, el podrem seguir i explicarem tot el que passa en aquesta Copa Federació, setzens de final contra el conjunt basc del Sestao, de la segona federació, i el dissabte vinent, a les 6:15 de la tarda, al municipal de Campaixauet, a Santa Coloma de Gramenet, al municipal de Santa Coloma, partit de Lliga, segona jornada contra la Muntanyesa. Aquesta serà l'agenda del Badalona aquesta setmana. I més futbol femení, perquè en aquest cas el Sígol, que vol ressorgir de les cendres de la temporada passada, on va haver de lluitar fins al final per no baixar de categoria. De moment, dues setmanes d'entrenament. Ha estat un estiu convuls des del punt de vista que moltes jugadores han acabat deslligades dels seus anteriors equips, o principalment del seu anterior equip a última hora. Han vingut moltíssimes jugadores, fins a 14 jugadores del Mataró de la temporada passada, també el tècnic Dani Molina. Per tant, molts moviments en el Sígol, que pràcticament porta dues setmanes de pretemporada i que en el torneig d'històrics femení ha deixat molt bones sensacions. L'equip, de fet, va disputar la final contra el Sant Cugat, amb qui va acabar perdent per 1-3, però va fer una gran fase prèvia.

0: 2-1 d'elles al final, un golazo, s'ha trencat el partit. A partir d'aquí, pues, bueno, ens han ficat el tercer i ja està, anecdòtic.
1: Las cosas bien, cuando uno trabaja como se debe, cuando uno cuida al jugador, cuando...
2: Doncs pel que fa al bàsquet, el 6 a Joventut, que va aconseguir la primera victòria, en aquest cas, en el tercer partit de pretemporada, va ser a Sant Julià de Vilatorta, era el segon que disputava la localitat usonenca, i va guanyar la penya 72-66. Va suposar el debut de Nicola Provitola amb la samarreta de la penya 7 anys després d'haver marxat. L'argentí va acabar amb 7 punts i va compartir pista amb Ricky Rubio en el darrer quart. També va tenir els seus primers minuts de verd i negre Àlex Reyes, que va explotar després del descans i va signar 11 punts. Precisament escoltem aquests dos jugadors. Escoltem a Nicola Provitola i també a Àlex Reyes en les primeres valoracions de la temporada i d'aquesta primera victòria.
1: Las cosas bien, cuando uno trabaja como se debe, cuando uno cuida al jugador, cuando estás listo para crecer, para seguir dando pasos adelante, ¿no? Y bueno, creo que la Peña siempre quiso ir por más, ¿no? No sé... conformó solamente con salvarse y mantenemos la categoría, ¿no? Vamos a ir por más, vamos a intentar buscar gente que sepa jugar y bueno, al mismo tiempo transmitir, ¿no? El sentimiento de la peña, porque bueno, muchos jóvenes también han dado pasos adelante, ¿no? Como Joel hoy es un referente en el Barça, así que bueno, creo que es un lugar para disfrutar la peña.
3: Contento, primera victoria, un rival duro, un rival que físicamente nos ha exigido mucho, primer partido con más gente o con casi toda la gente que nos gustaría, bueno, falta que se recupere antes, por supuesto hemos sumado ritmo en equipo de 5x5, pero bueno, buenas sensaciones en líneas generales, que sea esta la línea a la que seguir aquí adelante y con ganas de competir la semana que viene en Liga Catalana.
2: La 6 a Joventut tornarà a jugar el dimecres a 6:45 de la tarda, ja en directe també per Ràdio Ciutat de Badalona. La Lliga Catalana Tarragona serà contra l'Ilerna Lleida en el primer dels dos partits del seu grup. El divendres 11 de setembre la penya jugaria el segon duel contra el Fiat Girona. Més bàsquet, perquè 10 clubs badalonins s'enfrontaran la setmana vinent del 10 al 13 de setembre per aixecar la 37a Copa Badalona de Bàsquet. Aquesta competició esportiva congrega 10 clubs de bàsquet de la ciutat en categories sènior, femení i masculí. Es va presentar al Centre Cultural del Carme i va comptar amb els clubs participants. S'ha pogut palpar la rivalitat i l'amistat que congreguen aquesta competició. Els espais de jocs es dividiran en 4 pavellons: la Plana, Montigalà, Jefià i Casagemes. La cirereta del pastís, les tan esperades finals que deixaran la Plana sense un seient buit, es disputaran diumenge 13 de setembre a partir de les 5 de la tarda amb la final masculina i a les 7 de la tarda amb la final femenina. En parlava la tercera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, Rosa del Amo.
4: És una ciutat molt de bàsquet i els clubs el que ens demanen és que s'organitzin aquestes competicions, que contínuament la ciutat respiri bàsquet, i la millor manera de fer-lo és organitzant aquesta Copa Badalona, que durant el cap de setmana i després la Copa de Badalona Mini, que també és molt important, jugaran els grans però també els petits, doncs convisquin, competeixin, però sobretot facin arribar el nom de Badalona, alcin el nom de Badalona com el bressol del bàsquet que som.
2: I també va haver protagonisme aquest cap de setmana a Badalona i també a aquesta casa amb el tennis, perquè la nord-americana Ashley Lining es va proclamar campiona del primer torneig ITF Women 15 de l'Open Badalona 2026. La jugadora nord-americana es va imposar per 2-16-1 a Mariana Argiro Crackstreety en un partit molt igualat de principi a fi. Escoltem a la guanyadora, escoltem Ashley Leahy.
5: En muchos momentos estaba ganándome por winners y bueno, al final yo creo que fue un poco de suerte hoy de haber ganado, pero también solo quería luchar lo más que podía hoy y no podía estar a full, pero sabía que con un poco de adrenalina me iba a bajar un poco el nivel de dolor.
2: Doncs amb tot això deixem aquí la informació esportiva. Recordeu, continuem amb tota la informació a Televisió de Badalona i també amb els butlletins horaris de Ràdio Ciutat. Demà, més esports aquí a aquesta sintonia. Adéu-siau.
6: Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors

0: plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa oferma estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
2: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Carina Bellbé.
4: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país de la Uita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
5: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
6: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
4: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
2: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
4: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
2: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
9: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
10: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
3: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
10: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
2: Esquerra i els Comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
10: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
11: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
12: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
10: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
2: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
9: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
13: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
2: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:45, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
15: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
14: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
2: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
9: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
16: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
9: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador, al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
2: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
17: Petita, de poble i pública són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
18: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
17: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
1: Notícies en xarxa.
2: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
19: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
20: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
19: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
6: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
19: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
2: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
19: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
21: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
2: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
19: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
2: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
23: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori,
0: que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè diguem que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment doncs, pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
22: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
1: Notícies en xarxa.
2: 3:15, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
4: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
2: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
4: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
5: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
4: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
2: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:45 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
7: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
2: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
23: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
24: Una planta que donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
23: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
2: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà, Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
17: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de la Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
3: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
17: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, al novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
2: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
9: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
2: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
11: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
10: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
2: El Baix Empordà, el Begur Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
12: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva dotzena edició el documental
13: Seleccionem els millors moments del programa.
12: Peça parla de la història de Salvador Dalí
25: Badalona
12: i la seva vinculació amb el cinema.
25: Els millors moments.
12: Consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista.
26: Comença de fet un nou curs polític intens amb la mirada posada en les eleccions municipals del 22 de maig de 2027 i per això avui hem volgut convidar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
12: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begur Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
2: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
9: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
27: We need normally a number 9, a real number 9. So
28: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
27: Also in the midfield, that Petri scored.
28: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
27: In the finishing, and this is good.
9: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llomparra, jugadora del Badalona.
0: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballant molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
9: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
6: Que no ha sigut un partit d'un nivell superat a part nostra. No ens hem acabat de trobar ni pel cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
9: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
14: L'etapa de Maica García, l'estralpunt natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
9: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39-34.
2: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà a la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde aquest matí en una entrevista a Radio Ciutat al programa Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran, doncs, durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem a Xavier García Albiol.
4: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila, es reforma tota sencera.
3: Pel que fa a les obres dels equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada el mes d'octubre després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica i que ha d'encabir el complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminants. L'alcalde ha fet un balanç molt positiu del mòdul de la Guàrdia Urbana ubicat a la platja de l'estació, que ha servit, assegura, per reduir alguns actes incívics. En aquest sentit, afirma que aquesta infraestructura ha vingut per quedar-s'hi. Per acabar, García Albiol també ha explicat que aquest Nadal ses majestats, els Reis d'Orient, no podran venir en helicòpter, ja que la gespa natural que s'està instal·lant no ho permet. I el PSC denuncia que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de tot l'Estat que més tarda en pagar els proveïdors. El govern defensa que actualment les operacions presenten una ràtio de 35 dies, però que la dada s'eleva degut a una desena d'operacions caducades i pendents de pagament corresponents al govern anterior. Segons el grup socialista, l'Ajuntament de Badalona ha tardat una mitjana de 169 dies en pagar empreses de serveis aquest 2026. El segon ajuntament català que més tarda en pagar Rubí, amb una tardança de 39 dies. Els socialistes assenyalen a la gestió de Xavier García Albiol, assegurant que pot suposar un problema greu per a autònoms i petites empreses. Escoltem el president del grup municipal del PSC a Badalona, Fernando Carrera.
5: És un desastre perquè vol dir que si ets autònom, ets una petita empresa que no tens capacitat suficient com per aguantar vora 6 mesos sense cobrar, pots acabar quebrant si vens a treballar a Badalona. I això és un desastre perquè fa segur que moltes empreses, que molts autònoms decideixin no ofertar els seus serveis a aquesta ciutat.
3: I a partir de demà, 8 de setembre, els vehicles privats podran utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu pels autobusos a les hores punta, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles. Aquesta mesura busca reduir l'impacte de les obres i reduir les retencions. L'Ajuntament demana als conductors que circulin amb precaució, respectin la senyalització provisional i segueixin les indicacions de la Guàrdia Urbana. I en esports, el Cígol es queda a les portes del títol en el seu debut al torneig històrics. Les badalonines han caigut davant el Sant Cugat per 1-3 en una final igualada que s'ha decidit en el tram final. Escoltem a l'entrenador del Cígol, Dani Molina.
6: A nivell de càrrega era un partit que necessitàvem nosaltres per la preparació que portem per la temporada, ja comencem Lliga, setmana que ve, i la veritat que és molt bona. Crec que hem sigut dominants del partit pràcticament en tot moment, com la nostra identitat, que és això el que volem deixar al Sígol, una identitat clara, simplement que bueno, no hem pogut transferir els gols la primera part, sobretot que he tingut dos o tres ocasions molt clares, i després que amb el 2-1 d'elles al final, que un golazo, s'ha trencat el partit, i a partir d'aquí pues, bueno, ens han ficat el tercer i ja està, anecdòtic.
3: Amb aquest debut, les badalonines posen punt i final a històrics i continuen preparant una temporada il·lusionant amb l'objectiu de consolidar aquest nou projecte. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: és l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
2: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
1: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Giné-Janer, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
3: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
1: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
4: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
5: No ho dubteu, ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35.
0: El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
4: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
5: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Jané és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espar i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El calaix amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta, Giné, Giné, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, en forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets, al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
2: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
3: Sí, això és cert. Vull dir, el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020 i podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això doncs persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen, ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
2: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
3: Sí, sí.
2: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils. No? Cada protagonista té un perfil, són personalitats. Bueno, la Tàcia, jo estic al·lucinada, no es podeu explicar, ho heu de llegir, però la Tàcia és una de les que a mi m'ha impactat, ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent i n'hi ha que són llavors i n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi llavors i males herbes?
3: Sí, ho podríem dir així, és a dir, són més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Si em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure si és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual ja he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, sóc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
2: Realment, Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra, perquè clar, tu poses a la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
3: Sí,
2: professors, alumnes, aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit, sembla que com que és el temple del saber... ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada... més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
3: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
2: Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
3: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques, sí.
2: Aquella gran frase de ser venada i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I hi ha una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber nedar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
3: Ho he intentat, he intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir, indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant, doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les

0: professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
1: I una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que Marta t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, i personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió, i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell, bueno, Josep Plante de boníssimes.
0: Sí.
1: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un retolador amb una cartolina i la vaig penjar més, dic, mira, m'encanta.
0: És que la Rocher Foucault és extraordinària, aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és, efectivament, sóc una persona apassionada amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
1: Cites que, a més a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
0: El Josep Pla, per mi és extraordinari, per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? O sigui, és un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius, és que realment té raó. Si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
1: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta,

0: seria posar-hi la llavor. Si tot cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
1: Exacte, seria això, eh? Jo penso que seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues que deia ell.
0: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge, i a més hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
1: Sí, sí.
0: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alt de Tenent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós, s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. En aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. El calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant, jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no va ser pas tan malament això, Jaume?
2: Gràcies.
1: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Bé, la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
2: Exacte.
1: Sí, ha sigut una cosa superràpida.
2: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes, i així ha estat.
1: Sí, sí, arriba a moldre i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. Sí. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
2: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
1: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant la puteta, una mica de denúncia també tenim, no? O reflexió.
2: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el museu de l'exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat de la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
1: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho vas dir, no?, a França.
2: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant És una història, de fet, amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans es cauen molt millor als suecs i als finlandesos perquè els tenim lluny. Si fossin els nostres veïns, no ens caurien tan bé, segurament. Però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i també, no només la seva, sinó també sobre la dels altres, sí, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I, per exemple, l'obelisc que hi ha a París dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant, ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
3: La victòria es va avançar.
1: Això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu. No us ho explicarem vosaltres. Ho viureu en primera persona.
3: Sensacional, aturant
1: llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter, també.
2: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les sents molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcter és una cosa fantàstica.
3: Amb la sortida d'Antoni Azo,
1: bé,
3: el jove jugador...
1: Parlant de dones de caràcter,
3: que va aconseguir establir la igualada.
1: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podria dir, tensió sexual que hi ha entre Bernat i la Berta.
3: Va arribar en 1994 la segona Diana del Martínez.
2: Pobre Berta, vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos deixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare, és a dir, sense voler-la controlar, sobretot se m'ha desmadrat i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només que passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó que coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui, és veritat que m'he guiat només per una màxima, que és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat, perquè aquesta trilogia no crec que em pugui una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat, no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta, ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat.
3: Són camps segurament més estrets.
1: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo, o com s'acaba la cosa.
2: Ja
1: veurem.
2: Ja veurem.
1: Aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí és posat ja tota la salsa. Perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents. Ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
2: És veritat. Hi ha dos bàndols i, per cert, una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, el mal, diguem-ho, no, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I, en canvi, els bons, el bé i la maldat, no juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions. Més un papa i un cardenal i quatre més. I els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no? Tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill que estava estudiant dret a Barcelona va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer. I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem. A vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat. És una cosa que m'agrada molt, no? I en aquest cas és més menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
1: No només viatgem a París, tornem a Acre una altra vegada, com a l'inici. l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots.
3: Sigul,
1: molt,
3: pràcticament, doncs,
1: molt acre, m'ha resultat un escenari preciós. I això que feina tenen, eh?
3: Doncs sí. Ha deixat molt bones sensacions.
2: Això, de fet, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La germana de l'Àngel Caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista la trilogia. I va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu dius, la primera part començava a Acre a finals del segle XIII amb Satanàs, que ja es pot dir reclòs o empresonat.
4: I la veritat que molt bona.
2: Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què i per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient. I vaig dir, mireu-vos a tocar, no? I així vaig construir això. Però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera. I he de dir que al final em va resultar molt còmode. I, de fet, d'alguna manera sempre hi ha gent que em diu, tinc molta imaginació. Jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant, o m'he anat explicant, perquè ja sabia encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-ho com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Biblia de la Batoliva, existien uns catalans fent croades de ressanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Aquests dos ja no sé com ho fas, però tot ho trobes.
2: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
2: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A mi és estrany, per mi això no relaxa molt. Jo no m'ho tenc com una feina. Jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono sopar a les meves filles, entreço a la cuina i a les 12 de la nit dic, vaig
5: escriure, no? I
2: fer una hora o dues,
5: no,
2: a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim. I, per tant,
5: bueno, cosa farem. Al mismo la tecnologia
2: està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, porque, però sí que sempre tenim idees.
5: També han dado pasos adelante, ¿no? Com ho sabeu, avui és un referent.
1: Escolta, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me el ja de Monjo de Montserrat.
2: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria un
2: xic. Crec que la meditora coincidirà bastant amb el que tu demanes, però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
2: Aneu tu. Aquí no és molt negociant.
1: Això demanar...
2: Això demanar tu.
1: Bueno, jo... Bueno, també te'n deixo.
2: Bueno, però bastant.
1: Jo vaig estirar per si de cas. Jaume, el dimoni...
3: La sisa joventut tornarà a jugar el dimecres.
1: Tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, i més aviat aquí el que parla molt,
3: és el dimoni.
1: El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu, a Déu, i com veus
3: del 10 al 13 de setembre per aixecar la 37a Copa Blavada.
2: Perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni, no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix.
3: La plana,
2: i de fet els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan encara avui el mes d'abril del 2026 cursismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver. I en canvi, és veritat que Déu ho volia confiar, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I de fet, si mires el planeta, els que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no? Trobaran els grans, però també els petits. Llavors, ell demana un esforç, competeixin, però sobretot facin arribar el nom de Badalona, tenir fe, no? El nom de Badalona com el bressol del bàsquet que som. Creure en una cosa, no veus. I Camilo Álvaro.
3: També va haver protagonisme aquest cap de setmana a Badalona, i també aquesta casa amb el tenis, perquè la nord-americana Ashley Lane es va proclamar campiona del primer torneig ITF Women 15 de l'Open Badalona 2025.
2: És una cosa molt bonica.
3: La jugadora nord-americana...
2: Ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no? Sí, encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
2: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés, jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domun, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, sinó dels jesuïtes, de les Vedrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant, són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen, per cert, bastant bé. I per tant, me les aplico en termes generals.
1: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna. No? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
2: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, eh? I coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No? Una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
2: Sí.
1: Perquè a més de que la segona havia sigut una bogeria de tensió, en aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula. Clar, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, sí, que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major. Els sacrificis.
2: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
2: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni? Primer, perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, eh? Gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc soc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen, si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho, no? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja, ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si a més va bé, doncs, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de tastar a tu mateix sempre de a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible. Jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava per aquí la pregunta, en Jaume, ja. És molt diplomàtic, no. Perquè pensar, si explico masses coses, desvetllarem tot.
2: Digues per on anaves.
1: No, no, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet i totes les persones diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure i escriure una quarta novel·la.
2: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer, i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia de fer unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no?, és com jo me l'imagino, potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé, em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molts, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar, s'hi han d'anar, i per tant he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si hi he anat per tornar-hi a veure'ls, però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
2: Ho faria ara mateix, uns quants. Tinc una llista de temes.
1: Llista de motius, i faries un pacte
2: amb el
1: diable?
2: I a mi em sorprèn... No, zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: sí,
2: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya. Jo hi ha una pila de coses, perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
2: Bueno...
1: Oida,
2: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No ho sé, no sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
2: I tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
2: Home, em sembla molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva, vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... dic, ja vaig anar d'ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li, és a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem. Bueno, m'importen poc. Vull tenir un lloc on viure i estar, diguem. Però, no ho sé, hi ha moltes coses que... Feines que, d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo... I, pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res, dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res, això, no? Crec que això no costa res de fer, no sóc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos. Jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja. I llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres d'entrar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ah, sí. Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
2: Si m'ofereixo un viatge interessant, vaig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge?
2: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses... Però reitero, és una absoluta aventura, va ser molt frenètica la segona part i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'espasa del rei, vosaltres decidireu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Són les 4.
3: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
4: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde fa uns minuts al Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural El Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem Xavier García Albiol.
6: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà a ser una fase que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila, es reforma tota sencera.
5: El PSC denuncia que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de tot l'estat espanyol que més tarda en pagar els proveïdors. El govern defensa que actualment les operacions presenten una ràtio de 35 dies, però que la dada s'eleva degut a una desena d'operacions caducades i pendents de pagament corresponents al govern anterior. Segons el grup socialista, l'Ajuntament de Badalona ha tardat una mitjana de 169 dies en pagar a empreses de serveis aquest 2026. El segon ajuntament català que més tarda en pagar és Rubí, amb una tardança de 39 dies. Els socialistes assenyalen a la gestió de Xavier García Albiol, assegurant que pot suposar un problema greu per a autònoms i petites empreses. Escoltem el president del grup municipal del PSC a Badalona, Fernando Carrera.
7: És un desastre perquè vol dir que si ets autònom, ets una petita empresa que no tens capacitat suficient com per aguantar vora 6 mesos sense cobrar, pots acabar quebrant si vens a treballar a Badalona. I això és un desastre perquè fa segur que moltes empreses, que molts autònoms decideixin no ofertar els seus serveis a aquesta ciutat.
5: I en esports, el Cígol es queda a les portes del títol en el seu debut al Torneig Històrics. Les badalonines han caigut davant el Sant Cugat per 1-3 en una final igualada que s'ha decidit en el tram final. Amb aquest debut, les badalonines posen punt final a l'Històrics i continuen preparant una temporada il·lusionant amb l'objectiu de consolidar aquest nou projecte. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Ara mateix em fas una mica de mania.
10: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia.
9: Sí.
10: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove.
9: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de Rabalejar.
10: Ah, sí.
9: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
10: Ah, bueno, sí, per això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
9: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
10: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de Rabalejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
9: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
10: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem. Però nosaltres, al final, som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt. saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant. Que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
9: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
10: El moixonet, ai, els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Pla, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una peli. I, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
9: A veure què surt.
10: A veure què surt.
9: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
10: Sí, sí, sí.
9: A la Carpeta Moderna, sí, que és un lloc
10: exactament.
9: Icònic on és fàcil trobar-te tu,
10: sí,
9: no?
10: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx. Sí, sí, sí. Sí, sí.
9: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
10: Ah.
9: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
10: Ah.
9: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries. I tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres. Per,
10: hòstia,
9: explicar històries,
10: per explicar històries
9: i que les expliquem bé i que siguin creïbles i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia o que generin amor o que...
10: No ho sé, al final explicar històries, a vegades tenim l'impressió que és una cosa, no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Al final tinc la sensació que cada individu, cada persona del món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diem, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per una altra és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i bueno, i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
9: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents.
10: Sí,
9: em quedo amb aquest concepte,
10: sí.
9: I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
10: Transmeto, doncs.
9: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals.
10: Sí.
9: I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
10: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Ves? Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
9: Ningú diria.
10: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on... Bueno, tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de la Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que estic faci promoció de la ciutat i, de fet, trobo que ja hi ha prou gent, saps? Vull dir que...
9: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns
10: sí.
9: Això, com va anar. Perquè
10: sí.
9: Va sorprendre molt, allò. Poses bueno, el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
10: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer un regal per obligació, no? Dic, sí, tothom el porta. Dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
9: I li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
10: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
9: I li vas portar tu? O sigui, vas
10: sí,
9: pujar
10: sí.
9: A l'AVE?
10: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè també està millor congelar-les per l'anissac i aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
9: Jo no t'he portat una caixa de gambes,
10: ah.
9: Però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí. Crec que també em dona punts, en el carnet de...
10: Home, de vilanovisme.
9: De vilanovisme.
10: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
9: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts sí. on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sapigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
10: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho diuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo, des que sóc jovenet i tinc uns de roba, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha. Però, bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
9: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
10: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten. Sí, sí.
9: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
10: Sí?
9: Clar.
10: El nom del programa.
9: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals, que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya? I ens van trobar Carrer Major.
10: Carrer Major, clar.
9: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla...
10: Mm.
9: I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
10: Està bé. Fan pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
9: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament,
10: sí, sí,
9: som
10: sí.
9: Una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
10: 7 rambles en tenim? Tantes?
9: 7 rambles, sí.
10: Tu les deus comptar.
9: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau.
10: Sí.
9: Em va dir, n'hi han 7, i em va passar els noms i tal.
10: Sí, sí.
9: Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
10: Però, bueno, nosaltres tenim platja.
9: Exacte. doncs els hi direm. li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 minuts en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
10: Què implica això? Què implica ser rambler?
9: No,
10: em comprometo?
9: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
10: Vale, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
9: Bueno, no passa
10: perquè
9: res,
10: jo a tu. Veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, eh? Vull dir, però ja haig de pensar, sí.
9: Bueno,
10: no? Sí, per què no? Per què no?
9: Quan hi pensis jo, de tant en tant, et diré, ei, Sergi...
10: què has vist d'interessant?
9: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar
10: vale.
9: alguna cosa?
10: Vale.
9: Doncs quedes nomenat primer Rambler...
10: És un honor.
9: ...del nostre programa.
10: Vale.
9: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
10: Ah, sí?
9: No sé.
10: Sí. Us la deixarà o no?
9: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
10: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, bueno, sap... M'agrada molt.
9: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila, també.
10: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix. És un tio molt divertit, molt.
9: Doncs li demanarem, si et sembla.
10: Demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
9: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
10: A veure si respon. A veure si pica.
9: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu
10: tu,
9: temps.
10: Anna.
9: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
10: Molt bé.
9: Vinga,
10: salut,
9: moltes gràcies.
10: Salut, petons, vagi bé.
9: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
10: Hola, Portet, sóc el López.
9: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre
10: sí.
9: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
10: El programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
9: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
10: Salut, nano! Va, anima't, home.
9: Vinga, una abraçada.
0: Hola. A veure, ara.
11: A veure, hola.
0: Hola.
11: Hola. Molt bé, doncs jo crec que això... Va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
0: Rambla 54 és inspiració.
11: Ui, s'ha acoplat algo?
0: S'ha acoplat una mica.
11: Al micro.
9: Com et dius?
12: Em dic Kiva.
9: I què veus?
12: Ara mateix, aigua sola.
9: Per això és tan transparent.
12: No pot ser ginebra amb cola.
9: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
13: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa, molt il·lusionat, molt...
9: Engrescat.
13: Expectant, a veure què tal, bueno, tot bé.
9: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
13: Gràcies.
9: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan, aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adeu.
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música de country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em donguis reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-do-ret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54. Ja, i què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, eh? A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica no tant, eh? Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, eh? És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils.

0: Però això seria, a grans trets, el que normalment succeís amb la formació dels topònims.
1: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies, com aniria això?
0: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom, Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola, ens mengem, la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació, per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà, són exemples. I finalment, tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
2: I, escolta, ara, abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla. Uh-huh. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres.
0: Bé, una Rambla, en origen, és una paraula que... La nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab, Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les Rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula Rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues Rambles.
1: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
0: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses Rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors. Com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla, però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
2: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
0: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en Rambles segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
1: I les Rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
0: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dos paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una Rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc, de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar,

0: perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
0: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
2: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
0: Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, Ona Codinenca us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps i a part toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això n'hem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però l'important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és el del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47... però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar doncs l'atenció. A partir d'aquí doncs va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot doncs això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la Cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar si vol, no, Laia?
1: I tant, jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu, jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte. Benvinguda a la Rambla.
2: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment. Ja hem conegut a la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
2: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema,
2: però vaig cap allà.
1: Sí, sóc de platja, He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
2: Clar que sí.
1: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
2: Doncs sí, senyora, es diu Melvida i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
2: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
3: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i sobretot responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
2: Les abelles.
3: Les abelles o els insectes. I bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
1: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
3: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que sap bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel, també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el Parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un avellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
2: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ella es defineix, Anna, com a avellaire, no com a apicultor.
1: Ho he sentit.
2: Quina diferència?
1: Sí.
3: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima. Em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc avellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però, per mi, el concepte d'abellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una abellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
1: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
3: Pot ser, sí, sí.
1: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
3: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, o algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que, tu ho has dit molt bé, al principi de tot, avui parlarem d'uns insectes petits. Jo hagués afegit petits i valents.
2: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
3: Mira, Carme, justament, la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no? I conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
2: No.
3: Bueno,
2: no encara.
3: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
1: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com han anat les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada, amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe? Sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo... Confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el Quimi Fontes m'encanta. És un crac.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos, tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què en penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: una passada,
2: Déu, no?
0: Això és una passada.
1: Luxe,
0: gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi hauran 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que et deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè tot. Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies. O sigui...
2: Sí.
0: No?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, sí, poetessa, una saxofonista... No sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca,
1: sí,
0: la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure, reivindico la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho, al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi.
2: Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si jo era de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Som molt fans de Sergi López, va ser meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la carpeta moderna a la plaça de la Vila és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble, eh?
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més, no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran,
1: la Gisela vol més,
0: pel mateix preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.

0: aquest dimecres la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 7:15 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
1: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Badalona 94.4.
3: Són 5:00.
4: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Esquerra Republicana demana que l'operativa del nou contracte de neteja es traslladi del barri del Manresà al Becín. Actualment els nous camions i contenidors arriben a un solar municipal d'aquest barri per preparar-los abans de repartir-los per la ciutat. Els republicans s'han reunit amb entitats veïnals que es queixen dels forts sorolls i que el pas continuat de vehicles pesats està fent malbé alguns carrers. Per reduir les molèsties, Esquerra Republicana, Comuns i PSC presentaran una moció al pròxim ple per que aquestes feines es traslladin a un altre solar més allunyat d'un nucli veïnal. Escoltem Àlex Montornès.
7: Són vehicles molt pesats, sobretot. És una zona que està pacificada i, per tant, que el paviment és per caminar, no per vehicles pesats, i, per tant, el pes d'aquests vehicles està trencant les rajoles, està trencant el mobiliari urbà, com que és molt estret, han tirat a terra un fanal.
6: Avui al Badalona matí, Xavier García Albiol ha defensat que aquest solar només s'utilitzarà durant el desplegament del nou contracte i un cop finalitzi tornarà a la normalitat. Però, tot i així, Esquerra Republicana demana que es revisi la ubicació i s'arreglin els desperfectes que s'hagin pogut ocasionar. Els Mossos d'Esquadra desmantellen un punt de preparació i emmagatzematge de cocaïna a Badalona. El passat dijous, la policia va intervenir un pis al carrer de Sèquia, al barri de Llefià, on van trobar 78 grams de cocaïna, més de 2.000 euros en efectiu, substància de tall, 5 telèfons mòbils i diferents elements per a la preparació d'embolcalls. Hi ha 2 detinguts, un home de 37 anys i una dona de 33, que estan sota disposició judicial al jutjat de guàrdia de Badalona. I a partir de demà 8 de setembre, els vehicles privats podran utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta de 7:00 a 10:15 del matí i de 4:00 a 6:00 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles. Aquesta mesura busca reduir l'impacte de les obres i reduir les retencions. I en esports, el Joventut va superar el Ratio Farm Ulm Alemany en el segon partit del torneig de Sant Julià de Vilatorta per 72-66. Va ser el debut de Nicola Provítola amb la samarreta de la penya 7 anys després d'haver marxat un La Provítola que feia aquesta valoració al final del maig.
8: Tenemos que hablar, ¿no?, un poco de cómo ir mejorando, de qué pasos tenemos que seguir, pero bueno, el equipo trabaja, el equipo tiene vocación y bueno, tenemos que seguir respetando eso y bueno, enfocarnos mucho en el próximo objetivo, que es la Liga Catalana.
6: Un Joventut que tornarà a jugar el dimecres a la Lliga Catalana a Tarragona contra l'Ilerna Lleida. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
9: 5:03. Torna al Connectats.

0: Connectats amb Carme Reversa.
1: Molt bona tarda. Com ha anat l'estiu? Ben tornats al magazín de la xarxa, el de les emissores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Enguany compartim la tarda amb el Rambla 54 que acabem de deixar, però a les 5 el Connectat seguirà en una versió concentrada amb la filosofia de sempre i la família ampliada. Com sempre, ens podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Aquí donem la benvinguda al programa. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 7 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora no hi ha massa complicacions, ara com ara, si més no, hi ha alguna incidència, com és el cas d'un parell de punts a l'autopista AP7, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a causa d'un accident a vehicles situats al voral i una miqueta més d'intensitat, sobretot cal passar amb precaució per aquest punt de l'autopista, i un pèl més amunt, en aquest cas a Parets del Vallès i també en sentit Girona, per un vehicle variat també situat al voral. En aquest cas hi ha també una mica d'intensitat, com dèiem, no són retencions, però cal passar amb prudència. A la resta de vies, de moment sense grans dificultats, com dèiem, sí que si entreu a Barcelona per algunes de les dues rondes, aquí sí que podeu trobar algunes aturades. En el cas de la ronda de dalt, sobretot entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Trinitat, i amb intensitat o lentitud la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: doncs avui en aquest nou Connectats obrirem parlant de cooperació policial amb César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos de la Comissaria de Sabadell. Des de Rubí us presentarem Erix, empresa que ha creat una pulsera per a infants al·lèrgics. En parlarem amb la Pilar Moreno, que és infermera i inventora d'aquest Erix. I tancarem el Prat de Llobregat perquè avui i demà se celebra l'Open Day a l'aeroport i volem saber en què consisteix. Conversarem amb Joan Carles Lacruz, que és el president de l'Associació Spotters Barcelona. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ens posem al dia, ho fem repassant l'actualitat més destacada dels diferents municipis del Connectat i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa va acollir la quarta edició dels Barcelona Vegan Awards, uns premis que reconeixen els projectes, les persones i les iniciatives més destacades de la cultura vegana. El vapor de Plaudis es va vestir de gala en una jornada amb 11 categories premiades i en la qual hi van assistir un centenar de persones. Entre els guardonats d'aquesta edició hi havia Alga Mar, que es va endur el premi a l'empresa sostenible, mentre que Fit Planet va ser reconeguda en la categoria de moda sostenible. Els premis també van voler reivindicar els valors que hi ha darrere del moviment vegà, amb una aposta per una societat més justa i pel respecte i la protecció dels animals. Amb aquesta quarta edició, els Barcelona Vegan Awards consoliden una cita que dona visibilitat a persones i iniciatives que treballen per transformar la relació entre la societat, els animals i el planeta.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Doncs aquí a Sabadell avui és l'últim dia de festa major i la ciutat es prepara per acomiadar-la amb una tarda i una nit plenes d'activitats. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de Sant Roc acollirà el concert de corals, mentre les barraques també començarà a les 6 el Saballut de Ferro. A les 7 començarà un dels actes més tradicionals de finals de festa major, que és el seguici de Cluenda, que sortirà des del passeig de la plaça Major i recorrerà els carrers de la ciutat. A 8:45 arribarà el moment del ball final del seguici festiu de Sabadell a la plaça de Sant Roc, amb els entremesos del seguici i l'acompanyament de la banda de música de Sabadell. I la nit continuarà amb un dels moments més esperats, és a dir, a les 10, el Parc de Catalunya acollirà el tradicional castell de focs a càrrec de pirotècnica igual. I per acabar aquesta festa major amb música i molta festa, a 10:45 l'Eix Macià a l'Espai Concert rebrà Hotel Cochambre. Per tant, una última jornada per sortir al carrer, gaudir de la ciutat i acomiadar una nova festa major de Sabadell.
0: Gràcies, Anna. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Una temporada més i en aquest cas comencem amb una notícia sobre Xavier García Albiol, perquè l'alcalde avui ha assegurat que les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila, ho ha explicat l'alcalde aquest matí al Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem Xavi García Albiol.
4: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
3: Pel que fa a les obres dels equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada al mes d'octubre després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica i que ha d'encabir el complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminats.
0: Gràcies, Martí. Continuem ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Encara durant aquests darrers dies previs a l'arrencada del curs han estat moltes les famílies del Prat que s'han aprovat a les llibreries per adquirir el material escolar i també els llibres de text. La despesa varia en funció del curs de l'infant i del jove, però una eina que ha contribuït i molt a alleugerir els costos dels quaderns, de les llibretes, els bolígrafs, entre d'altres, han estat els vals escolars. Així mateix ho assenyalen Isabel Jiménez de les llibreries Drac i Atenea i Mària del Mar Bartà del Servei Secretaria.
6: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
7: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugen, com amb tot, però no gaire més que no per una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
5: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals formats per dos xecs de 30 euros cadascun a les famílies per cada alumne de primària i de secundària inscrits en centres públics i concertats. Una mesura amb la qual es vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar també el comerç de proximitat.
0: Gràcies, Lluís. Anem ara a continuar aquest repàs per l'actualitat. De retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La Unió Esportiva Castellà ha arribat enguany als 115 anys d'història i el club ho va voler celebrar el passat divendres amb una festa a l'Auditori Miquel Pont de Castellà, omplint els gairebé 308 seients d'aforament. A la grada, cares conegudes com els membres del consistori gairebé al complet, diversos expresidents o personalitats com Francesc Sempere, el jugador més antic del club en vida. També van assistir jugadors de diverses èpoques i part de la plantilla que va assolir l'ascens del 2016 a primera catalana, com Jairo Díaz, Carlos Silva, Dani Quesada o Jean-Marc Roldán. Posterior als parlaments, el president Migui Vilanova va fer entrega de diverses plaques commemoratives a entitats com el Centre d'Esports Sabadell, recollida per l'exfutbolista Francisco Tanco, el Puigreig, el tècnic Juan Antonio Roldán, un dels més importants de la història del club, o Armand Martínez, cap de la policia local de Castellà. Un dels moments més emotius de la vesprada va ser l'homenatge als afectats per la Dana de València, on el club va organitzar l'enviament de més d'11 tones d'ajuda. La sorpresa de la jornada va saltar amb la presentació del nou himne, el de l'aniversari, de la mà de la Coral Espaiar, interpretat al piano per Àlex Gatell, autor de lletra i música i de les veus femenines del cor.
0: Gràcies, Albert. I ara seguim, ens n'anem fins a la població de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, Veolia confirma que es reprendran les obres del carrer Cadmo el pròxim 25 de setembre. L'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua de la ciutat va iniciar les obres de renovació del col·lector del carrer Cadmo fa més de 2 anys, però es van aturar per evitar malmetre el monument a les víctimes de l'arribada del Vallès Occidental del 1962 que hi ha a la zona. Les obres formen part de la reurbanització del carrer Rubinenc que es va iniciar l'estiu de 2023. La primera part va consistir en un nou asfaltatge, però la renovació del col·lector del clavegueram, que afectava també el carrer Joaquim Blumer, va quedar aplaçada. Inicialment, aquesta segona fase es va començar a principis de 2025, però es va aturar quan es van detectar danys estructurals importants que malmetien la integritat del monument a les víctimes de la riuada. L'escultura en qüestió, que va ser feta per Subirachs en honor a un dels episodis d'inundacions més mortífers del país, va ser tallada i reparada per ordre de l'Ajuntament de Rubí al maig de 2026. Finalment, la reforma del carrer Cadmo tindrà un pressupost del voltant del 1 milió d'euros.
0: Gràcies, Mariona. Tancarem amb la crònica de Sant Cugat, avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. Fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets val la pena? Si és de la varietat Mandó, hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça de Barcelona de Sant Cugat durant la 5a festa Tasta Mandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Cuixarola. Una trobada que ha posat a manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
11: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cua, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
10: També ha destacat el creixement de la distribució dels productes de Collserola en comerços, mercats i restaurants de Sant Cugat.
12: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Avui se celebra el Dia Internacional de la Cooperació Policial, una iniciativa de l'ONU per l'assistència tècnica als estats membres en la lluita contra totes les formes de delinqüència. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Arrenquem temporada i ho fem, com bé dius, amb el Dia Internacional de la Cooperació Policial, un dia relativament desconegut que es va començar a celebrar fa poc, el 7 de setembre del 2023, i que va impulsar l'Organització de les Nacions Unides per contribuir a la cooperació entre organismes. Per fer-ho tenim amb nosaltres el castellarenc César Galván, cap de l'Oficina de Relacions de la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell. Bona tarda, César, benvingut.
2: Molt bona tarda, gràcies.
1: Un dia tan modern que potser fins i tot vosaltres ho deus coneixíeu, no?
2: Sí, bé, bueno, la veritat és que ja està bé que es commemori aquest dia des de fa 3 anys, tal com has dit, però l'important d'això és que nosaltres ja commemoràvem aquest dia, diguéssim, d'una manera efectiva des de fa molts anys. La cooperació policial és importantíssima, és necessària, i nosaltres la portem a terme des de sempre, vamos. Ja està bé que es commemori el dia, però a la pràctica ja feia molts anys que es portava a terme, diguéssim.
1: Entenc que no es fa cap celebració especial.
2: No celebra que jo tingui coneixement, diguéssim.
1: Per centrar-nos una mica al tema, en quines situacions és especialment important la cooperació entre els diferents cossos policials, tant a escala nacional com internacional?
2: Doncs en el dia a dia, tal qual, diguéssim. Evidentment hi ha situacions importants, no?, en el qual s'ha de col·laborar, o temàtiques importants. Per exemple, nosaltres, quan portem a terme alguns dispositius molt concrets, molt específics, no?, aquesta cooperació podes visualitzar molt més i podes... és quan la gent ho veu més clarament, però ja et deia que en el dia a dia és realment important que existeixi, i existeix aquesta cooperació, aquest trasbalsament d'informació, de dades d'uns cossos als altres.
1: Perquè com us coordineu en el dia a dia amb un delicte, per entendre's habitual, un delicte de carrer? Perquè clar, teniu, en aquest cas a Sabadell teniu, igual que aquí a Castellà, la policia local i els Mossos d'Esquadra. Com funciona una mica això?
2: Bé, nosaltres, al final, pensa que, ja et dic, en el dia a dia, ara mateix estan treballant, no?, hi ha diferents torns de feina, doncs, als diferents cossos policials, i, evidentment, si hi ha algun fet rellevant que s'ha de comunicar o ens hem de comunicar entre tots, existeix la manera més ràpida, és la trucada telefònica entre els responsables dels torns, no?, els caps de torn de cada servei. Doncs si hi ha algun fet rellevant, ja sigui a Castellà, en el nostre àmbit castellà, o potser ciutats del voltant, doncs es truquen i es comuniquen ràpidament. Això seria la part, o via emissora, no? Seria la més fàcil. I aquesta és la del dia a dia, d'acord? Existeix un incident important, una informació rellevant, i es comunica. Evidentment, això ja et dic, és pel funcionament del moment. Llavors, hi existeixen reunions que estan programades, taules de coordinació policial, que en diem, en el qual doncs, hi ha aquest trasbàs que té abans informació d'uns als altres. Es comenten doncs, els fets més rellevants, quines són les accions que s'han de portar a terme, quina és la situació actual d'un municipi o d'un altre a nivell de seguretat. Vull dir que hi ha moltes maneres de comunicar-se. La més efectiva, la del moment, està molt clara, però després tenim altres bases de dades policials que ens permeten doncs, fer mapes delinqüencials, per establir estratègies a l'hora de fer accions policials. Hi ha moltes maneres de comunicar-nos i de coordinar-nos, diguéssim.
1: Això, evidentment, com deia Sara, és un avantatge a l'hora d'actuar, però també, que ho estàs explicant, a l'hora de prevenir la delinqüència.
2: Correcte. Moltíssimes vegades aquesta coordinació el que ens serveix és per intentar avançar-nos a aquests fets delinqüencials, no? O, no sé, per exemple, ara tenim com dues accions molt importants o dispositius molt importants de coordinació clares, no? Per exemple, el Pla Campai, que està relacionat amb els multireincidents i delictes contra el patrimoni, en el qual col·laborem els diferents cossos policials, ja sigui en el cas de nostre de Sabadell i voltants, doncs, Policia Nacional, i evidentment amb les policies locals, i es fan controls específics, accions específiques, molt quirúrgiques, relacionades amb el multireincidents i els delictes contra el patrimoni. També el Pla Daga, que és un pla que està també darrerament doncs, molt sobre la taula, que és també el fet d'intentar doncs, prevenir i aconseguir retirar de la via pública doncs, armes blanques, tipus navalles, etc. Que també ho fem de manera coordinada, aquestes accions, i coordinades entre els diferents cossos policials. I, per tant, això ja ens serveix, aquestes accions que et deia, aquests dos plans, són com de manera preventiva. No? Tu fas aquestes accions, doncs, per retirar armes blanques, per retirar o per intentar aconseguir identificar i poder, doncs, detenir persones que són multireincidents, que generen moltes situacions de delinqüència. Bueno, és una manera d'actuar, aquesta preventivament, diguéssim.
1: Parlaves ara mateix, que ho deies, no, la multireincidència. Sempre és potser la cosa més en boca de tothom, no? La multireincidència. I al final tenim un codi penal que és com és. Amb això no podem fer res, vosaltres com a cossos policials tampoc. Però és potser un dels grans problemes que hi ha socialment avui dia, no?
2: Bueno,
1: en molts aspectes.
2: Evidentment, genera una certa alarma social, o la pot generar, evidentment. Nosaltres, policialment, el que actuem o intentem actuar és per, doncs, ser efectius i aconseguir, doncs, rebaixar també aquesta situació més o menys d'alarma social, que moltes vegades és una sensació. No es corresponen els números reals amb la sensació, que no vol dir que no sigui important aquesta sensació d'inseguretat que pot tenir la gent, que evidentment ho és, i nosaltres hem de treballar, sobretot des de la nostra oficina, des de les ORFs, intentem treballar amb els diferents actors socials per intentar, doncs, rebaixar aquesta tensió, perquè un fet explicat mil vegades no són mil fets. I a vegades ha passat un fet que és prou greu, és prou important i pot generar una certa alarma, per dir-ho així, però a vegades això no es correspon al que et deia, no? Doncs avui en dia, amb les xarxes socials, tot es magnifica.
1: Hi ha un canvi de percepció aquí, en aquest aspecte.
2: Correcte.
1: Sí, això ho parlàvem l'altre dia, no? Quan vam estar parlant, no és que hi hagi més delictes. Ara, per exemple, surten moltes notícies, no? Han trobat amb una pistola o s'ha fet un tiroteig no sé on. No és que abans no passés, és que abans no s'enteraven, no? I ara sí que pràcticament que tothom amb un mòbil pot gravar, ens enterem de més coses. O sigui, no és que hagi crescut tot això.
2: És cert, vull dir, els números més o menys, bueno, evidentment poden haver-hi, doncs, ràtzies, no? Èpoques que una ciutat o una població pot tenir un cert augment d'uns fets delictius molt concrets. Això pot passar i passarà, i ha passat, tal com deies tu, vull dir que és real. També és veritat que avui en dia, tal com deies, és cert, les xarxes socials, qualsevol persona, que ja està bé, no és una crítica, però és una realitat, doncs tot es magnifica, si és la paraula, tot arriba com molt més. Que arribi molt més no vol dir que passi molt més, és que arriba més. Llavors, la sensació molta vegada de la gent, clar, si tu tens una xarxa social i t'arriba que ha passat un fet i t'arriba moltes vegades, pot generar aquesta cosa de dir, ostres, estem malament, no? Molt malament.
1: De fet, les dades diuen totalment al contrari, no? Que la delinqüència està baixant.
2: Està baixant, portem uns anys que estem, diguéssim, prou bé, sense treure ferro. És a dir, evidentment que passen coses complicades i han passat i tornaran a passar. Això no ens posem una vena, eh? I diem, no, aquí no passa absolutament res i tot és... No, evidentment, hi ha situacions de risc. Però no és el que moltes vegades la percepció que té la gent no s'adequa a la realitat.
1: En aquest cas, potser la percepció, no, que té la gent de la vostra feina, dels Mossos d'Esquadra i dels cossos en general, és potser... hi ha una mica de desconeixement, no?, potser, en aquest aspecte.
2: Bé, sí, evidentment, perquè nosaltres treballem d'una manera... doncs molt de portes endins, no? I, evidentment, tenim una part que és de comunicació i tal, que expliquem el que fem i com ho volem fer i tal, però sí que és veritat que al nostre dia a dia la policia, doncs, hem de treballar d'una manera molt respectuosa, d'una manera de cap endins, treballem amb informació molt sensible, doncs no expliquem tot el que fem, i a vegades això pot... La gent a vegades, doncs, bueno, no? Moltes vegades parla des d'aquesta desconeixença. A vegades faig un símil que és com el futbol, no? Tothom porta com un seleccionador a dins, no? Doncs tothom... Sí, aquí tothom
1: sap guanyar partits.
2: Tothom sap de futbol, tothom sabem de futbol, i tothom faria... I amb el policia a vegades també tenim aquesta percepció, eh? I la gent també ens diu moltes vegades, ah, perquè això s'ha de fer així, jo ho hagués fet. I està molt bé que la gent pugui opinar, evidentment faltaria més, però sí que és cert que nosaltres, al final, els tècnics en seguretat som nosaltres, i és que nosaltres som els que hem de prendre aquest tipus de decisions i aquestes accions, no?
1: Perquè en l'època de la viralitat, com ho viviu des de dins quan es fa viral una actuació? Perquè podeu fer-ho bé, podeu fallar, sí, evidentment, com tot el món. Tots som persones en aquest aspecte. Tothom ens equivoquem a la nostra feina. Com ho viviu quan hi ha un acte... una situació d'aquestes?
2: No, jo crec que al final és una mica... Doncs, tenir molt clar que nosaltres la feina la fem bé, Evidentment, algun dia, tal com dius tu, podem fer alguna cosa, doncs, ens podem equivocar, com tothom, faltaria més, però, evidentment, ja tenim maneres de corregir aquests errors o manera que es corregeixin aquests errors, depèn de quin tipus d'error sigui, algú ens corregirà i de manera molt contundent. Dit això, com ho vivim, nosaltres intentem fer la nostra feina el millor que sabem, amb implicació, amb dedicació, amb una certa passió, ens agrada treballar i fem la nostra feina, que vull dir, ens agrada, som policies i la portem a terme de la millor manera que sabem. Que entenc que és prou bona, estem en un cos policial, que tenim una formació constant, una formació contínua, tenim experiència en el dia a dia, i hem de viure amb naturalitat, evidentment. També t'haig de dir que moltes vegades les imatges, és com tota la vida, eh?

0: la feina, doncs, com jo entenc que s'hauria de fer, però també serveix, ho podríem aplicar a la feina policial, eh? Vull dir, també tenim gent que igual doncs, no fa la feina com toca, bueno, doncs ja la corregirem.
1: Perquè com s'hauria de fer per millorar aquesta confiança amb la comunicació amb la ciutadania? Tu, que a més, estàs en un àmbit molt proper a això.
0: Però per part de Mossos, vols dir, o per part de...
1: En general, en general de tothom, o sigui, Mossos, ciutadania, com...
0: jo
1: aquesta confiança de dir, perquè al final la policia és un cos que ajuda.
0: Sí,
1: que
0: bueno...
1: I potser a vegades es té aquesta percepció errònia, no?, de que, ui, estan els Mossos, bueno. O està la policia en general,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: I,
0: sí.
1: I aquesta percepció a vegades, jo me l'he trobat a vegades pel carrer i dir, ei, que t'estan ajudant, que no estan aquí per fer-te mal, no?
0: No, està clar.
1: Però potser queda aquesta, una mica aquesta percepció, no?
0: Sí, t'haig de dir que les valoracions que tenim quan es fan enquestes a nivell oficial, diguéssim, les valoracions que es té del cos de Mossos d'Esquadra, parlo de Mossos i entenc que dels altres cossos serà similar, o poder superior, és bona la percepció que té la gent de la seva policia, en aquest cas dels Mossos en general, dic. Llavors hi ha gent que pot tenir el que tu deies, aquesta percepció de vegades, bueno, la policia, que fa això, fa allò...
1: Al final qui s'amaga és qui,
0: bueno,
1: qui
0: sí,
1: fa algo que n'ha de fer.
0: És una màxima que dic normalment. Sí. Escolta, hi ha gent que diu, és que a la policia li tenim por. Dic, no, por no se l'ha de tenir la policia, ni molt menys. I si algú té por, que no sé si és la paraula, és perquè igual té alguna cosa a amagar. Si tu no tens res a amagar, no has de tenir, entre cometes, por a la policia, ni molt menys. Ja et dic que estem per ajudar. El 80% dels serveis que portem a terme nosaltres són assistencials. Igual la gent es pensa que estem tot el dia doncs, o posant multes o fent coses més, no, més restrictives, i al contrari, nosaltres el 80% de les actuacions que portem a terme són assistencials, ajudar la gent d'una manera o una altra. Per això estem, i per això ens preparem, i per això ens trobareu sempre, vull dir, per ajudar, i és la nostra voluntat.
1: Això dels tirotejos és molt de les pel·lícules americanes.
0: És correcte. Evidentment, ja et dic, evidentment n'hi ha, de tant en tant hi ha alguna situació d'aquestes que poden anar bé i que n'hi hauran, i n'hi han hagut, vull dir, que és el que tu deies abans, no ho hem de perdre de vista, ha passat sempre, però és el que diem, per sort estem en un país, Catalunya és molt segura, tot i tenir com tenim fets delictius, que no vull que la gent pensi que venim aquí a dir que no passa absolutament res i que és una basadora, i evidentment que no.
1: Tot arreu, evidentment.
0: Correcte, però les dades són molt bones. Si ho traslladem, jo què sé, jo puc parlar del que conec més al detall, però si parléssim de castellà, doncs està el darrer any està considerat, per exemple, el municipi de més de 25.000 habitants més segur, no de Catalunya, de l'estat espanyol. Bueno, doncs alguna cosa estem fent bé entre tots, i quan dic entre tots parlo dels cossos policials i de la ciutadania, perquè la seguretat no només és qüestió ni situació respecte a la policia, ens pertoca a tothom, i per tant tots ens hem de felicitar.
1: Pues esperem que continuï així. César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell, moltes gràcies
0: a vosaltres
1: per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Castellà, i esperem que tot continuï anant bé.
0: Esperem que sigui així, i així serà. Gràcies per vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.

set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: I ara, en l'espai que els dilluns dediquem al món de la ciència i de l'empresa, parlarem d'al·lèrgies alimentàries i d'una invenció per ajudar a saber com actuar quan un infant té una reacció. En parlem amb la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns.
1: Se'n sent?
0: Sí, perfecte.
1: Sí. Doncs mira, parlarem amb la Pira Moreno, una infermera i inventora d'una pulsera que ajuda a que les persones que treballen amb infants sàpiguen què han de fer en cas d'un atac d'al·lèrgia. I bueno, tenim aquí la Pilar. Hola Pilar, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, doncs

0: Tenim, sí, tenim a la Pilar. Intentarem que aquesta comunicació sigui el més fluida possible després de resoldre una sèrie de problemes que intentarem que ens permetin doncs, saber exactament de què va aquesta història. Pilar, explica'ns com funciona aquesta pulsera exactament.
1: Pues mira, aquesta pulsera està ideada per evitar, vull dir, quan un nen té una anafilàxia, en el cas d'aquesta originat, està per al·lèrgies alimentàries, ¿vale? És a dir, imaginem que un nen pues, està a l'escola, està al menjador i per una errada pues, menja alguna cosa que no tindria que menjar. Pot provocar-li una anafilàxia, aleshores aquestes pulseres el nen la portaria a sobre perquè bueno, el pare li hauria comprat i la portaria a sobre i aleshores la persona que estaria al costat podria escanejar el QR de la pulsera per veure com s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina, que és el que s'ha de fer davant d'una anafilàxia. Aleshores, a vegades la gent que està al costat dels nens tenen por, doncs tenen, bueno, que no en saben posar l'adrenalina i, per tant, aquest vídeo els guia tal com ho han de fer. A part, les pulseres tenen uns clips identificatius que es col·loquen a la corretja per saber a què és al·lèrgic el menor, que està, bueno, que es ven tot conjunt a la pulsera i els clips identificatius.
0: Un invent molt pràctic, eh? Tot sí. Sigui dit. Escolta, Don, com s'ha tacut la idea de fer aquesta pulsera?
1: Pues és tot arrel de que el meu fill, Maliker, fa 6 anys li va passar, va tenir una anafilàxia a l'escola per una errada li van donar macarrons amb pesto i ell és al·lèrgic als fruits secs. Mm. Aleshores, arrel d'això, jo en aquell moment ja vaig idear un vídeo amb una taronja i una adrenalina i li vaig enviar a l'escola per e-mail. I l'any passat hi va haver un congrés d'infermeria i de lideratge i innovació i es podien presentar projectes semilla. Aleshores, vaig estar pensant què podia fer perquè no tornés a passar pues, el que va passar a l'Iker, ¿vale? De que bueno, jo vaig arribar molt ràpid des de la feina, el vaig portar a l'hospital i va fer una anafilàxia molt greu. I pensant, aquella idea rudimentària d'un vídeo amb una taronja va acabar a el que és la pulsera actualment. Mm.
0: Mariona.
1: I Mariona no està connectada?
0: No la tenim, a la Mariona. Bé, en qualsevol cas...
1: Bueno, està aquí al meu costat.
0: Val. Continuem amb tu, Pilar, perquè, clar, davant de situacions d'aquestes, evidentment els riscos són importants si no s'actua correctament, si no s'actua a temps en cas d'aquesta reacció al·lèrgica, oi que sí?
1: Exacte, sí, les recomanacions de totes les associacions de l'al·lergologia, dels al·lergòlegs, de la SEICAP, es recomanen de forma ràpida de que s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina. Aleshores, ara també s'està treballant des del Congrés del Senat perquè això sigui, hi havia un protocol més establit de que, perquè la comunitat educativa, sobretot, no se senti amb aquesta por de posar una adrenalina. És millor posar una adrenalina i que el nen no evolucioni a una anafilàxia greu que no posar l'adrenalina i que evoluciona a lo que, bueno, que pot ser molt greu.
0: Conseqüències més importants, sí, efectivament. Sí. Hem de dir que heu rebut diversos premis, el Premi Filen al millor projecte d'innovació en infermeria o també el Premi Cabra de la millor iniciativa emprenedora. Com valoreu aquest reconeixement?
1: Bueno, pues la veritat és que tots els premis que hem rebut és molt important perquè és donar-li valor en aquest projecte, és a dir, és que estem fent, bueno, que estic fent una molt bona feina i que li pot ajudar a moltes persones. I ara estic en el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç de Terrassa, que és, bueno, per això, per impulsar aquest projecte per arribar a totes les famílies possibles, perquè vegin que és a l'inici d'un projecte de que la idea és ajudar en situacions de risc a les persones que estan al voltant i no tenen formació sanitària. Mm-hmm. És aquesta la idea.
0: Tu t'havies trobat alguna altra vegada en una situació similar que t'haguessis vist obligada a inventar, a crear, a buscar una solució?
1: Moltes vegades se m'acudeixen idees. El que passa és que encara que se t'acudeixen idees, no sempre és molt fàcil portar-les a terme. En aquest cas de la pulsera, a part de tenir la idea, vaig tenir la beca, i la beca va ajudar moltíssim perquè vaig poder patentar el producte, vaig poder fer el PMV, presentar una indústria farmacèutica, bueno, una distribuïdora farmacèutica, que és la que l'han posat a la venda a les farmàcies. És a dir, hi ha hagut molts factors perquè el producte estigui a la venda mateix a les farmàcies. Moltes vegades en tenim idees que solucionarien la vida a molta gent, però no en tenim la capacitat per portar-les a terme.
0: Ja, i escolta'm una cosa, en el procés de creació d'aquest invent, quins obstacles has hagut de sortejar?
1: Doncs bastants, sobretot la part econòmica, perquè tot
0: ara sí que tenim, estem tenint algun problema, Pilar, i no t'acabem de sentir bé. A veure si ho recuperem. Estem sentint més soroll de cable que les teves declaracions.
1: Sí, perquè la Mariona està apretant un cable.
0: Vale. Ara? A veure, diu que sí. Podem seguir.
1: Sí, continuo?
0: Sí.
1: Vale. Pues a veure. Bueno, sobretot la trucada, que seria la part econòmica. És a dir, perquè qualsevol cosa
0: No ens està arribant en condicions, Pilar. No estem entenent, no et podem escoltar amb claredat. No hi ha manera que puguem rebre el teu missatge com l'hauríem de rebre. Estava funcionant tot molt bé, molt tranquil·lament. A veure si podem recuperar aquesta... La Pilar la tenim, sí, no? Mira,
1: sí,
0: perfecte.
1: Jo estic aquí, ara? Sí?
0: Perfecte, perfecte, no toquem
1: Hola.
0: Res més.
1: Sí?
0: No toquem
1: ara
0: res
1: sí?
0: més, sí.
1: Pues no toquem res més.
0: Vinga,
1: vale,
0: endavant.
1: No pues, que la que estava dient és que les dificultats que m'he trobat durant tot aquest camí he sigut sobretot econòmiques. És a dir, qualsevol cosa que volia fer del projecte eren unes sumes importants de diners. Clar, la beca arribava per lo que va arribar. A partir d'aquí, la feina que he fet jo ha sigut molt d'hores personals meves en dissabtes i diumenges, i han fet tot. Bueno, sí que és veritat que la IA t'ajuda en moltíssimes coses i és una bona eina de treball i d'ajuda. Ha sigut el meu tutor, per dir-ho d'una manera, la IA, però tot això ha sortit de la feina de les meves mans perquè era molt difícil a nivell econòmic.
0: Val. Pilar, la pulsera Erics està ja, la podem trobar a les farmàcies, oi?
1: Totes les farmàcies d'Espanya. A vegades es troben amb dificultat els usuaris per trobar-les perquè no totes les farmàcies treballen amb aquesta distribuïdora farmacèutica. Sí que és veritat que les poden trobar per Fedefarma i per Activius i Vadefarma, que serien les tres distribuïdores, i també per la pàgina Dietètica Central, que és la pàgina web de la distribuïdora farmacèutica. Però és a dir, que la poden trobar a qualsevol farmàcia i a la pàgina web.
0: Val, hem de dir que el preu, perquè la gent estigui també informada, oscil·la entre els 15 i els 18 euros.
1: Sí.
0: Estem empitjorant ara la comunicació. Però vaja, la informació és aquesta, que entre 15 i 18 euros és el preu d'aquesta pulsera Erics. Una última qüestió i ja tanquem. El producte està pensat per nens. Jo no sé si això es podrà ampliar, si arribarà a un model per als adults.
1: Mira, això és una pregunta superimportant perquè quan comences un projecte s'ha fet el mercat, això està clar, i per tant s'es va acotar als nens de menors de 12 anys, que són les més vulnerables, i si el projecte avança, que és perquè sí, doncs estaria molt bé que estigués també per adults, perquè potser en aquest format o en un altre format això es valoraria, i també la idea és intentar personalitzar els iconos identificables que també ens ho han demanat. Però com bueno, els projectes són lents, hi ha una part econòmica important que s'ha de tenir en compte i les dificultats s'han superant. I per això també el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç és una bona ajuda per impulsar el projecte.
0: Pilar Moreno, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis acompanyat. T'agraïm també l'esforç de Ràdio Rubí per intentar superar aquestes dificultats. L'estrena no ha sigut tot lo favorable que ens hagués agradat, però agraïm moltíssim l'esforç tant a la Pilar, la nostra convidada, com a la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Que vagi molt bé. Felicitats.
1: Moltes gràcies.

0: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: Hola, sóc l'Albert i m'agradaria recomanar-vos la canció Blinding Lights de Weeknd perquè és una passada. Vinga, adeu.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat. Avui, demà, l'aeroport del Prat obre les seves portes als spotters. Parlem de les persones aficionades a fotografiar avions i que es passen hores buscant la millor imatge. Avui i demà ho fan des de la pròpia infraestructura. Per això marxem fins al Prat Ràdio, on ja hi tenim el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda, així és. Es tracta de l'Open Day, amb el que el Joan Carles Lacruz, president de l'Associació d'Espotters Barcelona al Prat, i també la resta d'aficionats que l'acompanyen, passen tota la jornada d'avui caçant les aeronaus que surten o aterren des de l'aeroport. Joan Carles, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Pues mira, aquí una mica cansats ja tota la jornada, però bueno, perquè avui a més ha sigut un dia molt calorós, però molt emocionats i molt contents.
1: Què representa per vosaltres un Open Day com aquest i a més quan celebreu els 15 anys de l'entitat?
2: Bueno, celebrar els 15 anys ja ho diu tot. Vull dir, 15 anys, com diuen en castellà, la niña bonita, però bueno, 15 anys és molta feina, és consolidar una associació i aleshores a l'Open Day per als spotters és la gran festa. És que, per exemple, quan parlem del World Trade i del Mobile World Center, que és la gran festa de tot l'any, és el temps de l'exposició, doncs nosaltres la gran festa de tot un any de treball, de comunicacions, de viatges, de tot això, és la gran festa perquè aquí ens trobem i sobretot tenim la possibilitat de poder entrar i gaudir, de poder fotografiar els avions molt i molt de prop.
1: Perquè ens fem una idea, què té de diferent avui i demà amb aquest Open Day respecte doncs, a quan aneu a caçar avions amb els altres miradors que teniu aquí al voltant de l'aeroport del Prat?
2: Bueno, sobretot, no sé si ho pots sentir ara el soroll que fan. No sé, perquè ara s'acaba d'enlairar un avió, però sobretot el diferent és que nosaltres, quan estem fora de l'aeroport, tenim uns punts en concret als quals ja estem acostumats i hi ha una certa distància, aleshores lluitem contra les condicions atmosfèriques. A l'estiu fa molta calor, aleshores les fotografies, moltes d'elles surten amb reverberació per la distància que hi ha. A l'ifred ens hi morem de fred i sempre la distància, la proximitat per fer l'avió. Aquí estem, ja et dic, a uns 50 metres de la pista i aleshores això ens dona unes condicions perfectes. La qualitat de la foto surt nítida, una nitidesa absoluta, pots veure el detall en ple esforç de l'avió, els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere. Bé, una sèrie de condicionants que de cara als fotògrafos i de cara als spotters, doncs això, podem gaudir-ho des de dintre i des de fora tot això no ho veiem.
1: I escolta, Joan Carles, explica'ns una mica, perquè no sé si el perfil de persones que teniu per aquesta cita com és l'Open Day és la mateixa que teniu habitualment. És a dir, no sé si la intenció també és la de captar noves persones per l'entitat, no?
2: Bueno, aviam, nosaltres el que fem és reservem unes places per al públic de fora, perquè això és... Això no ho fem com a associació Barcelona al Prat, però aleshores tenim un acord amb AENA de no limitar-lo només als socis, sinó d'obrir-lo a la gent de fora. Aleshores, nosaltres intentem obrir al màxim possible el que és la festa i que coneguin l'associació i que coneguin l'aeroport de Barcelona. Avui, per exemple, tenim gent que ens ha vingut de Canàries, gent que ens ha vingut de Madrid, gent que ens ha vingut de València... i que no són socis, vull dir que, o sigui, que han entrat dintre de les places que van resultar per al públic en general, I aleshores, doncs, bueno, també tinc que dir que malauradament tenim una limitació d'aforament i que aquest any doncs, ens han quedat a fora, entre els dos dies ens han quedat a fora entre 30 i 35 persones que no podran venir. Aleshores, el que fem és que els que han vingut aquest any intentem que l'any que ve no repeteixin, si s'apunten els truquem per aviam si pot ser i una mica perquè això sigui una cosa rotativa, que no siguem sempre els mateixos i que moltíssima gent pugui conèixer tot aquest tinglador.
1: Clar, en tot això a més teniu doncs, això, no? La col·laboració estreta amb AENA, entenc.
2: Sí, total, o sigui, sense la seva col·laboració això seria impossible, vull dir, clar, perquè pensa que estem dintre del recinte aeroportuari, o sigui, nosaltres passem el control de seguretat com si anessis a viatjar, el que passa és que per entrar, en comptes d'entrar per on entra el passatge normal, entrem per on entren els treballadors, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'aquí, ens recol·loquem. Però nosaltres, sense la col·laboració d'Aena, evidentment no podríem fer tot això, perquè necessitem entrar dintre de l'aeroport. I Aena és el que coordina temes de seguretat amb la Guàrdia Civil, temes de tot, no? Vull dir, seguretat del propi aeroport, i aleshores, evidentment, sense ells, impossible fer això. Nosaltres els estem molt agraïts que ens puguin permetre fer aquesta festa avui aquí. Bueno, avui i demà.
1: Exacte. Aprofitant això, que teniu molta gent de fora, de Canàries, comentaves, de València, d'altres indrets sí. també, què és el que us diuen? És a dir, com veuen el Prat res com a punt de spotting?
2: Bueno, el Prat, jo sempre ho he dit, i ells ho diuen, a part de que aquest punt de spotting els està encantant molt, i a més, avui que tenim la configuració que se'n diu 06, és a dir, que els avions s'enlairen, podríem dir, direcció Gavà-Barcelona, perquè la configuració normal és la 24, que és Barcelona-Gavà, per entendre'ns.
1: Sí.
2: Doncs avui estem situats en un punt on les fotografies són ideals, perquè estem veient els avions com s'enlairen just en el moment que deixen terra, que fan la maniobra de rotació que se'n diu, que és en el moment que comencen a despegar del terra, nunca mejor dicho, i els tenim de cara, els tenim molt a prop, i aleshores ells ens diuen que avui és una situació, estan gaudint moltíssim, estan gaudint molt. Vull dir, ells i nosaltres, d'entrada. Vull dir que, però, a més, Barcelona el que té és que són uns punts de spotting que són molt bons en comparació amb altres llocs. I no vull dir res amb això i que cadascú agafi les paraules, però Madrid té unes limitacions importants en quant a visualització dels espais, València... I Barcelona té, tant amb una configuració com amb una altra, té uns punts de spotting magnífics.
1: Escolta, Joan Carles, ja que estem parlant del 15è aniversari també de la vostra entitat i per acabar l'entrevista també volíem preguntar-te també una mica per com ha evolucionat la mateixa associació i també fins i tot l'afició de l'espotting, perquè clar, en 15 anys han passat moltes coses.
2: Bueno, mira, en 15 anys jo, per exemple, puc dir que hem passat de tenir tot homes, per entendre'ns, a tenir més d'un 20% de dones, que això ens il·lusiona molt. I sobretot també tenim socis menors d'edat, que això també ens il·lusiona moltíssim perquè és el futur d'aquest hobby, d'aquesta afició, no? Aleshores, ha evolucionat molt en quan primer ens posàvem en uns punts de spotting en un punt de l'aeroport pues que, bueno, que convencia o no convencia uns i altres. Hem anat consolidant el que és la massa social, hem anat consolidant els actes, hem anat consolidant les sortides. Abans era una associació com tot, no? És com quan et cases, que al principi estàs com una mica... ho tens tot molt maco, tot molt ben endreçat, però no saps com bellugar-ho, no?, per entendre'ns. Doncs a l'associació ens passava igual, no? Vull dir que era tot molt maco, hi havia unes previsions molt maques, i en quant a associacions hem consolidat molt, molt i molt, vull dir, en quant a sortides, en quant a tot. I sobre la tècnica fotogràfica, doncs ja ni t'explico, vull dir, si tu tires la fotografia 15 anys enrere, la que tenim avui en dia, doncs ja és... la diferència és abismal.
1: I no només la fotografia, sinó també les eines tecnològiques que utilitzeu.
2: Les, perdona?
1: Deia que, a banda de les fotografies, és a dir, de les màquines o dels mòbils, fins i tot, també totes aquelles eines tecnològiques que ens permeten doncs, saber doncs, quan vindrà un avió, a quina hora...
2: Sí, sí, total, total. Fa 15 anys, per exemple, l'aplicació més famosa de tothom, que era el Flyer, que és el Flyer Radar 24, que ens anuncia els vols que vindran avui, que es vindran demà, de quina companyia, com aniran pintats i tot això, això no ho teníem. I ara, avui en dia, saps quin avió vindrà demà a les 4 de la tarda, per dir alguna cosa. M'entens? Vull dir que tot això i després les tècniques per editar la fotografia, vull dir tot, o sigui, hem millorat moltíssim en tots els aspectes en tots els aspectes.
1: Ja per acabar, a banda d'aquest Open Day, d'aquesta cita doncs, molt important en el vostre calendari, quines altres activitats teniu doncs, pensades, no sé si per celebrar també encara per acabar de tancar aquest aniversari dels 15 anys de l'entitat?
2: Bueno, mira, aquest any, d'aquí escassament 3 setmanes, del dia 29, tenim una visita al TLP, que és està dintre de la base militar de l'aeroporto de Los Llanos, al Albacete, on tindrem un briefing amb el coronel, i és el TLP que se'n diu, que ara no sé com es diu, són unes sigles que es diuen en anglès, que són uns cursos per a comandants d'aviació militar. Uh-huh. Aleshores, en allà hi participaran com uns 25 avions de diferents països, de 25 avions caces, avions de combat, uh-huh. i de Portugal, de França, d'Itàlia, de Suècia, de molts llocs, dels Tornado alemanys també participaran. I aleshores aquest any, com a cloenda, tenim la visita al TLP. Vam escriure al TLP, vam tenir que escriure una carta a l'Estado Mayor de Madrid per intentar que ens convidessin. Uh-huh. Ens van acceptar la invitació i, finalment, pues, aquest any tindrem el dia 29 una visita a la base aèria de Los Llanos.
1: Molt bé. I, com sempre, també us poden seguir, com és habitual, a xarxes, a Instagram, per exemple, que estem molt actius, sempre penjant doncs, tot el que feu a Spotters, BSN Prat. Doncs, Joan Carles Lacruz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per apropar-nos a aquesta afició que és l'Spotting, i que vagi molt bé la jornada que queda.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Doncs aquesta ha estat l'estrena, el tret de sortida a la nova temporada del Connectats. Ja us acostumareu. A les 4 de la tarda arriba sempre el Rambla 54. Allà també ens hi trobeu els Connectats. Però després, si voleu fer més en petit comitè, doncs a partir de les 5 ja sabeu que ens trobareu a la vostra emissora de proximitat una horeta més. Gràcies a tots. Demà més. Adéu-siau.

0: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
1: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
0: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
1: Fem créixer el català.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
4: Són les 6.
5: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
4: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde aquest matí al Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
7: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
6: Pel que fa a les obres als equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada el mes d'octubre després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica i que ha d'encabir el complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminants. El PSC denuncia que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de tot l'estat espanyol que més tarda en pagar els proveïdors. El govern defensa que actualment les operacions presenten una ràtio de 35 dies, però que la dada s'eleva degut a una desena d'operacions caducades i pendents de pagament corresponents al govern anterior. Segons el grup socialista, l'Ajuntament de Badalona ha tardat una mitjana de 169 dies en pagar empreses de serveis a aquest 2026, el segon ajuntament català que més tarda en pagar és Rubí, amb una tardança de 39 dies. Els socialistes assenyalen a la gestió de Xavier García Albiol, assegurant que pot suposar un problema greu per autònoms i petites empreses. Escoltem el president del grup municipal del PSC a Badalona, Fernando Carrera.
8: És un desastre perquè vol dir que si ets autònom, ets una petita empresa, que no tens capacitat suficient com per aguantar vora 6 mesos sense cobrar, pots acabar cabrant si vens a treballar a Badalona. I això és un desastre perquè fa segur que moltes empreses, que molts autònoms decideixin no ofertar els seus serveis a aquesta ciutat.
6: Des del govern defensen que la dada correspon a factures caducades d'anys enrere que ja s'han licitat. A més, expliquen que una factura pendent d'import elevat i amb antiguitat té una incidència molt superior sobre el període mitjà de pagament a proveïdors que les factures d'import reduït pagades en el termini ordinari. 5 contenidors de paper van cremar dissabte a la nit a Casa Gemes en diversos incendis registrats en poc més d'una hora. Un dels focs al carrer de Santiago Rusiñol va afectar parcialment un vehicle que estava estacionat a la zona. Els bombers van rebre 4 avisos entre les 12 de la nit i la 1 i 10 de la matinada. A banda del carrer Santiago Rusiñol, els focs van tenir lloc als carrers del Triomf, Rivero i Francesc Planes i Casals. I en esports, el Badalona va ensopegar en la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i es va endur el partit per 2-1. El tècnic del Badalona, Genís Sampietro, va ser bastant contundent al final de l'enfrontament.
9: Crec que la derrota és justa, hem de fer autocrítica, crec que l'equip o fa un canvi en el sentit competitiu i de ser més més sòlid i més intel·ligent mentalment i més fort mentalment o ens costarà. Per tant, hem de ràpid treballar, fer aquest canvi i després sortirà tot el talent que també té l'equip, però bueno, ho hem intentat, se'ns ha escapat al final.
6: El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'enfrontar el partit de Copa Federació contra el Sestao al Municipal de Sistrells. El maig es podrà seguir en directe per Radio Ciutat. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Comença, de fet, un nou curs polític intens, amb la mirada posada en les eleccions municipals el 23 de maig de 2027, i per això avui hem volgut convidar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Bon dia, alcalde.
4: Hola, bon dia.
3: Gràcies per ser amb nosaltres en aquest primer programa de la temporada, el Badalona Matí. Expliqui'm una mica com han anat les vacances, ha agafat forces...
4: Bé, sí, he pogut fer uns dies de vacances, he agafat forces. Això, doncs, no treu, doncs, que no pots desconnectar de la vida del dia a dia de... Del dia a dia a Badalona, sí, si no passa res excepcional, no? Però, bueno, sempre estàs a sobre i després, doncs, també seguint una mica la política nacional amb el tema de Ceuta, que ha sigut jo crec, el gran tema.
3: Molt bé, alcalde, doncs, de seguida abordem totes aquestes qüestions de l'actualitat de Badalona i també recordarem als nostres oients com podem participar en aquesta entrevista per plantejar les seves preguntes.
5: Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73.
3: Alcalde, un estiu marcat per les obres. Dos temes principals, que s'ha parlat, la calor, les obres, que tota Badalona està en transformació. S'ha proposat complir amb aquella afirmació que va expressar el dia de la seva investidura, que d'aquí 4 anys a Badalona no la coneixeria ni... Acabi vostè la frase.
4: Bueno, al final el que estem fent és el que no s'ha fet en els darrers anys, no? Amb la crisi política que va tindre Badalona des de l'any 2015 al 2023, la ciutat va estar aturada, mentre altres ciutats, doncs, feien obres de reforma, de millora. Badalona no va ser així. Jo vaig dir que si els veïns em donaven majoria absoluta, transformarien Badalona, i la prova és que tota Badalona està aixecada en positiu, no? Jo ja sé que les obres molesten, però és a reconèixer que els veïns ho estan portant, doncs, amb molta paciència, perquè saben, doncs, que per millorar, i feia molts anys que no milloràvem, doncs són necessàries les obres.
3: Unes obres, sobretot, una actuació important, que és la pacificació de Francesc Layret, que tant s'ha parlat anys enrere. Avança, segons el previst, quan es preveu que estigui finalitzat aquest primer tram d'obres?
4: Jo primer vull dir que totes les obres són importants a tots els barris, però sí que és cert que la Francesc Layret, doncs, és el centre administratiu de Badalona, no? I, per tant, doncs, té un component especial. Les obres avancen en segons el previst, o sigui, hi ha 15 dies de retard, em sembla, per un problema que va haver-hi amb unes canalitzacions que eren de l'àrea metropolitana, però, bueno, al final les obres sempre tenen un marge, doncs, per poder moure les dades, no? Però estan avançant bé, i el que sí que puc dir és que sobre el 20, no sé si és el 22, el 21, 23 de setembre, ja començarà la segona fase de les obres, que probablement aquesta segona fase, doncs, encara coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs, plaça de la Vila, es reforma tota sencera.
3: Unes obres que també han provocat afectacions al transport públic. Ho hem vist durant l'estiu, modificacions de línies de bus, i suposo que ara també es poden veure, no?, afectades per aquest inici de curs. És per aquest motiu que ja heu activat alguna mesura. A partir de demà els vehicles privats podran utilitzar temporalment, en alguns trams horaris, el carril bus.
4: Nosaltres el que volem fer la vida fàcil a la gent, no? Jo soc plenament conscient, doncs, que deixar via Augusta durant el període d'obres de 3 carrils a 1, doncs, és una situació complexa. Un carril que és el que s'està fent obres, un carril que és el dels autobusos i l'altre de circulació normal, i per això, doncs, jo crec que s'ha pres una bona decisió de dir, excepte unes hores en concret, les hores punta, que aquí sí que els autobusos han de tindre molta circulació i és quan està més ple, president Companys, via Augusta, la resta del dia, doncs, que els vehicles també puguin anar per al carril aquest, fer un carril reversible, no? El carril bus, convertir-lo en reversible en segons quines hores, per fer les coses una mica més fàcil. És una obra que, la de Via Augusta, que serà ràpida, és una obra que més o menys jo crec que serà finalitzada a finals d'any, però sí que té una certa afectació. És cert que avui hem estat pendents, avui no ha hagut cap tipus de problema, les escoles teòricament comencen demà i per tant demà sí que serà més complexa, i el que correspon és demanar paciència, més paciència, més paciència en els veïns, que repeteixo, ho estan portant molt, molt bé després de molts anys que Badalona no tenia cap obra de millora. És que és molt fort, és que és molt fort. Cap obra de millora durant 10 anys. Aleshores, doncs, bueno, ara, Badalona ja està començant a posar-se al dia.
3: Preveuen alguna actuació més per reduir l'afectació de les obres en algun altre punt?
4: Bueno, és que hi ha moltes obres, jo sóc incapaç de poder-les recordar totes. Pensi una cosa, a partir de final de per exemple, a partir de final de setembre fins al mes de desembre, aproximadament s'asfaltaran uns 100 carrers, a part de les obres que hi ha. Començaran altres obres que encara no han començat. Bueno, la ciutat estarà potes en l'aire, com es diu, perquè un dels meus objectius era el tema de que recuperéssim, doncs, espais amb els asfalts, clavegueram, voreres, il·luminació, parcs i jardins. Estem fent un esforç també amb el tema dels jardins, dels parcs infantils. Encara ens en queden bastants. Ara arrencaran, em sembla que són 15 o 16 nous parcs infantils de reforma. O sigui, bé. O sigui, jo estic satisfet amb aquest aspecte.
3: Parlem també de la remodelació de l'avinguda Alfons XIII, dels carrers Doctor Robert, Jacint Verdaguer, a molts barris. El seu govern també està fent nombroses millores pel que fa als equipaments esportius. Estem parlant de la renovació de l'estadi municipal, de la gespa, també al camp de la travessera de Montigalà. Aquestes obres estaran enllestides perquè els equips base i clubs que els puguin tornar a utilitzar aviat, o s'han previst ubicacions alternatives?
4: Sí, ja, des de fa mesos ja està treballat amb els clubs les ubicacions provisionals alternatives, per tant, aquest aspecte està cobert. A l'estadi de Montigalà, que no és el municipal, és el que allà a dalt, jo vaig estar la setmana passada, està espectacular, bueno, canviar la gespa, banquetes, marcadors, etc. A la part de dalt, doncs, també s'ha fet una habilitació, però sobretot s'ha creat una grada que no existia, amb una visera, una tribuna que és espectacular. Allà els pares podran veure sense mullar-se els seus fills. Aquest camp, jo crec que a finals d'aquest mes, doncs, ja el tindrem habilitat. El camp a l'estadi municipal, doncs, tardarà encara una miqueta més perquè té un procés, però també, doncs, setembre, finals de setembre pot estar ja acabat. Però és que hem fet, començaran, si no han començat, Lloreda també començarà, hem fet, com es diu, Sistrells, el camp de futbol també l'hem fet, pavellons de bàsquet per primer cop en no sé quants anys, excepte que ara tenim un petit problema a la colina que ja es resol aquest mes de setembre. La gent es pot dutxar? Es pot dutxar amb aigua calenta, cosa que no passava. O sigui, a pavelló de Casa Gemes, doncs, hem fet ara una inversió del parquet de 300.000 euros. Ens quedarà Usi Smart, que aquest sí que és l'únic que queda, que hem de decidir què fem i com ho fem. És l'únic pavelló que ens quedarà aquest mandat. Vull dir que s'està fent a nivell esportiu, però és que després també s'ha licitat ja la, com es diu, la sala d'estudis del Coll i Pujol, que serà perquè puguin estudiar o llegir qui vulgui. La biblioteca de Lloreda, que també s'estan acabant les obres. L'escola Bressol de Montigalà, que alguns se'ls omple la boca parlant de l'ensenyament públic. Jo vull recordar que l'última escola bressol que es va fer a Badalona Municipal la vaig fer jo en el meu primer mandat. Després els partits d'Esquerra no han fet cap. Aquest estiu hem col·locat el que és la climatització a totes les escoles infantils dependents de l'Ajuntament. O sigui, és que no parem.
3: No, déu-n'hi-do, parlem d'aquesta escola Bressol Bugui-Bugui. Se sap quantes places noves crearà l'escola Bressol, aproximadament?
4: Sí, però no tinc la dada aquí a sobre, però vamos, jo crec que serà una oferta interessant, segur.
3: Els baixos de Jumberca, també que acullen aquestes aules provisionals per alumnes de batxillerat de l'Institut de Riera, de fet ja estan operatives de cara a aquest curs?
4: Sí. Nos ahir ja vam comunicar fa abans de l'estiu a la Generalitat, els hi vam comunicar que ja estava a la seva disposició. O sigui, l'Ajuntament ha complert. A l'Ajuntament vam dir que si jo era alcalde faríem aquestes aules noves, espectaculars, les hem fet i hem comunicat a la Generalitat que poden entrar demà els alumnes si volen, i després el casal que està funcionant també molt bé al costat.
3: Un tema pendent, alcalde, és les noves escoles Badalona Port i Ventós Mir. L'Ajuntament va presentar l'any 2021 l'avantprojecte, uns centres que havien d'entrar en funcionament el 2023-2024. No sé si es manté el contacte amb les famílies, s'informa dels avenços en aquest sentit.
4: S'informa a les escoles, no sé ara l'últim dia que vam parlar amb ells, però s'està avançant, s'està en fase de descontaminació. A l'escola Ventós Mir em sembla que ja hem fet el contracte de descontaminació, que és la primera fase ja per fer els moviments, fem els moviments de terra, i Badalona Port doncs també està força avançat.
3: I seguim parlant d'equipaments, alcalde, perquè ahir es complien 100 anys de l'obertura del mercat Torner, segons coincidien diverses fonts que vam consultar. Aprofitant aquesta efemèride, volíem preguntar-li per aquest projecte de remodelació. De moment ja està en marxa aquesta rehabilitació exterior que inclou façanes, també millora d'accessibilitat. Expliqui'ns com avancen aquestes obres i quin és el calendari per rehabilitar l'interior, perquè també hi havia aquesta proposta de construir, de fer l'espai compartit, convertir-ho en un auditori.
4: Sí, la idea és convertir aquell espai en un espai mixt, no? Que per un costat tingui les parades a mercat, ara s'està arreglant a l'exterior, i per l'altre doncs, construir un auditori important a la ciutat, perquè l'edifici és un edifici singular i li volem donar una utilitat de ciutat, no única i exclusivament de districte, sinó de ciutat. En aquest aspecte s'està treballant el projecte de la reforma interior, ara repeteixo, ara s'estan fent les obres exteriors i jo crec que ben aviat, doncs durant aquest mandat, ja començaran les mateixes.
3: Pel que fa al mercat Maynon, aquest estiu també es van detectar nous danys a l'edifici i Castellers de Badalona s'han tornat a quedar sense local d'assaig. En quin estat es troba aquesta estructura, alcalde?
4: Pues el projecte està molt avançat i jo crec que el mercat començaran les obres també del mercat definitiu, que és l'antic mercat Maynon, començaran les obres aquest mandat. És evident doncs, que tal com està per dins és un estat lamentable i no es pot utilitzar en condicions. Per tant, jo lamento aquesta situació dels casellers. És evident doncs, que ja estan de manera provisional, no? Perquè l'edifici reuneix una sèrie de condicions, alçades i tal, però aquell no és l'edifici que correspongui amb aquesta activitat cultural, de cultura popular, no? Estem treballant també per signar un conveni amb les entitats de cultura popular per a l'edifici d'Eines Canela, fer una reforma i que allà vagin diferents entitats de cultura popular, que crec que per primer cop a la història doncs se'ls té que buscar un espai que dignificat i que puguin fer les seves activitats amb condicions, i això doncs jo crec el conveni el signarem aquest mandat sense cap tipus de dubte, i de cara al proper de la propera legislatura doncs començaran les obres i estarà finalitzat.
3: Ha ofert algun espai als castellers perquè puguin de mentre assajar?
4: No, en aquests moments el que passa els hi vam oferir en el seu dia, però no reunien els requisits que ells volien o desitjaven, no? Perquè a part també doncs ells per un tema de mobilitat necessiten que estigui en el districte primer i és una mica complicat, no? Perquè les naus que hi ha són les que són i les alçades que tenen són les que són.
3: Alcalde, aquest agost la Generalitat també aprovava el pla urbanístic per la construcció de la nova piscina als terrenys de l'antiga fàbrica Focus. Quins són els següents passos? S'havia de fer aquesta intervenció arqueològica preventiva també, pendent?
4: Sí, hem detectat doncs, que ara es té que fer, a part dels moviments del tema arqueològic, es té que dur a terme perquè s'ha detectat una mica de contaminació en el terra, en el subsol, i per tant, abans de fer els moviments de terra arqueològics, hem de dur a terme la descontaminació del terreny. Bueno, van sortint coses que són imprevistes, que primer el tema de que el terreny urbanísticament no era adequat i li vam tindre que demanar una requalificació a la Generalitat, requalificació no, una modificació. Després la Generalitat ens va demanar un informe de transports que mai havien demanat en unes circumstàncies com aquesta, i ara apareix el tema de contaminació al terra, però Badalona tindrà la piscina com no pot ser d'una altra manera.
3: I la piscina Mireia Belmonte, quan els ciutadans podran tornar...
4: Estan acabant, perquè a mesura que han anat fent obres han aparegut més coses, perquè, clar, aquella piscina... I anava jo, quan era petit, amb l'escola, quan feia GB, a nedar, i no s'han fet reformes, s'han anat fent pedaços, no? En aquest cas hem fet una reforma integral molt potent, i jo crec que a finals de setembre, octubre, ja estarà en condicions i no tindran, doncs, que cada dos per tres tancar la piscina perquè falla, que si està freda l'aigua, que si no hi ha calefacció, ho tindrem en condicions.
3: Dues obres, alcalde, que han marcat la temporada d'estiu han estat, sens dubte, també la remodelació del pont del Petroli, aquesta reconstrucció del passeig marítim al seu pas per la barca Maria, que els temporals van malmetre en tots dos casos. El pont del Petroli, com avancen aquestes obres? Ara, la segona setmana de setembre, es preveia ja col·locar el dònut, la plataforma rodona, no sé si té previsió.
4: Avança sobre la previsió, sí que és cert, doncs, que em sembla que hi ha un petit problema amb alguna de les pilones que aguanten el pont, em sembla que em va dir el tinent d'alcalde d'Urbanisme. Jo aquesta setmana faré una visita en el pont del Petroli, però avança bé, avança segons les previsions, i durant aquesta tardor-hivern, doncs inaugurarem el pont del Petroli i Badalona tornarà a recuperar el que és el seu principal símbol després de gairebé 7 anys esperant. Repeteixo, gairebé 7 anys esperant. I a mi em fa molta gràcia quan partits de l'oposició que han governat han governat gairebé sempre amb aquest ajuntament, excepte el 2011, 2015 i 2021, se'ls omple la boca parlant de que ells representen, doncs, el que dèiem abans, no?, el tema de l'ensenyament públic, i no van fer cap escola bressol, les he fet jo, les biblioteques també les vaig fer jo, la darrera biblioteca que tinc a Badalona la vaig fer jo amb el meu primer mandat, i ara la segona, o sigui, pues amb el tema dels símbols de la ciutat hem tingut que esperar 7 anys, hem tingut que esperar, doncs, que entréssim nosaltres al govern, poder governar amb majoria absoluta per tirar endavant també un projecte tan simbòlic com aquest. Això el que demostra és que Badalona necessita estabilitat, Badalona necessita, doncs, el que estem fent ara, o sigui, poder governar sense condicionants polítics, sense xantatges polítics, sense bloquejos innecessaris, que qui acabaven perjudicant era la ciutat. I em sembla que la comparació del que està passant ara a Badalona amb el que passava quan governaven els que ara estan a l'oposició és la mostra més evident que la majoria que ens van donar els veïns ha estat el millor que li ha passat a la ciutat.
3: Pel que fa al tram del passeig de la Marca Maria, que els temporals van malmetre, el temporal Harry, veiem que el passeig s'ha reobert, hi ha trams que encara no estan en condicions, sí que ha finalitzat la construcció d'aquesta escullera, és una obra, amb diverses administracions implicades, com Ajuntament, Generalitat i Adif, i els veïns del Manresa reclamen habilitar l'accés millor a aquesta platja, perquè sí que és cert que hi ha trams com on encara és com perillós passar, no sé si és prudent que s'hagi reobert o...
4: Anem a veure. Jo soc dels que defensa que les coses no les podem utilitzar fins que estan ben acabades. I en aquest cas, quan l'obra estigui finalitzada, mirarem les millors opcions perquè els veïns del Manresa, com no pot ser d'una altra manera, doncs tinguin un accés més directe i un accés molt més fàcil i més agradable.
3: Quin balanç fa de la temporada d'estiu a les platges? No sé si aquestes dues obres que ara comentàvem ha fet disminuir el nombre de banyistes...
4: Pues encara estem en temporada i, per tant, no podem fer un balanç, no? Però a mi el que han comentat els veïns és que estan contents de com ha anat la temporada, estan molt contents de la iniciativa de Badalona, que és l'únic municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona que té baranes per poder entrar i sortir a la gent més gran o la gent que li costa de l'aigua, i això és un èxit brutal, brutal. i estic molt content de que siguem nosaltres a Badalona qui ho tenim. L'aigua ha estat molt neta aquest any, excepte alguns dies puntuals, i per tant el balanç és molt positiu. Jo que tinc la sort de viure davant del mar, jo veig que ja no els caps de setmana, sinó tots els dies la platja està plena i la gent gaudint i passant-s'ho bé, que és del que es tracta, i que també ens consta que ve gent de fora de la ciutat a banyar-se a Badalona.
3: I seguim a les platges, alcalde, perquè també relacionant-ho amb la seguretat, un dels temes on ha incidit més, de fet, durant el seu mandat, perquè per primera vegada aquest estiu s'ha instal·lat aquest mòdul de la Guàrdia Urbana a tocar la platja de l'estació, on era el pàrquing. No sé si ens pot fer una mica de balanç. Ha funcionat aquest dispositiu? Ha contribuït a reduir els actes incívics, alguns delictes?
4: Mira, en aquella zona, que és el pàrquing davant de l'estació, cada any teníem problemes perquè allà s'organitzaven cumpleanys, festes particulars. Era una imatge bastant, no diré lamentable, però la imatge que jo volia de la platja, hi havia alguns incidents. Aquest any ha anat perfecte. Perfecte. Ha estat un èxit, hi ha el mòdul, hi ha la gent allà de manera fixa, a part dels que s'estan movent, i tan contents estem, doncs, que l'any que ve segurament el mòdul el anirem a millorar, a fer-lo doncs més visible, en millors condicions. Ha estat molt bé, aquest any no ha hagut cap tipus de queixa, però era una prova pilot que ha sortit molt bé, i per tant jo crec que ha arribat per quedar-s'hi per sempre a la temporada d'estiu. El balanç és molt positiu.
3: A finals de juny, alcalde, es va prohibir l'estacionament al pàrquing de l'estació de trens, on precisament ara parlàvem d'aquest mòdul, on està ubicat, perquè urbanísticament està qualificat de zona verda. Quan començarà la transformació d'aquest espai i si es preveu alguna mena d'alternativa d'estacionament pels ciutadans i usuaris de Rodalies que aparcaven allà?
4: Si és que, si algú em pot dir a mi on hi ha una alternativa, ho escolta.

0: gran zona on hi hagi doncs, aparells per la gent gran, per fer esport, per la gent doncs, que li agrada anar a la platja i utilitzar les barres i també els diferents aparells doncs, per fer musculació i per fer exercici, o sigui, se convertirà en un espai dedicat a l'esport, però sí que dic que anem desbordats de projectes aquest mandat i això ho farem el proper, o sigui, començarà una realitat el proper mandat.
1: Parlant de seguretat, el primer trimestre de l'any es va reduir un 7,8% les dades de criminalitat a Badalona. Quin és ara mateix el problema relacionat amb la seguretat que més li preocupa a vostè com a alcalde?
0: No, ara, jo crec que és bo que les dades de seguretat millorin a Badalona, però jo no estic satisfet. Jo no estic satisfet perquè fins que hi hagi un veí de Badalona que tingui por de sortir al carrer, que l'atraquin, que el robin, que li facin una estrabada, doncs jo no estaré satisfet, no? Però és cert que les dades doncs, diuen que a Badalona la seguretat millora any darrere any. Què és el que a mi em preocupa més? Doncs els furts. Què és el que a mi em preocupa? Doncs el que va passar la setmana passada, que hem de tindre amb un home amb 24 anys i amb 42 detencions. Això és el que a mi em preocupa, o sigui, que no és un fet aïllat, o sigui, que tenim unes lleis en aquest país que afavoreixen que un pugui estar delinquint, pugui estar fent furts, pugui estar robant, i en alguns casos no pot ser ni detingut.
1: Per tant, la multireincidència és un dels temes que li preocupa i un dels grans projectes, no, de seguretat que preveu el seu govern és la instal·lació a partir de l'any vinent d'aquestes 615 càmeres de videovigilància, tant de seguretat ciutadana com del control del trànsit, més aquesta sala de control a la caserna de la Guàrdia Urbana amb un pressupost total de 27 milions d'euros. Una mica, com funcionaran aquestes càmeres? Ajudaran a prevenir delictes? Es pot posar algun exemple? Fa poc, la passada matinada, dissabte, diumenge, van cremar 5 contenidors a Casa Gemes. Això, amb les càmeres, es podria intervenir i prevenir situacions com aquesta, delictes d'aquest tipus?
0: Si hi ha alguna càmera en aquell entorn, sí, i si no, les càmeres de l'entorn, si hi ha una càmera en aquell lloc, o en aquella zona en concret, sí. Si no, les càmeres de l'entorn poden identificar les persones que s'han mogut en una hora determinada, que és quan va començar a l'incendi, no? Perquè al final la gent s'acaba desplaçant. Col·loquem 615 càmeres vídeo de vigilància amb intel·ligència artificial. Passem a ser la ciutat d'Espanya que col·loquen més càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial de cop. Cap ciutat d'Espanya, ni Madrid ni Barcelona, som nosaltres. En quina fase estem en aquests moments? Aquest és un projecte que vam començar a treballar i a preparar fa un any i mig, va arribar al final ara fa uns mesos, i aquesta setmana, si no m'equivoco, és l'última que tenen per les empreses per presentar la seva oferta. A partir d'aquí, quan les ofertes que es presentin les diferents empreses, estudiarem i la que reuneix els requisits que es demanen s'adjudicarà. La idea és que abans de final d'any, a principis del que ve, comencin ja a instal·lar les primeres càmeres. Serà un abans i un després. Serà un abans i un després perquè hi haurà càmeres a tots els barris de Badalona, repeteixo, a tots els barris de Badalona, a tots els polígons industrials. Pensi que de trànsit són 100 i alguna càmeres i la resta, 480 o 460, són de vigilància, de videovigilància, no? Per tant, és un avanç espectacular. Jo l'altre dia em deia un de l'oposició, una persona d'oposició, diu, és que heu tardat molt. Dic, mira, més veu tardar vosaltres, que no les veu col·locar mai. És que és així, no? O sigui, al final, les quantitats de coses que s'estan fent aquests 3 anys i mig que portem de mandat mai havien produït a la ciutat, i entre ells ha hagut tan important com és la instal·lació de càmeres de videovigilància, perquè no en tenim cap a Badalona. Passem de 0 a 615.
1: Les càmeres aniran bé per detectar delictes, però també és bàsic que hi hagi agents de la Guàrdia Urbana disponibles per intervenir. Demà presentaran nous agents del cos a la plaça de la Vila. Quants agents seran? Serviran per arribar al nivell òptim?
0: Encara no és el nivell òptim, però estem molt contents perquè són 24 nous agents que ja han estat a l'acadèmia i que en aquests moments ja hem fet els exàmens i estan en l'última fase els 65 o 62 o 70 nous agents que entraran.

0: A l'estiu que ve, o sigui que entren ara, faran el curs i l'estiu que ve entraran, no? Per tant, situarem a Badalona amb una xifra correcta, amb el nombre d'agents, no suficient, però sí correcta. Però en aquests moments els agents tenen cotxes en condicions, tenen roba en condició, tenen els xalecos que fins ara no els tenien, o sigui, bueno, jo crec que anem millorant a poc a poc.
1: L'adquisició també de pistoles Taser, eren un 25 en total, no? Quan 25 unitats que es preveien dotar durant l'any vinent.
0: Sí, o sigui, ara se'n dotarà durant aquest any de 3 i els pressupostos inclouen que els presentarem doncs en les properes setmanes, s'incorporen, o sigui, es compren 22 o 25 càmeres més, pistoles Taser.
1: Pistoles Taser. Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va avalar a finals de juliol l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Es manté la idea, alcalde, de construir-hi una caserna de la Guàrdia Urbana en aquell terreny?
0: Sí, sí.
1: Podria ser compartida amb Mossos d'Esquadra? Hi ha novetats al respecte?
0: Sí, sí, la idea és mantenir a la construcció de la comissaria, una segona comissaria amb aquella zona, serà durant el proper mandat, però evidentment que sí. I com vostè deia, doncs la justícia ha avalat la nostra actuació, que és el que nosaltres dèiem. I amb el B9 es va utilitzar per fer política. I no hi ha res més miserable que utilitzar la misèria de la gent per fer política, i especialment els que es diuen d'esquerres i els que es diuen que són tan, tan solidaris. No, al final, doncs, nosaltres deia, escolta, estem fent bé les coses, la meva prioritat són els veïns de Badalona, és a callar. Pues al final la justícia, vinga denúncies, ens ha acabat donant la raó.
1: Parlem del contracte de neteja, perquè quin balanç en fa d'aquest desplegament? Badalona està més neta ara que abans, i també vull incorporar aquí que el grup municipal d'Esquerra Republicana ha proposat traslladar al vecin el desplegament d'aquest nou contracte per evitar molèsties als veïns del barri del Manresà, en aquell terreny on s'està ubicant els contenidors i el nou equipament.
0: El desplegament no s'està duent a terme en el barri del Manresà. El barri del Manresà el que s'està fent és els contenidors nous que arriben sense estrenar es munten allà i es traslladen. O sigui, arriben vehicles nous sense estrenar, es posen allà i surten. O sigui, allà no és un espai fixa ni molt menys, i quan estigui fet el desplegament aquell solar doncs tornarà a estar sense cap tipus d'element nou, repeteixo, del servei de neteja. Per tant, és un tema dolós, no és un, és un tema, si es vol, estètic, i jo ho comparteixo, però són contenidors que venen nous per estrenar i camions que arriben nous que quan surten d'allà ja no tornen. Val? A partir d'aquí, la meva valoració, la meva valoració és positiva, jo crec que anem a més, és un contracte que ja vam dir que necessitava uns mesos per desplegar tots els seus efectes, i jo crec doncs que Badalona avui està millor que fa 6 mesos, i que fa un any, i que fa 3, i que fa 5, no? El que passa que encara queda. També li dic, hi ha gent que per molt que t'esforcis seguirà actuant de la mateixa manera, no? Hi ha un carrer en el centre de Badalona, que en el centre de Badalona hi ha els contenidors aquests que posen a una hora de la determinada de la tarda i després els recullen, els aquí Taipon, i que es dediquen a deixar les fosses d'escombraria a terra, pues, perquè els hi va bé amb ells, no? Aquí jo no puc tindre un camió, això és un exemple, no puc tindre un escombriaire esclavat amb aquella cantonada. Vull dir que té que haver una part de col·laboració per part de la gent, no? O deixar vosaltres escombraries a les papereres, però això no passa a determinats barris, això passa al centre també, que deixen vosaltres escombraries a les papereres. Per tant, home, hi ha gent que és una mica porca. Hi ha gent que és una mica porca, però el servei ja està millorant de manera important i cada dia més.
1: Alcalde, ja que deixem de banda el contracte de neteja, les obres del viaducte sobre el canal del Gorg ja porten uns mesos aturades. Quina és la situació? Segons el govern local, es tracta d'una aturada temporal per fer-hi ajustos tècnics i estudis complementaris? Es reprendran?
0: Sí, o sigui, a mesura que ha avançat l'obra, han vist que tenien que fer uns canvis tècnics, uns canvis, doncs, bueno, jo no sóc arquitecte ni enginyer, no? Uns canvis, doncs, del material o de les alçades, o no sé ben bé, no? I ho estan ajustant. Ho vam estar mirant l'altre dia amb el gerent del port, i jo crec, doncs, que a finals de setembre, octubre, tornaran a reiniciar-se les obres novembre, o sigui, durant aquest any, segur. Però clar, estem parlant d'una obra que és molt complexa, em sembla que no n'hi ha cap altra a Espanya que sigui igual des d'un punt de vista ferroviari, i per tant les mesures de seguretat són molt extremes, si apareixen variacions que poden afectar l'estructura, doncs han d'ajustar-lo. S'han de fer qüestions que són molt complexes.
1: Alcalde, tenim alguna pregunta d'alguns ciutadans. Ens explica un d'ells. Fa temps que es va parlar de fer una zona verda al barri de Casagemes, on els veïns costa sempre més aparcar i els preus dels pàrquings han sobrepassat els 185 euros en algun cas. Segueix el tema sobre la taula? Hi ha una data?
0: El tema, miri, a Artigas, l'associació Veïns es va posar d'acord amb nosaltres i no sé si aquest mes ja comencen doncs a pintar la zona verda. Casagemes, que jo soc visc a Casagemes, està previst? Sí. Quan? Quan vulguin els veïns. Al final, el que jo no faré és tindre que aguantar, i ho dic amb sinceritat, que em vingui algun intel·ligent o algun llest i que em digui, posa zona verda per recaptar. No, mire, no s'equivoqui. A la zona verda els veïns paguen un euro a la setmana, em sembla que és. Però no em vull escoltar això, ho dic amb sinceritat, ni que els de l'oposició comencin a fer demagògia. O sigui, jo les mesures que prenc, sigui amb això o sigui amb qualsevol altra, és sempre perquè crec que són les millors per als veïns. Crec que és bo que hagi zona verda i també zona blava a Casagemes? Sí, perquè els veïns puguin aparcar per un euro a la setmana? Sí, però això ha de ser acordat, signat, o sigui, escrit i signat per l'associació Veïns, que són molt bona gent, és a dir, que són molt bona gent. Però fins que no hagi un acord signat amb l'associació Veïns, jo no posaré una zona verda o una zona blava perquè no em vull escoltar el que no és cert.
1: Alcalde, tenim una altra pregunta, en aquest cas del Luis. Ens diu, ¿por qué teniendo todo el verano justo un día antes de empezar las clases se tira el muro de la escuela Badalona Port para iniciar la descontaminación del terreno en el cual van a construir pisos con el riesgo que ellos comporta para unos niños que bastante tienen con estar recibiendo clases en barracones?
0: Vamos a ver una cosa. El Ayuntamiento de Badalona no ha tirado ningún muro. Porque, como dice, es un terreno privado y ya hemos hablado con el privado y ya va a construir el muro de nuevo. Se han equivocado. Entonces, tienen que hacer unas catas. Las catas también hemos llegado a un acuerdo con ellos y las van a hacer días que no moleste. Y, por tanto, pues bueno, pues el tema yo creo que está bastante ordenado. La segunda cuestión es, ¿estamos a favor que se construyan pisos o no? Yo sí. Porque lo que no vale es decir, yo no quiero pisos, pero quiero vivienda. Bueno, para que hayan pisos, para que hayan viviendas, tienen que haber pisos, ¿no? Pero este es otro debate. Pero sí, la empresa que hace los pisos se equivocó, tiró el muro y me parece que lo están construyendo, reconstruyendo hoy mismo, ya, si no me equivoco, si no es hoy, será mañana.
1: Molt bé, alcalde. I jo no sé si ens pot avançar alguna cosa de cara a la campanya de Nadal. Tindrem més enllumenat? Veurem il·luminat el pont del petroli? Com ho veu, això? Ens pot avançar?
0: No, hi haurà una mica més d'il·luminació, que ja estem en màxims que costa superar, no? A Catalunya poques ciutats estan millor que Badalona amb l'il·luminació, i el pont del petroli s'il·luminarà també perquè és. El pont del petroli ja tindrà il·luminació per si mateix, però a part tindrà una mica il·luminació aquest Nadal, doncs una mica amb homenatge amb aquesta reconstrucció que portava 7 anys esperant. Però bueno, serà una campanya Nadal maca, serà diferent segurament, perquè com que tenim les obres al centre a Francesc Layret, tenim que canviar per on va la cavalgata. Clar, a l'helicòpter amb el que arriben els Reis tampoc podrà arribar a l'estadi municipal, perquè ara hi ha gespa natural, i amb gespa natural no pot arribar l'helicòpter, ni que sigui el dels Reis Mags. I, bueno, trobarem aviam alternatives.
1: Aleshores, on arribaran els Reis? Perquè una proposta seria, si reparem el pont del petroli, que és un símbol de Badalona, potser podríem recuperar també l'altre símbol que ara li preguntàvem a en Pere Alemany, el president de l'Associació d'Amics del Queig, que també esperen recuperar un altre símbol. Podria ser que els Reis arribessin amb el Queig al no, el punt del petroli?
0: No, el Queig no arribarà perquè no. Com es mogui el Queig s'enfonsa. I el Queig requereix una inversió de 2 milions d'euros per deixar-ho bé.
1: Des de l'associació del Queig diuen que amb una intervenció d'entre 6.000 i 10.000 euros ja es podria començar a moure el vaixell.
0: Que no. O sigui que sí, 10.000 euros, impossible.
1: Aleshores, els Reis per on arribaran?
0: Els Reis no sabem, però no sabem, ens agradaria que arribessin per amb helicòpter, com sempre. Ho hem de parlar amb ells, sabíem com ho fem. Però, clar, la ciutat està amb obres, les instal·lacions de camp de futbol ja no pot ser. Veurem què fem.
1: L'hem d'acomiadar, ja sense acabar el temps.
0: No és que no ho vulgui dir, és que no ho sabem.
1: A més, ja per acabar, que activareu una nova campanya de badabons a la tardor,
0: sí.
1: Destinareu 400.000 euros, eh?
0: Sí. Destinem una nova campanya de badabons de 400.000 euros, perquè tenen un èxit no durant ni 24 hores. Això és una bogeria. Abans sobraven i ara no durant ni 24 hores. Vol dir que alguna cosa estem fent bé. I també, doncs, aquesta campanya, els alumnes de primària i infantil, primària infantil, arrencant el curs també dins de la campanya de sensibilització mediambiental, i els hi regalarem a tots els alumnes d'escoles públiques i privades, concertades, vull dir, i hi ha una privada també, públiques, concertades i privades, tots els alumnes de Badalona ja tenen a l'escola una ampolla d'aquestes d'alumini per estalviar plàstica. Per cert, els hi portarem també a vostès, perquè...
1: Moltes gràcies.
0: Li diré a la Rosa Lamo, que porta coordina aquestes coses, doncs que s'encarregui de portar també aquí els bidonets, que ja els tenim, i que forma part d'aquesta campanya de sensibilització en favor de respectar el medi ambient. Però sobretot, com m'interessa, els nens i nenes de Badalona d'infantil, primària, infantil no, primària i secundària, tots a escoles concertades o públiques tindran aquest bidonet que ja estan a les escoles repartits.
1: Que bé, alcalde, doncs la propera entrevista ja ens portaran aquest
0: detallet. Jo parlaré amb la tinent d'alcalde responsable i aquesta setmana els hi fem arribar.
1: Que bé, doncs molt agraït, igualment agraït per haver estat en aquest primer programa del Badalona Matina, aquesta nova temporada, i ens tornem a retrobar d'aquí 2 mesos per explicar tota l'actualitat de Badalona. Moltes gràcies.
0: Molt bé, a reveure.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matina.
1: Us ho dèiem, el curs escolar comença demà dimarts 8 de setembre, però ho farà d'una manera ben diferent de la prevista, amb una jornada de vaga convocada pels sindicats educatius. USTEC ha mantingut l'aturada anunciada al juliol després de la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Una trobada que no ha servit per acostar posicions. Reduir ràtios, més professionals, educació inclusiva, salaris i més recursos per a l'escola pública són alguns dels punts que hi ha damunt la taula. Per saber per què el professorat torna a mobilitzar-se i què pot passar a partir d'ara, avui fem el primer cafè amb la Montse Gregoriano, que és representant d'USTEC al Barcelonès Nord. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Badalona Matí. El primer cafè.

0: Comencem pel més immediat, a Montse. El curs escolar arrenca demà i ho farà, com diem, amb aquesta jornada de vaga. Per què des d'vostè considereu necessari començar el curs d'aquesta manera?
1: No és que no només vostè ho considera, sinó que és una demanda i una prioritat de tots els treballadors i treballadores. El curs passat vam acabar amb unes jornades mobilitzadores com en anys havien estat. Aquestes ens van donar un pacte al març i finalment al maig hi va haver una altra amb una consulta a la qual majoritàriament les treballadores d'educació van dir que no era suficient i que calia seguir treballant i organitzades per aconseguir totes les necessitats que té l'educació pública. Per tant, són conseqüents i aquí estem.
0: Dijous vau reunir amb la consellera d'Educació, l'Esther Niubó, però la reunió no va arribar a cap acord. Què us ha plantejat el departament i què és el que no us convenç?
1: Doncs no ens pot convèncer el que no es proposa i el que no hi ha voluntat negociadora. Les úniques ofertes que ha fet el govern o que ha llançat encobertament com a ofertes per aturar aquesta vaga del dia 8 són les que ja ha de desplegar pel fet d'haver fet un acord. Per tant, no hi ha noves ofertes i el que ens preocupa realment a Educació és la inclusiva, la climatització i tot d'aspectes que encara no estan resolts. És més, molt del que està pactat no s'ha dut a terme i al setembre no està a l'escola encara o en els centres educatius. Per tant, hem de seguir organitzades i lluitant.
0: De fet, la consellera ha defensat que el govern ja ha fet avenços i que hi ha més recursos i més professorat. Vostè considera que aquestes mesures són insuficients? De fet, el curs començarà amb 1.103 docents més i més professionals d'atenció educativa.
1: És que, com et deia, els anuncis que han fet no són anuncis nous i noves propostes, sinó són mesures que ja havien estat negociades i que el govern té l'obligació de complir. Et deia, inclusiva, desburocratització, el deute dels estadis, les passes estructurals, l'estabilització, la reclassificació i la climatització són aspectes que s'han de dur a terme i que no estan presents ara per ara encara en els centres educatius. I la nostra obligació és seguir apretant perquè el govern ho dugui a terme.
0: I parlem precisament de les ràtios, no? Quants alumnes per aula considereu que hauria d'haver-hi i què canviaria realment en el dia a dia d'un mestre o d'un professor?
1: Uh-huh. Doncs les ràtios han de ser adequades perquè les necessitats a nivell d'inclusiva i d'atenció a l'alumnat han crescut en els últims 5 anys moltíssims. 4 de cada 10 alumnes tenen necessitats específiques. Per tant, és que l'escola que recordem, els que som adults ara, no té res a veure amb el que hi ha en els centres educatius ara mateix. Per tant, necessitem recursos i persones. Les ràtios han de ser molt més baixes perquè ara no serveix el pa per tothom. Cadascú té unes necessitats que cal atendre. Per tant, per exemple, temes ràtios i sortides i colònies. Sabeu que ha d'haver un acompanyant cada 10 persones. Te n'emportes 25 alumnes o 30 i hi ha un complement també, no?, de pernoctacions o de sortides i colònies de 50 euros la nit, que només el cobraran 2 d'aquests acompanyants. Si ets un centre de 2 línies, hi hauran doncs, 50 i pico alumnes mínim, 5 profes han d'anar a aquesta sortida, dels quals només 2 estaran reconeguts econòmicament. Per tant, és que són exemples, no? L'increment de les necessitats, estem tan infradotats històricament que cal una gran aposta de país per poder posar-nos al dia de les necessitats que tenim com a societat.
0: De fet, parlaves això de que 4 de cada 10 alumnes tenen aquestes necessitats específiques, no? Per això parleu d'aquest model d'educació inclusiva. Què cal, no?, perquè aquests alumnes puguin ser atesos com necessiten dins l'aula ordinària?
1: Doncs que Educació tingui clar quines necessitats té cada centre, perquè cada centre té les seves especificitats. Aquí a Badalona doncs, tenim molt alumnat amb necessitats del tipus B, molt nouvingut, per tant necessitarem més personal a les aules d'acollida. Aules d'acollida amb ràtios baixes. No pot ser aules d'acollida que arriben a final de curs amb més de 30 alumnes. No pots ensenyar-li la llengua a un alumnat, a una persona amb tantíssima gent. A partir de 5 alumnes, en una aula d'acollida hauria d'haver un professor per atendre'ls, i amb un màxim de 10. I el mateix passa amb les CIEs i amb l'aula ordinària, amb un màxim de 18 alumnes hauria d'haver en una aula de primària.
0: De fet, els serveis mínims de la vaga educativa convocada per demà fixen un docent per cada 3 aules, a infantil, primària i secundària, i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres educatius especials, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. Quin seguiment espereu que tingui aquesta vaga? Preveieu que sigui massiva?
1: Hauria de ser-ho. El que passa que els docents sabeu que tenim un gran nivell d'implicació emocional amb el nostre alumnat i tenim un sentiment agredolç perquè la il·lusió de l'inici de curs, atendre l'alumnat, la nostra responsabilitat i vocació és molt alta, però al mateix temps també tenim molta il·lusió en que tot el treball i la lluita que hem encetat, que ens hem organitzat, que ens hem estat mobilitzant, ha de seguir perquè ha donat fruits i molts més en necessitem. Si m'ho haguessis preguntat a dia 1 de setembre, t'hauria respost doncs, un seguiment incert. Dijous passat hi va haver assemblea de Consorci Barcelonès, on hi havia 200 representants de diferents centres educatius del territori. Quan una assemblea propera a una vaga és tan participativa i hi ha tanta gent, preveu una vaga exitosa.
0: I què passarà a partir d'ara, no? Aquesta vaga pot ser el primer capítol d'un curs complicat, però a partir d'aquí preveieu fer més mobilitzacions durant el curs?
1: Evidentment, cal que seguim organitzades, fortes i mobilitzant-nos. Per tant, serà un curs on haurem de tornar a treballar, a cultivar i a fer un cicle de vagues important.
0: Gràcies, Montse. Però, de fet, no deixem de banda aquesta qüestió perquè volem també saber què en pensen les famílies, no? Per això avui volem parlar, que ho tenim al telèfon, a la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Badalona, que és la Núria Sabater. Bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: Núria, explica'm, com valoreu les famílies que el curs comenci amb una nova jornada de vaga? Això us dificulta la conciliació? Com ho veieu?
2: A veure, a part de que, deixant a banda que pugui dificultar la conciliació, però entenem que és una vaga que és necessària, perquè és necessari reduir les ràtios i, per exemple, una de les lluites que des de fa temps portem des de la FAVE és que no es tanquin grups de l'escola pública, com s'està fent quan hi ha mancança d'alumnat. Si tens una baixa de natalitat, aprofita baixar ràtios i dona qualitat a l'alumnat. Això per una banda. Després, el tema de la inclusivitat. L'escola de ser inclusiva és necessari, més personal, però a més és que la Generalitat s'ha descuidat també el departament del tema de l'escola especial, que no està obrint places ni li està donant suficients recursos. Aleshores, està deixant les dues coses coixes. Per una altra banda, també estem d'acord perquè és important que el professorat sigui estable, que sàpiga ja el mes de juliol i es pugui incorporar a la seva plaça, no ara, a principis de setembre, hi ha tota una sèrie que és necessari. El clima de les escoles s'està deixant molt en mà de les famílies. Si una escola té recursos de l'AFA, doncs pot comprar uns ventiladors de peu. Hi ha moltes escoles que si no té recursos de l'AFA, els del departament no arriben i no tenen cap tipus de climatització. No pot ser que tot aquest pes recaigui a les famílies. Què ens preocupa de la vaga durant el curs? Doncs les hores lectives, que és per l'alumnat, que va en contra del seu rendiment, i després de les sortides, moltes de les sortides que realitzen són per complementar el que estan donant a classe. I ara això, sí que hi ha famílies doncs, que si no van als museus els poden portar als museus, però hi ha moltes famílies que no. I sobretot a Badalona, que és una ciutat que hi ha el que comentàvem abans, doncs molts nouvinguts, moltes famílies de necessitat especial, etc. Tot això crea a la llarga un viatge molt més gran. Igual que el que dèiem ara, per exemple...
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, Esquerra i els Comuns, socis d'investidura del govern.
2: El Departament de Badalona no té en compte tota la matrícula viva a l'hora de tancar grups.
0: Per tant, totes aquestes reclamacions, no, que li faríem al Departament d'Educació per aquest curs, per tal de millorar aquest servei públic. Sí que és cert que enteneu que hi hagi famílies que potser entenen les reivindicacions, però que se'ls hi ha acabat amb una mica potser la paciència, no?
2: Sí, clar, clar. La gent està preocupada per com continuarà el curs, què passarà amb les vagues, la gent està fent mans i mànigues per donar suport al professorat, però clar, arriba un moment que estan patint les famílies a nivell, doncs, que o deixes a casa els avis si fan vaga, o si no et sap greu portar-los a l'escola perquè està sobrecarregant el professorat que hi ha. I arriba un moment que ja les famílies no saben què fer, no? Que dius, bueno, jo m'agafo teletreball, però avui no puc. Ara, aleshores, m'agafo un dia de festa. És a dir, és tota una moguda, però que, de moment, les famílies ho estan entenent, però que a la llarga no sabem com acompanyarà durant el curs aquest acompanyament i aquest, que arribarà un moment que potser les famílies diuen, bueno, doncs ens plantem. Com ja en algun, bueno, abans de l'estiu, en alguns instituts es van viure aquestes plantades que van fer vaga l'alumnat, doncs perquè se'ls havien cancel·lat sortides, etc. Aleshores, clar, de moment hi ha una bona resposta, però ja veurem com evoluciona.
0: Montse, esteu d'acord amb la posició de les famílies?
1: És comprensible. Però també els hi preocupa quan els seus fills i filles no saben llegir. O alumnat.
2: Exacte.
1: És que hem de fer, força amb dos costats i tant de bo anem de la mà durant molt de temps. Perquè és que... Disculpa, és que la Núria també volia parlar i la tallàvem.
2: No, que és que això és la doble balança, és el que ella deia, que ara a principi de curs ells deien, ostres, hi ha aquesta part de vocacional que dius, no, és que deixaré els nens de I3 que pobres han de fer, que és l'adaptació, el no sé què, que no sabran una sèrie de coses que per una banda doncs el professorat diu, he d'anar al col·le, he d'anar a classe, perquè si no aquest alumnat es queda penjat, però alhora he de fer aquestes reivindicacions per donar una escola pública i de qualitat a l'alumnat. I les famílies doncs tenen també aquesta dualitat que per una banda dius, ostres, un altre cop vaga, però ara dius, no, hem de recolzar aquesta vaga perquè és a favor del nostre alumnat. Aleshores, bueno, doncs va ser mans i mànigues.
0: Doncs veurem com evoluciona i si finalment el Departament d'Educació doncs cedeix a les vostres demandes i aconseguiu els vostres objectius per tal de millorar aquest servei públic. Agraïm a la Montse Gregoriano, representant d'USTEC al Barcelonès Nord, la presència avui al Badalona Matí, també a la Núria Sabater, que és la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Badalona. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies
1: bon
2: a vosaltres. Adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.

0: Són les 7.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Demà dimarts, un total de 28.575 alumnes d'infantil, primària i ESO començaran el curs escolar a Badalona. La xifra global es manté estable respecte al curs anterior, tot i que la davallada de la natalitat es fa notar especialment a educació infantil, que perd 130 alumnes i se situa en 5.200. En canvi, primària creix en 150 alumnes fins als 13.275. En qualsevol cas, el curs escolar començarà de forma típica amb la vaga programada per aquest dimarts 8 de setembre. Tot i la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, els sindicats mantenen les protestes. Els docents volen continuar units per millorar el sistema d'educació pública, tot i que els pesa no poder donar la benvinguda als seus alumnes. Els serveis mínims de la vaga educativa fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. El curs comença igual que va acabar amb mobilitzacions. El Departament d'Educació va traslladar les propostes als sindicats al març, al maig i la setmana passada, però aquestes no han estat suficients, segons els sindicats, ja que no atenen la majoria de les peticions que han posat sobre la taula. Escoltem Montse Gregoriano, delegada sindical de la USTEC de Badalona.
4: Aules d'acollida que arriben a final de curs amb més de 30 alumnes. No pots ensenyar-li la llengua a un alumnat, a una persona amb tantíssima gent. A partir de 5 alumnes, a una aula d'acollida hauria d'haver un professor per atendre'ls, i amb un màxim de 10. I el mateix passa amb les CIEs i amb l'aula ordinària.
3: Catalunya en Comú reivindica les portes de la Diada la construcció d'una nova Catalunya amb més sobirania per decidir, més drets i compromesa amb la gent treballadora. Així ho ha defensat el portaveu de la formació al Congrés, Gerardo Pisarello, aquest dissabte des de Badalona, acompanyat de la presidenta del grup municipal, Aida Llaurador. Pisarello també ha fet una crida a les forces polítiques per tirar endavant el nou model de finançament autonòmic, el que suposaria 4.700 milions d'euros per Catalunya. Al seu torn, la presidenta del grup municipal, Aida Llaurador, ha reivindicat una Catalunya més diversa i cohesionada i ha reclamat reforçar els serveis públics davant polítiques de confrontació, odi i discriminació adreçades a persones migrades. Per Llaurador, Catalunya ha d'avançar amb una perspectiva ecologista, social i feminista.
5: Catalunya és també una societat diversa i el que necessita és més serveis públics, més drets socials, més cohesió i més futur. I això, l'única manera de fer-ho és invertint en aquests serveis públics des d'una perspectiva d'esquerres i no en polítiques de confrontació, d'odi i de discriminació de les persones migrades, que és el que està utilitzant la dreta i l'extrema dreta, que cada cop s'assemblen més.
3: Les altes temperatures i unes rebaixes que s'han allargat durant més de 2 mesos han perjudicat les botigues del centre de Badalona aquest estiu. L'Associació de Comerciants Badacentre calcula que les vendes han caigut un 20% a l'agost i reclama una regulació del període de rebaixes. A la recta final de les rebaixes, les botigues del centre ofereixen descomptes de fins al 75%. És un reclam per intentar atraure clients en un estiu en què les vendes han disminuït significativament respecte a l'any passat. La competència del comerç per internet se suma a la calor que deixa els carrers buits, sobretot al migdia, i també a unes rebaixes que cada cop duren més. Aquesta és la valoració que en fa Cinto Govern, el president de l'Associació de Comerciants Badacentre.
6: Jo diria que un 20% menys s'ha fet, sobretot la segona quinzena d'agost, que ha fet molta calor. A l'agost, entre que hi havia gent de vacances i la gent que es quedava aquí no sortien perquè no s'aguantava, ha sigut un agost molt minso. Per mi, el pitjor de la història.
3: Per tot plegat, des de Badacentre aposten per regular les rebaixes de manera que s'allarguin com a màxim 2 mesos. En cas contrari, asseguren que el marge de benefici dels comerciants es veu afectat, ja que també han de fer front a les rebaixes d'hivern i altres dates lligades a grans descomptes com el Black Friday o la Shopping Night. I en esports, el primer derbi català de la Lliga F és del Badalona Women. Les de Marc Ballester han sumat 3 punts d'or a la ciutat esportiva Dani Jarque gràcies a un gol de Maria Llompart al minut 89. Una victòria treballada i de molt valor en la segona jornada de la Lliga F davant un Espanyol que no ha trobat la manera de superar el conjunt badaloní. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. Badalona 94.
0: 4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
8: La ràdio d'una gran ciutat.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
12: No, no.
11: ¿Ha realizado?
12: No.
11: Si necesita ayuda.
12: Que no.
11: Disculpe, no le he entendido.
12: A ver, ayuda, ayuda.
11: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
12: Ay, por favor.
13: ¿Quién nivel de radio?
12: Operador.
13: ¿Quién nivel de radio?
11: Disculpe por la confusión.
12: Sí. Sí.
11: Gracias.
14: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Tatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-ho. En Pi Cavallet van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències últimes.
3: En aquest diari diu, no s'enganya, la qualitat no és
2: tan. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Dal López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en la més proper amb entrevistes, possible, reportatges i connexions.
3: Per exemple, preparar un dinar.
2: Us convidem a quedar-vos i escoltar.
4: El que val un tàper.
3: Correcte, o sigui, amb els 2 euros que ens hem gastat amb un tàper al xino, és possible també dinar?
4: Depèn de l'estómac, no?
3: Hi ha un telèfon d'atenció al client, anem a trucar-hi. Aviam si em poden contestar o no. Espera, que penjo el telèfon. Ara. Anem a trucar al Lidl.
4: Truquem a Lidl.
3: Sí.
4: Com era l'eslògan de Lidl?
3: Lidl.
4: No, però deia alguna cosa més, no?
3: No sé, enganya la qualitat, no és per tu.
2: Una petanca.
3: Hola, buenos días. Mira, te voy a hacer una pregunta.
5: Sí, local.
3: Mira,
5: una cigarreta.
3: ¿Puedo comer?
5: O un bosc.
2: Sant Cugat.
6: A ver, yo esta pregunta no creo que tenga que contestársela.
3: No.
6: Esto es lo que usted crea.
3: Ya, pero ¿puedo, por ejemplo, comer un primer y un segundo plato?
6: Disculpe, ¿está llamando?
3: ¿Del Lidl?
6: Yo no lo sé esto.
3: No. No me puede ayudar, ¿eh?
6: No es una información que yo disponga para facilitar.
3: Ya, pero por ejemplo, no sé, una ensalada, unas pechuguitas.
6: Un momento,
4: sí,
6: por favor.
4: Sí. Ens passen amb un especialista.
3: Home, és que veig, per exemple, que hi ha uns filetes de pechuga empanados, baratíssims, que pots estalviar 1 euro al quilo.
4: Clar, però això ho has de buscar tu, diguem-ne, no? O vols que et facin ells la llista de la compra?
3: I, per exemple, los cogollos estan a 49 cèntims.
4: Està molt bé.
6: Disculpe?
3: Sí. Hola, hola.
6: Sí, es que no dispongo yo de esta información. Supongo que tendrá que ir usted al supermercado.
3: Pero, por ejemplo, ahora hay productos precios, en mitad de precio, ¿no? Creo. Sí. ¿Los cogollos?
6: Es que nosotros desde aquí lo que tenemos información es de productos de bazar y ofertas.
3: Ah, vale. O sea, de comida nada.
6: Hombre, si usted me hace alguna consulta, yo la puedo
3: pasar al departamento. ¿Los cogollos cuánto valen?
6: ¿Los cogollos?
3: Sí.
6: Es que no tengo la información, no ya le digo, de los productos frescos, porque varía según las provincias.
4: Pues las magdalenas cuadradas.
3: Ya. Te llamo de Cataluña, yo.
6: No, pero es que no tengo información. Esto tendría que ir a la tienda y ver a ver si...
3: Vale. Perdone, ¿eh? Es que no. Yo he visto, te explico, por eso te he llamado.
6: Sí.
3: En el periódico, en el 20 minutos,
6: sí.
3: Pone línea de atención al cliente.
6: Sí.
3: De 9 de la mañana a 8 de la tarde.
6: Correcto.
3: Llámenos si tiene algún tipo de duda.
4: Sí. ¿Y tenías una duda?
3: ¿Y tenía esta duda?
6: Ya, pero hay cosas que nosotros podemos responder y otras que no, ¿eh?
3: Ya.
6: Ya le digo, nosotros información de lo que es...
3: O sea, de los cogollos no.
6: No, yo, a ver, de cogollos no tengo información.
4: No tiene.
6: No.
4: No. Es importante, ¿eh?
3: Bueno.
6: No.
3: Pues nada.
6: De acuerdo.
3: Perdone, ¿eh?
6: De nada.
3: Venga, adiós.
4: I aquesta obsessió pels cogollos, d'on surt?
3: Perquè surt aquí les ofertes.
4: Però t'enfades amb mi?
3: Surten aquí les ofertes al Lidl. Sí. Mira.
4: Què és aquesta evidència?
3: Té, per tu, totes les ofertes.
4: Doncs a mi em va bé, això.
3: Tu no vols marques blanques?
4: S'ha d'estalviar.
3: Que cada dia estàs pitjor, que cada dia estàs més escanyolit de menjar marques blanques.
4: Però és que s'ha d'estalviar.
3: Tu saps que és dolent menjar marques blanques?
4: No, vull dir que no, que són de fiar.
3: Tu, totes aquestes taques que et surten a la cara, això és de menjar... marques blanques.
4: No, això és l'acné.
3: Atendados i coses així.
4: Això és l'acné perquè estic en època adolescent.
7: Les dones temen el càncer de mama, però saben molt poc de l'evolució natural dels pits.
4: Sí, una cosa no té relació amb l'altra, però sí.
7: Home, sí que té relació perquè vaig explicar la notícia.
4: Vinga, va.
7: El 70% fan servir una talla inadequada de sostenidors. I això pot provocar un mal ús... pot provocar les anelles dels sostenidors, per exemple, càncer de mama.
4: Ah, doncs és un tema greu.
7: La tibantor, podríem dir.
4: La tibantor de les anelles?
7: La tibantor.
2: Ara mateix
7: perquè moltes dones fan servir sostenidors amb anelles, però no sempre porten les talles adequades. Això que la mama no té múscul, per això el més important és mantenir els pits ferms i també és hidratar-los bé. Però jo m'he quedat assorat amb aquest 70% de dones que fan servir una talla inadequada. Anem a sortir de dubtes, jo crec que hem de trucar a Can Gali.
3: Que, per cert, hi ha un debat a internet, eh? Que és Can Gali o Can Gali?
4: Mira, ho podem preguntar i sortir.
3: Jo sempre ho he dit, Can Gali.
4: Jo és que no hi he anat mai, per tant, no ho sé. Te n'adones que m'has fet enfadar abans dir-me que no tractava el tema seriosament i estàs veient on estem acabant, no?
3: Què?
4: Trucaràs Can Gali.
3: Però jo crec que ens ho diran.
1: Digue'm.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Escolta, truco de Ràdio Badalona.
1: Sí.
3: Què tal, com anem?
1: Anar fent.
3: Escolta una cosa, mira, et truco per un tema.
1: Sí.
3: Avui al diari surt que el 70% de dones fan servir una talla inadequada de sostenidor.
1: Fan servir una talla inadequada de sostenidor?
3: Sí, sí.
1: Home, em fas una pregunta que no sé...
3: No, però jo la pregunta que faig és, les senyores que venen a comprar aquí a la botiga...
1: Sí.
3: Tenen clar quina talla utilitzen o no?
1: No.
3: No.
1: O
3: sigui, això és un tema real.
1: Sí.
3: Però hi ha dues persones aquí.
1: Sí.
3: Com que hi ha dues persones?
1: Pues mira, estem jo i la meva germana.
3: Ah, les dues parlant per al Parti l'any, no?
1: Això mateix.
3: Escolta una cosa, les senyores no ho tenen clar, això?
1: No, mira, passo amb la meva germana que
4: sí.
1: Sentia-se
4: sí.
1: Aquí, home,
4: i que és dona.
5: Digue'm, noi.
3: Hola, escolta una cosa.
5: Digue'm.
3: Que avui el diari
5: sí.
3: Publica que les dones, com temen el càncer de mama, però saben molt poc de l'evolució natural dels pits,
5: sí.
3: Diu que el 70% fan servir una talla inadequada dels sostenidors.
5: La majoria sí.
3: Això és correcte.
5: Això és correcte.
3: I per què?
5: Perquè volen dissimular el pit.
3: Volen dissimular el pit?
5: Clar, la que té molt de pit en vol tenir poc. Llavors què fa? S'agafa més petit perquè així li queda més encongit.
4: Mm.
3: Sí, el bon és al revés.
5: Sí.
4: És tot un món,
5: bueno,
4: això,
5: hi ha persona que no, hi ha persona que et diu la talla i és el que quadra, m'entens? Però, persona...
3: però una cosa, com et dius?
5: Jo, Sílvia.
3: Sílvia, quan et ve una senyora,
5: sí.
3: Val? I tu veus que agafa una talla de sostenidor,
5: sí.
3: I tu ja veus clar que aquest sostenidor
5: no li va bé,
3: tu no li dius? Senyora, escolti, agafa una altra talla.
5: No, jo ja li dono directament la talla que a mi em sembla que li ha d'anar bé, m'entens?
3: Ja, tu ja directament li dones.
5: Ja li dono, exacte.
3: Ja, perquè moltes vegades, clar, i el tema de les anelles, què?
5: Dels aros?
3: Sí, dels aros, sí.
5: No, això no té problema.
3: Això no hi ha problema.
5: Si el sostén va bé a la talla, no té problema de copa, m'entens? Que es clavi.
4: Tot un món,
5: ara,
4: això,
5: si són més petits del compte, llavors es van clavant.
3: Es van clavant.
5: Llavors, quan hi ha el problema, que pugui aparèixer un voltet o que li vulguis dir, m'entens?
4: Mm.
5: És per això.
3: Perfecte.
5: Però si a l'aro va a un cantó a l'altre, no hi ha problema.
3: Molt bé. Doncs ja m'ha quedat clar. Sílvia, gràcies.
5: De res.
3: Gràcies, adéu.
5: Vinga, adéu.
3: Canviem radicalment de tema.
4: Sí.
3: S'acosta Sant Jordi.
4: 23 d'abril.
3: 23 d'abril, aquesta data any. Fantàstica, eh? Suposo que serà el dia del llibre, el dia de Rosa, i aquest any potser és el dia del cava sòlid.
4: Del cava sòlid?
3: Sí, sí. Resulta que els germans Roca i Torelló, de Sant Sadurní d'Anoia, estan preparant un cava sòlid per prendre amb cullera.
4: No ho veig clar, eh?
3: Per què no ho veig clar?
4: Com un gelat o què?
3: Bé, és una mena de cava transformat en textura gelatinosa i una mena de sabor carbònic.
4: Un xarup.
3: Igual que el producte original, però que s'ha de prendre, s'ha de menjar amb cullera. I que es posarà a la venda a partir del dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril.
4: Però si part de gràcia del cava és les bombolles, no?
3: Sí, sí. Sí, anem a trucar, et sembla?
4: El gas.
3: Cava Torelló. Aviam sí. Si ens volen dir algun detall més abans d'aquest 23 d'abril.
4: Per cert, a banda d'aquest tema, t'avanço que el títol de Sant Jordi quin serà? Sobre la crisi, no? Es venen menys roses a causa de la crisi.
3: Ah, ja estic fart de la crisi.
4: Menys llibres
3: eh?
4: A causa de la crisi, segur, segur.
3: Sí, sí, tot.
4: Qui entrevista un florista.
3: Mira,
4: que fa una oferta per la
3: crisi.
4: Segur
3: que el dimoni d'aquest any és de la crisi.
4: Segur, segur.
3: Segur.
8: Sí.
3: Bon dia. Hola.
8: Hola.
3: Què és Cava Torelló?
8: No.
3: Ah, no, m'he equivocat de telèfon.
8: Sí.
3: Val, on he trucat?
8: A una casa.
3: A una casa, que estàs dormint?
8: No.
3: Ah. No, és que et fas veu adormit.
8: Vale.
3: Vinga, gràcies.
8: De res.
3: Adéu.
4: Estava dormint, no?
3: Jo crec que estava dormint.
4: Cava Torelló no era el telèfon, eh?
3: Bé, escolta, no sé si m'he equivocat jo o potser internet també...
4: A veure, vaig a veure si trobo alguna cosa aquí per internet.
3: Hola, bon dia.
9: Bon dia.
3: Et truco de Ràdio Badalona.
9: Sí, digue'm.
3: Què tal, com va el matí?
9: Molt bé.
3: Escolta una cosa, et truco per aquest cava que esteu preparant sòlid?
9: T'equivoques, eh? No és aquestes caves, eh?
3: No, Cava Torelló, posa aquí.
9: On t'ho posa, això?
3: El diari què?
9: Doncs és Caves Agustí Torelló.
3: Ah, què hi ha? Caves Agustí Torelló i Cava Torelló.
9: Ah, exacte.
3: I això us heu passat sempre, no?
9: Sí.
3: Sempre.
9: Sí, sí, sí. Doncs,
3: però són germans o què passa aquí?
9: Són cosins.
3: Oh, però...
4: Es fa la competència.
3: Es porten bé entre ells o no?
9: Bueno, estem en litigi.
4: Oh,
3: perdona, eh? Jo no tenia ni idea de tot això.
9: Sí, sí, sí. Però, bueno, que el sòlid el fan ells, eh?
7: El sòlid és ell. Agustí Torelló.
9: Sí.
7: Sí, s'han avançat, potser, eh?
9: Eh?
7: S'han avançat.
9: Bueno, cadascú encamina la seva política cap on li convé, no? Ells,
7: ja.
9: Ells pues, han fet això.
7: Mm. Ja. Perdona, per la trucada.
9: No, passa res.
7: Vinga, gràcies. Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do. Aquí amarro. Aquí amarro.
7: Això és pitjor que Nissaga de Poder.
4: Això és com una Nissaga de Poder.
7: Pitjor que el carrer de Mar.
4: Sí, sí, sí.
7: Que
4: sí.
7: Primer capítol hi havia marro.
4: Hi havia marro. Bé, telèfon, cava d'Agustí Torelló.
7: Per favor, una cosa, tu trobes normal això?
4: No, no trobo normal. Estan en litigis, eh?
7: Clar, i els del què, mira, cava Torelló.
4: I la ràbia que l'heu fet a la senyora donar-te... dir-te que aquest producte l'ha fet la competència.
7: Però és que, clar, entre tu i jo, tu ets el periodista que fas la notícia, potser també et passa això.
4: Sí, no te n'adones.
7: Veus, caves Agustí Torelló, poses caves Torelló.
4: Mm.
7: Perquè et sona més. A mi em sona
4: doncs
7: més.
4: Estarà molt contents avui, caves Torelló, de les trucades que estan rebent.
7: Sí.
4: Telèfon de cava d'Agustí Torelló, 93-891-11-73.
7: Espera't, ho has dit tan ràpid?
4: Sembla Justo Molinero. 93-891-11-73.
7: Bon dia.
10: Bon dia, digui'm.
7: Què tal?
10: Bé.
7: És que vas a Agustí Torelló?
10: Sí.
7: Mira, truco de la Ràdio Badalona.
10: Sí.
7: Què tal, com al matí?
10: Bé, bé, bé.
7: Escolta, truco pel tema aquest del cava sòlid.
10: Sí.
7: Sou vosaltres, oi?
10: Sí.
7: Val, saps què m'ha passat?
10: Digue'm.
7: Que he trucat a Caves Torelló abans.
10: Ah.
7: I ja m'han explicat tot el xou que hi ha.
4: Ja marro aquí.
10: Ah.
7: Sí.
10: Quin xou?
7: Bueno, aquest litigi que teniu.
4: Oi, oi.
10: Ah.
7: Sí. Bueno, és el que m'han dit, jo no m'hi poso. Va. Temes de família no m'hi poso.
10: No, si no, quasi bé que no som de família, però bueno.
7: No. Bueno, m'han dit que éreu cosins.
10: Cosins tercers o alguna cosa així, però bueno.
7: Ah, tercers.
10: Lluny. Sí, alguna cosa així.
7: Ja, és igual, això no m'interessa. Vale. El que m'interessa és el cava aquest sòlid.
10: A veure, un momentet, sisplau.
7: Vale, perfecte.
4: No m'interessa, si li has tret el tema. Diu, no m'interessa, li interessa el tema, perquè ja s'hi mulli, quan s'hi mulla dius, no m'interessa.
7: Atenció.
4: Sí.
7: Catalunya Música.
11: Sí.
7: Hola, bon dia.
11: Bon dia.
7: Què tal, com anem?
11: Molt bé.
7: Mira, truco de Ràdio Badalona, la més mona,
11: sí.
7: Aquí a Barcelona.
11: Sí, sí.
7: Truco pel tema aquest del cava,
11: sí.
7: Del cava sòlid.
11: Sí.
7: Escolta, això ho esteu preparant per al dia de Sant Jordi, no?
11: Exacte.
7: I això com va? Perquè és una mena de textura gelatinosa, crec.
11: Sí, és cava amb textura gelatinosa.
7: Però explica-m'ho bé, m'ho vas a vendre.
11: T'ho vaig a vendre? Doncs mira, és un cava al qual transformem la textura.
7: Mm.
11: Però dir, no és...
7: Però és un cava brut, un cava semi...
11: És un brut.
7: Brut, eh?
11: Sí, el fem amb rosat i amb sol, i amb blanc.
7: Sí.
11: I tots dos són bruts.
7: Mm-hmm.
11: Vale? I és un cava, ja dic, la gràcia d'això és que és un cava on hem canviat la textura, però que realment les característiques del cava són les mateixes. Vull dir, el carbònic és el mateix cava, el carbònic natural del cava, vull dir, el carbònic és endogen, i l'únic que feia, ja dic, és canviar la textura, és un cava que es menja amb cullera. És
4: com la gelatina royal, com la gelatina royal.
7: Però això com es presenta? Amb un pot? Amb...
11: No, es presentarà amb una botella de cava.
7: Ah, igual?
11: Sí, el format és la botella de 3 octaus, la mitja botella.
7: Però no ho entenc, tu obriràs l'ampolla de cava?
11: Sí.
7: I què?
4: I
7: què passarà?
4: Com surt la gelatina?
11: Tira un cava gelificat, com si fos un gel. Com si fos una gelatina.
7: Ah, com si fos una gelatina.
11: Sí.
7: I això fred o... Sí, no?
11: Sí, això fred.
7: Fred, igual que un cava normal.
11: Això serà la base per muntar un plat. M'entens? Digue-li una salsa, digue-li un acompanyament, digue-li com vulguis.
7: Ah, o sigui, això no serà per prendre directament.
11: No té gràcia. Vull dir, no té gràcia. Sí que té gràcia, però el xulo d'això és poder-t'ho menjar amb una cullera. És a dir, és el cava que es menja.
7: Però això, per exemple, per postres.
11: Per postres, per exemple.
7: Amb unes galetes de Santa Coloma, ideal.
11: Per exemple. Això ja és l'imaginació del poder, sentiu, no? Però vull dir, això no ho sé.
4: I amb un bon cava Torelló,
11: millor encara. L'exemple més fàcil, no? Amb el cava rosat.
7: Sí,
11: perquè aquest és l'altre. Amb uns fruits vermells, per exemple.
7: Uh-huh. Molt bé.
11: Fruits vermells, com si fos una macedònia, m'entens?
7: Ah, com si fos macedònia. Per exemple, maduixes, en comptes amb nata, pot ser amb cava.
11: Per exemple. Exacte. És que dic, és com si fos una macedònia.
4: I porta alcohol, clar, evidentment.
11: En aquest cas posem fruits vermells liofilitzats, que a més a més són cruixents, saps el que vull dir?
7: Sí, sí. Mm.
11: I tu menges amb cullera com si fos una macedònia.
7: Vale, però
11: i la base és el cava.
7: Molt bé.
11: I en el cas del blanc, doncs, per exemple, el celler de Can Roc, ara el plat que està fent, és una base de compota de poma,
7: sí.
11: Un ostre al mig,
7: sí.
11: I alguna espècie per sobre, i llavors...
7: Perquè crec que els del restaurant El Celler de Can Roc col·laboren, de Girona,
11: exacte,
7: amb vosaltres...
11: Això és una cosa que és mútua. És una
7: és mútua.
11: És una col·laboració mútua. Això ho hem fet entre El Celler de Can Roc i nosaltres, amb col·laboració de la Fundació Alícia, que és Alimentació i Recerca d'Alimentació i Cuina.
7: Ja, molt bé. Molt. Tu ets l'Àlex.
11: No, sóc el Joan. Jo.
7: El Joan. Escolta, saps què m'ha passat?
11: Digue'm.
7: Que abans he trucat a Caves Torelló, tu.
4: Tornem-hi.
7: Sí.
11: I què, no t'ho explica gaire bé?
7: No, m'han dit que teniu un litigi, m'han explicat.
11: Hòstia.
7: Sí, directament.
11: Hòstia. Així directament, ja?
7: Sí. Que éreu cosins.
11: Hòstia.
7: Sí.
11: Hòstia, directament.
7: Però que hi ha mal rotllo aquí, o què?
11: Per nostre, no. Ah, doncs no tenim cap de mal rotllo.
3: Ja.
11: No, no, vull dir, això és cosa així. Vull dir,
7: no, però hi ha un litigi o no?
11: No, litigi no, litigi directament no. Ells estan, vull dir, no sé, estan una miqueta en contra de la nostra marca i si poden intenten acusar-nos d'allò, però vull dir, tampoc no, no. Nosaltres no tenim cap, vull dir, nosaltres no tenim res obert ni res, Nosaltres fem el nostre producte, l'intentem de fer molt bé i, ja. I el veurem també.
7: Escolta, us heu de fer les paus brindant, quedes com el seu cava, tu.
11: Això mateix. No, per nosaltres cap problema.
7: Molt bé, doncs gràcies per tot, Joan.
11: De res, si necessites alguna cosa ja ho saps.
7: Perfecte, gràcies. Sí, sí. Adéu. Ja ens enviaràs el cava,
4: aquí,
7: tu.
4: Aquí hi ha marro, eh?
7: Aquí hi ha marro, eh?
4: Mira, aquí tinc la foto de la família de Caves Torelló.
7: Sí.
4: Veus? És un orgull per la meva família i per mi tenir present la història que coneix la tradició agrícola amb la modernitat industrial.
7: Aquí tenim un tema, eh? Jo no sé com en Corino els ha portat al programa.
4: I a l'Agustí Torelló tenim l'altra part de la família.
7: Eh? Jo no sé com la Rahola no els ha portat allà.
4: Home, això és un cara a cara evidentíssim.
7: Això és un cara a cara al programa d'en Corí. Bé, ja trucarem a la Gisela Rodríguez i li proposarem, tu.
4: Sí, sí, per què no?
7: Bé, escolta, anem a altres temes al dia.
4: Som-hi.
7: I avui proposar una cosa per fer durant el cap de setmana. Si t'avorreixes, Carles Tornero, avui explica el periòdico de Catalunya i és veure balenes a la Costa Brava. Com t'has quedat? Avui fem coses nostrades, ja veus.
4: Sí. Balenes a la Costa Brava.
7: Espera't, que els companys de ràdio L'Estartit ens estan oferint aquest so directe de les Illes Medes, tu.
4: No, no sento cap balena.
7: Espera, espera.
4: No hi ha cap balena aquí, eh?
7: Estan dormint. De fet, t'explico.
4: No dormen les balenes.
7: T'explico. Hi ha diverses empreses de la zona, de la Costa Brava, que s'han unit per fer travesses, en aquest cas, per les aigües, per veure balenes.
4: Mm.
7: De fet, he de dir que tot plegat ha començat aquest cap de setmana i la gent que hi ha anat no ha vist ni una.
4: Ni una balena. Però això, és que no està bé, això.
7: Per què no està bé?
4: Perquè es molesta aquests pobres animalons.
7: Bé, anem a trucar, aviam, a l'empresa que organitza tot plegat, aviam sí. Que ens diuen què val tot això.
4: Mm. Podem tornar a connectar amb Ràdio L'Estartit, a veure?
7: Sí, de seguida ho farem, eh?
4: Tornem a connectar. Sentim alguna balena. Alguna foca, alguna cosa. Mira, hi ha foques.
7: Aviam si ens contesten, aquesta empresa.
4: Hi ha foques, mira, foques. A
7: l'Estartit. Però foques. Hola, bon dia.
12: Bon dia.
7: Mira, truco de Ràdio Badalona.
12: Perfecte.
7: Què tal, com anem?
12: Molt bé, molt bé.
7: Escolta una cosa, he trucat a les balenes?
12: Sí.
7: És aquí, no?
12: Has trucat correctament.
7: Val, escolta una cosa. Et truco perquè m'expliquis això plegat com funciona, perquè tinc entès que esteu organitzant durant aquesta primavera travesses per veure balenes a la Costa Brava.
12: Sí.
7: I això com funciona?
12: Mira, ahir vam fer la primera sortida.
7: Sí, que ja m'ha arribat que no em veu veure.
12: Exacte. Ahir no ens va acompanyar massa, sobretot al mar.
4: I et tornen les dies,
12: no? Una miqueta de vent del nord i estava el mar una mica mogut. I, de fet, en principi fem sempre les sortides molt aviat al matí.
7: Clar, això deu valer una pasta i no veus res.
4: Si no veus balena, m'han de tornar els diners.
7: Anem a preguntar.
12: Però ahir no vam tenir sort i, bueno, ja. No.
7: I això et tornen els diners o no?
12: No, home, no.
7: Què val, això, la broma?
12: Mira, això val 198 euros per persona als adults, 75 als
4: nens. 198 euros pots crear una balena a casa teva?
12: I el que inclou és bueno, la sortida amb barco que dura unes 4 hores, hi ha un curs...
4: 4 hores, per no veure cap balena.
12: Hi ha bueno, diferents activitats que intentem doncs, donar informació doncs, de la
7: mareig.
12: Zona, de tot això a la gent, i a part també hi ha un esmorzar a bord, no?
7: Ja.
12: Llavors, bueno, evidentment mai garantim l'avistament, però bueno, això...
7: Escolta una cosa, però el que a mi em sobta, suposo que molta gent, ignorant com jo, molta gent deu dir, però hi ha balenes a la Costa Brava?
12: Però tota la vida n'hi ha.
7: Però escolta una cosa, quina por quan jo vaig a la Costa Brava que em surti una balena.
12: No, mira, t'explico. No és que exactament hi visquin, però sí que hi passen. És a dir, el rorqual comú, que és un tipus de balena...
7: Que balena, també?
4: De balenes?
12: Tauró? Un
4: tauró?
7: Potser hi havia balenes abans.
12: Des del mes de març fins al mes de maig. Però per què? Doncs perquè estan fent una ruta migratòria cap a Itàlia, cap a la zona del mar de la Ligúria, que és on aquests animals es reprodueixen. Llavors, durant aquest període, van pujant Mediterrani amunt, i llavors hi ha un parell de punts a la costa catalana, que és relativament fàcil veure'ls, que són les puntes, per dir alguna cosa, que surten més mar endins, que són el Cap de Creus i el Cap de Begú.
7: Correcte.
12: És a dir, aquests animals, diguem-ne que no entren resseguint la costa, es mouen per lo que és el final de la plataforma continental, i llavors, justament en aquests dos punts de la costa, la plataforma continental està molt aterrada, i llavors ells van resseguint per allà i és en els punts on els veiem. És a dir, no garantim l'avistament, però sí que portem a la gent en el lloc on hi són normalment, en el període en el qual hi són normalment.
7: Molt bé.
12: Llavors, Això no és que no és d'ara, és de tota la vida. El que passa que sí que és cert que potser és la primera vegada que fem una iniciativa...
3: Directament per observar aquestes balenes.
12: Correcte, correcte. A més, pensem que és una cosa interessant en el sentit que la tenim vinculada amb un projecte d'estudi dels cetacis.
3: Correcte.
12: És a dir, nosaltres, això és una activitat comercial, lògicament, aquí cobrem diners a la gent perquè vingui, però part d'aquests diners que cobrem van destinats a finançar un projecte que està portant a terme una associació, l'Associació d'Estudis de la Mediterrània Bufalvent, que està a l'Estartit.
3: De Bufalà, dius?
12: Bufalvent.
3: Ah, val.
12: Bufalvent, sí. I aquesta gent estan fent un projecte d'identificació i cens de cetacis en aquesta zona.
3: Ah. Llavors, escolta una cosa, tu n'has vist alguna?
12: Pues cada any en veig.
3: Cada any en veus?
12: La gent que estem una mica en el mar, per la feina... parles amb pescadors, parles amb gent que es dedica al charter nàutic, parles amb la gent que està fent excursions, i en aquesta zona es veuen.
3: Es veuen, Molt bé. Si alguna persona vol, teniu una web, crec que hi ha informació, no? Cetacis.cat. Molt bé. Cetacis.cat, i allà hi ha la informació d'aquestes excursions marines.
12: Correcte, de les sortides, dels

0: Sí.
1: Reps una foto de l'arbre, del teu arbre, i tot el que aquell arbre, tota la fruita que aquell arbre dongui...
0: Per la saca.
1: És per tu. Ara, quan s'acaba la fruita, has de tornar a ingressar diners per un nou arbre.
0: I qui et garanteix que ningú s'emporta les teves fruites?
1: Perquè hi ha un certificat amb foto i el dret a veure l'arbre.
0: Ah, això està bé.
1: Per tant... a trucar perquè tot plegat ja ho trobo ja surrealista.
0: Sí. Però no és una mala iniciativa, eh?
1: Anem a trucar a Fruites Núria, que és l'empresa.
0: Jo que sempre compro patates, mira.
1: Doncs pues mira, pots apadrinar una patatera.
0: Una patatera.
1: Ui, ens surt el fax de fax. Fruites Núria. Si no, demà farem aquest tema, perquè avui tampoc tenim gaire temps, però clar, és bo el tema, eh? Sí, aquest senyor, es diu Pere Puigverd,
0: sí.
1: Té 50.000 arbres. Tu imagina't que cada persona paga 50 euros per un arbre. De quin negoci del segle?
0: Es fa d'or,
1: sí. Sí, la idea és que tu apadrinis a canvi de la fruita a preu de cos. Què, surt un fax, eh? Fem una cosa, com estem al final de l'espai, demà farem aquest tema, ja us ho avanço, gens. Però abans de marxar, deixa'm explicar un altre tema que avui també ens ha sobtat. Una revolució per a les persones que els hi agrada prendre el sol a la platja o a la piscina o on sigui, a la terrassa, eh? Resulta que ha sortit al mercat una mena de pulsera que t'avisa, per exemple, quan estàs a punt de cremar-te. Sí, sí, així.
0: T'avisa així, no?
1: No, t'avisa en aquest cas a canviar de color. Se'n va canviant de color i quan arriba el rosa, quan el braçalet es posa de color rosa, és que has de sortir a prendre el sol. És una bona iniciativa.
0: Sí, sí, està molt bé.
1: Sí, sí. A més, alerta l'usuari de que s'està exposant molt, molt al sol.
0: Bé, el que passa és que això depèn molt de cada cas, no? De cada pell...
1: Ja, és el que jo em preguntava, perquè no és el mateix una persona que és a pell blanca, que de seguida li sonarà l'alerta d'una persona que té la pell morena.
0: Clar, no és el mateix una persona gran que té la pell més fina o d'un nadó que d'una persona com tu.
1: Jo crec que serà una revolució, això, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, jo avanço.
0: Ves que no es passi de moda.
1: Bé, marxo, demà hi tornem. Demà fem i busquem aquest senyor que busca gent perquè apadrini els seus arbres.
0: Molt bé, Carles, gràcies.
1: Fins demà.
0: Bon dia.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Z.
4: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
7: Està. Què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamat a la tele xorro.
9: Sí, però no.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
2: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase a la espera,
1: gracias. Sí, sí, aquí estoy.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Sí.
2: Avui el Carles Carvajal, com sempre, s'ha mirat els diaris.
3: Avui ja avanço que sigo una mica refredat, eh?
2: Sí?
3: Demano disculpes a

0: l'audiència.
1: Però sí, és quasi primavera, ja.
0: Ja, però per mi és l'època pitjor, perquè ve l'època de les al·lèrgies.
1: Ets al·lèrgic?
0: Molt.
1: A què?
0: A tot. A tu, sobretot.
1: A mi, sobretot.
0: Comencem avui parlant d'una desgràcia, bé, que ha passat ben a prop d'aquí, a Sant Adrià de Besòs.
1: És la gran notícia del dia.
0: De fet, avui al diari El Punt, perquè no teníem més pàgines al diari El Punt, si no haguéssim dedicat més espai. I més espera't. Espai no podem dedicar a aquest tema.
1: Ves que no hi vagi avui Telecinco, espera't.
0: Sí, sí, segur, segur. Titular, uns jubilats de Sant Adrià s'enfronten a unes dones per evitar convertir casal. Els insults i les empentes entre els uns i els altres van obligar la policia a intervenir per calmar els ànims. Tot plegat passa perquè es veu que hi ha una sala,
1: sí,
0: una sala d'aquestes amb un casal cívic que es diu la sala polivalent. O sigui que hi fan de tot. Però resulta que els avis se la senten molt seva, aquesta sala.
1: Sí.
0: I des de fa uns quants dies, aquesta sala també és utilitzada per un grup de senyores que fa un curs de gimnàstica. Ahir, els avis van decidir que anirien, entrarien de males maneres a la sala...
1: Mentre elles feien gimnàstica.
0: I van carregar contra les dones.
1: Sí. Mira.
0: És aquest moment.
1: Ràdio La Mina. Demana la dimissió de...
0: Del director, del centre
1: cívic.
0: I va haver-hi un moment que els avis van començar a carregar contra les dones a cops de puny i bufetades.
1: So directe també de Ràdio La Mina, no?
0: Sí, Ràdio La Mina ens ha passat el so.
1: Déu-n'hi-do, eh? La batussa va ser important.
0: Sí, sí, fins i tot va haver-hi la presència policial per calmar els ànims. Tot plegat van acompanyat d'insults i en alguns casos empentes i bufetades.
1: Mira. Dimissions, sí.
0: La Generalitat de Catalunya ja ha dit que el nou reglament del centre permet la diversitat d'usos i, si no hi estan d'acord, podria fer fora els avis. Bé, fem una cosa. No sé si ens diran alguna cosa, però anem a trucar aquest casal d'avis de Sant Adrià de Besòs. Aviam com estan els ànims el dia després.
1: Això és un escàndol, eh? Una mica d'educació. Tant que parla dels valors del jovent. Què passa amb la gent gran? Que no té valors. Són persones grans, eh?
2: Generalitat de Catalunya, Equipament de Besòs, digues.
0: Hola, bon dia. Mira, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
0: Mira, aquí és el casal de la gent gran, no?
2: Aquí és un casal cívico.
0: Sí, on va haver-hi tots els altercats ahir, no?
2: Sí.
0: Val. Pots passar amb alguna persona responsable?
2: Un momentito, que estaba hablando por el aparato, un moment.
0: L'aparato, sí. Bé, aviam si ens poden dir alguna cosa de tot plegat...
1: Parlant per telèfon amb algun mitjà de comunicació,
0: jo crec,
1: segur.
0: Que la COPE ja els ha trucat, com sempre. Bé, recordem que per evitar mals majors, la direcció del centre va avisar els Mossos d'Esquadra per restablir l'ordre.
1: Bé, i ara entren en un procés de negociació.
2: Escolti, està parlant per l'altre aparato, eh?
0: Ja, i...
2: Tendria que llamar de...
0: Perquè una cosa, hi ha algun avi?
2: No, los avis no se pueden poner. Están con el juego y las cartas y los dominos.
0: Y no se pueden poner.
1: Jugant al domino.
2: No.
0: Y no le puedes preguntar si se puede poner en un momento el aparato.
2: Hombre, no puedo pasar, que yo estoy en una centralita, hombre.
1: Se enfada.
0: Vale, ¿y las mujeres tampoco?
2: No, las mujeres tampoco. Además, las que estaban haciendo las actividades ya se han marchado.
0: Bueno, claro, si fue ayer.
2: No, quiero decir que ya se han marchado porque hoy ha habido gimnasia y ya se ha terminado.
0: Hoy ha habido normalidad.
2: Y a las 11 se marchan.
0: ¿Normalidad ha habido?
2: Sí, sí, ha habido normalidad.
0: ¿No ha pasado nada?
2: De momento nada.
0: De momento nada.
2: De momento nada.
0: De momento nada. Bueno, ¿cómo se llama la directora?
2: María José Luceta.
0: María José, ¿y tú sabes si de aquí un rato podemos hablar con ella?
2: Sí, yo creo que la podéis llamar de aquí a media hora, un cuarto de hora.
1: Tengo
2: todavía no he desayunado la mujer.
1: Aquí domino.
0: ¿El qué, el qué?
2: Que todavía no he desayunado.
0: Ah, que todavía no has desayunado.
2: Pero bueno, es igual, no... A mí no me ha dicho eso, simplemente que estaba hablando.
0: Ya, pero si no has desayunado, yo no la quiero estorbar.
2: Si te puedo pasar una llamada, me ha dicho, mira, estoy hablando y no puedo atenderlo ahora.
0: Vale, vale. No, pero vale. Si está desayunando, yo no la quiero destorbar.
2: No hay ningún problema. Tú le llamas de aquí a media hora tranquilamente, ya. Y hasta un cuarto de hora, ¿vale?
0: Vale, yo de aquí a un cuarto de hora... ¿Cómo te llamas tú?
2: Yo me llamo Joaquín.
0: Bé, de aquí a un cuarto de hora truquem en aquest casal d'avis de Sant Adrià, on ahir va haver-hi aquesta batussa. Anem a altres temes al dia.
1: Sí.
0: De batussa a una altra batussa. Ni els capellans se salven.
1: Una batussa eclesiàstica.
0: Ni els capellans, tu. És que el món està fatal, ja. Ja ni en una església hi ha respecte...
1: Ni a pau.
0: Ni a l'hora de la missa, tu.
1: Què ha passat, ara?
0: Ens arriba una notícia des del 20 minutos. Agradeixen el mossèn a missa.
1: Oh.
0: Passeu que la Guàrdia Urbana de Reus ha detingut un home de 36 anys acusat d'irrompre a l'església Puríssima Sang i molt alterat haver agredit el mossèn mentre estava fent missa.
1: És a dir, tot i que és al revés, va ser el mossèn qui va rebre l'hòstia.
0: Sí, sí. Anem a trucar a aquesta església, a aquesta parròquia. Truquem...
1: Què ha passat aquí? Truquem a la parròquia,
0: sí, i entrem directament...
1: A veure si ens agafen el telèfon, perquè saps que les parròquies sovint és complicat, això, eh?
0: Ja entrem, eh?
1: Estem dins la parròquia?
0: Sí, dins de l'església.
1: Només entres, estàs tu dins?
0: Sí, espera't, vols entrar tu?
1: Sí, puc entrar a la parròquia?
0: Sí, sí, ara entraràs a
1: seguida.
0: Espera't, espera't, queda't a la porta, un segon, ara t'aviso.
1: Puc entrar ja? Hola?
0: Ara sí, ara hi ets dins.
1: Quina frescor que farà aquesta parròquia, eh?
0: Sí, sí. Mira aquests...
1: Que maco el Crist aquest aquí.
0: Aquestes pintures.
1: Que maco és.
0: Sí, sí.
1: Ui, has de pagar 3 euros per posar un ciri. Caríssim, això.
0: I compte que la llum que ara veus, aquí 2 segons, s'apaga. Has de posar 3 euros.
1: Sortim de la parròquia.
0: Sí, sortim.
1: Encara estic ja dins. Vull sortir de la parròquia. Puc sortir? Vull sortir de la parròquia. Vull sortir.
0: Jo ja estic dins. No, fora.
1: No, tu estàs fora. Jo estic dins.
0: Espera't. Ara.
1: Ara.
0: I a l'església no contesten.
1: Escolta, quin fred que feia allà dins.
0: Sí, sí.
1: No contesten a l'església.
0: No contesten. Bé, tot plegat ha passat a Reus, ho explica avui el 20 minutos, però clar, si no contesten, poca informació donen, perquè el 20 minutos ja saps que cada dia que passa les notícies són més breus.
1: Els breus són de 3 línies, no?
0: 3 línies.
1: No, aquest tipus d'informació.
0: Què va, què va?
1: És com un titular.
0: No, no, potser podríem trucar a la Guàrdia Urbana de Reus. Vols que ho intentem?
1: Vinga.
0: Anem a trucar a Telefònica?
1: Sí. Estic segur que el regidor friki que tenen a Reus d'això en farà un tema de ple municipal.
0: El de la Cori.
1: El Juan Quío.
0: El Santa Maria.
1: Juanchi.
0: Sí. Telefònica, per què té aquests telèfons que s'escolten tan malament, sisplau?
1: A veure si reparteixen ordinadors avui també.
0: Això sí, els escoltem.
1: Sí.
3: Telefònica, buenos días, ¿en qué puedo ayudar?
0: Hola, bon dia. Mira, pots donar el telèfon de la parròquia de l'Església Puríssima Sang, de Reus?
3: Parròquia?
0: Puríssima Sang, de Reus.
1: Puríssima Sangre.
0: Aviam si tenen una altra i demanarem també el de la Guàrdia Urbana, et sembla?
1: Sí. Està aquí la senyoreta?
0: Senyoreta.
3: Perdone, ¿se llama parroquia de la Puríssima?
0: Sí, Puríssima Sang.
3: Sancto Menota, 977?
0: Sí. Ah, no, és el que teníem. I escolta una cosa, i el telèfon de la Guàrdia Urbana de Reus?
3: Guàrdia Urbana?
1: Sí.
0: Sí.
3: Un moment, por favor.
0: Sí, aquest és el que teníem, eh?
1: A veure si la Guàrdia Urbana ens pot informar.
0: Sí.
3: La Guàrdia Urbana és 092.
0: Ja, però si truco des de fora de Reus, quin número de marca?
3: Fora de Reus, a sí. Veure.
0: Clar, perquè si truco aquí el 092, ens sortirà el de la policia de Badalona.
1: El de la Guàrdia Urbana o dels Mossos?
0: De Guàrdia Urbana.
1: Ah.
0: Sí, sí, perquè...
1: Perquè si és dels Mossos, de part li preguntem per què no ha vingut avui.
0: Sí, sí.
3: Per pues ser... la verdad que solamente viene este número del teléfono.
0: Pues a l'Ajuntament.
3: L'Ajuntamiento.
0: Sí, sí,
1: sí. Costarà això, eh?
0: Sí.
1: A veure, Guàrdia Urbana Reus.
3: Tome nota de l'Ajuntamiento sí. De Reus. 977.
0: Sí.
3: 759.
0: Una pregunta, que regaleu algo?
3: Perdone?
0: Que si regaláis algo...
3: Efectivamente.
0: Ay, ¿por qué no me digo? A ver, a ver.
3: Quería preguntarle ahora, mire, ¿no?
0: Sí, sí, dime.
3: Pues a ver si comprobamos y a ver si ha resultado ganador.
1: Muy bien.
0: A ver
1: si es verdad.
3: Sí, sí,
0: emoción, bueno. Intriga y dolor a la barriga.
1: ¿De nos trae això? ¿De nos trae esta dita?
3: Pues no, lo sentimos.
0: ¡No! Ahora me enfado.
3: No, es que...
0: Fuera,
3: pero
0: fuera,
3: puede
0: fuera.
3: Conseguir el suyo, que fuera. Puede conseguir el...
1: Home, fora, pobra senyora, però quina culpa té ella? Si això és per sortet.
0: Fora! Ja estic enfadat. Tu.
1: Quina culpa té ella?
0: Ja estic enfadat, perquè avui era un dia especial, ja que és el dia del teu aniversari.
1: Volia regalar-me una cosa que no has
0: comprat
1: tu, no?
0: Jo et volia regalar aquest ordinador.
1: Que així no pagues ni un duro.
0: Sí, sí, sí. Truca'm a l'Ajuntament, va. Això va ràpid.
1: És el 977.
4: Bon dia.
0: Hola, que és l'Ajuntament?
4: Sí, sí.
0: Hola, em pots passar en premsa?
4: No,
0: ah?
1: Què és això?
0: Reus.
1: La banda sinfònica de Reus.
0: La teva ciutat. És preciós, Reus?
1: Sí, aquí va néixer sí, sí. Andreu Buenafuente i d'altres.
0: Sí, sí, Carles Francino també va començar allà. Sí, sí, sí.
1: Una bona escola de periodistes.
0: Sí, sí, la televisió de Reus és molt bona.
1: Sí, això diuen.
0: Sí, sí.
1: Mm. I en aquests dels whiskins...
0: També Reus.
1: Reus.
0: Que ara s'han separat.
1: Sí.
0: I ara què? Ah.
5: Comunicació, bon dia.
0: Hola, bon dia. Truco de Ràdio Badalona.
5: Sí, digue'm.
0: Què tal, com anem?
5: Bé,
0: mira,
5: digue'm.
0: Bé, trucava, aviam si em pots ajudar. Avui surt una notícia al diari de que van agredir un mossèn a meitat d'una missa.
5: Sí.
0: Això és veritat o no? Tens...
5: Sí, sí, sí, sí.
0: És veritat.
5: Sí.
0: Però clar, jo he vist el 20 minuts, però clar, sí. Com els 20 minuts cada dia les notícies són més llargues,
5: sí.
0: No posen el per què la persona va entrar i va agredir mentre el capellà s'ha fet missa.
5: Sí.
0: Tu saps el per què?
5: Sí, bueno, no, el perquè no se sap, vull dir, va entrar d'aquella manera una persona esverada i va entrar,
0: sí.
5: Va entrar fent crits i fent... Bueno, i finalment es va acostar al mossèn i el va agredir. Aleshores, si vols més informació, no sé, si vols...
0: I perquè el mossèn com està ara?
5: De la Guàrdia Urbana i posteriorment ells el van posar a disposició dels Mossos d'Esquadra i aleshores jo ahir a la tarda van trucar a la cadena SER, no sabia... Si havia passat a disposició judicial o no, o si havia quedat en llibertat perquè
0: ja.
5: Antecedents...
0: Però no? A mi m'interessa el mossèn, com està?
5: Doncs suposo que aviam un segon.
1: Després de l'hoste que li han donat al mossèn.
0: Sí, perquè entre tu i jo, a mi la persona que ha fet això, bé, si ja està a la presó, és el que es mereix.
1: No està a la presó.
0: Bueno, si està a disposició judicial.
1: Bé, però...
0: Però ens interessa el mossèn, és pobre mossèn.
1: Però és presumpte.
0: Ja, però ens interessa el mossèn.
1: T'interessa el mossèn.
5: Escolta'm, no tinc constància, però de fet no van anar ni a l'hospital.
0: No van anar a l'hospital, val. Sí, clar, aquí posa agredit mentre feia missa, dic, potser, pobre home, li ha passat alguna cosa més greu.
5: No, que va ser una cosa lleu.
0: Lleu. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
5: De res.
0: Gràcies, adéu. Bé, ja han tingut més informació sobre el cas.
1: Sí, però no sabem el per què, això ho haurem de descobrir,
0: Sí, esperem, resem a Déu, que no passi això a altres contrades.
1: No, està clar.
0: Escolta, anem a d'altres temes al dia, et sembla? Cervera implanta preus anticrisi per veure la passió. Ara
1: sí.
0: Arriba Setmana Santa, d'aquí a uns dies, i arriba els temps de passió.
1: Passió.
0: Això que unes 200 persones, un terç del normal, van seguir durant els primers dies la funció d'aquesta passió de Cervera. Però això és una mesura, Carles, per frenar la pèrdua de públic.
1: Home, poca broma, perquè és cara, la passió.
0: Anem a trucar, aviam què val, això, tot plegat.
1: Sí.
0: I aviam quins escomptes hi ha d'aquesta passió de Cervera. Anem a la comarca de la Segarra, aviam si hi ha algú a aquesta hora.
1: I una té la passió d'Olesa.
0: D'Olesa. I em va agradar?
1: Molt maca. Versió reduïda, perquè l'altra dura com la marató de TV3. Què te'n fa d'estar, ara?
0: Això no va.
1: No va?
0: No va? El telèfon no va?
1: S'ha mogut tota la taula.
0: Espera.
1: No, espero que no paguem la factura.
0: No paguem la factura.
1: Apreta rellamada.
0: Escolta, li haurem de dir al gerent que truqui telefònica que li redueixin 20 euros.
1: Ja funciona, home.
0: Ara sí. Ara sí que hi ha línia.
1: A més, és només per empreses que estiguin aturades.
6: Sí, digui'm.
0: Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, és la passió.
6: Perdonem?
0: La passió.
6: Sí, és que sento molt fluix.
0: Ah, però he trucat a la passió.
6: Sí.
0: A la passió de Cervera.
6: Sí, a la passió de Cervera, trucat.
0: De Cervera, eh?
6: Sí.
0: Però la passió.
6: Sí.
0: Val. Mira, trucar perquè volia informació sobre els preus.
6: Sí.
0: És que li explico. No sé si anar a la d'Olesa o la de Cervera.
6: Venim?
0: Que no sé si anar a la passió d'Olesa o anar a la de Cervera.
6: Bueno,
0: i aniré a la més barata.
6: A veure, nosaltres l'entrada d'adult,
0: sí.
6: Només és entrada... d'adult, està bé 22 euros, ho hem rebaixat al 17,60.
0: Ah, que hi ha una oferta?
6: Han baixat preus.
0: Han baixat per la crisi?
6: Perquè hem vist que molta gent que tenen dificultats i hem estat d'això, doncs han baixat preus.
0: O sigui,
6: fem uns descomptes addicionals.
0: De 22 euros?
6: De 22 euros fem un 20% de descompte i surt a 17,60.
0: A 17,60.
6: Exacte. Llavors, l'entrada infantil... Que
0: sí, sí, que vindríem amb el Jonathan i la Jenny.
6: Fins a 12 anys... Tenen un 50% de descompte, són 11 euros.
0: 11 euros?
6: Sí.
0: Val.
6: Llavors, si són jubilats...
0: Sí, també puc portar la Conxita, que és la meva iaia.
6: Sobre un 25, no sé ben bé si arriba, a 16 euros queda.
0: 16 euros.
6: 16 euros. Llavors tenim uns packs...
0: Sí,
6: digui. ...que combinen l'entrada a la passió, el dinar i una visita turística per Cervera...
0: Ah.
6: L'avion posat a 34.
7: Sí, i ara està a...
6: L'han baixat a 31.
7: Sí, 3 euros.
6: Els nens, fins a 12 anys, a 23.
7: Sí.
6: I els jubilats a 29.
1: És pitjor que el líder.
7: Sí. Tot això d'oferta, eh?
6: Sí.
7: Molt bé. Doncs jo crec que m'ho pensaré i vindré a Cervera, eh?
6: A veure, a part dels preus...
7: És millor, la de Cervera, que la d'Olesa?
6: No, a veure, totes són molt diferents. A veure, jo si
7: perquè
6: em pregunto, jo li he dit que la nostra és la millor.
7: Sí, però quina característica té la de Cervera que no té la d'Olesa?
6: És molt sentimental.
7: O la d'Esparreguera?
6: És molt sentimental.
7: És sentimental. I quan
6: la
7: dura? Quan dura?
6: Ve molt amb el que està veient en Massena.
7: Quan dura l'espectacle?
6: L'espectacle, si tret del divendres sant, que és de 4 a 8, els altres dies és en diumenge, per això fem-lo del parc de dinar i visita turística, sí? És de les 10 a les 2.
7: 4 hores.
6: Llavors hi ha 25 minuts de descans entre mig.
7: Que, hi ha menjar o no?
6: Venim?
7: Hi ha menjar?
6: Si agafen el parc, sí.
7: Però si no, no hi ha un bar amb que venen patates...
6: Tenim a disposició una sala que si es porten al dinar,
7: sí.
6: Podem dinar allà.
7: Hi ha es pot dinar.
6: Que llavors, si volen algú per veure
1: alguna amanida,
6: alguna cosa d'aquestes...
7: Sí, una Coca-Cola, unes patates, no?
6: Exacte.
1: Aigua beneïda.
7: Val. Perfecte.
6: Llavors, el preu són tres entrades, el que he dit abans. A 17,60, a 16 i a 11.
7: Val, perfecte. Doncs jo m'ho penso, això, per comprar l'entrada, truco aquí, com va això?
6: A veure, si han de dir jubilats o d'això...
1: Que torni a repetir els preus.
7: No, jubilats encara no.
1: Que torni a dir els preus.
7: Perquè què valia el jubilat?
6: El jubilat a 16 euros.
7: A 16 euros. I adult?
6: L'adult a 17,60.
7: Val, i a nens valia 16.
6: No, els nens a 11.
7: 11, és que m'he liat. En tants preus... En tants preus m'he liat. 11 euros, eh?
6: Sí. Llavors, l'únic que si vol això... comenta, jo li donaria
7: perquè vindríem...
6: el número de compte de la caixa.
7: Vale. Vindria la meva àvia...
6: Jo avisaria la noia que si es porten al dinar i si volen posar el pack és a l'altre preu.
7: Vindria la meva...
6: A 29 i a 23.
7: Vale, la meva àvia, dos nens sí. I jo. Això seria un adult...
6: Sí.
1: Un jubilat.
7: Un jubilat...
1: I dos nens.
7: I dos nens, no?
6: Sí.
7: Això seria... Quan? 11 euros per 2?
6: 11 per 2, una 16 i un 17,60.
7: I un 17...
6: L'únic que necessitaria és saber el dia que venen,
7: sí.
6: El nom...
7: I el dinar, si fem dinar o no fem dinar.
6: I si fan dinar o no fan dinar. Llavors el preu, li donaria el nostre número de compte i llavors variem això.
7: Molt bé. Doncs com es diu vostè?
6: Jo em dic Carmen.
7: Carmen, doncs la truco en propers dies.
6: Molt bé.
7: Gràcies.
6: Vale, vostè.
7: Que vagi bé.
6: Adéu.
1: Escolta, quanta informació per segon.
7: Simpatiquíssima, la Carme.
1: Simpatiquíssima. I ganes de vendre. Ganes de vendre.
7: Jo ja... 11, no. 16, no. Era 31 o 23 amb dinar.
1: Té la passió de Cervera i passió és la que té la Carme per la seva feina.
7: Sí, passió per donar els preus, també, eh?
1: Sí.
7: Ja ho sabeu que durant els dies de Setmana Santa típiques, les passions a Catalunya, al nostre país, n'hi ha a Olesa, Esparreguera
1: sí.
7: I aquesta de Cervera, que vol frenar
1: sí.
7: La pèrdua de públic. La crisi es nota tot arreu, eh?
1: Un altre cop la mateixa frase, no? Ho podem dir a cada
7: jo
1: notícia.
7: Jo crec que d'aquí dos dies fem ja un tema de les mones.
1: Segur.
7: Les mones de Pasqua, que aquest any seran diferents.
1: Jo t'asseguro que les notícies de Setmana Santa aniran un altre cop al voltant de la crisi.
7: Sí, aquest any les mones seran en carquinyolis, a sobre. Segur. Perquè, clar, no hi haurà diners per als ous de xocolata.
1: Tornarem a les... com es deia allò?
7: A quedar ous?
1: Sí, sí.
7: A veure...
1: A les ensaïmades amb un ou Kinder.
7: Un ou. I quatre carquinyolis, i ja està el fet,
1: eh? Ja està.
7: Escolta, anem a d'altres temes al dia.
1: Sí.
7: Aviam si avui tenim sort, podem parlar amb la Maria José del casal cívic de Sant Adrià, on va haver-hi dilluns la batussa. Tu recordaràs que ahir parlant d'aquest tema, uns jubilats de Sant Adrià...
1: Sí.
7: Que s'enfronten, es van enfrontar dilluns amb unes zones per evitar compartir casal. De fet, ho explicava el diari El Punt ahir, un tema que vam parlar ahir abastament, eh?
1: Sí.
7: Hi va haver insults, empentes...
8: Mentirosa!
7: Sí, bufetades...
1: Sí, és el que es feien ahir.
7: Entre els uns i els altres, que van obligar la policia catalana, els Mossos, a intervenir per calmar els ànims. Tot plegat va passar al casal situat a Sant Adrià de Besòs, al carrer Jaume Huguet.
1: Sí.
7: Anem a provar si aquesta hora hi ha encara la Maria José.
1: A veure si aquesta hora del matí no està esmorzant.
7: Sí, perquè ahir estava esmorzant.
1: Ahir estava esmorzant, per això dic. A veure si està disponible avui.
0: i si ens pot donar més detalls de com van anar els fets i si els ànims estan més calmats.
1: Sí, com estan les negociacions.
0: Va ser Joaquín, no?, el conserge?
1: Sí. Joaquín Rodríguez era?
0: No, Joaquín.
1: Joaquín només.
0: Perquè ahir li van deixar la nota.
1: Sí.
0: I no ens va trucar, eh?
1: No.
0: No va trucar la directora, María José.
1: Han passat 24 hores i aquí no ha trucat ningú.
0: Jo crec que potser hem tancat del casal, eh?
1: Home. Sí.
0: Hola, la María José.
8: Sí, sóc jo.
0: Hola, María José, truco de Ràdio Badalona.
8: Sí, digue'm.
0: Què tal, com anem?
8: Bé.
0: Bé, escolta una cosa, trucar sobre la batussa d'ahir que va haver-hi.
8: Va, escolta una cosa, mira, si és que jo no estic autoritzada per donar informació sobre aquest tema, d'acord? Llavors, si voleu parlar,
0: sí.
8: Us adreceu a Palau de Mar, a la
0: Sineteria. Ui, ui, val. Perquè tu no em pots dir res, ni...
8: no
0: pots dir...
8: Sí, i si els,
0: i si els ànims estan més calmats, això sí, no?
8: Eh?
0: Això sí, no?
8: Sí.
0: Els ànims estan més calmats.
8: No puc dir res més.
0: Val,
8: jo,
0: tu no pots dir res.
8: Jo us entenc, però m'heu d'entendre a mi.
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, escolta, doncs.
8: Si voleu una informació, s'està elaborant per qualsevol cosa, us explicaran el que ells...
0: Bueno, suposo que deus estar cansada que et truqui tothom, no?
8: No? Teniu bueno, el telèfon,
0: sí,
8: no, de
0: sí,
8: la secretaria?
0: Tinc el telèfon.
8: Molt bé.
0: Molt bé, gràcies, pues, Mare José.
8: Gràcies,
0: adéu. Avui et proposo, en aquest cas, fer un sopar, però una mica original. Resulta que hi ha un hotel a Madrid, l'Hotel Palace, que organitza el darrer sopar del Titanic.
9: Soy el rei del mundo.
0: Això que aquest restaurant madrileny recrearà durant el mes d'abril el seu restaurant La Rotonda, els 10 plats que es van servir durant l'última nit al Titanic, en primera classe. Posem una mica de mar, també, el tema?
1: Sí. Esperem que no s'enfonsi al Palace, eh?
0: Anem a trucar, aviam si ens diuen més informació sobre això. Anem a trucar a l'hotel.
1: A veure si treballen avui. Recordem
0: esperem
1: que Madrid
0: que sí.
1: És festa.
0: Esperem que sí.
1: Home, és una oferta interessant,
0: home,
1: eh?
0: Home, és un regal original.
1: Sí.
0: L'últim sopar... Hola, buenos días. Mira, quería información sobre la cena del Titanic.
10: Un momentito, ¿qué pasa con el restaurante?
0: Vale.
1: ¿Qué pasa con el restaurante?
0: El restaurante. De momento trabajo.
11: La Rotonda, buenos días. Hola, con Nuri, ¿qué puedo ayudarle?
0: Hola, buenos días.
11: Buenos días.
0: Mira, te llamo de Barcelona.
11: Sí.
0: Te llamo para pedir información sobre el tema de la cena del Titanic.
11: Sí, solo quedan ya dos días, el 7 y el 9 de abril.
0: ¿Qué me dice ahora?
11: Sí.
0: Señorita.
11: Sí, sí.
0: ¿Y es el 7 o el 9?
11: Sí, es el único día que queda.
0: ¿Y esto cómo va?
11: Pues es un menú degustación.
0: Sí,
11: y...
0: pero yo lo he oído por la radio.
11: Sí.
0: Y comentaba que hay 10 platos.
11: Sí, es un menú degustación.
0: Vale, pero ¿qué platos hay?
11: Los platos que hay, ¿está el eso con los platos? No, todavía no se saben en seguro. Tiene que usted mirarlo en la página web. Y nada, son 10 platos, 50
0: sí.
11: euros IVA incluido, la bebida aparte.
0: ¿Pero no me puede decir alguno de esos platos? Es que no tengo internet ahora aquí.
11: No, de momento no.
0: ¿Pero se sabe o no se sabe?
11: No. Todavía no está fijado cómo van a ser, cuáles platos van a ser realmente.
0: Pero en teoría son los platos que se sirvieron durante la última noche del Titanic, ¿no? En primera clase.
11: Sí, en teoría, sí.
0: En teoría.
1: ¿Qué
0: quiere decir en teoría?
11: Pues que en teoría es el menú confeccionado a partir de la última cena que se dio, pero yo ahora mismo esa información no se la puedo dar segura.
0: Ya.
11: ¿Me entiende?
0: Ya, pero si es la última cena del Titanic, se supone que deben ser los platos el último día del Titanic.
11: Se supone, claro, sí. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo ese folleto que pone con el nombre de todos los platos,
0: vale,
11: es lo que yo le quiero decir.
0: Vale,
11: que
0: vale.
11: Yo tengo delante de mí el...
0: Vale.
11: ¿Sabe lo que le quiero decir?
1: Es
11: que no tengo
1: cosa.
11: El nombre de todos los platos que se sirve. Son,
1: no
11: lo que
1: diga,
11: se puede decir es que son 10 platos,
0: sí.
11: Bueno, degustación,
0: sí.
11: Y el precio son 50 euros, IVA incluido, la bebida aparte.
0: Vale, y eso solo hay dos días ya, ¿eh?
11: Ya quedan solo dos días, el 7 y el 9.
0: ¿Y eso es durante todo el mes o era
11: no,
0: durante...?
11: No, es solo del 1 al 19 de abril.
0: Ah, vale, durante...
11: Entonces están ya todos cogidos menos esos dos días, los que quedan.
0: ¿Esto qué, por internet? ¿Cómo va esto?
11: No, eso tiene que usted que llamar, lo que pasa es que no se demore mucho porque hoy
0: bueno,
11: ya...
0: Bueno, yo vengo con el AVE y ya está.
11: No se demore usted en reservar, si quiere reservar, porque hoy ya se han cerrado 5 fechas. Por eso
0: vale.
11: Le voy a decir que a lo mejor llamo usted dentro de 3 horas y ya no hay ningún día.
0: Bueno, pues intento nada, hablar con mi mujer y yo se amo.
11: Muy bien.
0: Venga, gracias.
11: A usted.
0: Gracias.
1: No acabo escolta. De entendre. Diu, no, no lo sabemos seguro, no. No lo sabemos seguro, no. Usted no tiene el papelito delante.
0: Clar, escolta una cosa. Això es farà durant, en teoria, en tot el mes d'abril, però només queden dos dies. O sigui que si a algun oient li interessa que truqui a, en aquest hotel Palace de Madrid, i reservi taula, és l'únic que podem dir. Només quedava el dia 7 i el 9, no, ha dit?
1: 7 i 9 d'abril.
0: 7 i 9 d'abril. Per recrear durant una nit... Ja és morbós, això, el tema, eh?
1: Sí, aquí una mica de morbo, eh?
0: Aquí una mica de morbo.
1: Molt bé, Carles.
0: Demà s'hi vendrà, sort.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
9: Hello. Víctimes al telèfon.
12: Qui diga?
9: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
12: Ràdio Z.
13: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
13: No, no, de Badalona.
14: És la ràdio de Badalona.
9: Vint anys del Víctimes al telèfon.
15: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
16: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
17: No, no.
16: ¿Ha disculpe.
17: No.
16: Si necesita ayuda.
17: Que no.
16: Disculpe, no le he entendido.
17: A ver, ayuda, ayuda.
16: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
17: Ay, por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
17: Operador.
1: ¿Quién nivel de radio?
16: Disculpe por la confusión.
17: Sí. Sí.
16: Gracias.
18: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
9: Ara, 20 anys després, i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
9: 94.4.
15: Ràdio Ciutat de Badalona.
19: La ràdio d'una gran ciutat.
9: Són les 8.
15: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
20: És dilluns 7 de setembre de 2026. Us parla Martí Villegas. Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. Ho ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol avui al Badalona Matí. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Per tant, les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
21: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila, reforma, tota sencera.
20: L'alcalde també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. El curs escolar començarà de forma atípica amb la vaga programada per aquest dimarts 8 de setembre. Tot i la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, els sindicats mantenen les protestes. Els docents volen continuar units per millorar el sistema d'educació pública, tot i que els pesa no poder donar la benvinguda als seus alumnes. Els serveis mínims de la vaga educativa fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. A partir de demà 8 de setembre, els vehicles privats podran utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta de 7 a 9:45 del matí i de 4 a 6 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles. Aquesta mesura busca reduir l'impacte de les obres i reduir les retencions. I en esports, una freda i una de calenta pels equips de futbol de Badalona aquest cap de setmana. Per una banda, el Badalona Women es va endur el primer derbi català de la Lliga F contra un espanyol, a qui va superar per 1-0, gràcies a un gol de Maria Llompart al minut 89. En canvi, el Badalona va ensopegar a la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i es va endur el maig per 2-1. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia que seguirà amb la tònica habitual d'aquests últims dies, és a dir, molt assolellat, amb temperatures que podrien fregar als 33 graus. Els xàfecs, però, no arribarien fins dimecres.
2: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
22: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
23: I 19 minuts del matí, ens retrobem de nou una temporada més aquí al Badalona Matí amb els nostres tertulians habituals. Avui tenim amb nosaltres a l'Eli Jiménez, a l'Anna Maria Vives, en Francesc Ribot i en Pere Alemany. Bon dia.
24: Bon dia.
23: Estrenem temporada, estrenem curs, i abans de posar-nos una mica seriosos en el tema d'actualitat que ens ocupa avui, com heu passat l'estiu, com han anat les vacances, molta calor. Sí, com ha anat? Com ha anat? Explica'm.
24: Calor.
23: Heu anat molt lluny, per aquí a prop, heu fet turisme...
24: Bueno, yo he estado aquí cerquita, sí. Y la verdad con tareas de ayuntamiento, que no se puede dejar el tema de los proyectos que hay y todo el tema político. Y, pero bueno, descansado también las semanitas que he tenido con mi familia y bien, encantada de estar de vuelta de todas maneras.
23: Sí, ¿no? Sí. Vau veure l'eclipsi, que va ser un dels moments històrics d'aquest estiu, que tot es va paralitzar per l'eclipsi.
24: No.
25: El vaig veure mirant cap a Santa Maria, que era just quan arribava d'un dinar que es va allargar a Barcelona, i va ser arribar a Badalona, passar pel Francesc Layret, i veure com es feia fos. Una llàstima, haurem d'esperar el proper.
23: Això sí, vam ser previsors, sí. Perquè veig que tots estem ben de la vista, eh? No ens ha fet afectació...
25: No, sobrevivim.
26: No. Tots anàvem amb ulleres preparats. Sí.
23: Molt bé, i calor n'hem tingut per donar i per vendre, aquest cap de setmana. Badalona, de fet, també ha batut el rècord de nits tòrrides, 31 nits aquest estiu, amb temperatures per sobre dels 25 graus. Això ho hem suportat com hem pogut, no?
26: Bueno, platja... Això és inevitable.
23: És inevitable.
26: Anem un escalfament que n'hi ha manera d'aturar-ho, això, vull dir. Que no. I seguim fent-ho malament, vull dir que continuem exactament igual fent el contaminant amb combustibles fòssils en tota aquesta part, i per tant, bueno, anirem a més. Això és l'única cosa que jo crec que és certa del tot.
25: Jo crec que hem patit una calor que feia anys que no es veia. Malauradament, la calor comporta no només la incomoditat, sinó comporta moltes morts, i aquest mes de juliol ha mort més gent que no passa amb tot l'estiu de l'any anterior. I ara, que deixarem d'aquí un mes, deixarem els calors de l'estiu, empalmarem, com qui no vol la cosa, amb els temporals que tenim estem acostumats a les platges de Badalona, i amb unes obres que hi ha davant del barri de Manresa, que encara no s'han acabat, que són de la Generalitat qui les ha d'acabar, i esperem que abans de que acabin les obres no vingui un nou temporal.
23: Esperem, tant de bo. Abans de començar, recordem als nostres oients i telespectadors a través de Televisió de Badalona les maneres per poder participar en aquesta tertúlia des de casa.
2: Participa a la nostra tertúlia.
27: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373. O deixa la teva pregunta al 93-395-4004.
23: Però ara sí, s'acaben les vacances i toca posar-se seriós. Un curs que serà calent, tant políticament com a nivell educatiu. Ara ho veiem parlant amb el sindicat USTEC, també amb la representant de les famílies, amb aquesta vaga educativa que USTEC i CGT mantenen aquesta convocatòria després de reunir-se amb la consellera sense que hi hagi cap acord. Els sindicats reclamen reobrir aquesta negociació, posar un calendari sobre la taula per abordar qüestions que continuen pendents, més recursos, a reduir també aquestes ràtios. Per tant, com ho veieu? Enteneu les reclamacions que continuïn els sindicats reivindicant els seus drets? També enteneu la posició de les famílies, que tot i entendre i donar suport al professorat, s'han de reorganitzar, no? I ja sabem la feina que això comporta a nivell de conciliació i tot plegat. Què n'opineu?
4: Eli.
24: Me miras a mí, vale. Pues yo creo que todo esto es un desastre de magnitudes que estamos viendo ahora, pero que veremos pues pronto, en lustros, décadas, veremos, porque estamos desatendiendo la educación de las próximas generaciones, que es que me parece muy fuerte, que es que no sé, que esto es Cataluña. O sea, Cataluña es punta de lanza de España. O sea, lo que no podemos es que nuestras próximas generaciones estén desatendidas en lo más importante, que es la educación. La salud también, la seguridad también, pero es que la educación es básica. Tenemos un sistema educativo en Cataluña que no es que haya fallado hace un año y haya petado todo y entonces todo el mundo se haya puesto, se lleva las manos a la cabeza. No, es que llevamos lustros, décadas, haciéndolo mal. Y todo eso, al final, las alarmas que han saltado, ¿cuáles han sido? PISA, los resultados, que encima se ve que han tenido que esconder los malos resultados, hacer trampas delante de la cara de todo el mundo para esconder el enorme fracaso que es. Claro que evidentemente que los profesores están enfadados, obviamente, es que todo el mundo está enfadado, es que no hay nada bien en la educación en Cataluña. O sea, ya lo digo, habría que externalizarla, pero vamos, volando. Y aquí que se pongan de acuerdo en hacer lo que sea, pero externalizarla absolutamente, totalmente ya. Los profesores están cada vez con menos autoridad, cada vez con menos recursos, con más burocracia. Es que no pueden hacer su trabajo. Luego las clases, cada vez hay más gente con casos muchísimo más complicados que tienen que gestionar los profesores que están ahí. Yo creo que no sé cómo están yendo las negociaciones, porque no estamos ahí, han conseguido algunas cosas, pero yo no sé si realmente estamos atacando el ojo del huracán del problema, lo que es el problema, lo que arreglaría, lo estructural, o estamos haciendo parches que no sé si esto acabará solucionando el problema de verdad, pero es muy grave, sí.
5: Pere, ¿cómo veus?
26: Bueno, jo veig molt complicat, perquè crec que hi ha hagut una sèrie d'errors en la gestió d'aquest conflicte que són claríssims. És a dir, tots els mals que acaba de parlar la Eli són mals que venen des de fa molt temps, ja des de la llei Wert, que ja no havia caigut bé, vull dir que n'hi ha molts, i cada vegada que hi ha hagut un canvi de govern, cada vegada han fet una nova llei d'educació, això és inconcebible, amb un tema, tal com diu l'Eli, que és tant de futur i tant de perspectiva en aquest sentit, no? Tan important. Però en aquest cas concret, a més, a mi em sembla que hi ha hagut un error estratègic de negociació. No pot ser pactar unes condicions amb uns sindicats que són minoritaris i els majoritaris no estiguin ni en la negociació, segons tinc entès, no? Per tant, en aquest cas concret d'aquesta vaga, l'altra cosa està en que jo no estic al corrent del detall de les reivindicacions que porten, no? Però l'educació necessitaria un pacte d'estat, un pacte d'estat que fos de totes les forces i que totes les forces s'hi posessin realment a solucionar-lo, per la importància que té, sobretot, i la transcendència amb les generacions futures. Jo crec que és aquest el tema que fa falta. La vaga, insisteixo, no ho sé, si en aquest moment les reivindicacions... Home, els temes de les ràtios i els temes del personal, que segur que és faltat de recursos, a mi em sembla que aquests són vitals, que puguin altra vegada recuperar la pèrdua de poder adquisitiu que van tenir amb les retallades en el seu moment, també em sembla important. El de més, hi ha detalls que jo m'hi perdo, això ho sento molt.
5: Francesc.
25: No, a veure, a mi, d'entrada, coincideixo amb el Pere en que el que ha vingut és un error garrafal de primer, de EGB, diria jo, que és la manera de que, com amb una vaga, que, com bé diu ell, es van firmar uns acords prèviament amb dos sindicats que no eren pas els majoritaris, i van pretendre que els altres passessin per l'adreçador i subscrivissin uns acords que no eren tot l'ambiciosos que els altres demanaven. Això ja és un error. El segon error és pensar que el temps faria que els sindicats i els mestres oblidessin les reivindicacions que tenien damunt de la taula. Que passi el mes de juny, juliol i agost, i la conselleria no tingui cap reunió amb els sindicats i amb l'assemblea de mestres, també és un error garrafal. És confiar, tirar la pilota cap endavant. Tot i així, a mi, quan una persona del PP utilitza el terme externalització, se'n fot la pell de gallina. Perquè, clar, sabem el que vol dir externalització amb el tema de sanitat, sabem el que vol dir que la sanitat pública, sobretot a Madrid, estigui en mans cada mes del grup Quirón, i per tant em fa por. Però tornant al que fa referència estrictament a Catalunya i a la vaga de mestres, ells reclamen bàsicament una cosa que crec que és fonamental, que és mantenir i accentuar i rebaixar les ràtios de l'escola, És a dir, que passem de 24 o 25 a, 20, a 23 alumnes en primària i després reduir-los també en secundària, i també demanen una cosa que és fonamental, que és que la càrrega lectiva, és a dir, les hores que es dediquen a ensenyar, també es rebaixin perquè les puguin dedicar pues, a preparar les classes, a parlar amb els pares, i hi ha un problema que la companya, l'Elisabet, crec que sí que el posa de forma correcta, que és que cada vegada les aules són més diverses, es necessita més mestres, més mestres especialitzats per poder gestionar, perquè el pilar de qualsevol societat són tres, els pilars de l'estat de benestar. Per una banda és com es tracta a la gent gran i a la gent necessitada, el benestar social, l'altra és la salut pública, la sanitat, i l'altre pilar fonamental és l'educació. Si no es eduquem i no criem uns ciutadans ben formats, tot el que vingui després anirà caient en cascada, no? Per tant, tot el suport a la vaga de mestres i demanar que... I no recordem que una de les coses que també demanen és que es contratin 10.000 nous mestres. Com qualsevol vaga, doncs hi ha uns posicionaments que s'han de casar també amb les possibilitats reals de la Generalitat.
23: Per exemple, escoltem l'opinió de l'Anna Maria, després d'Eli et dono torn de paraula per al·lusions. Anna Maria?
0: No, aviam, jo entenc la posició de les famílies, que la conciliació, quan els nanos es queden a casa, els que tenen els avis a prop, doncs cap problema, el que té un cangur encara menys, però jo l'entenc, la posició de les famílies, però jo que ara ja tinc, ja no tenim nanos petits a casa, tenim que apostar per una educació... vull dir, excel·lent de cara als nostres nanos. Jo tampoc entenc que durant tot un estiu s'hagin pogut agafar la conselleria 3 mesos de vacances quan es van acabar el curs dient que hi tornaríem al setembre. I en canvi, doncs bé, bueno, s'han fet unes vacances llargues, que sempre tothom diu que els mestres tenen 3 mesos de vacances, que és mentida. Doncs bé, doncs aquí hem vist que realment la consellera sí que ha tingut 3 mesos de vacances, no? Jo el que estic veient, una mica de paral·lelisme amb el problema de l'educació, ja fa molt... Ai, perdó, de la sanitat, de fa molts anys. Les infermeres ens queixàvem, doncs, d'això mateix, d'una ràtio de malalts altíssima, d'unes hores amb excés, d'un cansament. Va arribar un punt que infermeres no se'n troben. Arribarà un punt que els mestres tampoc en trobarem. Vull dir, això és així. Els nanos es dedicaran a altres coses, no a l'educació, que jo trobo que és una de les carreres més boniques que hi ha, però que tampoc no li hem donat el grau que li tindríem que donar als mestres en aquest país. Vull dir, jo... Que estudies magisteri? Abans, quan jo estudiava, la gent pensava que aquesta fa magisteri perquè no arriba enlloc més. O infermeria, també en el seu moment. Ara, infermeria, gràcies a Déu, ja s'ha equiparat a una carrera com correspon i com és a Europa i com és a tot el món. Però amb educació ens passarà el mateix. Vull dir, tenim que mimar els mestres, perquè els mestres estan mimant els nostres fills o els nostres nets. Per tant, és el futur, és el progrés.
23: Eli?
24: Es que es lo que decía yo, es que el tema de la gestión es lo que acabará cargándose una escuela privada, una sanidad privada, que al final es absolutamente necesaria y tenemos que luchar por ella y tiene que seguir existiendo, porque es para todos, es el acceso a la educación y a la sanidad de todos, exactamente igual que la seguridad. El tema de externalizar, que yo decía, no me refería a esto, evidentemente. Lo que sí que, porque yo defiendo la educación pública, defiendo la educación concertada y defiendo la educación privada, defiendo la educación que cada uno quiera para sus hijos, sobre eso faltaría. Los hijos son de cada familia y quien quiera pues pueda decidir la opción. El tema es que nadie se quede sin educación. Eso es lo importante, educación de calidad, que nadie se quede sin ella. Pero fíjate que con todo este problema que estamos teniendo, la educación, sobre todo pública, más que nada, pues por ser bastante más mayoritaria, aunque en Cataluña no tanto quizás, las familias hay un fenómeno últimamente que debido a la falta de calidad o de conseguir los objetivos que quieren para sus hijos en el propio colegio, se están gastando una pasta en clases particulares. Con lo cual, ya me dirás tú, al final, ¿quién está privatizando la educación de los hijos, haciendo gastar a unas familias que están ya sumamente tocadas por el tema económico, gastar además en clases particulares para sus hijos? En Cataluña, externalizar significa la gestión, que alguien se ponga de acuerdo, que no tenga ningún vínculo político ideológico y que arregle la educación. Que la arregle. Son nuestros hijos. Es que si no tiene hijos, tiene nietos, si no tiene sobrinos al final. O sea, es que es el futuro. O sea, si no somos capaces de tener una visión neutra, objetiva en esto, no nos saldremos. Como no estamos saliendo.
26: No, la interpretació de la teva paraula externalitzant és exactament la més genèrica. L'externalitzant normalment s'interpreta privatitzar.
24: Però bueno, en qualsevol cas... La decisió de què fer, no? No, la decisió de què fer.
26: En qualsevol cas...
24: La decisió de què fer.
26: Hi ha un punt del que has dit que a mi em sembla molt interessant, que és la manca de recursos. I ara s'acaba d'aprovar un nou pla de finançament i el PP no s'hi ha posat.
24: No,
26: és evident que en aquest moment Catalunya està falta de recursos. Li falten recursos sí. I és absolutament evident. No. Està tan clar com que en aquest moment, per exemple, s'ha hagut d'endeutar com s'ha endeutat amb 17.000 milions amb el FLA.
24: Claro.
26: Vull dir, un tema econòmic que en aquest moment a Catalunya li falta i que ara més o menys es corregeix i, per exemple, el PP no ajuda.
4: De fet, em va bé que diguis això, perquè ara introduïm el següent tema que també volia parlar, que és precisament aquest, que també afecta directament els diners que té Catalunya per fer polítiques públiques, és aquest nou model de finançament autonòmic. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera ha donat llum verda amb el suport de Catalunya, també les Canàries. La resta, de fet, de comunitats hi han votat en contra, 11 governades pel Partit Popular i 2 pel PSOE, Castella-La Manxa i també Astúries, perquè consideren que és un model fet a mida de Catalunya i que trenca la igualtat entre territoris.
26: Però per mi el que és lamentable d'això és que la motivació d'oposar-s'hi sigui no és perquè l'han fet per ells. Mm. Això és tan absurd perquè és senzillament contraposar Catalunya contra la resta de l'Estat, que és tota la política que essencialment s'està fent des de la part de la dreta, no? La dreta i l'ultradreta. És bo o no és bo? Jo crec que deu ser bo quan hi ha hagut 11 que hi han anat. Vull dir que després al final el modifiquin al Parlament. Per això és el Parlament, que es presentin esmenes, que s'arregli el que vulguis. Però exactament amb aquest tema de finançament, a mi em sembla que exactament igual que amb l'educació hem parlat abans, és necessari un pacte d'Estat. Hi ha 17 autonomies i des del 2014 no s'havia modificat el sistema de finançament. I evidentment que té deficiències. Té deficiències per València, té deficiències per Balears, té deficiències per Andalusia. Un pacte d'aquest estil, el que no pot ser és que es converteixi en una eina política per dir és que no m'agrada perquè això ho han fet per Catalunya. Això és d'una absurditat i és d'un infantilisme tan gran que no té cap mena de sentit. És en aquest moment, la desafecció política que tenim realment és perquè els temes es traslladen en una part absolutament visceral. No hi ha dos partits que es puguin posar d'acord per construir una cosa positiva. Al final, si fos al revés, passaria el mateix. Si hagués el paper que ho hagués fet, segurament que el PSOE faria exactament el mateix. Converteixen això en unes lluites absurdes entre dues tendències polítiques que aquí a Espanya el pluralisme ha anat així. No té sentit. O sigui, una cosa que ha fet Catalunya, amb tots els models de finançament que ha fet, al final resulta que totes les comunitats ja han millorat. I en aquest moment, insisteixo, València també té aquests problemes, Balears també, i totes les dues estan governades pel PP. És una lluita que és increïble. Vull dir, la gent del carrer normal, a mi em sembla que no ho entendrem mai, això.
4: De fet, aquest nou model de finançament autonòmic preveu que Catalunya rebi 4.686 milions d'euros addicionals el 2027. És la segona injecció més important entre les comunitats, només per darrere d'Andalusia. I, de fet, una de les claus és que les autonomies recaptaran una part més gran dels impostos. En concret, l'IRPF passa del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. De fet, superat aquest tràmit que ara comentàvem, ara tot això, aquest model, ha d'anar continuar el seu camí cap al Consell de Ministres, després arribarà al Congrés dels Diputats, per tant veurem com s'acaba materialitzant. Sobre aquest tema, voleu afegir alguna cosa més?
25: Sí, home, jo voldria dir, primer, recordar que el model de finançament de les comunitats autònomes es va fer l'any 2009 i el 2009 es va pactar que cada 5 anys s'havia de revisar. Del 2014, que es caducava, com deia el Pere, fins ara han passat 12 anys. Hi han passat governs del PP i han passat governs del PSOE. Cap dels dos, aquells que tant reclamen que s'han de complir les lleis, no l'han complert. No s'ha revisat el d'això. La proposta que fa Esquerra Republicana i que entoma amb les negociacions amb el govern espanyol és de sentit comú. O sigui, una proposta molt ajustada amb el qual totes les comunitats autònomes guanyen, perquè, evidentment, totes necessiten més finançament. Amb tots aquests anys que han passat, tot el finançament extra que ha rebut l'Estat pel creixement de l'economia, tot se l'ha quedat ell. Quan Europa ficava límits, se'ls quedava al govern. Jo el que no puc entendre de cap de les maneres és que qualsevol president de comunitat autònoma, sigui del País Valencià, sigui de les Illes o sigui d'Extremadura, es negui a un sistema que aportarà més diners pels seus ciutadans. O sigui,
6: trobo patètic per una qüestió ideològica d'anar en contra del govern que hi ha en aquell moment, hi hagin comunitats que renunciïn al que els seus ciutadans reben millors serveis. I aquí trobarem també la prova del cotó de la sinceritat d'altres formacions polítiques. S'haurà d'aprovar al Congrés de Diputats. La majoria, per tirar endavant, depèn d'una formació política que és Junts per Catalunya. A veure què farà Junts.
26: Bueno, ja ho ha dit que presentaria una esmena, no la totalitat, que presentaria esmenes. Que és lo normal. O sigui, el Parlament...
6: Bueno, és que ara dic que si han de debatre... les votaria.
26: Bueno, si són bones sí, si no... Si són bones sí, si no són bones, sí, no. A mi em sembla que el diàleg polític és el que s'ha d'imposar en aquest moment. El Parlament és per això.
6: Sí.
26: Parlament. Ja ara hi ha un esquema aprovat, passarà pel Consell de Ministres, i el Parlament que digui cadascú el que ha de dir. L'única cosa que per mi no és acceptable és que et diguin aquest sistema és dolent perquè l'han fet a mida de Catalunya. Això em sembla que és d'una generació d'odi que no té explicació. Aquest no té explicació. Si és bo, és bo. I si no és bo, no és bo. Però que diguin que la raó de que no és bo és perquè l'han fet a mi de Catalunya, això és que em sembla d'estómac, o sigui, no té cap racionalitat.
0: Però és que aquesta raó que comentes, Pere, cada dia va més.
26: Sí.
0: Vull dir, qualsevol cosa, qualsevol entrebanc, qualsevol desfeta que hi ha, sempre, sempre, sempre, directament, la culpa és de Catalunya.
26: Quan heu vist la notícia alemanya, no? Anem cap aquí.
0: Sí, sí, sí.
26: Lamentablement anem cap aquí.
0: A una extrema dreta... Però...
6: Bueno, no sé si es va cometre un error a nivell europeu, les esquerres, quan parlaven de cordons sanitaris.
24: És com possible? Com el Tinell, que gràcia. Curioso. No, pues mira.
6: No és lògic analitzar el passat per...
24: Mira, yo creo que se está yendo de madre esta conversación, pero bueno, hemos pasado de un tema de financiación pública y nos hemos ido
7: sí,
24: a...
7: Estem...
24: Claro, yo creo que... Pero eso es lo que pasa cuando se deja, que la cosa vaya más y la pelota se haga más grande y que nadie intervenga ni que nadie ponga la cabeza. Yo quiero decir que los gobiernos autonómicos en España, los gobiernos democráticos, están ahí porque les han puesto las personas que les han votado. O sea, no significa que hay unas siglas, sino que hay un montón de personas que detrás que les han votado y han confiado en ellos. De hecho, han vuelto a haber elecciones y han vuelto a confiar en esas personas. Con lo cual, yo iría con cuidado un poco con hablar de tan a la ligera de la democracia en España. Luego, hablamos de financiación. Hablamos de la financiación también tan ligeramente. Resulta que la financiación no es más que el dinero que se exige a las personas que trabajan, tienen empresas y ganan dinero, para que se les quite de su sueldo, vayan a una bolsa común y se paguen los servicios. Cataluña tiene una de las bolsas más grandes de toda España. Cataluña tiene un presupuesto de los más grandes. Cataluña tiene dinero para pagar para hacernos llegar a los ciudadanos catalanes una educación, una sanidad, una seguridad de primera calidad. Tenemos tercermundista. Mira cómo está el tema de la educación, mira cómo está el tema de la sanidad, tú que eres enfermera, mira cómo está el tema de la seguridad. No hay nadie contento en Cataluña. Y en Cataluña, no, Cataluña no es un sitio donde hayan 7 millones, 8 millones de personas que votan a Esquerra Republicana o que votan a... No. Cataluña es un sitio diverso donde hay un montón de gente que tiene sus formas de pensar y que no hace ninguna gracia que sea la comunidad autónoma donde más impuestos haya y servicios de menos calidad allá también. Lo de PISA es que no nos damos cuenta, o sea, que hacemos un episodio, lo apartamos y seguimos hablando como si lo otro no hubiese pasado. Tenemos que ser conscientes de que nos vamos a la porra. Es que con estas discusiones, y luego aparte, tú de Esquerra, fíjate, a ver qué hará Junts, tal y cual, aprovechando para meter ideológicamente el tema partidista. O sea, al final, la que menos partidismo ha metido aquí soy yo. O sea, pero vosotros os estáis peleando por este tema. Junts ha dicho que no lo va a votar. O sea, perdona. No lo sé. Escoltem, hace comunidades autónomas, Francesc, no todos los partidos.
7: Perdona, poder... Però ara per clausurar d'aquest tema, escoltem en francès ja, i després ja canviarem de tema,
26: perquè
7: l'actualitat, també hem de parlar de Ceuta, que déu-n'hi-do,
6: sí,
7: també.
6: Sí, a veure, el que és evident és que tu dius que no fiques partidisme, el que fots és ideologia... per l'estat del campanar. Totes les manifestacions que has fet en relació a l'autonomia i al capital econòmic de Catalunya, en tres paraules senzilles, no és cert.
24: Sí,
6: a veure,
24: cert.
6: Evidentment, demogràficament, després d'Andalusia, Catalunya de les nacions de l'estat espanyol que té més gent. Lògicament, genera riquesa. Lògicament, es generen impostos. I el que és patètic, i no ho podrà defensar ningú a Europa, és que quan siguem els tercers en contribuir, quan resulta que es reparteixen aquests impostos, els ciutadans de Catalunya rebin molt menys que els ciutadans d'Extremadura, que els ciutadans d'Aragó o d'un altre, o un altre lloc. Això no és lògic.
24: Vale, però una
6: cap
24: cosa,
6: país
24: però
6: europeu...
24: Però no llega?
6: No, jo no tenc...
24: Però no llega als vecinos?
6: Deixa acabar. O sigui, no és just. I que un ciutadà o un president d'un país no vulgui que els que es recaptin, que els diners que es recapten es quedin amb el seu país i que els veïns d'aquest país, els ciutadans, puguin rebre els millors serveis, és incomprensible. La postura és una postura política, és una postura partidària, és una postura d'incomodar el govern i de provocar inestabilitat per fer caure un govern. No hi ha cap més motiu lògic que porti a que els senyors de València o els d'Andalusia es neguin a rebre aquests diners. Si estan externalitzant-ho
7: vale,
6: tot,
7: Eli,
6: Andalusia,
7: Eli,
6: Madrid...
7: Ja, hem de canviar de tema. Eli,
24: el tema és que ese dinero que viene a la Generalitat de Catalunya no llega a los catalans.

0: Exclusivament a la ciutat, hi haurà un informe de la Policia Nacional apuntar que aquella entrada no seria espontània, es parla de planificació prèvia d'un possible guiat actiu per part de les forces de seguretat marroquines, però bé, la gran pregunta, no, que tothom es planteja és qui havia darrere d'això. El govern espanyol diu que avui per avui no té proves sòlides que el govern del Marroc planifiqués o executés aquesta operació. El president del govern, Pedro Sánchez, defensa que va ser un fenomen complex, també atiat també per la desinformació i les fake news a través de les xarxes socials, i veiem que la crisi, lluny de millorar, està empitjorant, perquè ara ho hem vist, aquest cap de setmana s'ha desallotjat aquest assentament de migrants que hi havia a les naus del Tarajal, i també moltes famílies han sortit als carrers per protestar reclamant aquesta sortida dels migrants per tornar a recuperar aquesta normalitat. A tot això també, la dimecres passat, a la plaça de la Vila, veiem aquest acte que es va omplir de suport a Ceuta, seguint aquesta crida feta per la Federació de Municipis i Províncies. Bé, com veieu tota aquesta problemàtica de Ceuta? Qui vol començar?
1: Pues per no deixar a la Eli, no?
0: Apropa't una mica al micro, sisplau.
1: Sí, per no deixar l'Eli que agafi aquesta bandera de seguida.
2: La tengo, no et preocupes.
1: Jo, sincerament, parlo com a Francesc Ribó, lògicament, com cadascú de nosaltres parla com ell mateix. Jo crec que el govern ho ha gestionat fatal. També és cert que creure's que ha sigut una cosa espontània i que en un país com el Marroc, on no hi ha res que es bellugui sense el beneplàcit del rei Mohamed i dels serveis de seguretat marroquins, és ser d'una candidesa que no me la crec. Va ser una cosa provocada. Si feu memòria, el pare del Mohamed, el rei Hassan, va passar la història dins del Marroc com aquell que va aconseguir recuperar el Sàhara espanyol, i el Mohamed VI vol passar la història com aquell que recuperi Ceuta i Melilla pel regne marroquí, i les regles són aquestes. El més greu, més enllà del que va patir la ciutadania d'una població que són 85.000 persones a Ceuta i que entrin 80.000 persones pels carrers, o sigui, la situació d'aquest tipus, a nivell personal, a nivell enemic, a qualsevol, passi on passi, ha de copsar i ha d'espantar. Una altra cosa després que, com una altra vegada, s'instrumentalitzi la situació, que per part d'incontrolats facin coses que són inacceptables, com cremar campaments, com intentar frenar l'ajuda humanitària amb aquests senyors, o que gent cridi, o que es va tornar a sentir el crit de por ellos, que abans era per Catalunya, versus la gent marroquina que estava allà. Més enllà d'aquest fet, el que és evident és de que tenim un problema, o l'estat espanyol té un problema molt greu amb el Marroc. Marroc és un país que està avançant econòmicament molt. Fa uns anys es va obrir un port davant d'Algeciras, que està fent una competència brutal a Algeciras, que l'any que ve obriran un altre port a Nador, que competirà molt, molt, molt amb l'activitat espanyola, i que, a més a més, la Unió Europea té un compromís amb el Marroc de pagar-li 500 milions per fer contenció de fronteres. I per més inri, el govern espanyol paga cada any al voltant de 35 milions d'euros per cuidar les fronteres, pagar la benzina dels cotxes i inclusiu li subministra vehicles. Si amb tot això que fa el govern espanyol i fa Unió Europea, el Marroc no controla allò que ha de controlar, no és casualitat.
0: Pere?
3: Jo crec que hi ha moltes cares d'aquest tema, no? S'ha gestionat malament. Bueno, si en van entrar 80.000 i en aquest moment a dintre n'hi ha, parlen entre 3 i 5.000, doncs n'hi ha 75 que els han tornat altra vegada cap allà. No sé si es podria fer més. Segurament que els que queden diuen que són els menors, que d'aquests, a més a més, no se'ls pot expulsar d'una manera directa, perquè hi ha una llei europea que diu que s'ha de fer. Jo crec que s'ha fet mal fet, evidentment. No parlo de la responsabilitat del Marroc. La responsabilitat del Marroc, o per acció o per omissió, segur que hi és. Segur que hi és. Si darrere d'aquesta responsabilitat hi ha una reclamació de Ceuta i Melilla, a mi la reclamació de Ceuta i Melilla em sembla exactament igual que la reclamació que Espanya fa de Gibraltar. És exactament la mateixa. O sigui, en el teu territori hi ha un espai que resulta que en teoria hauria de ser teu i no ho és, i llavors no dic que se'ls hi hagi de cedir, estic convençut que hi podria haver un acord, potser semblant al de Gibraltar que s'ha fet ara, que és la manera que ho gestiona aquella part, i dius,

0: jo tinc uns drets històrics perquè això havia sigut sempre meu. En Marroc jo crec que hem d'arribar a un acord, sempre i quan Marroc no sigui beligerant, que jo crec que aquesta vegada ho ha sigut. Per tant, en el seu conjunt, no sé si es podia haver gestionat millor, segur que sí, que es podia haver gestionat millor. Hi ha una part important que ja s'ha gestionat, que aquests que dic, aquests 75.000 que han tornat a... Jo veia, recordo haver vist imatges de la policia i l'exèrcit acompanyant la gent que tornava altra vegada cap al Marroc. Vull dir, una migració de 80.000 persones no es pot haver fet espontàniament. Això ho tenim claríssim. Que el govern espanyol de l'Obrera negui responsabilitat al Marroc em sembla innocent. Tampoc ens ho creiem, la gent del carrer. Vull dir que per mi és això.
1: Eli.
2: Sí, lo que está ocurriendo de Ceuta es una invasión por todo el Báltico, con todas las letras y con todas las definiciones. Ha salido vídeos y aunque el presidente de gobierno primero defendió a Marruecos, lo dijo que bueno, que no tenía las pruebas para poder atacar, por decir que fue Marruecos. Es evidente que Marruecos metió a esos 80, 90 mil invasores en Ceuta. Tenía noticias, porque hay un informe ahí que tiene que salir, tenía noticias de que se sabía. Los 10 primeros días se pudieron echar, no se echaron. Y la situación que hay ahí, cada vez más grave, terrible, de seguridad. Ahora empiezan los colegios, los niños de Ceuta, evidentemente. Sánchez tuvo vacaciones, la gente de Ceuta, evidentemente, gracias a Dios, está ahí vivas, que es un héroe para todos los ceutis y para todos los españoles. Pero el problema es que ahí se van a derivar responsabilidades penales. Y cuando digo responsabilidades penales, es para resumir la gravedad de todo lo que está pasando a nivel de los que nos dirigen en España, el gobierno de España. Y las muestras estamos viendo a una Margarita Robles que está, es juez, sabe perfectamente a qué se está arriesgando y se está poniendo de lado, se está tirando para atrás, y tenemos un Marlaska, por lo que quiera que sea, está defendiendo a Sánchez, pero que las cosas están moviendo ahí. Veremos qué irá sucediendo, pero obviamente esto acabará teniendo una responsabilidad penal para los gobernantes de España, Pedro Sánchez, Marlaska y el resto de ministros que no han hecho
0: que... Però fixa-t'hi que el més important d'aquest conflicte sigui que aquests acabin tenint un responsable. No ho entenc. Si hi ha 75.000 persones que han marxat i n'hi ha 5.000 i 105.000 persones que encara hi són,
2: la seguretat, les niñas violades, els comerços cerrados, l'economia cerrada,
0: que el més important d'aquesta crisi sigui que aquests han de tenir
2: la invasió d'Espanya com una alfombra roja.
3: Escolta'm, Ana Maria, que encara no m'he escoltat la seva opinió sobre Ceuta. Ana Maria,
4: jo és que mira, quan s'interrompeix tant i ens trepitgem tant, jo em poso molt nerviosa, vull dir, no estic acostumada a aquestes coses, i llavors vull dir, em col·lapso, perdoneu-me. Soc molt, molt tocada i molt posada en aquest aspecte. Aviam, a Ceuta hi ha una crisi humanitària, vull dir, per part de la població i per part dels que han entrat. Han entrat espontàniament, han entrat dirigits, han entrat el que sigui, han entrat. Vull dir, són persones que pel motiu que sigui han entrat a Ceuta. Vull dir, el Ceuta és un lloc, és amb una importància geopolítica de cara a Europa, i Espanya s'hi ha trobat al mig, molt bé. Calia esperar un mes per començar a gestionar les coses, per començar a donar-nos en compte que allà hi teníem un polvorín? Jo crec que no. Vull dir, ja tornem a ser-hi amb les vacances. A tothom li agrada fer vacances, però a vegades, depèn dels càrrecs que tens, pots fer vacances o no en pots fer-ne. I llavors poder no calia esperar la tele a tota hora, les fakes, la gent donant la seva opinió, gent que no en té ni punyetera idea, ni siquiera de bon punyetes al Marroc, opinant per les xarxes. Vull dir, han perdut el nord, tots plegats, Tots plegats han perdut el nord. Allà hi ha unes persones que estan patint i pateixen els que es viuen allà i els que han entrat en allà. I això és, jo crec que com a persones ho tenim que solucionar. Ja no dic ni com a estat ni com a polítics, com a persones.
3: De fet, és un tema molt complex, veurem com s'acaba resolent, esperem que aviat. Però abans d'acabar aquesta tertúlia, que aquí el temps vola, perquè ja veieu que comencem a enllaçar un tema amb l'altre, doncs bé, vull tractar dos temes relacionats amb Badalona, en concret un relacionat amb un local ocupat al carrer Don Pelayo, Eli, per si es pot actualitzar una mica aquesta informació, perquè a finals d'agost l'Ajuntament va obrir un expedient a un local situat al carrer Don Pelayo, com diem, número 40, que és el barri de la Salut, per l'ús indegut, no?, que estava fent d'aquest espai. Vam veure un vídeo de l'alcalde. També s'ha actuat. Quina és la situació? Què feien aquelles persones?
2: Bueno, és un local que està ocupat il·legalment i que causa un montón de problemas a todos los vecinos. Es notorio, todo el mundo lo conoce, lo sufren muchísimo, y evidentemente pues este ayuntamiento no quiere que esto pase en Badalona. Por eso los vecinos de Badalona votaron al señor Albiol como alcalde, para que esto no ocurriese, y es uno de los objetivos que tiene el alcalde en esta ciudad. Evidentemente se les va a echar de allí, se les va a echar de allí legalmente, por supuesto, y bueno, pues como cualquier otro local o piso que cause problemas, este ayuntamiento va a estar siempre al lado de los vecinos.
3: Molt bé, i també, Pere, ja que tenim aquí, també ets el president també dels Amics del Queig,
1: sí,
3: ciutat de Badalona,
1: sí.
3: Aprofitam que aquí a les 10 i 10 tindrem amb nosaltres l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aprofitarem també per preguntar-li sobre com, si tenim previst, no?, fer aquesta remodelació del Queig ciutat de Badalona, que es preveia una remodelació integral d'uns 2 milions d'euros, si no m'equivoco,
1: bueno, això...
3: com està la cosa?
0: Sí, a veure... El Queig, si el volem fer nou, ens gastarem 2.800.000. Ara, per aquest preu, jo no el faria, la veritat. I li tinc molt de carinyo, sinó que aniria a buscar un altre. A Noruega n'hi ha de barcos d'aquests i són molt més baratos. Per tant, aquesta no hi és. La informació dels 2.800.000 euros, jo l'he discutit amb l'alcalde, amb el Xavier, i tots dos estem d'acord en que de cap manera s'ha de passar per aquí. Hi ha una possibilitat, i és que el Queig es pot posar en marxa amb molts menys diners. Hi ha una qüestió, que jo crec que és molt important, que la que estem treballant i conjuntament també amb l'Ajuntament, que és que el Queig fins ara ha estat gestionat essencialment per Marina Badalona, i Marina Badalona no pot continuar gestionant el Queig. No és una societat que estigui pensada per gestionar un barco. Aleshores, el que estem treballant, i espero poder-ho tirar endavant, és per crear, en tot cas, una fundació de tipus privat que pugui rebre d'alguna manera ajudes públiques, perquè el que ja és de propietat pública, per tant, el que no pot fer l'administració pública és dir, escolta, jo l'he comprat, però me'n desentenc, no? Això jo crec que no ho pot fer, i estem d'acord en què no ho ha de fer. El que hem de buscar és el mecanisme perquè, d'alguna manera, amb capital privat i amb capital públic, es pugui tirar endavant un projecte com aquest, que havia tingut un impacte brutal dintre la ciutat, que a poc s'ha anat morint, i que al final Marina Badalona diu, escolta, no tinc més diners per poder-li donar continuïtat. Ara se li ha de buscar una solució, i amb això estem treballant.
3: Perquè ja fa més d'un any que està al port, que no...
0: No. De fet, el vaixell va tenir permís de navegació fins al novembre passat, per tant, no fa més d'un any. Sí que és veritat que fa més d'un any que sabíem que s'havien de fer unes reparacions, i que Marina Badalona d'alguna manera havia dit, jo no les podria fer. El que et puc dir és que nosaltres tenim a sobre de la taula un projecte per fer les que en aquest moment Capitania exigeix per donar-li permís, per un valor que és molt inferior, o sigui, estem parlant d'un pressupost entre 10 i 15.000 euros. O sigui, no té res que veure amb els 2 milions i mig, que amb els 2 milions i mig, insisteixo, jo el que faria seria convertir el Queig en un pessi i anar a comprar un altre, en tot cas, però no en cap moment s'ha pensat. I aquesta, a mi em sap greu que corrin aquestes imports i aquestes quantitats, perquè desenfoquen absolutament el problema, de manera que permetem només que faci una colla encara que m'allargui, i és que crec que Badalona el que necessita, el Queig pot ser un símbol, però Badalona el que necessita és una cosa que no l'ha tingut i que com a ciutat jo crec que l'hauria de tenir, que és una estratègia de la ciutat amb el mar. Aquí hi ha més de 20-25 entitats que totes es relacionen amb el mar, i cada un fa la guerra pel seu compte. Com a ciutat, que té un litoral com el que té, crec que hauria de tenir una estratègia, de la qual el Queig podria ser un símbol físic, però l'activitat que hi ha de les diferents entitats que estan al voltant del mar necessiten una estratègia de ciutat. I aquesta és una mica el pas més enllà. Ara podem tenir l'urgència de veure què fem amb el Queig, però l'estratègia de ciutat és molt necessària que la tingui des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista que el port ja la fa, des d'un punt de vista turístic, des d'un punt de vista ciutadà, des d'un punt de vista de transcendir la platja. Ens hem acostumat a que arribem a la platja, però ens banyem allà, però el mar encara no l'hem descobert, i aquí hi ha molt a fer.
3: Doncs sí, veurem si es pot recuperar, no?, abans de que s'assoleixin aquest centenari d'aquest vaixell del 1929.
0: 29, sí.
4: Jo crec que 10.000, 15.000 euros és assumible,
0: aquests,
4: no?
0: Aquests, l'únic que ens falta en aquest moment és que Marina Badalona ens digui, va, tireu endavant, perquè tenim tots els elements com per fer-ho. I estem parlant amb Marina Badalona i diu, escolta, permeta'ns fer aquesta reparació, el tornem a posar en marxa, comencem a fer activitat,
4: clar,
0: i evidentment se n'hi hauran d'invertir més després, però ja ho farem.
5: Jo crec que el Queig és un dels símbols d'aquesta Badalona que tots ens ha fet nostra, ha participat de moltes activitats, i com que Badalona és una ciutat que té molt de litoral, dins d'aquest litoral hi ha el barri del Manresà, dins del barri del Manresà tenim els problemes amb l'accés i tenim els problemes a la part superior del barri del Manresà, que és amb aquest dipòsit que els veïns es queixen reiteradament dels sorolls.
0: Badalona,
5: suposo que l'Albiol, a part d'anar a sortir per la tele al barri de la Salut, reivindicant una cosa que tots condemnem, que és que un local que estigui ocupat i que hi ha, i provoqui molèstia s'ha de tancar, sense cap excusa. Des també de... passi pel barri de Manresà, i els veïns que suporten dia rere dia els sorolls de l'emmagatzement dels contenidors i dels camions que van marxar enrere, també seria interessant.
3: Sí. De totes aquestes qüestions, no us preocupeu, que a l'alcalde li preguntarem tot de seguida, no us ho perdeu. A partir de les 10 i 10 minuts ja ens hem d'acomiadar, perquè això ja se'ns acaba el temps. Recordin que poden enviar les seves preguntes a l'alcalde en directe al 93 395 4004 o per WhatsApp al 689 81 63 73. De seguida en parlarem. Agraïm avui a l'Eli Jiménez, a l'Anna Maria Vives, en Francesc Ribot i en Pere Alemany per haver-nos acompanyat en aquest primer Badalona Matí de la temporada. Ens molt anirem bé. Veient, eh?
2: Un plaer. Molt bé.
3: Moltes gràcies.
4: I a vosaltres.
3: Ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona i el Badalona Matí segueix fins al migdia. Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
6: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat. Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: Dissabte, a qui no li van anar massa bé les coses en el, a la nit barcelonina, al vespre del Guinardó, doncs va ser el Club Futbol Badalona, que ja sabia o que ja anava a jugar aquest partit de Lliga una mica condicionat perquè a l'amistós de pretemporada el Martinenc es va imposar per 3-0. És per això que el Badalona va intentar, d'alguna manera, doncs, continuar sent fidel al seu joc, al seu estil, però fins i tot, doncs, podríem dir que la idea era també, en determinats moments, si la cosa es complicava, poder fer un futbol més directe. El cert és que les forces van estar equilibrades, però va ser el Martinenc l'equip que va tirar de més ofici, l'equip que va saber, podríem dir, apretar millor els botons corresponents i el que es va acabar emportant la victòria. Es va avançar el Martinenc, fins i tot a la primera part, malgrat una oportunitat de Toni La Rosa per part del Badalona, el porter del Badalona, Jaime, va estar, diríem, sensacional, aturant almenys un parell de dianes més per part de l'equip barceloní. També Jaime, amb bones intervencions, va impedir el segon del Martinenc. El Badalona és veritat que va reaccionar a la segona part amb la sortida d'Antoni Asso, el jove jugador procedent del juvenil, que va aconseguir establir la igualada en el marcador. Quan tot semblava indicar que l'empat seria el resultat definitiu, després de 5 minuts de temps afegit, va arribar en el minut 94 la segona diana del Martinenc, que deixava els 3 punts a casa i que feia entrebancar-se el Badalona en aquesta primera jornada de Lliga. Això sí, al final del partit, el tècnic del Badalona, Genís Sampietro, que ja, sobretot, advertia que s'han d'adaptar al que és la categoria, perquè, del contrari, doncs, malament rei. Escoltem-lo.
2: Crec que la derrota és justa, hem de fer autocrítica. Crec que l'equip o fa un canvi en el sentit competitiu i de ser més sòlid i més intel·ligent mentalment i més fort mentalment, o ens costarà. Per tant, hem de ràpid treballar, fer aquest canvi i després sortirà tot el talent que també té l'equip, però bueno, ho hem intentat, se'ns ha escapat al final.
1: És veritat, incidir en aquest sentit, Genís Sampietro, sap que molts camps, sobretot dels que visitaran aquesta tercera federació, són camps segurament més estrets, no tan amples com el que disputaran habitualment els partits com a local a l'estadi municipal, malgrat els primers que no jugaran a Badalona en el municipal, però sí que és cert que diu Genís Sampietro que l'equip ha d'estar preparat per poder fer front a aquest tipus de partits i aquestes característiques.
2: Més que res que és un altre esport en aquests camps, però i crec que el jugador ha de ser conscient, no? Nosaltres els primers, jo no pretenia vindre aquí a fer un gran futbol, però és veritat que al final són camps que es poden fer dues coses, el rival fa dues coses i tu intentes fer set, i crec que és un error. Llavors ens hem de conscienciar que en aquests camps és un altre esport, per tant les normes canvien i nosaltres hem de saber adaptar-nos i urgentment també.
1: És evident que la pretemporada no havia estat satisfactòria, almenys pel que fa resultats pel Badalona. De moment l'equip, que encara necessita millorar molt, és molt dura aquesta tercera federació, i en tot cas, com dèiem, aquesta setmana el Badalona, recordem, tindrà doble compromís, perquè demà passat hi haurà Copa Federació, serà a les 8 al municipal de Sistrells Can Cabanyes, un partit que també seguirem a través de Ràdio Ciutat de Badalona, el podrem seguir i explicarem tot el que passa en aquesta Copa Federació, setzens de final contra el conjunt basc del Sestao, de la segona federació. I el dissabte vinent, a les 6:15 de la tarda, al municipal de Campaixauet, a Santa Coloma de Gramenet, al municipal de Santa Coloma, partit de Lliga, segona jornada contra la Muntanyesa. Aquesta serà l'agenda del Badalona aquesta setmana. I més futbol femení, perquè en aquest cas el Sígol, que vol ressorgir de les cendres de la temporada passada, on va haver de lluitar fins al final per no baixar de categoria. De moment, dues setmanes d'entrenament. Ha estat un estiu convuls des del punt de vista que moltes jugadores han acabat deslligades dels seus anteriors equips, o principalment del seu anterior equip a última hora. Han vingut moltíssimes jugadores, fins a 14 jugadores del Mataró de la temporada passada, també el tècnic Dani Molina. Per tant, molts moviments en el Sigul, que pràcticament doncs, porta dues setmanes de pretemporada i que en el torneig d'històrics femení doncs, ha deixat molt bones sensacions. L'equip, de fet, va disputar la final contra el Sant Cugat, amb qui va acabar perdent per 1-3, però va fer una gran fase prèvia d'aquest torneig en el triangular, amb dues victòries, i a la final li va plantar cara a un dels equips favorits. Escoltem les valoracions del tècnic del Sigul, Dani Molina.
3: A nivell de càrrega era un partit que necessitàvem nosaltres per la preparació que portem per la temporada, ja comencem Lliga, setmana que ve, i la veritat que és molt bona. Crec que hem sigut dominants del partit pràcticament en tot moment, com la nostra identitat, que és això el que volem deixar al Sigul, una identitat clara, simplement que bueno, no hem pogut transferir els gols la primera part, sobretot que tinguem dos o tres ocasions molt clares, i després que amb el 2-1 d'elles al final, que un golazo, s'ha trencat el partit, i a partir d'aquí pues, bueno, ens han ficat el tercer i ja està, anecdòtic.
1: Doncs pel que fa al bàsquet, el Sisa Joventut, que va aconseguir la primera victòria, en aquest cas, en el tercer partit de pretemporada, va ser a Sant Julià de Vilatorta, era el segon que disputava la localitat usonenca, i va guanyar la penya 72-66. Va suposar el debut de Nicola Provitola amb la samarreta de la penya 7 anys després d'haver marxat. L'argentí va acabar amb 7 punts i va compartir pista amb Ricky Rubio en el darrer quart. També va tenir els seus primers minuts de verd i negre Àlex Reyes, que va explotar després del descans i va signar 11 punts. Precisament escoltem aquests dos jugadors. Escoltem a Nicola Provitola i també a Àlex Reyes amb les primeres valoracions de la temporada i d'aquesta primera victòria.
4: Las cosas bien, cuando uno trabaja como se debe, cuando uno cuida al jugador, cuando estás listo para crecer, para seguir dando pasos adelante, ¿no? Y bueno, creo que la Peña siempre quiso ir por más, ¿no? No sé, conformó solamente con salvarse y mantenemos la categoría, no, vamos a ir por más, vamos a intentar buscar gente que sepa jugar y bueno, al mismo tiempo transmitir, ¿no? El sentimiento de la Peña, porque bueno, muchos jóvenes también han dado pasos adelante, ¿no? Como Joel hoy es un referente en el Barça, así que bueno, creo que es un lugar para disfrutar la Peña.
5: Contento, primera victoria, un rival duro, un rival que físicamente nos ha exigido mucho, primer partido con más gente o con casi toda la gente que nos gustaría, bueno, falta que se recupere antes, por supuesto hemos sumado ritmo en equipo de 5x5, pero bueno, buenas sensaciones en líneas generales, que sea esta la línea a la que seguir aquí en adelante y con ganas de competir la semana que viene en Liga Catalana.
1: La Sisa Joventut tornarà a jugar el dimecres a 6:45 de la tarda, ja en directe també per Ràdio Ciutat de Badalona. La Lliga Catalana Tarragona serà contra l'Ilerna Lleida en el primer dels dos partits del seu grup. El divendres 11 de setembre, la penya jugaria el segon duel contra el Fiat Girona. Més bàsquet, perquè 10 clubs badalonins s'enfrontaran la setmana vinent del 10 al 13 de setembre per aixecar la 37a Copa Badalona de Bàsquet. Aquesta competició esportiva congrega 10 clubs de bàsquet de la ciutat en categories sènior, femení i masculí. Es va presentar al Centre Cultural del Carme i va comptar amb els clubs participants. S'ha pogut palpar la rivalitat i l'amistat que congreguen aquesta competició. Els espais de jocs es dividiran en 4 pavellons: la Plana, Montigalà, Jefià i Casagemes. La cireta del pastís, les tan esperades finals que deixaran la Plana sense un seient buit, es disputaran diumenge 13 de setembre a partir de les 5 de la tarda amb la final masculina i a les 7 de la tarda amb la final femenina. En parlava la tercera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, Rosa del Amo.
6: És una ciutat molt de bàsquet i els clubs el que ens demanen és que s'organitzin aquestes competicions, que contínuament la ciutat respiri bàsquet, i la millor manera de fer-lo és organitzant aquesta Copa Badalona, que durant el cap de setmana i després la Copa de Badalona Mini, que també és molt important, jugaran els grans però també els petits, doncs convisquin, competeixin, però sobretot facin arribar el nom de Badalona, alcin el nom de Badalona com el bressol del bàsquet que som.
1: I també va haver protagonisme aquest cap de setmana a Badalona i també a aquesta casa amb el tenis, perquè la nord-americana Ashley Lining es va proclamar campiona del primer torneig ITF Women 15 de l'Open Badalona 2026. La jugadora nord-americana es va imposar per 2-16 a 1 a Mariana Argiro Krakstriti en un partit molt igualat de principi a fi. Escoltem a la guanyadora, escoltem Ashley Leahy.
7: En muchos momentos estaba ganándome por winners y bueno, al final yo creo que fue un poco de suerte hoy de haber ganado. Pero también solo quería luchar lo más que podía hoy y no podía estar a full, pero sabía que con un poco de adrenalina me iba a bajar un poco el nivel de dolor.
1: Doncs en tot això deixem aquí la informació esportiva. Recordeu, continuem amb tota la informació televisió de Badalona i també amb els butlletins horaris de Ràdio Ciutat. Demà, més esports aquí a aquesta sintonia. Adéu-siau.
8: Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat. Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva. Ràdio Ciutat de Badalona. 94.4. La ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Quin impacte té l'expansió dels BRICS en l'economia global? Poden els BRICS establir un model de governança global atractiu per a altres països en desenvolupament? Avui repassem els orígens històrics que han portat a la creació dels BRICS l'any 2009, una aliança econòmica i política formada pel Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, creada per promoure la cooperació entre països emergents i que està redefinint l'equilibri de forces en un món cada cop més multipolar. Benvinguts al taulell de la geopolítica mundial. Benvinguts a les portes de Troia.

0: i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar i disponible, com ja sabeu, a les nostres xarxes habituals. Aquesta setmana a les Portes de Troia parlarem dels BRICS, com heu pogut escoltar a la introducció, i ho farem amb l'Aníbal Garzón, que ell és sociòleg i analista internacional i que acaba d'escriure el llibre BRICS, la transició hacia un ordre mundial alternativo. Benvingut, Aníbal, de nou a les Portes de Troia. No és la primera vegada que ets amb nosaltres. Benvingut.
1: Gràcies per la invitació. No? Jo crec que és ja la tercera, no? Crec.
0: Tercera o quarta?
1: Sí, tercera o quarta, no sé. Tal, però bueno, és un plaer sempre estar aquí.
0: I nosaltres que vinguis a parlar-nos de temes que solen sortir una miqueta del to més habitual i a portar-nos més cap a l'actualitat, però que és superinteressant sempre fer-ho de la teva mà. Aníbal, aquest llibre que acabes d'escriure, li agrada o li agradaria a Donald Trump?
1: Bueno, jo crec que no, que sembla que Donald Trump està una miqueta nerviós. No? He mirat ahir, justament, que Donald Trump ha dit que els països BRICS, ja parlarem, no?, durant el programa, els països BRICS, han d'utilitzar el dòlar, perquè si no farà sancions del 100% no en la comercialització amb aquests països. Llavors, això ho ha dit abans el president. Llavors, el tema de BRICS, jo crec que a partir de gener s'escoltarà molt els discursos de Donald Trump, BRICS, per això que recordi la gent això que concepte, no?, de BRICS, teta BRICS, si volen dir, per recordar, i Trump, als 4 anys, pararà moltíssim, moltíssim dels BRICS.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano.
1: Escoltem la cançó Latinoamèrica de Calle Teste, una cançó que és molt bonica. Parla de Llatinoamèrica, avui també parlarem d'Amèrica Llatina perquè està molt relacionada amb els BRICS. Però abans de començar volia dir que aquest llibre BRICS, La transició hacia un orden mundial alternativo, que ens presenta avui l'Aníbal Garzón, editat per Acal, editorial Acal, el podeu trobar a qualsevol plataforma de venda de llibres. Fiqueu el nom, no? Aníbal, a internet, cap problema?
2: Sí, surt allà, plataformes, llibreries, no? De consum massiu, i tant està en físic com virtual. Jo sóc sempre històric, no? M'agrada la gent de
1: paper.
2: Jo sóc de paper reciclat, però paper. Però també es veu també el tema del, no? El libro digital, no? Com es diu.
1: Exacte. I també l'editorial ha tingut a bé facilitar-nos una còpia del llibre i, per tant, estigueu atents a les nostres xarxes socials perquè és possible que d'aquí poc fem alguna mena de promoció, concurs i podeu obtenir una còpia d'aquest llibre de BRICS que avui ens presenta Aníbal Garzón. Però anem pas a pas, comencem, perquè BRICS allà, BRICS aquí, portem gairebé 5 minuts de programa, una mica més, i poder hi ha molta gent encara que no sap què és això dels BRICS. Per tant, Aníbal, qui millor que tu per explicar-nos-ho?
2: Bueno, senzillament, els BRICS, no? Com diu el nom, és la primera lletra dels països fundadors d'aquest bloc, no? Que és B, no? B alta de Brasil, Rússia, Índia i Xina. Seria BRIC, això va ser fundat el 2009, però Sud-àfrica entra oficialment el 2011 i així la S de Sud-àfrica, per això el tema de BRICS. No? Que això ve per un missatge de fundació que va fer Putin a la conferència de Múnich del 2007 i va dir, somos economías emergentes, no? Diu així, no? Economies en creixement, on estem fora del joc d'aquest món, no? Controlat per als Estats Units, perquè no estem ni al G7, ni estem a l'OCDE, ni estem a aquest tipus de plataforma, no? On està normalment la Unió Europea, Estats Units i els seus socis, no? Canadà, tal. Llavors, aquestes economies, estem en el cas de Xina, no està dintre, llavors hem de crear una cosa paral·lela, no? I per això es funda el 2009, té 15 anys d'història i crec que és important analitzar tot el seu camí que ha fet durant aquests 15 anys.
1: D'això tindrem temps a parlar avui, però ara, en comptes d'anar cap endavant, anem cap endarrere, perquè també, ja que estem a les portes de Troia, li donarem una vessant una miqueta històrica a on podem trobar els orígens d'aquests BRICS que, com ens acabes de dir, es funden el 2009 i ja tenen doncs, un recorregut des d'aleshores. On podem situar els seus orígens, Aníbal?
2: Jo crec que és l'origen de la Guerra Freda, no? La Guerra Freda tenia dos blocs, el bloc capitalista, dominat per Estats Units, no? El bloc socialista, liderat per la Unió Soviètica, però estaven aquests països, molts que estaven en procés d'independència, no? Que a més eren protectorats, el cas d'Índia, per exemple, no? Que coneixem bé, no? La història de Gandhi i tal. Pues aquests països que estaven en aquest procés no tenien un bloc, es coneixia molt per al tema del tercer món, i llavors els països van crear la conferència de Bandung, que és crear una alternativa, ni d'un bloc ni d'un altre, on potenciava el tema de sobirania, respecte mutu, no? El tema de dir, jo no em fico lo teu, tu tampoc, i fem aquest tema, no? de respecte mutu, sobirania nacional, i van ser conceptes que avui dia continuen persistent el tema dels BRICS, perquè és molt plural, a vegades diem Occident, el mateix model, la mateixa religió, el mateix sistema econòmic, i aquí tenim, ja dic, Brasil, Rússia, Índia, Xina, Sud-àfrica, més les quatre noves incorporacions que parlarem, que és Emiratos Àrabes, Iran, Egipte i Etiopia, dius, som totalment variopintos, no? Llavors trenca una miqueta amb la idea de Occident, de solament, no? O tot negre o tot blanc. D'aquesta manera dona la idea del respecte a la sobirania i la independència dels països, i això neix justament, com deia, la conferència de Bandung de 1955.
1: Molt bé, i des de la seva fundació, o des d'aquests orígens, quina ha sigut la història dels BRICS?
2: Des del 2009 i tal, bueno, jo crec que lo important, la història dels BRICS, hem de tenir en compte que justament quan s'enforteixen, no, els BRICS, Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, no, un de cada continent, estem parlant d'Amèrica Llatina, d'Àfrica, d'Àsia, dels continents del sud, comencen a crear sobretot una cooperació important sur-sur, és el concepte de sur global, un concepte d'aquesta cooperació entre els països, que ja no és el centre-perifèria, ja no s'ha dit, no, la colonització de exportem al nord, no, els serveis, i al nord, no, s'agafa les matèries primes, no, ja comencem a fer una dinàmica diferent. Llavors semblava, no, que acabava el mur de Berlín, que era l'ordre, no, un altre cop del nord contra el sud, però estem veient que el sud té resistències i està fent la seva cooperació, i queda una cosa clara, simplement així, no, és, si Rússia deia en tant Europa, si sancionem a Rússia amb el tema de la guerra d'Ucrània, i de sobte Rússia ha dit, vale, però està tenint creixement econòmic. Per què? Perquè té la Índia, perquè té Xina, que són 3.000 milions de persones, perquè té una bona cooperació, Pakistan, països d'Àfrica, països d'Amèrica Llatina, però tant el món ja no és Europa, ja no és Occident, estem parlant de 1.000 milions i el món són 8.000. Crec que els BRICS reflexen molt aquesta idea de l'alternatiu perquè el món va més enllà d'Occident o d'Europa i els Estats Units.
1: I ja ho has començat a dir una miqueta, però els BRIC o BRICS, ara BRICS, ara ja des del 2011, ens han quedat clares les dates, només són aquests 5 països o n'hi ha més?
2: Mira, he començat el que dèiem abans, van ser 5 els fundadors, per això el nom de BRIC, no? Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, el que deia d'Iran, Emiratos Àrabes, Etiopia i Egipte, i està la dubte d'Aràbia Saudí, si entra, no?, que té la invitació a dir que bueno, s'ho està pensant, i un altre país que va ser convidat va ser Argentina, que amb la victòria de Milei, no?, de l'ultradreta, va dir que no, i es va enfocar un altre cop al Fondo Monetari Internacional i als Estats Units. D'aquí parlem 9 països membres. Després tenim 13 països socis, que és com una miqueta, no?, el pas endavant per fer després aquest salt, que aquí tenim països com Cuba, per exemple, Bolívia, Indonèsia, Nigèria, Algèria, tenim països, i després països que estan interessats, per exemple Turquia, l'última cimera dels BRICS que va ser a Rússia del 22 al 24, fins i tot hasta Turquia, Erdogan van allà convidat com un país membre. Llavors van ser 33 països que van assistir a la cimera dels BRICS. Estem parlant de la meitat de la població representada. Estem parlant de 33 països que fan un de 8.000 habitants, 4.000 milions estan allà, amb un poder adquisitiu del PIB, tenen petroli, tenen gas. Llavors, això, a vegades, no, dius, Occident ha de veure que s'estan fent cooperació entre països del sud, que és de molta, molta importància. Llavors, tenim tres escales, en resum, països membre nou, 13 socis i 15 països que estan interessats en un futur a tenir un interès, no?, i tenir pactes bilaterals amb països dels BRICS i tenen interès possiblement en sumar-se poquet a poquet. Això són 30 i pico països, llavors és, crec jo que geopolíticament ara mateix el que està donant cops a Occident i no estem, o estem mirant d'aquí per un altre lloc, crec que aquesta cimera, i perdona que m'allargui, de Televisió Espanyola el dia 23, que vaig ficar un Twitter, o X, com es digui ara, les 9 de la nit, al seu telediari, ni una notícia de la cimera dels BRICS. Estem parlant de 33 països. Estem parlant de més de la meitat de la població. I cap notícia. Llavors, això vol dir que estem una miqueta perduts en la geopolítica. Sigue favorable o no favorable, però per què cap notícia dels BRICS a la cimera de Rússia quan hi havia ja president de Xina, d'Índia, de Venezuela, de... No? Lula finalment no, però va tenir ja una sopegada, però per què no van fer aquest seguiment quan era un event... Jo crec que l'acte de màxima importància, al igual que el G7 o la OTAN. I no van fer cap notícia a Televisió Espanyola el dia 23.
1: Però això és perquè s'han oblidat? Perquè estem, com tu dius, desorientats? O és perquè hi ha una voluntat de que no es conegui aquesta altra realitat alternativa a la tradicional occidental? No sé, pregunto.
2: Jo crec que n'hi ha com les dues coses. Perquè, per exemple, que surti Borrell dient el món es divideix entre un jardí i una jungla o no sé què va dir... I el jardí som nosaltres i la resta del món, i estem parlant de Xina. Xina està en aquesta jungla, també. I tu dius, bueno, llavors què està passant? Ho diu perquè és un missatge amb un interès o perquè està perduda geopolíticament? Jo cada cop penso que estem molt perduts perquè Europa es mira el seu melic i no mira la realitat del món. I pensa que el món són 25 països, són 196 que n'hi ha a la ONU. Això una. I l'altra és la tendència que cada cop més, i és... lo perillós, qui es dona més en compte tot això és l'extrema dreta. I l'extrema dreta sí que posa ser, i per això el comentari de Trump, no va ser Biden qui parlava dels BRICS, tot i que està Rússia i Xina i tal, va ser justament Trump, abans d'entrar a president 2 mesos ja està parlant dels BRICS. Crec que això, el problema és que molta gent no es dona compte, la geopolítica s'està movent, no? I Orient Mitjà és un conflicte clar amb el tema de Palestina, també el tema dels BRICS.
1: Clar, molts dels països que ens acabes d'explicar fa una estona, que estan o bé en primera línia de BRICS o a la línia de sortida, no?, per començar a formar part d'aquest club, estan a l'entorn d'un món que tradicionalment li han dit el tercer món. Els BRICS representen o abanderen aquest tercer món d'alguna manera?
2: Jo crec que sí, justament el llibre, no?, explico això. És... El tercer món és un concepte que finalment va ser pejoratiu, no? Alfred Sauvy, que va ser, no?, un historiador de, que també comento al llibre, no?, de francès, que hi va quedar finalment, no, el tercer món, no?, típica, no?, caritat d'ONG, el tercer món. De sobte es parla dels països en vies de desenvolupament i avui es parla del sud global. I el tercer món, si mirem els països que estan d'entrada en això, són els països aquests del sud global o tercer món. A excepció de Rússia, que Rússia sempre queda una miqueta de on està, no? Este, oeste, norte, sur, sempre n'hi ha com un problema. A excepció de Rússia, tots els països que tenen les possibilitats d'entrar són aquests països. Sense treure, i això en podrem parlar, que també haver-hi països del nord que tenen interès. Bielorússia té interès en entrar, i Grècia en el seu moment, en Syriza, també tenia interès. Una cosa que va molestar molt la Unió Europea, que nosaltres, des que dèiem, no vam posar atenció quan part del cop financer contra Grècia va ser justament perquè Grècia tenia interès en tenir cooperació amb els BRICS. I d'això no es va parlar gens. Això dels caixistes, pues justament va ser, i també ho comento al llibre, que Grècia tenia un interès perquè va tenir una reunió de Putin amb el president de Syriza, no recordo el nom.
1: Tsipras.
2: Tsipras, perfecte. Va tenir una reunió i li va dir Putin, perquè tu tens la possibilitat d'entrar al Banco de los BRICS, que és un nou banc de desenvolupament, com es diu, que la Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, és la presidenta del banc, que és com fer front al Fons Monetari Internacional, i a la Troika, i al Banco Central. És un banc alternatiu. Doncs li va dir d'entrar per resoldre el tema del deute. I justament, de sobte, la Unió Europea va dir, què està passant aquí? Li van fer el cerramos cajeros, cerramos tal, i li van fer allà com el boicot a Grècia. I d'això no es parla, i crec que va ser un cop financer en contra de la sobirania d'un país d'intentar fer-ho. I la guerra d'Ucrània va ser una cosa similar també, el 2014 i l'Euromaidan, que van dir que no al Fondo Monetari Internacional, no? Hi havia un conflicte en aquell moment, el 2014, i el país estava entre si continuava...
1: Ucraïna va dir
2: de sobte, i el document...
1: Que no al FMI.
2: Al FMI, el documental d'Ucrania en llames d'Oliver Stone ho explica molt bé. I va dir, no al FMI, llavors em vaig a Rússia perquè em posa crèdits més baratos i al més no es fica en la meva política. És a dir, jo dono calés i tu fes on vulguis. El FMI no fa això. Jo dono calés i tu has de fer privatització salut, salut d'això, educació, tal, tal. Són els plans estructurals. Doncs pues això és el que fa. I va dir el govern, perfecte, vaig amb Rússia. I de sobte neix l'Euromaiden. Llavors hem de tenir en compte que els BRICS estan tenint aquests focus de conflicte, Ucrània, ràpidament, Taiwan a Xina, el tema d'Iran, no?, que també és un membre dels BRICS, el tema d'Israel, llavors n'hi ha com focus perquè no interessa als Estats Units, i crec que Europa està molt perduts en l'ambient geopolític aquest.
1: Avui amb l'Aníbal toquem un tema que som conscients que molta gent li sonarà molt estrany, perquè com ell bé ha posat en un exemple, precisament no és que surti gaire als mitjans tradicionals o generalistes. Per tant, molts dels temes que en aquests 15 minuts, gairebé 16 que portem de programa, doncs ja han sortit, no us preocupeu, estimats oients, que els anirem desenvolupant perquè tenen moltes derivades. Clar, justament ens estàs explicant, o parlàvem fa un moment, d'economia, no? Perquè els BRICS, pel que fa a macroeconomia, els grans números dels estats, els BRICS què representen?
2: Els BRICS superen ja el G7. Jo crec que encara estem, Occident, parlem del final de la Segona Guerra Mundial. Imaginem, Itàlia és potència econòmica avui. El G7, no? per resumir, tenim Estats Units, Canadà, Alemanya, Itàlia, França, el Regne Unit i Japó. I aquí està Xina? No. I tenim a la Índia, que ja supera el Regne Unit. Llavors, estem en una realitat d'una estructura internacional del G7 que encara està en el pacto que es diu Bretton Woods de la Segona Guerra Mundial, uh-huh, i els, no, la victòria d'Occident, per dir-ho així, i després, sobretot, quan cau ja el mur de Berlín, ja és el G7 i tal. I els països que són economies emergents que avui superen, això va ser fa 80 anys. Llavors queda clar que el món ha canviat. I tenim a Xina, que fa ara mateix, no?, al mateix nivell dels Estats Units, és la segona potència, i aviat la primera. Tenim a Rússia, que ja no està en el fenomen dels anys 90, no?, una desestabilització i conflictes quan cal la Unió Soviètica i té una transició. Està en creixement, no?, que és el petroler, tema del gas. Tenim la Índia. Tenim Brasil, que és la potència de... Tenim l'Orient Mitjà. Tenim Sud-àfrica, que ja no estem aquí en el tema de Mandela, no?, i el tema de l'apartheid. Ha canviat, però sembla que no agrada a Occident, o no tenim la intenció, no?, d'acceptar que hi ha un canvi en el món i que nosaltres som encara, i jo crec que n'hi ha aquests canvis en geopolítica. Què està passant llavors a aquests països? Aquests països han dit, si no canvien l'ordre, és a dir, el Consell de Seguretat de la ONU no és democràtic, el Fons Monetari Internacional té dret a vet, Estats Units, el Banc Mundial també, volem canviar, i diuen, no, no, hem d'estar igual que el 1945. Llavors aquesta gent diu, creem alguna alternativa com a posició de pressió, i això és la fundació principalment dels BRICS. Estan fora de lloc quan Xina no pot estar fora d'això, o Estats Units tenia el dret a veta al Fons Monetari Internacional. Estem parlant de Xina, no?, que ara mateix ja és, no?, o Xina o la Índia, que són 3.000 milions de persones. Estem parlant del 40% de població. Per tant, neix aquesta alternativa de països del sud perquè veuen ara mateix que tenen moltes possibilitats de tenir paper a la geopolítica internacional.
1: I ha sortit, ho has anat dient, però ara per centrar-nos en aquest concepte de sud global, que em sembla que és com molt, és molt nou.
2: Sí, és molt nou per això, no? Perquè el tercer món era despectiu, país on millor desplegament, i ara s'utilitza el sud global, no? Com deia, bueno, es diu el nord global, que és Occident, no? Que diem, Europa, la Unió Europea, Estats Units, Canadà, Japó, i hi ha un concepte, perquè ja no és aquest tema, no?, en vies de desplegament, són els pobres, no, és el sud global que dona una idea d'alternativa i d'unificació, i tenim que n'hi ha països molt diferents que poden portar d'Amèrica Llatina, d'Àfrica i d'Àsia, projectes propis en cooperació, per això es parla molt també de la cooperació sud-sud, d'aquests països que la tinguin entre ells per crear un desenvolupament propi i no diguin al nord qui ha de ser el model que han d'imposar, com han fet el Fondo Monetari Internacional sempre, no? De dir-te, toma calés, però aquest és el model de la modernització, que es diu, has de seguir per ser democràtic el meu procés. I aquí entra cultura, entra història, entra molts indicadors que no tots els països han de tenir la mateixa, no?, guia en aquest sentit. I per això el sud global avui es veu com un concepte més reivindicatiu i no tan pejoratiu.
1: Molt bé. I, clar, també per situar els nostres oients, a grans trets, Aníbal, quins són els grans jocs de la geopolítica mundial? Situem-nos per situar-nos en algun lloc, perquè ho hem de fer, després de la dissolució de la Unió Soviètica el desembre del 91.
2: Quan cau la Unió Soviètica, jo crec que el principalment és l'expansionisme de la unipolaritat, es diu, és a dir, així per concretament...
1: Unipolaritat, a veure.
2: Unipolaritat és un poder centralitzat en un lloc, que és els Estats Units. L'hegemonia. Que la Unió Soviètica no té com un... No? No és la Xina d'avui, la Unió Europea no té encara si fos un tema econòmic... Llavors, els Estats Units és el líder, no? El líder supremo. Llavors, ells aposten per a unipolaritat, de dir, economia dolaritzada, podem invair qualsevol país perquè, no? La guerra d'Iraq... Això ve després, sobretot, del segle XXI, la guerra d'Iraq, la invasió a Iugoslàvia, no oblidem, no? El 98, la primera guerra d'Iraq el 91, la guerra d'Iraq del 2003, que això d'armes de destrucció massiva no n'hi havia, lo d'Afganistan, lo de Síria, no? lo de Líbia, contra Gaddafi, que era el país més desenvolupat. Llavors veuen la possibilitat de fer el que vulguin. I això és la unipolaritat. Jo sóc el més fort i jo puc decidir amb els altres. És una miqueta com la lluita entre les espècies, no? De tot aquest fenomen i tal. Doncs pues és igual. Llavors, això es va implantar. Vale que al principi no era la Xina als anys 90 que n'hi ha ara, no era Rússia, no era Sud-àfrica, el que dèiem, en l'apartheid, no era Brasil, que sortia d'una dictadura als anys 80, no era, però estem en una altra realitat 35 anys després. I per això ha canviat. Ja no estem a la unipolaritat. Ara estem, suposo, parlem de la multipolaritat, que és un altre concepte, que és el xoc que n'hi ha en la geopolítica. Estats Units ja no és hegemònic. Estats Units ja no ha decidit. Tenim altres potències que poden fer front a esa, no?, a Estats Units de fer el que vulgui.
1: Però Estats Units és conscient que ja no sosté l'hegemonia de tot això?
2: Jo crec que sí, per això surten personatges com a Donald Trump. Ells mateixos saben que estan l'amenaça de que, bueno, per això, no? American Dream, no? America's First, no? Tot aquest tal, no? Del feixisme, no? Aquest feixisme, no? Del segle XXI, de que saben que perden aquest poder hegemònic i, no? I van ser, no els xinesos, ja el racisme, no? El que van fer, no? En el discurs de Trump, no? Perquè Xina pot ser que... et superi. Ara mateix, per exemple, en comerç internacional supera Xina, Estats Units. En creixement del PIB també supera ja el tema de militar, ja no té Estats Units més que Xina. Llavors, és una cosa que ells mateixos saben que se l'està anant. Clar, però és el discurs que aprofita l'extrema dreta. En lloc de dir Estats Units, perfecte, perquè no entrem a la nova geopolítica sense perdre nosaltres poder, però hem de compartir. Però quan Estats Units ha volgut compartir poder? Perquè podia fer la Guerra Freda.
1: Però podrien aprendre ara.
2: Jo, a la Guerra Freda, per exemple, hagués estat... I quan van guanyar, no?, els nazis, va ser els soviètics, que es reinterpreten la història, i soviètics, 20 milions de soviètics en l'entrada a Berlín i tot això. Ara parla molta gent i pensa que, no?, que han sigut els Estats Units, no? I tal. Pues això, i per què era fàcil fer una Guerra Freda? La soviètica va dir, nosaltres estem destrossats, volem una cooperació. I qui va ser el que va fer la caza de brujas? Comunistes ni, vamos, ni nada. I es podia fer un ordre diferent. La Unió Soviètica, fora d'aquest ordre, va ser justament als Estats Units. Per què? Perquè els Estats Units viu d'una cosa avui, que són les armes. La seva economia necessita guerres. I si finalment entra dintre d'una pacificació i d'un consens, clar, els Estats Units és el país que gasta al igual que els 10 països següents amb el tema militar. 800.000 milions de dòlars. Quins interessos n'hi ha? Estats Units ha d'estar sempre en guerra permanent. Això ho ha dit Chomsky. No sé si són 4 o 5 anys de la història dels Estats Units, ha estat en guerra sempre. és l'economia de la guerra. I li interessa també de, ei, no? Tenim amenaces, economia de la guerra. I això no li interessa a altres estratègies com el Brits que intenten fer diplomàcia per, i n'hi ha exemples, per damunt del tema del conflicte. La guerra dona molts calés. I Estats Units és una economia en serveis i, sobretot, economia de guerra. Són 800 bases militars pel món. És un exèrcit, són, no?, tecnologia... Internet va néixer de la Guerra Freda, no? Internet va néixer de la guerra. Llavors, això també és interessant perquè molta gent dels Estats Units interessa tenir sempre un enemic, com el terrorisme islàmic o de sobte. No hi havia Guerra Freda i surt Al-Qaeda, i surt l'11S. És normal, han de tenir la guerra constant. I per això ells mateixos, no?, s'alimenten de tenir un enemic. Els Brits volen negociació, però ells no.
1: Tornant al tema unipolaritat i multipolaritat, perquè ha quedat molt clar aquesta unipolaritat amb el lideratge d'Estats Units, que com ara estàvem xerrant, doncs cedir o no cedir o entendre que la cosa podria haver canviat pot ser un camí dur de transitar i que també tindrà les seves conseqüències o ha estat tenint les seves conseqüències sobre els qui estem, i diem estem perquè Espanya forma part de la Unió Europea i la Unió Europea està, diguéssim, també formant part d'aquest club liderat pels Estats Units i, per tant, patim les conseqüències del que pugui passar. Encara que ens agafi molt lluny, el programa d'avui també ens ajudarà a situar tot això en un escenari, però parlàvem que és això el món unipolar. Però, clar, el que està creixent és el multipolar que representen els BRICS. Quina alternativa poden oferir en aquesta geopolítica?
2: La multipolaritat vol dir que ja no solament hi ha un líder, sinó que n'hi ha varis segons les seves regions. Per exemple, tenim el cas de Brasil, que és la potència hegemònica, Amèrica del Sur, no? I llavors diuen, vale, no entrem nosaltres, no? Més enllà del comerç, no? Però no volem entrar i ficar els xinesos a la nostra peli, la nostra cultura, els hindús, no, no. És Brasil, és el líder, i aquí tenim que teniu vosaltres, perquè BRICS no solament és BRICS. BRICS hem de tenir en compte que n'hi ha el vincle amb estructures regionals. Per exemple, a Amèrica Llatina existeix UNASUR, CELAC, no? I tal, i tot això. Llavors, lo important és, tenim un líder a Amèrica Llatina, tenim el cas de Sud-àfrica, que és un líder a Àfrica, Orient Mitjà, que tenim Iran, Aràbia Saudí, que volia entrar, no?, i Emiratos Àrabes, que està per allà, tenim a Àsia, que és Índia i Xina. Llavors el que diem és, no solament n'hi ha un poder centralitzat a Occident i al Nord, al món són 5 continents, si comptem Antàrtida, no?, són 5 continents. Llavors el que podem fer és que el poder no sigui solament centralitzat, sinó que estigui a diferents esferes del món. I això és la multipolaritat, per això no solament volem un líder, volem varis dintre la comunitat democratitzant, i és el concepte, democratitzant les relacions internacionals.
1: Però el que estàs explicant és com més modern, és més amable, és més del segle XXI, potser, no sé, a mi em sona que expliques... Sí. Una relació que és la que hauria d'haver entre els països més respectuosa, més respectant la sobirania.
2: Yeah.
1: Bé, veurem què passa.
2: Veurem.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: públics. Comencem, si et sembla, per parlar de la Xina, que és qui forma part del país més important dels BRICS.
1: Bueno, la Xina podríem dir, així resumidament, que dintre dels BRICS és la potència econòmica i comercial. Ara mateix és potència comercial a 130 països, Amèrica Llatina, Àfrica... Per tant, clar, depèn encara molt el seu comerç amb el tema del dòlar, no és la seva moneda. Llavors, és potència, no?, el tema de producció i comerç, però encara no té la independència monetària, perquè la majoria de països compren amb dòlar. Xina és el país que més dòlars té, més deute dels Estats Units. Però, clar, no té la teva sobirania, no comercialitza amb una moneda pròpia. Llavors, ara mateix, la seva aposta és Xina sent aquesta el seu perfil, perquè els BRICS són països diferents i cadascú tindria una miqueta com un jugador, com dic al llibre, no? Un és defensa, no? L'altre és migcampista i l'altre és algú, no?, el que marca gols. És com un equip de futbol, els BRICS. Cadascú té la seva posició. I la Xina, sobretot, és la posició econòmica de fer front al seu rival, a la tal, que és Estats Units. I això és el que vol, no? Crear una nova estructura diferent, no té veta al Fons Monetari Internacional, depèn molt encara, no?, de les estructures dels Estats Units, i crec que això, sobretot, és el seu aposta, no?, de dir, bueno, jo canvio l'hegemonia i canvio l'ordre mundial com a líder, canviant la lògica i no depenent de la Reserva Federal dels Estats Units i el dòlar. Això, sobretot, és l'aposta més de Xina, podríem dir.
0: Què vol dir això, que Xina és qui més dòlars té?
1: Bueno, és el deute, finalment, típic dels Estats Units, no? L'Estat és un actor més econòmic i l'Estat demana crèdits i llavors, clar...
0: L'Estat xinès?
1: L'Estat xinès, no? I sucursals també mig privades o tal, pues compren perquè Estats Units dona confiança. És l'economia i jo compro deute. Llavors, imagineu-nos, no? Biden ara mateix vol comprar armament, vale, pues vull, però necessito calés. Vale, pues els xinesos, que és l'economia creixent, que té més capital líquid, jo tinc molt diners per deixar-te. Vale, pues t'ho deixo a ti. I llavors li deixes als Estats Units. Llavors, vols del tesor i tot això que es diu. Llavors, el que té més deute públic dels Estats Units és Xina. No? És Xina que controla més el tema del deute. És a dir, Xina, Estats Units necessita calés per comprar, que a vegades pensem que no, però l'Estat és un actor més econòmic. Hi ha estat el privat, però també hi ha el públic. I llavors necessita calés. Què és el que passa? Que a vegades n'hi ha ja institucions financeres que ja estan desgastades als Estats Units. No deixaré jo a ti, necessito nous actors perquè em deixin calés. És el país més endeutat del món, els Estats Units, el que més deute té. Llavors, si hi ha una economia creixent des del segle XXI, que és Xina, i té capitals, llavors l'estat nord-americà i empreses privades van a Xina. Per això Donald Trump diu, els xinesos controlen la nostra economia, tenen la nostra deute, perquè si demà agafa Xina i diu, vull que em tornis als calés, perquè no estàs sent solvent, perquè tal, i de sobte genera desconfiança a l'economia dels Estats Units, això també explico una miqueta al llibre, de sobte ningú confiaria en l'economia dels Estats Units i tothom voldria que els Estats Units li digués els dòlars. Hi ha una cosa a l'economia que es diu confiança. Quan tu vas a un crèdit, al banc, o el banc et deixa calés, hi ha una cosa que es diu confiança. I si el dòlar mateix es manté, és perquè Xina encara li dona confiança de tenir part del deute públic dels Estats Units, el té Xina. És el país amb més dòlars del món perquè el comerç internacional depèn de dòlar. I a Xina li interessa tenir dòlars per poder comercialitzar. Però, clar, encara depèn, perquè si el dòlar... Qui decideix el preu del dòlar és la Reserva Federal dels Estats Units. És com el Banco Central Europeu, qui decideix, no? Si augmenta i tal, llavors Xina per a vegades poder adquisitiu si de sobte la Reserva Federal augmenta el tipus d'interès o baixa o devalua la moneda o tal. Depèn encara molt Xina en el seu comerç utilitzant el dòlar de decisions de Nova York, que és on està la Reserva Federal. Per això necessita Xina crear un mecanisme propi i la seva moneda o una moneda dels BRICS, que es parla d'això, crear una moneda dels BRICS igual que l'euro de diferents països i tenir sobirania monetària i no dependre de decisions del dòlar que es fa a la Reserva Federal. Això n'hi ha un mecanisme que encara Xina, clar, controla molt l'economia estadounidense. Per això Trump, la seva política antixinesa, perquè diuen, clar, els xinesos controlen el nostre deute. Nosaltres tenim un deute amb Xina perquè el nostre deute públic està en Xina. Per això el nacionalisme que és dels Estats Units en contra de Xina, sobretot, no? Té un fons històric i financer.
0: Un altre dels actors importants dels BRICS és Rússia. Clar, actualment Rússia és un país que seria un nou eix del mal.
1: Sí, jo crec que Rússia, sobretot aquí, també, així resumidament, Rússia té més també, hi ha un tema comerç, econòmic, però ja en una miqueta en etipologia és més polític. Rússia ha guanyat el tema geopolític, aquest paper de la Unió Soviètica, no, i tal, no és la potència econòmica, i sap tranquil·lament, no Rússia, que és Xina. Ells tenen matèria prima interessant, no?, com el tema del gas i el petroli, però sobretot és tornar a tenir el seu paper en la geopolítica. I llavors n'interessa sobretot mirant al sud. N'hi ha països, la Unió Africana, per

0: sembla que són països d'Àfrica, van anar al Kremlin, Indonèsia mira el Kremlin. Nosaltres bloquegem el Kremlin i el Kremlin genera la reunió dels BRICS i 30 i pico països van cap allà. I Amèrica Llatina té reunions amb Putin i Àsia té reunions amb Putin i Àfrica també. I això és el reconeixement aquesta de... Europa ens intenta esborrar de la nostra realitat o la història, com dèiem això de la Segona Guerra Mundial, i el món del sud el que diuen és, los russos poden ser els nostres socis, llavors Rússia dintre dels BRICS, això li genera evitar les sancions d'Europa amb la guerra d'Ucrània. Nosaltres li posem sancions, ni un efecte boomerang, tenim inflació i Rússia té creixement econòmic. Per què?
1: No li estan afectant les sancions.
0: No està afectant ara mateix, no li està afectant i té un creixement econòmic. I la seva moneda va ser devaluada durant, bueno, va tenir una inflació durant 2 mesos, després va tornar a la normalitat i Europa... tenint la inflació que tenim, Alemanya, França, aquí i tal, per tant, no ha tingut tant impacte com nosaltres.
1: Si al final del programa ens sobren alguns minutets, ho farem sempre que tenim ocasió que ens visita l'Aníbal Garzón de repassar alguns temes de política internacional, però ara de moment ens sentem amb els BRICS, hem passat per Xina, per Rússia i la Índia, el segon país més poblat del món. No sé si primer,
0: primer ja
1: ha passat a la
0: ja
1: Xina.
0: Ja ha passat, primer. Doncs pues la Índia igual, no? És el primer país més poblat, és un país que té... sempre ha tingut una relació... La Índia té com una doble cara. La Índia té una miqueta com la cara de la Guerra Freda, no? La Índia ha volgut sempre tenir bon contacte amb països socialistes i països capitalistes. Llavors, de la Índia, dintre dels BRICS fundadors, és el més còmode amb Estats Units. Té bona relació amb Estats Units, amb el Regne Unit. Però no vol quedar fora d'aquesta nova aliança del sud.
1: Però pot jugar dels dos...
0: Sí, pot jugar tal. La Índia i Xina tenen conflictes de Cachemira, a la frontera, conflictes militars. No es porten bé Xina-Índia. El que passa que Rússia ha fet una miqueta com de coalició, perquè Rússia té bon paper en Xina i en Índia. El projecte de BRICS, que surt d'un discurs de Putin el 2007, va dir Rússia i Xina són rivals però no enemics. És la frase. Som rivals a la geopolítica i al nostre, no, l'hegemonia que volem tenir a Àsia, però no són rivals. Comercialitzen i han tingut les seves disputes de la frontera, però saben que s'han d'unificar. Això és molt, no? Són dos dels millors davanters de futbol i, clar, bueno, jo prefero marcar, perquè si jo tinc més nom Ronaldo que Messi, però si tenen el mateix equip hem de guanyar. I llavors hem de fer, no?, cooperar, tot i que m'agradaria marcar a mi el gol per ser jo, no?, el valor d'or, no? Pues és igual, ells fan cooperació per canviar les regles del joc. Llavors, si la Índia és ja la quarta, cinquena economia mundial, el país més poblat, és lògic també que sigui un país essencial als BRICS, tot i no tenir mala relació amb Occident.
1: Mm-hmm. Brasil, Aníbal.
0: Brasil, el que hi ha de la multipolaritat, Brasil sobretot és el país clar d'Amèrica Llatina, no?, que és la potència econòmica d'Amèrica Llatina, 200 milions, i Brasil a més està dintre del BRICS perquè vol el seu seient fixa al Consell de Seguretat de la ONU. Brasil, al igual que Japó, són els dos països que més han estat al Consell de Seguretat de la ONU, que explicant així a la gent, n'hi ha 5 seients fixes de la Segona Guerra Mundial, que és Rússia, Xina, Estats Units, França i Anglaterra, que són els que té la decisió de ser de dret a vet, i després n'hi ha 10 països que van canviant, que són no permanents. Pues Japó vol seient fixa, Brasil també, i han sigut en els que més han estat anys en els seients no permanents, perquè això es decideixen i tal. Té molt d'interès perquè volen que un país llatinoamericà tingui presència fixa al Consell de Seguretat de la ONU. No n'hi ha ningú. I llavors també, hi havia una rivalitat amb Argentina, però ha de ser que parli el castellà i tal, i Brasil és l'economia. I té molt d'interès en tenir seient al Consell. Què ha sigut? Bueno, maliu en Xina, Rússia i països del sud que volen transformar el Consell de Seguretat de la ONU. Sobretot molts països del sud que diuen això ja no és una estructura que val pel segle XXI, s'ha de canviar. Qui té l'interès de tenir allí el seu seient fixa? Brasil. I per això també té un interès més també diplomàtic.
1: Uh-huh. I per últim, Sud-àfrica, el cas de Sud-àfrica?
0: Bueno, Sud-àfrica, sobretot, és potència econòmica en el sud d'Àfrica. Va ser sobretot interessant, és líder de la Unió Africana. La Unió Africana és la institució que suma més dels 50 països d'Àfrica i va tenir un paper transcendental de la descolonització amb el tema de Mandela, no el racisme, no? El 94 quan Mandela, no?, va fer tot això contra l'apartheid i tal, no? Un líder Nelson Mandela, i llavors Sud-àfrica és donar-li també la identitat d'Àfrica, el continent oblidat. Clar, sempre nosaltres és Àfrica, no? Que sempre diem Àfrica, i Àfrica són més de 50 països. Marroc té una realitat, és com si sempre són nosaltres europeus, i Noruega és la seva realitat i la nostra. Pues, sembla que Àfrica en una. Àfrica n'hi ha moltes cultures, n'hi ha molts països, té molta història. Però per nosaltres és el continent oblidat. Llavors, li vol donar també a Àfrica la seva participació als BRICS, i això interessa també molt, té molta matèria prima. Li interessa a Rússia i a Xina, i són aliats, però sobretot la identitat de que Àfrica també ha de tenir nom, a la construcció d'un nou ordre mundial, i per això també el paper important de Sud-àfrica en aquest sentit, com més cultural, per fer una miqueta de tipologia, no? Aquest seria Brasil més diplomàtic i Sud-àfrica, podríem dir, una qualitat més del reconeixement cultural històric d'Àfrica.
1: Brasil diplomàtic, Sud-àfrica representant d'Àfrica, sí. La Xina al davanter, el Lewandowski.
0: Exacte.
1: De l'economia, sí. Rússia com al mig jugant a...
0: Geopolítica mig, això està al llibre.
1: Ha intentat justament tenir un paper que es torni a ser important a la, exacte, geopolítica mundial, intentar que BRICS sigui la seva oportunitat per ser-ho, com, sí, deies. Nosaltres des dels mitjans d'aquí Putin és el diable, però sembla que hi ha una part del món que no és així, i això ho hem d'acceptar perquè és la realitat. I quina em deixo?
0: Índia, que seria com la revelació, el nou jugador en Japó.
1: La minya mal.
0: Exacte, una miqueta així. El nou jugador que dius, hòstia, ara és el que més població, tothom deia Xina, de sobte és la Índia, no? Pues una miqueta,
1: exacte,
0: que faig allà una miqueta amb el futbol també al llibre, no? Per donar-li un toque més, no? De base, no? Per dir-ho així.
1: Vale, aprofundim una miqueta perquè ja hem situat els actors principals dels BRICS, després també parlarem d'altres que estan esperant entrar en aquest nou club. I parlàvem del món multipolar on ja no tot és Occident, on hi ha alternatives. Els noms que normalment escoltem, les sigles que ens sonen, són FMI, Banc Mundial, Unió Europea, OTAN, són sigles del món unipolar. El món multipolar també té altres sigles que poder no ens sonen tant, però que també fora bo que ens comencin a sonar. Perquè existeixen i tenen també el seu pes en el plànol comercial i econòmic, Aníbal?
0: Sí, a vegades els BRICS no solament són el que dèiem dels 5 països fundadors, l'adhesió de 4 més són 9, sinó el que n'hi ha són tentacles, és com un pop, no? Tentacles així, no, per dir-ho. Llavors, Brasil, per exemple, Amèrica Llatina, perfecte, és membre dels BRICS, però Brasil ja fa part d'altres estructures d'integració regional continental. És membre del Mercosur, que és una entitat de lliure comerç entre Argentina, Uruguai i Paraguai. Si Brasil està als BRICS, finalment acaba també a Uruguai, Paraguai i Argentina. Per això Argentina, sense dir, després va dir Milei que no, però va ser un candidat per entrar als BRICS. Tenim UNASUR, que són tots els països de Sud-amèrica. Tenim CELAC, que són ja Amèrica Llatina, perdó, i el Carib. Tot això són també estructures regionals que hem d'anar parlant. Tenim després la R...
1: Clar, sí. Jo et pregunto, perquè, o sigui... Hi ha sigles aquí que no havia vist mai. Sí. Sort que hi ha el llibre i que ho expliques, perquè en aquest sentit, gràcies a l'explicació que fa l'Aníbal en algun capítol, no recordo en quin capítol del llibre, però es parlen d'aquestes sigles que justament existeixen, que agrupen països amb clubs comercials, econòmics, de diferents intercanvis que fa que s'ajudin en la seva evolució. I és el cas, per exemple, de RCEP. CEP.
0: Sí. RCEP i tal, és un tema més de Xina, no? Que està ficada allà... Bueno, Xina també té moltes coses de cooperació, igual que tal. És un tractat lliure comerç al tema d'Àsia. RCEP, no? Són unes sigles en anglès. I és, clar, Àsia és un pol molt important del món, i el comerç principal avui dia estem parlant d'Indonèsia, estem parlant de Corea, estem parlant d'Índia, estem parlant de Xina, estem parlant... Que per això Amèrica Llatina mira... Estats Units mira molt també Àsia, perquè hi ha un interès. On està la producció mundial, on és? Àsia. Llavors tenen un comerç entre potenciar la cooperació i el comerç entre els mateixos. Que no sigui ja que vagi al nord. Ja no solament consumeix Europa, ja no solament consumeix Estats Units. Volem fer cotxes i també que arribin, no sé, a Birmània. I volem fer cotxes que arribin a Indonèsia, que Indonèsia crec que és el 8è o 9è més poblat del món, més o menys. Llavors, és una cooperació que han fet també des d'Àsia, i això per això, si Xina és membre dels BRICS, si va després a una reunió de l'RCP, que són 14 països d'Àsia que el composen, pues, també té una relació. Per tant, no solament són els inter-BRICS, són, torno a dir, els components regionals continentals que també els països BRICS són membres.
1: Hi ha altres sigles, UEE, OTSC, BIMSTEC, UA, no sé si algun d'aquests val la pena...
0: Bueno, UEE, ràpid així, UEE i OTC és de Rússia, que Rússia també té com un lliure mercat amb ex-repúbliques soviètiques, que és com la Unió Econòmica Europea, és Unió Econòmica Aduanera, tal, i OTC és com la OTAN de Rússia, que també té un pacte, que aquí entra diversos països, ja dic, Kazajistan, Uzbekistan, i això també n'hi ha, llavors també tenen una cooperació. Llavors, si Rússia està dintre dels BRICS, aquests països que són membres a nivell militar i comercial també poden fer-ho. És a dir, fer-ho i també tenir una relació, no, indirecta, i tenir un vincle amb Brasil gràcies al pont de Rússia. Això és important, tenir aquesta lectura internacional.
1: Molt bé, i ja ho has avançat una miqueta, però crec que val la pena tornar perquè, clar, ens estàs explicant una història dels BRICS que sí, que sona molt bé i que independència i que com una altra manera de fer les coses, etc. Però els interessos dels BRICS normalment o conflueixen normalment o hi ha exemples de discrepàncies concretes entre aquests països dels BRICS per interessos particulars? No podem entrar en coses gaire detallades, però en general això passa?
0: Jo crec que n'hi ha, dintre dels BRICS es poden veure com que n'hi ha com tres tipus de països BRICS, i això genera també conflictes. El primer seria com la línia més conflictiva, la unipolaritat dels Estats Units, que tindríem a Rússia, Xina i Iran, que són els que volen pressionar el màxim possible per generar una alternativa, perquè són els països que tenen bloquejos i sancions dels Estats Units.
1: Clar.
0: Llavors volem dir, oi, volem la nostra moneda pròpia, no dependre del dòlar, comerç propi, ¿vale? Tenim després països que estan còmodes també als BRICS, però també amb Occident, que és Brasil i Índia, no? Sí, Brasil, Lula, per exemple, sí, tal, tal, però també vull tenir bona relació amb Washington, està clar? Sí, i la Índia també, i tenim després països que han sigut antics aliats, però ara mateix comença a veure que el món ha canviat i s'adapten, que és Emiratos Àrabes, Egipte, tercer país que té més inversió militar als Estats Units, Aràbia Saudí, que està interessada, que el petrodòlar, no, era el soci principal dels Estats Units, qui va sostenir l'economia dels Estats Units va ser Aràbia Saudí, amb el tema dels anys 70, no? Amb Nixon, trec el dòlar amb l'oro i va ser petrodòlares. Això va ser Aràbia Saudí. De sobte, mira els BRICS. Llavors, i això porta conflictes. Uns volen anar molt ràpid, no? El cas d'un conflicte, per exemple, l'adhesió de Venezuela. Volien que tots els països entressin a Venezuela perquè és un país bloquejat pels Estats Units i, a més, té bona relació amb Iran, Aràbia Saudí, amb tots, no? En Xina, en Rússia, i de sobte Brasil fa el veto. Per què? Perquè Brasil, si entra Venezuela, un altre país d'Amèrica Llatina, dintre dels BRICS, pot generar un malestar a Lula, que no li interessa tenir conflictes amb Washington, perquè Venezuela té un discurs més crític amb l'imperi nord-americà, i no va entrar per Brasil. Llavors hem de tenir en compte que n'hi ha conflictes, n'hi ha discrepàncies, però tenen això del respecte a mutuo i la sobirania, que a vegades Occident no ho fa, i ells diuen, vale, perfecte, jo sé que no m'ha arribat a cap acord, i entenc els teus interessos, i n'hi ha conflictes també propis, com ja dic, de conflicte de fronteres. Xina i Índia ha sigut sempre l'exemple clar. Dos potències militars que tenen bomba atòmica i que tenen problemes a Caixmira, amb el tema de Pakistan també, que és un conflicte històric. I ells tenen les seves reunions i relacions i de sobte, no, tenen conflicte, però demà els dos presidents estan reunits. I això Occident es perd, perquè diu, clar, com pot ser que han tingut un conflicte en frontera i han mort militars de sobte el 2020 i tenen bona relació? Crec que nosaltres perdem la geopolítica pragmàtica. I Europa, los buenos y los malos. I aquí BRICS sap de, tinc conflictes, però tu ets necessari al meu equip. No ets el meu amic, però podem estar junts.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: recta final del Portes de Troia d'avui amb un tema diferent, un tema d'actualitat, com són els BRICS, i seguint-me amb l'Aníbal Garzón i el seu llibre BRICS, la transició hacia un orden mundial alternativo. Aníbal, a més de tot el joc de la geopolítica, dels acords comercials i de l'economia, els BRICS són més coses?
1: Mira, els BRICS s'han reunit, es van reunir a Rússia, no?, els caps d'estat, però han tingut 200 reunions durant tot l'any. Llavors, això no es parla en mitjans, no? I un acte molt important, que és un tema més cultural, van fer les Olimpiades BRICS. Rússia no va participar a les Olimpiades de París. Sí pot Israel, no?, però no Rússia. Sempre la doble vara de medir us idea, no?, de dir, clar, per la guerra d'Ucrània boicotegem a Rússia, igual que Eurovisió, però Israel participa, el genocidi que n'hi ha a Palestina pot participar. I què van fer? Els Jocs Olímpics, els Jocs BRICS, que van participar més de 90 països, i no van dir res als mitjans, i van participar...
0: Primera notícia, no tenia ni idea.
1: Han fet sempre, durant cada any, han fet una miqueta de jocs, ara un part de futbol, de bàsquet, però aquest any, es pot veure per internet, van fer BRICS amb no sé quantes 20 o 30 especialitats. Llavors van fer un acte important i van durar com, van trigar com 2 setmanes, unes Olimpiades alternatives.
0: I justament, segurament no, els nostres oients no tenien ni idea d'aquest fet, però perquè justament vivim en un món on la veritat es construeix i només importa el relat. Aleshores, els BRICS, aquesta batalla pel relat, els mitjans de comunicació, com fan aquesta batalla importantíssima, si no fonamental?
1: Bueno, el que estan fent primer de tot, BRICS estan, han creat la seva televisió pròpia, BRICS TV, mitjans propis, i sobretot també tenen, tenen vincles amb mitjans que a Occident no agraden o boicotegen. RT, que és Russia Today, no es, es van prohibir aquí quan la guerra d'Ucrània el 2022 va prohibir. Hispan TV, que és un d'Iran també, no?, que és en castellà, que algun cop no m'han convidat a fer una intervenció. Hispan TV també el van boicotejar, que Pablo Iglesias feia el seu programa, la, no recordo, Fora Apache, en aquest ho van boicotejar. Llavors comencem a veure que en política internacional no tenim pluralitat a Occident. És això, ja sigui mitjans, no?, La Razón, Periódico, El Mundo, TV3, ho sento, però són els mateixos tret de mitjans com aquí, no?, que donen aquesta alternativa, no n'hi ha. Llavors, ells creen BRICS TV amb mitjans que tenen una cooperació, i això fa que el relat, no?, intenti arribar a altres països. Però nosaltres som ara mateix, jo crec, que els més colonitzats en informació. A Amèrica Llatina arriba a BRICS TV, arriba a Russia Today, arriba a Hispan TV, i aquí no tenim senyals, ha de ser molt, no?, ser un hacker per, a, no?, així, per arribar. Llavors, estem perdent molta pluralitat en política internacional, que altres paraïsos sí. I per això n'hi ha també la batalla de les idees, no?, com deia Fidel, i els mitjans són de molt d'importància en una societat d'informació amb les xarxes socials. Per això l'extrema dreta també guanya el seu, la feina que estan traient dels mitjans, no?, i les mentides i tal. Crec que és important, i ells per això tenen en compte també aquesta part, no?, del tema cultural i comunicatiu en la seva cooperació dels països del sud.
0: El segle XX va ser el segle del dòlar. El segle XXI serà el segle del dòlar?
1: Bueno, jo crec ja que n'hi ha indicadors, i en el llibre, no sé si era el 91, era el 80% de transferències mundials en dòlar, ara el 2021-22 era com un 55, ha baixat. Ha baixat la tal, no? Continua sent hegemònic, però ha baixat ja el BRICS, que té un banc propi, que hi ha un nou banc de desenvolupament, que encara té un percentatge elevat de dòlar, volen utilitzar l'altra moneda. Què està passant? Que ara han tret a la cimera aquesta de Rússia BRICS Pay, utilitzar un mecanisme propi diferent als bancs internacionals, que és el SWIFT. Quan anem a pagar alguna cosa a transferència, no?, es donen un codi que és el SWIFT, que això són bancs occidentals. Aquest han bloquejat a Xina, a Rússia, a Iran, que han creat els BRICS, el seu BRICS Pay, que és un món financer alternatiu de bancs propis per evitar sancions. Per tant, jo crec que si el dòlar continua en aquesta guerra de sancions, ni alternatives, i de potències com Rússia, com Xina, ja no són potències del sud, que són països en vies d'evolució, estem parlant de potències hegemòniques, emergents, que donen alternatives, i jo crec que el dòlar segle XXI serà un segle de decadència del dòlar.
0: Catalunya té acords propis amb els BRICS? Pot tenir-ne?
1: En principi els BRICS són més enfocats en tema del sud global, el que dèiem, però n'hi ha països que a vegades no són membres del BRICS, el que dèiem, no?, de 100%, poden ser socis. Bielorússia és un país que és soci, i és del nord, més d'aix europeu, o també n'hi ha països que no són membres, com Uruguai, però que sí que té possibilitats d'anar a fer algun préstec al nou Banco de Desarrollo dels BRICS. Llavors, Catalunya possiblement no pot ser membre oficial, però sí que...
0: La resposta és no.
1: Però pot fer cooperació. El tema és que si ja van dir en 1 d'octubre que si Putin era aquí, si Catalunya de sobte diu nos metemos en los BRICS, jo crec que la campanya seria ja, bueno, Putin nos ha colonizado, clar, no? Recordem, no?, el món democràtic 1 d'octubre, que va ser una campanya,
0: sí, sí,
1: constantment, no?,
0: que hi havia aquí darrere, no?, el Kremlin darrere,
1: exacte,
0: de l'octubre.
1: Pues sí, parlem de BRICS i tal, jo crec que Catalunya pues, està afectada...
0: Que és curiós, ens oblidem molt de com van enfangar tot allò,
1: tot allò
0: quan no interessava el que estava passant a Catalunya amb l'octubre i la independència. Per acabar, vam començar parlant de Donald Trump i acabarem parlant de Donald Trump, president electe dels Estats Units, que començarà el seu nou mandat el 2025. El fet que ell sigui qui arribarà a la Casa Blanca fa repensar els plans dels BRICS?
1: Bueno, jo crec que els BRICS són conscients de que no n'hi ha diferència en política internacional entre Trump i Biden. És a dir, Biden ha creat moments de... El que ha passat ara mateix del genocidi estava amb Biden. El conflicte d'Ucrània va néixer amb Biden. Amb Obama n'hi havia 7 conflictes internacionals. Llavors, a vegades el discurs i els fets. Jo crec que en política internacional, el Partit Demòcrata i Republicà, no n'hi ha grans diferències. A vegades són els fets i parlar i triar, perquè molt que deia Trump, de la pau a Gaza. I parlarem de la pau a Ucrània. Qui va fer el pacte militar amb Netanyahu va ser justament Donald Trump. I el seu interès econòmic en la guerra d'Ucrània i tenia Europa encara enganxada a la OTAN està també. Llavors, crec que el discurs en política internacional jo no veig tanta diferència, però ja des de l'època de Reagan, Clinton, Obama, quina diferència hi ha entre una cosa i altra? Cap. Llavors, seguirà la mateixa política del Pentàgono, Wall Street, no? I els poders fàctics dels Estats Units, perquè finalment els partits són minoria, no tenen poder d'aquest poder fàctic que n'hi ha a l'imperi nord-americà.
0: BRICS, la transició hacia un ordre mundial alternativo d'Aníbal Garzón. Moltíssimes gràcies per venir aquí avui a presentar-nos el teu llibre, a parlar d'aquest fenomen dels BRICS i que els nostres oients tinguin l'oportunitat també de saber alguna cosa més enllà del que ens deixen humilment veure els nostres mitjans de comunicació. Moltes gràcies, Aníbal Garzón.
1: Gràcies per la invitació i res, recomanar simplement de cop posar un buscador BRICS i sortiran notícies d'altres idiomes, perquè és un tema molt interessant i que dona molt de temps i parlarem molt de temps sobre això.
0: L'Adrià Triado al control tècnic, qui us parla Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dilluns 7 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre, ho ha explicat l'alcalde Xavi García Albiol avui al Badalona Matí. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Per tant, les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
2: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila, reforma, tota sencera.
1: L'alcalde també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. El curs escolar començarà de forma atípica amb la vaga programada per aquest dimarts 8 de setembre. Tot i la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, els sindicats mantenen les protestes. Els docents volen continuar units per millorar el sistema d'educació pública, tot i que els pesa no poder donar la benvinguda als seus alumnes. Els serveis mínims de la vaga educativa fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. A partir de demà 8 de setembre, els vehicles privats podran utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles. Aquesta mesura busca reduir l'impacte de les obres i reduir les retencions. I en esports, una freda i una de calenta pels equips de futbol de Badalona aquest cap de setmana. Per una banda, el Badalona Women es va endur el primer derbi català de la Lliga F contra un espanyol, a qui va superar per 1-0, gràcies a un gol de Maria Llompart al minut 89. En canvi, el Badalona va ensopegar a la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i es va endur el maig per 2-1. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia que seguirà amb la tònica habitual d'aquests últims dies, és a dir, molt assolellat, amb temperatures que podrien fregar als 33 graus. Els xàfecs, però, no arribarien fins dimecres.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
0: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
0: A partir del 7 de setembre,
7: torna al Badalona Matí.
8: Bon dia, Badalona, són les 8.
7: Una nova mirada a la nostra ciutat.
9: La informació de proximitat.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
9: Us esperem al 94.4 de l'FM. Badalona Matí.
7: Amb Àlex Sisó.
9: El despertador de la ciutat.
10: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
11: Són 10:00.
12: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
13: Badalona 94.4.
14: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Comença, de fet, un nou curs polític intens, amb la mirada posada en les eleccions municipals el 23 de maig de 2027, i per això avui hem volgut convidar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Bon dia, alcalde.
4: Hola, bon dia.
3: Gràcies per ser amb nosaltres en aquest primer programa de la temporada, el Badalona Matí. Expliqui'm una mica com han anat les vacances, ha agafat forces...
4: Bé, sí, he pogut fer uns dies de vacances, he agafat forces. Això, doncs, no treu, doncs, que no pots desconnectar de la vida del dia a dia de... Del dia a dia a Badalona, sí, si no passa res excepcional, no? Però, bueno, sempre estàs a sobre i després, doncs, també seguint una mica la política nacional amb el tema de Ceuta, que ha sigut jo crec, el gran tema.
3: Molt bé, alcalde, doncs, de seguida abordem totes aquestes qüestions de l'actualitat de Badalona i també recordarem als nostres oients com podem participar en aquesta entrevista per plantejar les seves preguntes.
5: Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73.
3: Alcalde, un estiu marcat per les obres. Dos temes principals, que s'ha parlat, la calor, les obres, que tota Badalona està en transformació. S'ha proposat complir amb aquella afirmació que va expressar el dia de la seva investidura, que d'aquí 4 anys a Badalona no la coneixeria ni... Acabi vostè la frase.
4: Bueno, al final el que estem fent és el que no s'ha fet en els darrers anys, no? Amb la crisi política que va tindre Badalona des de l'any 2015 al 2023, la ciutat va estar aturada, mentre altres ciutats, doncs, feien obres de reforma, de millora. Badalona no va ser així. Jo vaig dir que si els veïns em donaven majoria absoluta, transformarien Badalona, i la prova és que tota Badalona està aixecada en positiu, no? Jo ja sé que les obres molesten, però és a reconèixer que els veïns ho estan portant, doncs, amb molta paciència, perquè saben, doncs, que per millorar, i feia molts anys que no milloràvem, doncs, són necessàries les obres.
3: Unes obres, sobretot, una actuació important, que és la pacificació de Francesc Layret, que tant s'ha parlat anys enrere. Avança, segons el previst, quan es preveu que estigui finalitzat aquest primer tram d'obres?
4: Jo primer vull dir que totes les obres són importants a tots els barris, però sí que és cert que la Francesc Layret, doncs, és el centre administratiu de Badalona, no? I, per tant, doncs, té un component especial. Les obres avancen en segons el previst, o sigui, hi ha 15 dies de retard, em sembla, per un problema que va haver-hi amb unes canalitzacions que eren de l'àrea metropolitana, però, bueno, al final les obres sempre tenen un marge, doncs, per poder moure les dades, no? Però estan avançant bé, i el que sí que puc dir és que sobre el 20, no sé si és el 22, el 21, 23 de setembre, ja començarà la segona fase de les obres, que probablement aquesta segona fase, doncs, encara coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Mm-hmm. Plaça de la Vila, es reforma tota sencera.
3: Unes obres que també han provocat afectacions al transport públic, ho hem vist durant l'estiu, modificacions de línies de bus, i suposo que ara també es poden veure, no?, afectades per aquest inici de curs. És per aquest motiu que ja heu activat alguna mesura. A partir de demà els vehicles privats podran utilitzar temporalment, en alguns trams horaris, el carril bus.
4: Nosaltres el que volem fer la vida fàcil a la gent, no? Jo soc plenament conscient, doncs, que deixar via Augusta durant el període d'obres de 3 carrils a 1, doncs, és una situació complexa. Un carril que és el que s'està fent obres, un carril que és el dels autobusos i l'altre, la circulació normal. I per això, doncs, jo crec que s'ha pres una bona decisió de dir, excepte unes hores en concret, les hores punta, que aquí sí que els autobusos han de tindre molta circulació i és quan està més ple, president Companys, via Augusta, la resta del dia, doncs, que els vehicles també puguin anar per al carril aquest, fer un carril reversible, no? El carril bus, convertir-lo en reversible en segons quines hores, per fer les coses una mica més fàcil. És una obra que, la de Via Augusta, que serà ràpida, és una obra que més o menys jo crec que serà finalitzada a finals d'any, però sí que té una certa afectació. És cert que avui hem estat pendents, avui no ha hagut cap tipus de problema, les escoles teòricament comencen demà i per tant demà sí que serà més complexa, i el que correspon és demanar paciència, més paciència, més paciència en els veïns, que repeteixo, ho estan portant molt, molt bé després de molts anys que Badalona no tenia cap obra de millora. És que és molt fort, és que és molt fort. Cap obra de millora durant 10 anys. Aleshores, doncs, bueno, ara, Badalona ja està començant a posar-se al dia.
3: Preveuen alguna actuació més per reduir l'afectació de les obres en algun altre punt?
4: Bueno, és que hi ha moltes obres, jo sóc incapaç de poder-les recordar totes. Pensi una cosa, a partir de final de per exemple, a partir de final de setembre, fins al mes de desembre, aproximadament, s'asfaltaran uns 100 carrers, a part de les obres que hi ha. Començaran altres obres que encara no han començat. Bueno, la ciutat estarà potes en l'aire, com es diu, perquè un dels meus objectius era el tema de que recuperéssim, doncs, espais amb els asfalts, clavegueram, voreres, il·luminació, parcs i jardins. Estem fent un esforç també amb el tema dels jardins, dels parcs infantils. Encara ens en queden bastants. Ara arrencaran, em sembla que són 15 o 16 nous parcs infantils de reforma. O sigui, bé. O sigui, jo estic satisfet amb aquest aspecte.
3: Parlem també de la remodelació de l'avinguda Alfons XIII, dels carrers Doctor Robert, Jacint Verdaguer, a molts barris. El seu govern també està fent nombroses millores pel que fa als equipaments esportius. Estem parlant de la renovació de l'estadi municipal, de la gespa, també al camp de la travessera de Montigalà. Aquestes obres estaran enllestides perquè els equips base i clubs que els puguin tornar a utilitzar aviat, o s'han previst ubicacions alternatives?
4: Sí, ja, des de fa mesos ja està treballat amb els clubs les ubicacions provisionals alternatives, per tant, aquest aspecte està cobert. A l'estadi de Montigalà, que no és el municipal, és el que allà a dalt, jo vaig estar la setmana passada, està espectacular, bueno, canviar la gespa, banquetes, marcadors, etc. A la part de dalt, doncs, també s'ha fet una habilitació, però sobretot s'ha creat una grada que no existia, amb una visera, una tribuna que és espectacular. Allà els pares podran veure sense mullar-se els seus fills. Aquest camp, jo crec que a finals d'aquest mes, doncs, ja el tindrem habilitat. El camp a l'estadi municipal, doncs, tardarà encara una miqueta més perquè té un procés, però també, doncs, setembre, finals de setembre pot estar ja acabat. Però és que hem fet, començaran, si no han començat, Lloreda també començarà, hem fet, com es diu, Sistrells, el camp de futbol també l'hem fet, pavellons de bàsquet per primer cop en no sé quants anys, excepte que ara tenim un petit problema a la colina que ja es resol aquest mes de setembre. La gent es pot dutxar? Es pot dutxar amb aigua calenta, cosa que no passava. O sigui, a pavelló de Casa Gemes, doncs, hem fet ara una inversió del parquet de 300.000 euros. Ens quedarà Ocias Marc, que aquest sí que és l'únic que queda, que hem de decidir què fem i com ho fem. És l'únic pavelló que ens quedarà aquest mandat. Vull dir que s'està fent a nivell esportiu, però és que després també s'ha licitat ja la com es diu, la sala d'estudis de Coll i Pujol, que serà perquè puguin estudiar o llegir qui vulgui. La biblioteca de Lloreda, que també s'estan acabant les obres. L'escola Bressol de Montigalà, que alguns se'ls omple la boca parlant de l'ensenyament públic. Jo vull recordar que l'última escola bressol que es va fer a Badalona Municipal la vaig fer jo en el meu primer mandat. Després els partits d'Esquerra no han fet cap. Aquest estiu hem col·locat el que és la climatització a totes les escoles infantils dependents de l'Ajuntament. O sigui, és que no parem.
3: No, déu-n'hi-do, parlem d'aquesta escola Bressol Bugui-Bugui. Se sap quantes places noves crearà d'escola Bressol, aproximadament?
4: Sí, però no tinc la dada aquí a sobre, però vamos, jo crec que serà una oferta interessant, segur.
3: Els baixos de Jumberca, també que acullen aquestes aules provisionals per alumnes de batxillerat de l'Institut de Riera, de fet ja estan operatives de cara a aquest curs?
4: Sí. Nos ahir ja vam comunicar fa abans de l'estiu a la Generalitat, els hi vam comunicar que ja estava a la seva disposició. O sigui, l'Ajuntament ha complert. A l'Ajuntament vam dir que si jo era alcalde faríem aquestes aules noves, espectaculars, les hem fet i hem comunicat a la Generalitat que poden entrar demà els alumnes si volen, i després el casal que està funcionant també molt bé al costat.
3: Un tema pendent, alcalde, és les noves escoles Badalona Port i Ventós Mir. L'Ajuntament va presentar l'any 2021 l'avantprojecte, uns centres que havien d'entrar en funcionament el 2023-2024. No sé si es manté el contacte amb les famílies, s'informa dels avenços en aquest sentit.
4: S'informa a les escoles, no sé ara l'últim dia que vam parlar amb ells, però s'està avançant, s'està en fase de descontaminació. A l'escola Ventós Mir em sembla que ja hem fet el contracte de descontaminació, que és la primera fase ja per fer els moviments, fem els moviments de terra, i Badalona Port doncs també està força avançat.
3: I seguim parlant d'equipaments, alcalde, perquè ahir es complien 100 anys de l'obertura del mercat Torner, segons coincidien diverses fonts que vam consultar. Aprofitant aquesta efemèride, volíem preguntar-li per aquest projecte de remodelació. De moment ja està en marxa aquesta rehabilitació exterior que inclou façanes, també millora d'accessibilitat. Expliqui'ns com avancen aquestes obres i quin és el calendari per rehabilitar l'interior, perquè també hi havia aquesta proposta de construir, de fer l'espai compartit, convertir-ho en un auditori.
4: Sí, la idea és convertir aquell espai en un espai mixt, no? Que per un costat tingui les parades a mercat, ara s'està arreglant a l'exterior, i per l'altre doncs, construir un auditori important a la ciutat, perquè l'edifici és un edifici singular i li volem donar una utilitat de ciutat, no única i exclusivament de districte, sinó de ciutat. En aquest aspecte s'està treballant el projecte de la reforma interior, ara repeteixo, ara s'estan fent les obres exteriors i jo crec que ben aviat, doncs durant aquest mandat, ja començaran les mateixes.
3: Pel que fa al mercat Mainon, aquest estiu també es van detectar nous danys a l'edifici i Castellers de Badalona s'han tornat a quedar sense local d'assaig. En quin estat es troba aquesta estructura, alcalde?
4: Pues el projecte està molt avançat i jo crec que el mercat començaran les obres també del mercat definitiu, que és l'antic mercat Mainon, començaran les obres aquest mandat. És evident doncs, que tal com està per dins és un estat lamentable i no es pot utilitzar en condicions. Per tant, jo lamento aquesta situació dels casellers. És evident doncs, que ja estan de manera provisional, no? Perquè l'edifici reuneix una sèrie de condicions, alçades i tal, però aquell no és l'edifici que correspongui amb aquesta activitat cultural, de cultura popular, no? Estem treballant també per signar un conveni amb les entitats de cultura popular per a l'edifici d'Eines Canela, fer una reforma i que allà vagin diferents entitats de cultura popular, que crec que per primer cop a la història doncs se'ls té que buscar un espai que dignificat i que puguin fer les seves activitats amb condicions, i això doncs jo crec no, el conveni el signarem aquest mandat sense cap tipus de dubte, i de cara al proper de la propera legislatura doncs començaran les obres i estarà finalitzat.
3: Ha ofert algun espai als castellers perquè puguin de mentre assajar?
4: No, en aquests moments el que passa els hi vam oferir en el seu dia, però no reunien els requisits que ells volien o desitjaven, no? Perquè a part també doncs, ells per un tema de mobilitat necessiten que estigui en el districte primer i és una mica complicat, no? Perquè les naus que hi ha són les que són i les alçades que tenen són les que són.
3: Alcalde, aquest agost la Generalitat també aprovava el pla urbanístic per la construcció de la nova piscina als terrenys de l'antiga fàbrica Focus. Quins són els següents passos? S'havia de fer aquesta intervenció arqueològica preventiva també pendent?
4: Sí, hem detectat doncs, que ara es té que fer, a part dels moviments del tema arqueològic, es té que dur a terme perquè s'ha detectat una mica de contaminació en el terra, en el subsol, i per tant, abans de fer els moviments de terra arqueològics, hem de dur a terme la descontaminació del terreny. Bueno, van sortint coses que són imprevistes, que primer el tema de que el terreny urbanísticament no era adequat i li vam tindre que demanar una requalificació a la Generalitat, requalificació no, una modificació. Després la Generalitat ens va demanar un informe de transports que mai havien demanat en unes circumstàncies com aquesta, i ara apareix el tema de contaminació al terra. Però Badalona tindrà la piscina com no pot ser d'una altra manera.
3: I la piscina Mireia Belmonte, quan els ciutadans podran tornar...
4: Estan acabant, perquè a mesura que han anat fent obres han aparegut més coses, perquè, clar, com que aquella piscina... I anava jo, quan era petit, amb l'escola, quan feia GB, a nedar, i no s'han fet reformes, s'han anat fent pedaços, no? En aquest cas hem fet una reforma integral molt potent, i jo crec que a finals de setembre, octubre, ja estarà en condicions i no tindran, doncs, que cada dos per tres tancar la piscina perquè falla, que si està freda l'aigua, que si no hi ha calefacció, ho tindrem en condicions.
3: Dues obres, alcalde, que han marcat la temporada d'estiu han estat, sens dubte, també la remodelació del pont del Petroli, aquesta reconstrucció del passeig marítim al seu pas per la barca Maria, que els temporals van malmetre en tots dos casos. El pont del Petroli, com avancen aquestes obres? Ara, la segona setmana de setembre, es preveia ja col·locar el dònut, la plataforma rodona, no sé si té previsió.
4: Avança sobre la previsió, sí que és cert, doncs, que ens sembla que hi ha un petit problema amb alguna de les pilones que aguanten el pont, em sembla que em va dir el tinent d'alcalde d'Urbanisme. Jo aquesta setmana faré una visita en el pont del Petroli, però avança bé, avança segons les previsions, i durant aquesta tardor-hivern, doncs inaugurarem el pont del Petroli i Badalona tornarà a recuperar el que és el seu principal símbol després de gairebé 7 anys esperant. Repeteixo, gairebé 7 anys esperant. I a mi em fa molta gràcia quan els partits de l'oposició, que han governat han governat gairebé sempre amb aquest ajuntament, excepte el 2011, 2015 i 2021, se'ls omple la boca parlant de que ells representen, doncs, el que dèiem abans, no?, el tema de l'ensenyament públic, i no van fer cap escola bressol, les he fet jo, les biblioteques també les vaig fer jo, la darrera biblioteca que va tindre Badalona la vaig fer jo amb el meu primer mandat, i ara la segona, o sigui, doncs amb el tema dels símbols de la ciutat hem tingut que esperar 7 anys, hem tingut que esperar, doncs, que entréssim nosaltres al govern, poder governar amb majoria absoluta per tirar endavant també un projecte tan simbòlic com aquest. Això el que demostra és que Badalona necessita estabilitat, Badalona necessita, doncs, el que estem fent ara, o sigui, poder governar sense condicionants polítics, sense xantatges polítics, sense bloquejos innecessaris, que qui acabaven perjudicant era la ciutat. I em sembla que la comparació del que està passant ara a Badalona amb el que passava quan governaven els que ara estan a l'oposició és la mostra més evident que la majoria que ens van donar els veïns ha estat el millor que li ha passat a la ciutat.
3: Pel que fa al tram del passeig de la Marca Maria, que els temporals van malmetre, el temporal Harry, veiem que el passeig s'ha reobert, hi ha trams que encara no estan en condicions, sí que ha finalitzat la construcció d'aquesta escullera, és una obra, amb diverses administracions implicades, com Ajuntament, Generalitat i Adif, i els veïns del Manresa reclamen habilitar l'accés millor a aquesta platja, perquè sí que és cert que hi ha trams com on encara és com perillós passar, no sé si és prudent que s'hagi reobert o...
4: Anem a veure. Jo soc dels que defensa que les coses no les podem utilitzar fins que estan ben acabades. I en aquest cas, quan l'obra estigui finalitzada, mirarem les millors opcions perquè els veïns del Manresa, com no pot ser d'una altra manera, doncs tinguin un accés més directe i un accés molt més fàcil i més agradable.
3: Quin balanç fa de la temporada d'estiu a les platges? No sé si aquestes dues obres que ara comentàvem ha fet disminuir el nombre de banyistes...
4: Pues encara estem en temporada i, per tant, no podem fer un balanç, no? Però a mi el que han comentat els veïns és que estan contents de com ha anat la temporada, estan molt contents de la iniciativa de Badalona, que és l'únic municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona que té baranes per poder entrar i sortir a la gent més gran o la gent que li costa de l'aigua, i això és un èxit brutal, brutal. i estic molt content de que siguem nosaltres a Badalona qui ho tenim. L'aigua ha estat molt neta aquest any, excepte alguns dies puntuals, i per tant el balanç és molt positiu. Jo que tinc la sort de viure davant del mar, jo veig que ja no els caps de setmana, sinó tots els dies la platja està plena i la gent gaudint i passant-s'ho bé, que és del que es tracta, i que també ens consta que ve gent de fora de la ciutat a banyar-se a Badalona.
3: I seguim a les platges, alcalde, perquè també relacionant-ho amb la seguretat, un dels temes on ha incidit més, de fet, durant el seu mandat, perquè per primera vegada aquest estiu s'ha instal·lat aquest mòdul de la Guàrdia Urbana a tocar la platja de l'estació, on era el pàrquing. No sé si ens pot fer una mica de balanç. Ha funcionat aquest dispositiu? Ha contribuït a reduir els actes incívics, alguns delictes?
4: Mira, en aquella zona, que és el pàrquing davant de l'estació, cada any teníem problemes perquè allà s'organitzaven cumpleanys, festes particulars. Era una imatge bastant, no diré lamentable, però la imatge que jo volia de la platja, hi havia alguns incidents. Aquest any ha anat perfecte. Perfecte. Ha estat un èxit, hi ha el mòdul, hi ha les agents allà de manera fixa, a part dels que s'estan movent, i tan contents estem, doncs, que l'any que ve segurament el mòdul el anirem a millorar, a fer-lo doncs més visible, en millors condicions. Ha estat molt bé, aquest any no ha hagut cap tipus de queixa, però era una prova pilot que ha sortit molt bé, i per tant jo crec que ha arribat per quedar-s'hi per sempre a la temporada d'estiu. El balanç és molt positiu.
3: A finals de juny, alcalde, es va prohibir l'estacionament al pàrquing de l'estació de trens, on precisament ara parlàvem d'aquest mòdul, on està ubicat, perquè urbanísticament està qualificat de zona verda. Quan començarà la transformació d'aquest espai i si es preveu alguna mena d'alternativa d'estacionament pels ciutadans i usuaris de Rodalies que aparcaven allà?
4: Si és que si algú em pot dir a mi on hi ha una alternativa, ho escoltaré amb molta atenció, de debò, i ho estudiarem, no? Però és que al final l'aparcament que hi ha en el districte primer és el que és. No hi ha cap zona on podem aparcar. Aleshores, al final, aquell espai és una zona verda, la llei prohibeix que en una zona verda s'utilitzi com a aparcament. Vam rebre una sèrie d'avisos des d'un punt de vista judicial que s'estava incomplint la llei, inclús una situació similar a Sitges, crec. A l'alcalde, doncs, el van imputar i per tant, hem aguantat el que hem pogut, però ho hem tingut que aixecar. Què és el que farem allà? Pues farem una gran zona d'esport. Una gran zona on hi hagi, doncs, aparells per la gent gran, per fer esport, per la gent doncs, que li agrada anar a la platja i utilitzar les barres i també els diferents aparells doncs, per fer musculació i per fer exercici, o sigui, se convertirà en un espai dedicat a l'esport. Però sí que dic que anem desbordats de projectes aquest mandat i això ho farem el proper. O sigui, començarà una realitat el proper mandat.
3: Parlant de seguretat, el primer trimestre de l'any es va reduir un 7,8% les dades de criminalitat a Badalona. Quin és ara mateix el problema relacionat amb la seguretat que més li preocupa a vostè com a alcalde?
4: No, ara, jo crec que és bo que les dades de seguretat millorin a Badalona, però jo no estic satisfet. Jo no estic satisfet perquè fins que hi hagi un veí de Badalona que tingui por de sortir al carrer, que l'atraquin, que el robin, que li facin una estrabada, doncs jo no estaré satisfet, no? Però és cert que les dades doncs, diuen que a Badalona la seguretat millora any darrere any. Què és el que a mi em preocupa més? Doncs els furts. Què és el que a mi em preocupa? Doncs el que va passar la setmana passada, hem de tindre amb un home amb 24 anys i amb 42 detencions. Això és el que a mi em preocupa, o sigui, que no és un fet aïllat, o sigui, que tenim unes lleis en aquest país que afavoreixen que un pugui estar delinquint, pugui estar fent furts, pugui estar robant, i en alguns casos no pot ser ni detingut.
3: Per tant, la multireincidència és un dels temes que li preocupa i un dels grans projectes, no, de seguretat que preveu el seu govern és la instal·lació a partir de l'any vinent d'aquestes 615 càmeres de videovigilància, tant de seguretat ciutadana com del control del trànsit, més aquesta sala de control a la caserna de la Guàrdia Urbana amb un pressupost total de 27 milions d'euros. Una mica, com funcionaran aquestes càmeres? Ajudaran a prevenir delictes? Es pot posar algun exemple? Fa poc, la passada matinada, dissabte, diumenge, van cremar 5 5 contenidors a Casa Gemes. Això, amb les càmeres, es podria intervenir i prevenir situacions com aquesta, delictes d'aquest tipus?
4: Si hi ha alguna càmera en aquell entorn, sí. I si no, les càmeres de l'entorn... si hi ha una càmera en aquell lloc, o en aquella zona en concret, sí. Si no, les càmeres de l'entorn poden identificar les persones que s'han mogut en una hora determinada, que és quan va començar a l'incendi, no? Perquè al final la gent s'acaba desplaçant. Col·loquem 615 càmeres vídeo de vigilància amb intel·ligència artificial. Passem a ser la ciutat d'Espanya que ha col·locat més càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial de cop. Cap ciutat d'Espanya, ni Madrid ni Barcelona, som nosaltres. En quina fase estem en aquests moments? Aquest és un projecte que vam començar a treballar i a preparar fa un any i mig, va arribar al final ara fa uns mesos, i aquesta setmana, si no m'equivoco, és l'última que tenen per les empreses per presentar la seva oferta. A partir d'aquí, quan les ofertes que es presentin les diferents empreses, estudiarem, i la que reuneix els requisits que es demanen, s'adjudicarà. La idea és que abans de final d'any, a principis del que ve, comencin ja a instal·lar les primeres càmeres. Serà un abans i un després. Serà un abans i un després perquè hi haurà càmeres a tots els barris de Badalona, repeteixo, a tots els barris de Badalona, a tots els polígons industrials. Pensi que de trànsit són 100 i algo càmeres i la resta, 480 o 460, són de vigilància, de videovigilància, no? Per tant, és un avanç espectacular. Jo l'altre dia em deia un de l'oposició, una persona d'oposició, diu, és que heu tardat molt. Dic, mira, més veu tardar vosaltres, que no les veu col·locar mai. És que és així, no? O sigui, al final, les quantitats de coses que s'estan fent aquests 3 anys i mig que portem de mandat mai havien produït a la ciutat, i entre ells ha hagut tan important com és la instal·lació de càmeres de videovigilància, perquè no en tenim cap a Badalona. Passem de 0 a 615.
3: Les càmeres aniran bé per detectar delictes, però també és bàsic que hi hagi agents de la Guàrdia Urbana disponibles per intervenir. Demà presentaran nous agents del cos a la plaça de la Vila. Quants agents seran? Serviran per arribar al nivell òptim?
4: Encara no és el nivell òptim, però estem molt contents perquè són 24 nous agents que ja han estat a l'acadèmia i que en aquests moments ja hem fet els exàmens i estan en l'última fase els 65 o 62, 70 nous agents que entraran a l'estiu que ve. O sigui, que entran ara, faran el curs, i a l'estiu que ve entraran, no? Per tant, si tornem a Badalona amb una xifra correcta, amb el nombre d'agents, no suficient, però sí correcta. Però en aquests moments els agents tenen cotxes en condicions, tenen roba en condició, tenen els xalecos que fins ara no els tenien, o sigui, bueno, jo crec que anem millorant a poc a poc.
3: L'adquisició també de pistoles Taser, eren un 25 en total, no? Quan sí. 25 unitats que es preveien dotar durant l'any vinent.
4: Sí, o sigui, ara se'n dotarà durant aquest any de 3 i els pressupostos inclouen que els presentarem doncs en les properes setmanes. S'incorporen, o sigui, es compren 22 o 25 càmeres més. Pistoles Taser.
3: Pistoles Taser. Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va avalar a finals de juliol l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Es manté la idea, alcalde, de construir-hi una caserna de la Guàrdia Urbana en aquell terreny?
4: Sí, sí.
3: Podria ser compartida amb Mossos d'Esquadra? Hi ha novetats al respecte?
4: Sí, sí, la idea és mantenir a la construcció de la comissaria, una segona comissaria amb aquella zona, serà durant el proper mandat, però evidentment que sí. I com vostè deia, doncs la justícia ha avalat la nostra actuació, que és el que nosaltres dèiem. I amb el B9 es va utilitzar per fer política. I no hi ha res més miserable que utilitzar la misèria de la gent per fer política, i especialment els que es diuen d'esquerres i els que es diuen que són tan solidaris. No, al final, doncs, nosaltres deia, escolta, estem fent bé les coses, la meva prioritat són els veïns de Badalona, és a callar. Pues al final la justícia, vinga denúncies, ens ha acabat donant la raó.
3: Parlem del contracte de neteja, perquè quin balanç en fa d'aquest desplegament? Badalona està més neta ara que abans, i també vull incorporar aquí que el grup municipal d'Esquerra Republicana ha proposat traslladar al vecin el desplegament d'aquest nou contracte per evitar molèsties als veïns del barri del Manresà, en aquell terreny on s'està ubicant els contenidors i el nou equipament.
4: El desplegament no s'està duent a terme en el barri del Manresà. El barri del Manresà el que s'està fent és els contenidors nous que arriben sense estrenar es munten allà.

0: és un contracte que ja vam dir que necessitava uns mesos per desplegar tots els seus efectes, i jo crec doncs que Badalona avui està millor que fa 6 mesos, i que fa un any, i que fa 3, i que fa 5, no? El que passa que encara queda. També li dic, hi ha gent que per molt que t'esforcis seguirà actuant de la mateixa manera, no? Hi ha un carrer en el centre de Badalona, que en el centre de Badalona hi ha els contenidors aquests que posen a una hora de la determinada de la tarda i després els recullen, els Akita i Pont, i que es dediquen a deixar les fosses d'escombraria a terra, pues, perquè els hi va bé amb ells, no? Aquí jo no puc tindre un camió, això és un exemple, eh? No puc tindre un escombriaire esclavat amb aquella cantonada. Vull dir que té que haver una part de col·laboració per part de la gent, no? O deixar vosses escombraries a les papereres, però això no passa a determinats barris, això passa al centre també, eh? Que deixen vosses escombraries a les papereres. Per tant, home, hi ha gent que és una mica porca. Hi ha gent que és una mica porca, però el servei ja està millorant de manera important i cada dia més.
1: Alcalde, ja que deixem de banda el contracte de neteja, les obres del viaducte sobre el canal del Gorg ja porten uns mesos aturades. Quina és la situació? Segons el govern local, es tracta d'una aturada temporal per fer-hi ajustos tècnics i estudis complementaris? Es reprendran?
0: Sí, o sigui, a mesura que ha avançat l'obra, hem vist que tenien que fer uns canvis tècnics, uns canvis, doncs, bueno, jo no sóc arquitecte ni enginyer, no? Uns canvis, doncs, del material o de les alçades, o no sé ben bé, no? I ho estan ajustant. Ho vam estar mirant l'altre dia amb el gerent del port, i jo crec, doncs, que a finals de setembre, octubre, tornaran a reiniciar-se les obres, novembre, o sigui, durant aquest any, segur. Però, clar, estem parlant d'una obra que és molt complexa, eh? Em sembla que no n'hi ha cap altra a Espanya que sigui igual des d'un punt de vista ferroviari, i per tant les mesures de seguretat són molt extremes. Si apareixen variacions que poden afectar l'estructura, doncs han d'ajustar-lo. Bueno, s'han de fer qüestions que són molt complexes.
1: Alcalde, tenim alguna pregunta d'alguns ciutadans. Ens explica un d'ells: fa temps que es va parlar de fer una zona verda al barri de Casagemes, on els veïns costa sempre més aparcar i els preus dels pàrquings han sobrepassat els 185 euros en algun cas. Segueix el tema sobre la taula? Hi ha una data?
0: El tema, miri, a Artigas, l'associació Veïns es va posar d'acord amb nosaltres, i no sé si aquest mes ja comencen, doncs, a pintar la zona verda. Casagemes, que jo soc visc a Casagemes, està previst? Sí. Quan? Quan vulguin els veïns. Al final, el que jo no faré és tindre que aguantar, i ho dic amb sinceritat, que em vingui algun intel·ligent o algun llest i que em digui: poses zona verda per recaptar. No, mire, no s'equivoqui. A la zona verda els veïns paguen 1 euro a la setmana, em sembla que és. Però no em vull escoltar això, ho dic amb sinceritat, ni que els de l'oposició comencin a fer demagògia. O sigui, jo les mesures que prenc, sigui amb això o sigui amb qualsevol altra, és sempre perquè crec que són les millors per als veïns. Crec que és bo que hagi zona verda i també zona blava a Casagemes? Sí, perquè els veïns puguin aparcar per 1 euro a la setmana? Sí, però això ha de ser acordat, signat, o sigui, escrit i signat per l'associació Veïns, que són molt bona gent, eh? És a dir, que són molt bona gent. Però fins que no hagi un acord signat amb l'associació Veïns, jo no posaré una zona verda o una zona blava perquè no em vull escoltar el que no és cert.
1: Alcalde, tenemos una otra pregunta, en aquel caso de Luis. Nos dice: ¿por qué, teniendo todo el verano justo un día antes de empezar las clases, se tira el muro de la escuela Badalona Port para iniciar la descontaminación del terreno en el cual van a construir pisos, con el riesgo que ellos comporta para unos niños que bastante tienen con estar recibiendo clases en barracones?
0: Vamos a ver una cosa. El Ayuntamiento de Badalona no ha tirado ningún muro, porque, como dice, es un terreno privado, y ya hemos hablado con el privado y ya va a construir el muro de nuevo. Se han equivocado. Entonces, tienen que hacer unas catas. Las catas también hemos llegado a un acuerdo con ellos y las van a hacer días que no moleste. Y, por tanto, pues bueno, pues el tema yo creo que está bastante ordenado. La segunda cuestión es: ¿estamos a favor que se construyan pisos o no? Yo sí.

0: Porque lo que no vale es decir, yo no quiero pisos, pero quiero vivienda. Bueno, para que hayan pisos, para que hayan viviendas tienen que haber pisos, ¿no? Pero este es otro debate. Pero sí, la empresa que hace los pisos se equivocó, tiró el muro y los, me parece, lo están construyendo, reconstruyendo hoy mismo, ya, si no me equivoco, si no es hoy, será mañana.
1: Molt bé, alcalde, i jo no sé si ens pot avançar alguna cosa de cara a la campanya de Nadal. Tindrem més enllumenat, veurem il·luminat el pont del petroli, com ho veu això? Ens pot avançar?
0: No, hi haurà una mica més d'il·luminació, que ja estem en màxims que costa superar, no? No hi ha a Catalunya, poques ciutats estan millor que Badalona amb l'il·luminació, i el pont del petroli s'il·luminarà també perquè és. El pont del petroli ja tindrà il·luminació per si mateix, però a part tindrà una mica il·luminació aquest Nadal, doncs una mica en homenatge amb aquesta reconstrucció que portava 7 anys esperant. Però bueno, serà una campanya Nadal maca, serà diferent segurament, perquè com que tenim les obres al centre a Francesc Layret, tenim que canviar per on va la cavalcada. Clar, a l'helicòpter amb el que arriben els Reis tampoc podrà arribar a l'estadi municipal, perquè ara hi ha gespa natural, i amb gespa natural no pot arribar a l'helicòpter ni que sigui el dels Reis Mags. I, bueno, trobarem aviam alternatives.
1: Aleshores, on arribaran els Reis? Perquè una proposta seria, si reparem el pont del petroli, que és un símbol de Badalona, potser podríem recuperar també l'altre símbol que ara li preguntàvem a en Pere Alemany, el president de l'Associació d'Amics del Queig, que també esperen recuperar un altre símbol. Podria ser que els Reis arribessin amb el Queig al
0: no,
1: el pont del petroli?
0: No, amb el Queig no arribarà, perquè no. Com es mogui el Queig s'enfonsa. I el Queig requereix una inversió de 2 milions d'euros per deixar-ho bé.
1: Des de l'Associació del Queig diuen que amb una intervenció d'entre 6.000 i 10.000 euros ja es podria començar a moure el vaixell.
0: Que no. O sigui que 10.000 euros, impossible.
1: Aleshores, els Reis per on arribaran?
0: Els Reis no sabem, però ens agradaria que arribessin amb helicòpter, com sempre. Ho hem de parlar amb ells, sabíem com ho fem. Però, clar, la ciutat està amb obres, les instal·lacions de camp de futbol ja no pot ser. Veurem què fem.
1: L'hem de acomiadar, ja se'ns acaba el temps.
0: No és que no ho vulgui dir, és que no ho sabem.
1: A més, ja per acabar, que activareu una nova campanya de Badabons a la tardor,
0: sí.
1: Destinareu 400.000 euros, eh?
0: Sí. Destinem una nova campanya de Badabons de 400.000 euros, perquè tenen un èxit no durant ni 24 hores. Això és una bogeria. Abans sobraven i ara no duran ni 24 hores. Vol dir que alguna cosa estem fent bé. I també, doncs, aquesta campanya, els alumnes de primària i infantil, arrencant el curs també dins de la campanya de sensibilització mediambiental, i els hi regalarem a tots els alumnes d'escoles públiques i privades, concertades, vull dir, i hi ha una privada també, públiques, concertades i privades, tots els alumnes de Badalona ja tenen a l'escola una ampolla d'aquestes d'alumini per estalviar plàstica. Per cert, els hi portarem també a vostès, perquè...
1: Moltes gràcies.
0: Li diré a la Rosa Lamo, que porta a coordinar aquestes coses, doncs que s'encarregui de portar també aquí els bidonets, que ja els tenim, i que forma part d'aquesta campanya de sensibilització en favor de respectar el medi ambient. Però sobretot el que m'interessa, els nens i nenes de Badalona d'infantil, primària, infantil no, primària i secundària, perdó, primària i secundària, tots a escoles concertades o públiques tindran aquest bidonet que ja estan a les escoles repartits.
1: Que bé, alcalde, doncs la propera entrevista ja ens portaran aquest
0: detallet. No, abans, ja. Home, jo parlaré amb la tinent d'alcalde responsable i aquesta setmana els hi fem arribar.
1: Que bé, doncs molt agraït, igualment agraït per haver estat en aquest primer programa del Badalona Matina, aquesta nova temporada, i ens tornem a retrobar d'aquí 2 mesos per explicar tota l'actualitat de Badalona. Moltes gràcies.
0: Molt bé, a reveure.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matina.
1: Us ho dèiem, el curs escolar comença demà dimarts 8 de setembre, però ho farà d'una manera ben diferent de la prevista, amb una jornada de vaga convocada pels sindicats educatius. USTEC ha mantingut l'aturada anunciada al juliol després de la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Una trobada que no ha servit per acostar posicions. Reduir ràtios, més professionals, educació inclusiva, salaris i més recursos per a l'escola pública són alguns dels punts que hi ha damunt la taula. Per saber per què el professorat torna a mobilitzar-se i què pot passar a partir d'ara, avui fem el primer cafè amb la Montse Gregoriano, que representant d'USTEC al Barcelonès Nord. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Badalona Matí. El primer cafè.

0: Comencem pel més immediat, Montse. El curs escolar arrenca demà i ho farà, com diem, amb aquesta jornada de vaga. Per què des d'usted considereu necessari començar el curs d'aquesta manera?
1: No és que no només usted ho considera, sinó que és una demanda i una prioritat de tots els treballadors i treballadores. El curs passat vam acabar amb unes jornades mobilitzadores com en anys havien estat. Aquestes ens van donar un pacte al març i finalment al maig hi va haver una altra amb una consulta la qual majoritàriament les treballadores d'educació van dir que no era suficient i que calia seguir treballant i organitzades per aconseguir totes les necessitats que té l'educació pública. Per tant, són conseqüents i aquí estem.
0: Dijous vau reunir amb la consellera d'Educació, l'Esther Niubó, però la reunió no va arribar a cap acord. Què us ha plantejat el departament i què és el que no us convenç?
1: Doncs no ens pot convèncer el que no es proposa i el que no hi ha voluntat negociadora. Les úniques ofertes que ha fet el govern o que ha llançat encobertament com a ofertes per aturar aquesta vaga del dia 8 són les que ja ha de desplegar pel fet d'haver fet un acord. Per tant, no hi ha noves ofertes i el que ens preocupa realment a Educació és la inclusiva, la climatització i tot d'aspectes que encara no estan resolts. És més, molt del que està pactat no s'ha dut a terme i al setembre no està a l'escola encara o en els centres educatius. Per tant, hem de seguir organitzades i lluitant.
0: De fet, la consellera ha defensat que el govern ja ha fet avenços i que hi ha més recursos i més professorat. Vostè considera que aquestes mesures són insuficients? De fet, el curs començarà amb 1.103 docents més i més professionals d'atenció educativa.
1: És que, com et deia, els anuncis que han fet no són anuncis nous i noves propostes, sinó són mesures que ja havien estat negociades i que el govern té l'obligació de complir. Et deia, inclusiva, desburocratització, el deute dels estadis, les passes estructurals, l'estabilització, la reclassificació i la climatització són aspectes que s'han de dur a terme i que no estan presents ara per ara encara en els centres educatius. I la nostra obligació és seguir apretant perquè el govern ho dugui a terme.
0: I parlem precisament de les ràtios, no? Quants alumnes per aula considereu que hauria d'haver-hi i què canviaria realment en el dia a dia d'un mestre o d'un professor?
1: Uh-huh. Doncs les ràtios han de ser adequades perquè les necessitats a nivell d'inclusiva i d'atenció a l'alumnat han crescut en els últims 5 anys moltíssims. 4 de cada 10 alumnes tenen necessitats específiques. Per tant, és que l'escola que recordem, els que som adults ara, no té res a veure amb el que hi ha en els centres educatius ara mateix. Per tant, necessitem recursos i persones. Les ràtios han de ser molt més baixes, perquè ara no serveix el pa per tothom. Cadascú té unes necessitats que cal atendre. Per tant, per exemple, tema ràtios i sortides i colònies. Sabeu que ha d'haver un acompanyant cada 10 persones. Te n'emportes 25 alumnes o 30 i hi ha un complement també, no?, de pernoctacions o de sortides i colònies de 50 euros la nit, que només el cobraran 2 d'aquests acompanyants. Si ets un centre de 2 línies, hi hauran doncs, 50 i pico alumnes mínim, 5 profes han d'anar a aquesta sortida, dels quals només 2 estaran reconeguts econòmicament. Per tant, és que són exemples, no? L'increment de les necessitats, estem tan infradotats històricament que cal una gran aposta de país per poder posar-nos al dia de les necessitats que tenim com a societat.
0: De fet, parlaves això de que 4 de cada 10 alumnes tenen aquestes necessitats específiques, no? Per això parleu d'aquest model d'educació inclusiva. Què cal, no?, perquè aquests alumnes puguin ser atesos com necessiten dins l'aula ordinària?
1: Doncs que Educació tingui clar quines necessitats té cada centre, perquè cada centre té les seves especificitats. Aquí a Badalona doncs, tenim molt alumnat amb necessitats del tipus B, molt nouvingut, per tant necessitarem més personal a les aules d'acollida, aules d'acollida amb ràtios baixes. No pot ser aules d'acollida que arriben a final de curs amb més de 30 alumnes. No pots ensenyar-li la llengua a un alumnat, a una persona amb tantíssima gent. A partir de 5 alumnes, en una aula d'acollida hauria d'haver un professor per atendre'ls, i amb un màxim de 10. I el mateix passa amb les lleis i amb l'aula ordinària, amb un màxim de 18 alumnes hauria d'haver en una aula de primària.
0: De fet, els serveis mínims de la vaga educativa convocada per demà fixen un docent per cada 3 aules, a infantil, primària i secundària, i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres educatius especials, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. Quin seguiment espereu que tingui aquesta vaga? Preveieu que sigui massiva?
1: Hauria de ser-ho. El que passa que els docents sabeu que tenim un gran nivell d'implicació emocional amb el nostre alumnat i tenim un sentiment agredolç perquè la il·lusió de l'inici de curs, atendre l'alumnat, la nostra responsabilitat i vocació és molt alta, però al mateix temps també tenim molta il·lusió en què tot el treball i la lluita que hem encetat, que ens hem organitzat, que ens hem estat mobilitzant, ha de seguir perquè ha donat fruits i molts més en necessitem. Si m'ho haguessis preguntat a dia 1 de setembre, t'hauria respost doncs, un seguiment incert. Dijous passat hi va haver assemblea de Consorci Barcelonès, on hi havia 200 representants de diferents centres educatius del territori. Quan una assemblea propera a una vaga és tan participativa i hi ha tanta gent, preveu una vaga exitosa.
0: I què passarà a partir d'ara? No? Aquesta vaga pot ser el primer capítol d'un curs complicat, però a partir d'aquí preveieu fer més mobilitzacions durant el curs?
1: Evidentment, cal que seguim organitzades, fortes i mobilitzant-nos. Per tant, serà un curs on haurem de tornar a treballar, a cultivar i a fer un cicle de vagues important.
0: Gràcies, Montse. Però, de fet, no deixem de banda aquesta qüestió perquè volem també saber què en pensen les famílies, no? Per això avui volem parlar, que ho tenim al telèfon, a la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Badalona, que és la Núria Sabater. Bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: Núria, explica'm, com valoreu les famílies que el curs comenci amb una nova jornada de vaga? Això us dificulta la conciliació? Com ho veieu?
2: A veure, a part de que, deixant a banda que pugui dificultar la conciliació, però entenem que és una vaga que és necessària, perquè és necessari reduir les ràtios i, per exemple, una de les lluites que des de fa temps portem des de la FAVE és que no es tanquin grups de l'escola pública, com s'està fent quan hi ha mancança d'alumnat. Si tens una baixa de natalitat, aprofita a baixar ràtios i dona qualitat a l'alumnat, això per una banda. Després, el tema de la inclusivitat, l'escola de ser inclusiva és necessari, més personal, però a més és que la Generalitat s'ha descuidat també el departament del tema de l'escola especial, que no està obrint places ni li està donant suficients recursos. Aleshores, està deixant les dues coses coixes. Per una altra banda, també estem d'acord perquè és important que que el professorat sigui estable, que sàpiga ja el mes de juliol ja es pugui incorporar a la seva plaça, no ara a principis de setembre, hi ha tota una sèrie que és necessari. El clima de les escoles s'està deixant molt en mà de les famílies. Si una escola té recursos de l'AFA, doncs pot comprar uns ventiladors de peu. Hi ha moltes escoles que si no té recursos de l'AFA, els del departament no arriben i no tenen cap tipus de climatització. No pot ser que tot aquest pes recaigui a les famílies. Què ens preocupa de la vaga durant el curs? Doncs les hores lectives, que és per l'alumnat, que va en contra del seu rendiment, i després de les sortides, moltes de les sortides que realitzen són per complementar el que estan donant a classe. I ara això, sí que hi ha famílies doncs, que si no van als museus els poden portar als museus, però hi ha moltes famílies que no. I sobretot a Badalona, que és una ciutat que ja el que comentàvem abans, doncs molts nouvinguts, moltes famílies de necessitat especial, etc. Tot això crea a la llarga un viatge molt més gran. Igual que el que dèiem ara, per exemple, a inici de curs ja tenim moltes famílies nouvingudes que no tenen plaça encara assignada i el departament a Badalona no té en compte tota la matrícula viva a l'hora de tancar grups.
0: Per tant, totes aquestes reclamacions, no, que li faríem al Departament d'Educació per aquest curs, per tal de millorar aquest servei públic, sí que és cert que enteneu que hi hagi famílies que potser entenen les reivindicacions, però que se'ls hi ha acabat amb una mica potser la paciència, no?
2: Sí, clar, clar. La gent està preocupada per com continuarà el curs, què passarà amb les vagues, la gent està fent mans i mànigues per donar suport al professorat, però clar, arriba un moment que estan patint les famílies a nivell, doncs, que o deixes a casa els avis si fan vaga o, si no et sap greu, portar-los a l'escola perquè està sobrecarregant el professorat que hi ha. I arriba un moment que ja les famílies no saben què fer, no? Que dius, bueno, jo m'agafo teletreball, però avui no puc. Ara, aleshores, m'agafo un dia de festa. És a dir, és tota una moguda, però que, de moment, les famílies ho estan entenent, però que a la llarga no sabem com acompanyarà durant el curs aquest acompanyament, que arribarà un moment que potser les famílies diuen, bueno, doncs ens plantem. Com ja en algun, bueno, abans de l'estiu, en alguns instituts es van viure aquestes plantades que van fer vaga l'alumnat, doncs perquè els havien cancel·lat sortides, etc. Aleshores, clar, de moment hi ha una bona resposta, però ja veurem com evoluciona.
0: Montse, esteu d'acord en la posició de les famílies?
1: És comprensible. Però també els hi preocupa quan els seus fills i filles no saben llegir. O alumnat.
2: Exacte.
1: És que hem de fer força amb dos costats i tant de bo anem de la mà durant molt de temps. Perquè és que... Disculpa, és que la Núria també volia parlar i la tallàvem.
2: No, que és que això és la doble balança, és el que ja deia, que ara a principi de curs ells deien, ostres, hi ha aquesta part de vocacional que dius, no, és que deixaré els nens de I3 que pobres han de fer, que és l'adaptació, el no sé què, que no ho sabran, una sèrie de coses que per una banda, doncs el professorat diu, he d'anar al col·le, he d'anar a classe, perquè si no aquest alumnat es queda penjat, però alhora he de fer aquestes reivindicacions per donar una escola pública i de qualitat a l'alumnat. I a les famílies doncs tenen també aquesta dualitat que per una banda dius, ostres, un altre cop vaga, però ara dius, no, hem de recolzar aquesta vaga perquè és a favor del nostre alumnat. Aleshores, bueno, doncs va ser mans i mànigues.
0: Doncs veurem com evoluciona i si finalment el Departament d'Educació doncs cedeix a les vostres demandes i aconseguiu els vostres objectius per tal de millorar aquest servei públic. Agraïm a la Montse Gregoriano, representant d'USTEC al Barcelonès Nord, la presència avui al Badalona Matí, també a la Núria Sabater, que és la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Badalona. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies
1: bon
2: a vosaltres. Adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.
6: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
1: I 19 minuts del matí, ens retrobem de nou una temporada més aquí al Badalona Matí amb els nostres tertulians habituals. Avui tenim amb nosaltres a l'Eli Jiménez, a l'Anna Maria Vives, en Francesc Ribot i en Pere Alemany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Estrenem temporada, estrenem curs, i abans de posar-nos una mica seriosos en el tema d'actualitat que ens ocupa avui, com heu passat l'estiu, com han anat les vacances, molta calor. Sí, com ha anat? Com ha anat?
3: Explica'm. Calor.
1: Heu anat molt lluny, per aquí a prop, heu fet turisme.
2: Bueno, yo he estado aquí cerquita, sí. Y la verdad con tareas de ayuntamiento, que no se puede dejar el tema de los proyectos que hay y todo el tema político. Y, pero bueno, descansado también las semanitas que he tenido con mi familia y bien, encantada de estar de vuelta de todas maneras.
1: Sí, ¿no? Sí. Vau veure l'eclipsi, que va ser un dels moments històrics d'aquest estiu, que tot es va paralitzar per l'eclipsi.
2: No.
4: El vaig veure mirant cap a Santa Maria, que era just quan arribava d'un dinar que es va allargar a Barcelona, i va ser arribar a Badalona, passar pel Francesc Layret, i veure com es feia fos. Una llàstima, haurem d'esperar el proper.
1: Això sí, vam ser previsors, sí. Perquè veig que tots estem ben de la vista, no ens ha fet afectació...
5: No, sobrevivim. No. Tots anàvem amb ulleres preparats. Sí.
1: Molt bé, i calor n'hem tingut per donar i per vendre aquest cap de setmana. Badalona, de fet, també ha batut el rècord de nits tòrrides, 31 nits aquest estiu, amb temperatures per sobre dels 25 graus. Això ho hem suportat com hem pogut, no?
5: Bueno, platja... Això és inevitable.
1: És inevitable.
5: Anem un escalfament que n'hi ha manera d'aturar-ho, això, vull dir. Que no. I seguim fent-ho malament, vull dir que continuem exactament igual, fent el contaminant amb combustibles fòssils, amb tota aquesta part, i per tant, bueno, anirem a més. Això és l'única cosa que jo crec que és certa del tot.
4: Jo crec que hem patit una calor que feia anys que no es veia. Malauradament, la calor comporta no només la incomoditat, sinó comporta moltes morts, i aquest mes de juliol ha mort més gent que no passa amb tot l'estiu de l'any anterior. I ara, que deixarem d'aquí un mes, deixarem els calors de l'estiu, empalmarem, com qui no vol la cosa, amb els temporals que tenim estem acostumats a les platges de Badalona, i amb unes obres que hi ha davant del barri de Manresa, que encara no s'han acabat, que són de la Generalitat qui les ha d'acabar, i esperem que abans de que acabin les obres no vingui un nou temporal.
1: Esperem, tant de bo. Abans de començar, recordem als nostres oients i telespectadors a través de Televisió de Badalona les maneres per poder participar en aquesta tertúlia des de casa.
0: Participa a la nostra tertúlia.
6: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373. O deixa la teva pregunta al 93-395-4004.
1: Però ara sí, s'acaben les vacances i toca posar-se seriós. Un curs que serà calent, tant políticament com a nivell educatiu. Ara ho veiem parlant amb el sindicat USTEC, també amb la representant de les famílies, amb aquesta vaga educativa que USTEC i CGT mantenen aquesta convocatòria després de reunir-se amb la consellera sense que hi hagi cap acord. Els sindicats reclamen reobrir aquesta negociació, posar un calendari sobre la taula per abordar qüestions que continuen pendents, més recursos, a reduir també aquestes ràtios. Per tant, com ho veieu? Enteneu les reclamacions que continuïn els sindicats reivindicant els seus drets? També enteneu la posició de les famílies que, tot i entendre i donar suport al professorat, s'han de reorganitzar, no? I ja sabem la feina que això comporta a nivell de conciliació i tot plegat. Què n'opineu? Eli.
2: Me miras a mí. Vale. Pues yo creo que todo esto es un desastre de magnitudes que estamos viendo ahora, pero que veremos pues pronto, en lustros, décadas, veremos, porque estamos desatendiendo la educación de las próximas generaciones, que es que me parece muy fuerte, que es que no sé, que esto es Cataluña. O sea, Cataluña es punta de lanza de España. O sea, lo que no podemos es que nuestras próximas generaciones estén desatendidas en lo más importante, que es la educación. La salud también, la seguridad también, pero es que la educación es básica. Tenemos un sistema educativo en Cataluña que no es que haya fallado hace un año y haya petado todo y entonces todo el mundo se haya llevado las manos a la cabeza. No, es que llevamos lustros, décadas haciéndolo mal. Y todo eso, al final, las alarmas que han saltado, ¿cuáles han sido? PISA, los resultados, que encima se ve que han bueno, se ve que no, está clarísimo. Han tenido que esconder los malos resultados, hacer trampas delante de la cara de todo el mundo para esconder el enorme fracaso que es. Claro que evidentemente que los profesores están enfadados, obviamente. Es que todo el mundo está enfadado, es que no hay nada bien en la educación en Cataluña. O sea, ya lo digo, habría que externalizarla, pero vamos, volando. Y aquí que se pongan de acuerdo en hacer lo que sea, pero externalizarla absolutamente, totalmente ya. Los profesores están cada vez con menos autoridad, cada vez con menos recursos, con más burocracia. Es que no pueden hacer su trabajo. Luego las clases, cada vez hay más gente con casos muchísimo más complicados que tienen que gestionar los profesores que están ahí. Yo creo que no sé cómo están yendo las negociaciones, porque no estamos ahí, han conseguido algunas cosas, pero yo no sé si realmente estamos atacando el ojo del huracán del problema, lo que es el problema, lo que arreglaría, lo estructural, o estamos haciendo parches que no sé si esto acabará solucionando el problema de verdad, pero es muy grave, sí.
1: Pere, ¿cómo veus?
5: Bueno, jo veig molt complicat, perquè crec que hi ha hagut una sèrie d'errors en la gestió d'aquest conflicte que són claríssims. És a dir, tots els mals que acaba de parlar la Eli són mals que venen des de fa molt temps, ja des de la llei Wert, que ja no havia caigut bé, vull dir que n'hi ha molts, i cada vegada que hi ha hagut un canvi de govern, cada vegada han fet una nova llei d'educació, això és inconcebible, amb un tema, tal com diu l'Eli, que és tant de futur i tant de perspectiva en aquest sentit, no? Tan important. Però en aquest cas concret, a més, a mi em sembla que hi ha hagut un error estratègic de negociació. No pot ser pactar unes condicions amb uns sindicats que són minoritaris i els majoritaris no estiguin ni en la negociació, segons tinc entès, no? Per tant, en aquest cas concret d'aquesta vaga, l'altra cosa està en que jo no estic al corrent del detall de les reivindicacions que porten, no? Però l'educació necessitaria un pacte d'estat, un pacte d'estat que fos de totes les forces i que totes les forces s'hi posessin realment a solucionar-lo, per la importància que té, sobretot, i la transcendència amb les generacions futures. Jo crec que és aquest el tema que fa falta. La vaga, insisteixo, no ho sé, si en aquest moment les reivindicacions... Home, els temes de les ràtios i els temes del personal, que segur que és faltat de recursos, a mi em sembla que aquests són vitals, que puguin altra vegada recuperar la pèrdua de poder adquisitiu que varen tenir amb les retallades en el seu moment, també em sembla important. El de més, hi ha detalls que jo m'hi perdo, això ho sento molt.
1: Francesc.
4: No, a veure, a mi, d'entrada, coincideixo amb el Pere en que el que ha vingut és un error garrafal de primer, de EGB, diria jo, que és la manera de que, com amb una vaga, que, com bé diu ahir, es van firmar uns acords prèviament amb dos sindicats que no eren pas els majoritaris i van pretendre que els altres passessin per l'adreçador i subscrivissin uns acords que no eren tot l'ambiciosos que els altres demanaven. Això ja és un error. El segon error és pensar que el temps faria que els sindicats i els mestres oblidessin les reivindicacions que tenien damunt de la taula. Que passi el mes de juliol, de juny, juliol i agost, i la conselleria no tingui cap reunió amb els sindicats i a l'assemblea de mestres, també és un error garrafal. És confiar, tirar la pilota cap endavant. Tot i així, a mi, quan una persona del PP utilitza el terme externalització, se'n fot la pell de gallina. Perquè, clar, sabem el que vol dir externalització amb el tema de sanitat, sabem el que vol dir que la sanitat pública, sobretot a Madrid, estigui en mans cada mes del grup Quirón, i per tant em fa por. Però tornant al que fa referència estrictament a Catalunya i a la vaga de mestres, ells reclamen bàsicament una cosa que crec que és fonamental, que és mantenir i accentuar i rebaixar els ràtios de l'escola, és a dir, que passem de 24 o 25 a 23 alumnes en primària i després reduir-los també en secundària, i també demanen una cosa que és fonamental, que és que la càrrega lectiva, és a dir, les hores que es dediquen a ensenyar, també es rebaixin perquè les puguin dedicar pues, a preparar les classes, a parlar amb els pares, i hi ha un problema que la companya, l'Elisabet, crec que sí que el posa de forma correcta, que és que cada vegada les aules són més diverses, es necessita més mestres, més mestres especialitzats per poder gestionar, perquè el pilar de qualsevol societat són tres, els pilars de l'estat de benestar. Per una banda és com es tracta a la gent gran i a la gent necessitada, el benestar social, l'altre és la salut pública, la sanitat, i l'altre pilar fonamental és l'educació. Si no es eduquem i no criem uns ciutadans ben formats, tot el que vingui després anirà caient en cascada, no? Per tant, tot el suport a la vaga de mestres i demanar que... I no recordem que una de les coses que també demanen és que es contratin 10.000 nous mestres. Com qualsevol vaga, doncs hi ha uns posicionaments que s'han de casar també amb les possibilitats reals de la Generalitat.
1: Si et sembla, escoltem l'opinió de l'Anna Maria, després d'ell et dono torn de paraula per al·lusions. Anna Maria?
3: No, aviam, jo entenc la posició de les famílies, que la conciliació, quan els nanos es queden a casa, els que tenen els avis a prop, doncs cap problema, el que té un cangur encara menys, però jo l'entenc, la posició de les famílies, però jo que ara ja tinc, ja no tenim nanos petits a casa, tenim que apostar per una educació... vull dir, excel·lent de cara als nostres nanos. Jo tampoc entenc que durant tot un estiu s'hagin pogut agafar la conselleria 3 mesos de vacances quan es van acabar el curs dient que hi tornaríem al setembre. I en canvi, doncs bé, s'han fet unes vacances llargues, que sempre tothom diu que els mestres tenen 3 mesos de vacances, que és mentida. Doncs bé, doncs aquí hem vist que realment la consellera sí que ha tingut 3 mesos de vacances, no? Jo el que estic veient, una mica de paral·lelisme amb el problema de l'educació, ja fa molt... de la sanitat, de fa molts anys. Les infermeres ens queixàvem, doncs, d'això mateix, d'una ràtio de malalts altíssima, d'unes hores amb excés, d'un cansament. Va arribar un punt que infermeres no se'n troben. Arribarà un punt que els mestres tampoc en trobarem. Vull dir, això és així. Els nanos es dedicaran a altres coses, no a l'educació, que jo trobo que és una de les carreres més boniques que hi ha, però que tampoc no li hem donat el grau que li tindríem que donar als mestres en aquest país. Vull dir, jo... Que estudies magisteri? Abans, quan jo estudiava, la gent pensava que aquesta fa magisteri perquè no arriba enlloc més. O infermeria, també en el seu moment. Ara, infermeria, gràcies a Déu, ja s'ha equiparat a una carrera com correspon i com és a Europa i com és a tot el món. Però amb educació ens passarà el mateix. Vull dir, tenim que mimar els mestres, perquè els mestres estan mimant els nostres fills o els nostres nets. Per tant, és el futur, és el progrés.
1: Eli?
2: Es que es lo que decía yo, es que el tema de la gestión es lo que acabará cargándose una escuela privada, una sanidad privada, que al final es absolutamente necesaria y tenemos que luchar por ella y tiene que seguir existiendo, porque es para todos, es el acceso a la educación y a la sanidad de todos, exactamente igual que la seguridad. El tema de externalizar, que yo decía, no me refería a esto, evidentemente. Lo que sí que, porque yo defiendo la educación pública, defiendo la educación concertada y defiendo la educación privada, defiendo la educación que cada uno quiera para sus hijos, solo eso faltaría. Los hijos son de cada familia y quien quiera pues pueda decidir la opción. El tema es que nadie se quede sin educación. Eso es lo importante, educación de calidad, que nadie se quede sin ella. Pero fíjate que con todo este problema que estamos teniendo, la educación, sobre todo pública, más que nada, pues por ser bastante más mayoritaria, aunque en Cataluña no tanto quizás, las familias hay un fenómeno últimamente que debido a la falta de calidad o de conseguir los objetivos que quieren para sus hijos en el propio colegio, se están gastando una pasta en clases particulares. Con lo cual, ya me dirás tú, al final, ¿quién está privatizando la educación de los hijos, haciendo gastar a unas familias que están ya sumamente tocadas por el tema económico, gastar además en clases particulares para sus hijos? En Cataluña, externalizar significa la gestión, que alguien se ponga de acuerdo, que no tenga ningún vínculo político ideológico y que arregle la educación. Que la arregle. Son nuestros hijos. Es que si no tiene hijos, tiene nietos, si no tiene sobrinos al final. O sea, es que es el futuro. O sea, si no somos capaces de tener una visión neutra, objetiva en esto, no nos saldremos. Com no estem salint.
5: No, la interpretació de la teva paraula externalitzant és exactament la més genèrica. Externalitzar normalment s'interpreta privatitzar.
2: La gestió, però, bueno, digo, cas, la decisió de què fer.
5: En qualsevol cas, hi ha un punt del que has dit que a mi em sembla molt interessant, que és la manca de recursos. I ara s'acaba d'aprovar un nou pla de finançament i el PP no s'hi ha posat.
2: Vull dir,
5: és evident que en aquest moment Catalunya està a falta de recursos. Li falten recursos i és absolutament evident. Està tan clar com que en aquest moment, per exemple, s'ha hagut d'endeutar com s'ha endeutat amb 17.000 milions amb el FLA.
2: Claro.
5: Vull dir, un tema econòmic que en aquest moment a Catalunya li falta i que ara més o menys es corregeix i, per exemple, el PP no ajuda.
1: De fet, em va bé que diguis això, perquè ara introduïm el següent tema que també volia parlar, que és precisament aquest, que també afecta directament els diners que té Catalunya per fer polítiques públiques, que és aquest nou model de finançament autonòmic. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera ha donat llum verda amb el suport de Catalunya, també les Canàries. La resta, de fet, de comunitats ja han votat en contra, 11 governades pel Partit Popular i 2 pel PSOE, Castella-La Manxa i també Astúries, perquè consideren que és un model fet a mida de Catalunya i que trenca la igualtat entre territoris.
5: Però per mi el que és lamentable d'això és que la motivació d'oposar-s'hi sigui no és perquè l'han fet per ells. Això és tan absurd perquè és senzillament contraposar Catalunya contra la resta de l'Estat, que és tota la política que essencialment s'està fent des de la part de la dreta, no? La dreta i l'ultradreta. És bo o no és bo? Jo crec que deu ser bo quan hi ha hagut 11 que hi han anat. Vull dir que després al final el modifiquin al Parlament. Per això és el Parlament, que es presentin esmenes, que s'arregli el que vulguis. Però exactament amb aquest tema de finançament, a mi em sembla que exactament igual que amb l'educació hem parlat abans, és necessari un pacte d'Estat. Hi ha 17 autonomies i des del 2014 no s'havia modificat el sistema de finançament. I evidentment que té deficiències. I té deficiències per València, té deficiències per Balears, té deficiències per Andalusia. Un pacte d'aquest estil el que no pot ser és que es converteixi en una eina política per dir és que no m'agrada perquè això ho han fet per Catalunya. Això és d'una absurditat i és d'un infantilisme tan gran que no té cap mena de sentit. És en aquest moment la desafecció política que tenim realment és perquè els temes es traslladen en una part absolutament visceral. No hi ha dos partits que es puguin posar d'acord per construir una cosa positiva. Al final, si fos al revés, passaria el mateix. Si hagués el paper que ho hagués fet, segurament que el PSOE faria exactament el mateix. Converteixen això en unes lluites absurdes entre dues tendències polítiques que aquí a Espanya el pluralisme ha anat així. No té sentit. O sigui, una cosa que ha fet Catalunya, amb tots els models de finançament que ha fet, al final resulta que totes les comunitats ja han millorat. I en aquest moment, insisteixo, València també té aquests problemes, Balears també, i totes les dues estan governades pel PP. És una lluita que és increïble. Vull dir, la gent del carrer normal, a mi em sembla que no ho entendrem mai, això.
1: De fet, aquest nou model de finançament autonòmic preveu que Catalunya rebi 4.686 milions d'euros addicionals el 2027. És la segona injecció més important entre les comunitats, només per darrere d'Andalusia. I, de fet, una de les claus és que les autonomies recaptaran una part més gran dels impostos. En concret, l'IRPF passa del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. De fet, superat aquest tràmit que ara comentàvem, ara tot això, aquest model, ha d'anar a continuar el seu camí cap al Consell de Ministres, després arribarà al Congrés dels Diputats, per tant veurem com s'acaba materialitzant. Sobre aquest tema, voleu afegir alguna cosa més?
4: Sí, home, jo voldria dir, primer, recordar que el model de finançament de les comunitats autònomes es va fer l'any 2009 i el 2009 es va pactar que cada 5 anys s'havia de revisar. Del 2014, que és quan es caducava, com deia el Pere, fins ara han passat 12 anys. Hi han passat governs del PP i han passat governs del PSOE. Cap dels dos, aquells que tant reclamen que s'han de complir les lleis, no l'han complert. No s'ha revisat el d'això. La proposta que fa Esquerra Republicana i que en toma amb les negociacions amb el govern espanyol és de sentit comú. O sigui, una proposta molt ajustada amb el qual totes les comunitats autònomes guanyen, perquè, evidentment, totes necessiten més finançament. Amb tots aquests anys que han passat, tot el finançament extra que ha rebut l'Estat pel creixement de l'economia, tot se l'ha quedat ell. Quan Europa ficava límits, se'ls quedava al govern. Jo el que no puc entendre de cap de les maneres és que qualsevol president de comunitat autònoma, sigui del País Valencià, sigui de les Illes o sigui d'Extremadura, es negui a un sistema que aportarà més diners pels seus ciutadans. O sigui, trobo patètic, per una qüestió ideològica, d'anar en contra del govern que hi ha en aquell moment, hi hagin comunitats que renunciïn al que els seus ciutadans rebin millors serveis. I aquí trobarem també la prova del cotó de la sinceritat d'altres formacions polítiques. S'haurà d'aprovar al Congrés de Diputats. La majoria, per tirar endavant, depèn d'una formació política que és Junts per Catalunya. A veure què farà Junts.
5: Bueno, ja ho ha dit. Ha dit que presentaria una esmena, no la totalitat, que presentaria esmenes. Que és lo normal. O sigui, el Parlament...
4: Bueno, és que el Parlament, que si ara esmenes, debatre... les votaria.
5: Bueno, però, si no, són no bones, sí...
4: Que no faci
5: si no,
4: perdre la,
5: si,
4: la llei.
5: Si són bones, sí, si no són bones, sí, no. A mi em sembla que el diàleg polític és el que s'ha d'imposar en aquest moment. El Parlament és per això.
4: Sí. Parlament.
5: Ja ara hi ha un esquema aprovat, passarà pel Consell de Ministres, i el Parlament que digui cadascú el que ha de dir. L'única cosa que per mi no és acceptable és que et diguin aquest sistema és dolent perquè l'han fet a mida de Catalunya. Això em sembla que és d'una generació d'odi que no té explicació. Aquest no té explicació. Si és bo, és bo. I si no és bo, no és bo. Però que diguin que la raó de que no és bo és perquè l'han fet a mi de Catalunya, això és que em sembla d'estómac, o sigui, no té cap racionalitat.
3: Però és que aquesta raó que comentes, Pere, cada dia va més.
5: Sí.
3: Vull dir, qualsevol cosa, qualsevol entrebanc, qualsevol desfeta que hi ha, sempre, sempre, sempre, directament, la culpa és de Catalunya.
5: Quan heu vist la notícia alemanya, no? Anem cap aquí.
3: Sí, sí, sí.
5: Lamentablement anem cap aquí.
3: A una extrema dreta... Però...
4: Bueno, no sé si es va cometre un error a nivell europeu, les esquerres, quan parlaven de cordons sanitaris.
2: És com possible? Com el Tinell, que gràcia.
4: És possible.
2: Curioso.
4: Contra,
2: no, pues mira.
4: No és lògic analitzar el passat.
2: Mira, yo creo que se está yendo de madre esta conversación, pero bueno, hemos pasado de un tema de financiación pública y nos hemos ido
1: sí,
2: a...
1: Estem...
2: Claro, yo creo que... Pero eso es lo que pasa cuando se deja, que la cosa vaya más y la pelota se haga más grande y que nadie intervenga ni que nadie ponga la cabeza. Yo quiero decir que los gobiernos autonómicos en España, los gobiernos democráticos, están ahí porque les han puesto las personas que les han votado. O sea, no significa que hay unas siglas, sino que hay un montón de personas que hay detrás que les han votado y han confiado en ellos. De hecho, han vuelto a haber elecciones y han vuelto a confiar en esas personas. Con lo cual, yo iría con cuidado un poco con hablar de tan a la ligera de la democracia en España. Luego, hablamos de financiación. Hablamos de la financiación también tan ligeramente. Resulta que la financiación no es más que el dinero que se exige a las personas que trabajan, tienen empresas y ganan dinero para que se les quite de su sueldo, vayan a una bolsa común y se paguen los servicios. Cataluña tiene una de las bolsas más grandes de toda España. Cataluña tiene un presupuesto de los más grandes. Cataluña tiene dinero para pagar para hacernos llegar a los ciudadanos catalanes una educación, una sanidad, una seguridad de primera calidad. Tenemos tercermundista. Mira cómo está el tema de la educación, mira cómo está el tema de la sanidad, tú que eres enfermera, mira cómo está el tema de la seguridad. No hay nadie contento en Cataluña. Y en Cataluña, no, Cataluña no es un sitio donde hayan 7 millones, 8 millones de personas que votan a Esquerra Republicana o que votan a... No. Cataluña es un sitio diverso donde hay un montón de gente que tiene sus formas de pensar y que no hace ninguna gracia que sea la comunidad autónoma donde más impuestos haya y servicios de menos calidad allá también. Lo de PISA es que no nos damos cuenta, o sea, que hacemos un episodio, lo apartamos y seguimos hablando como si lo otro no hubiese pasado. Tenemos que ser conscientes de que nos vamos a la porra. Es que con estas discusiones, y luego aparte, tú de Esquerra, fíjate, a ver qué hará Junts, tal y cual, aprovechando para meter ideológicamente el tema partidista. O sea, al final, la que menos partidismo ha metido aquí soy yo. O sea, pero vosotros os estáis peleando por este tema. Junts ha dicho que no lo va a votar. O sea, no lo sé. Eso hace comunidades autónomas, no todos los partidos.
1: Perdona per clausurar d'aquest tema, escoltem en francès ja, i després ja canviarem de tema.
5: Perquè
1: l'actualitat, també hem de parlar de Ceuta, que deu ningú també.
4: Sí, a veure, el que és evident és que tu dius que no fiques partidisme, el que fots és ideologia per l'estat del campanar. Totes les manifestacions que has fet en relació a l'autonomia i al capital econòmic de Catalunya, en tres paraules senzilles, no és cert.
2: Sí,
4: a veure,
2: cert.
4: Evidentment, demogràficament, després d'Andalusia, Catalunya de les nacions de l'estat espanyol que té més gent. Lògicament, genera riquesa. Lògicament, es generen impostos. I el que és patètic, i no podrà defensar ningú a Europa, és que quan siguem els tercers en contribuir, quan resulta que es reparteixen aquests impostos, els ciutadans de Catalunya rebin molt menys que els ciutadans d'Extremadura, que els ciutadans d'Aragó o d'un altre lloc. Això no és lògic.
2: Vale,
4: però
2: una
4: cap
2: cosa,
4: país
2: però
4: europeu...
2: Però nos llega?
4: No, jo no t'he...
2: Però nos
4: no
2: llega als vecinos?
4: Deixa acabar. O sigui, no és just. I que un ciutadà un president d'un país no vulgui que els que es recaptin, que els diners que es recapten es quedin en el seu país i que els veïns d'aquest país, els ciutadans, puguin rebre els millors serveis, és incomprensible. La postura és una postura política, és una postura partidària, és una postura d'incomodar el govern i de provocar inestabilitat per fer caure el govern. No hi ha cap més motiu lògic que porti a que els senyors de València o els d'Andalusia es neguin a rebre aquests diners. Si estan externalitzant-ho
1: vale,
4: tot, Eli, Andalusia,
1: Eli,
4: Madrid...
1: Ja, hem de canviar de tema. Eli,
2: el tema és que ese dinero que viene a la Generalitat de Catalunya no llega a los catalanes.
5: No?
2: Exactamente, sí, señor. Y no llega. Y no nos llega. Mira cómo está la educación, la sanidad y todo. Nos llega a las personas.
4: Con lo cual, me da exactamente igual. No arriba a las personas perquè no hi ha prou diners.
2: Por favor, que lo gestione otro. Gracias.
4: Sí, qualsevol menys vosaltres.
2: No, si no,
4: miren què passa a Madrid amb les residències o la salut pública.
2: No me hables, por favor.
4: Truqui algun de Madrid, sí.
1: Déu-n'hi-do que n'inici de curs.
5: Sí, és curiós, està calent, això.
1: De continuar amb més temes, que l'actualitat ve ben farcida, i és que també aquest estiu hem de parlar avui d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Recordem, finals de juliol, més de 70.000 persones van entrar massivament a la ciutat. Hi haurà un informe de la Policia Nacional apuntant que aquella entrada no seria espontània, es parla de planificació prèvia d'un possible guiat actiu per part de les forces de seguretat marroquines, però bé, la gran pregunta, no, que tothom es planteja és qui havia darrere d'això. El govern espanyol diu que avui per avui no té proves sòlides que el govern del Marroc planifiqués o executés aquesta operació. El president del govern, Pedro Sánchez, defensa que va ser un fenomen complex, també atiat també per la desinformació i les fake news a través de les xarxes socials, i veiem que la crisi, lluny de millorar, està empitjorant, perquè ara ho hem vist, aquest cap de setmana s'ha desallotjat aquest assentament de migrants que hi havia a les naus del Tarajal, i també moltes famílies han sortit als carrers per protestar, reclamant aquesta sortida dels migrants per tornar a recuperar aquesta normalitat. A tot això també, la dimecres passat, a la plaça de la Vila, veiem aquest acte que es va omplir de suport a Ceuta, seguint aquesta crida feta per la Federació de Municipis i Províncies. Bé, com veieu tota aquesta problemàtica de Ceuta? Qui vol començar?
4: Pues per no deixar a l'Eli, no?
1: Apropa't una mica al micro, sisplau.
4: Sí, per no deixar l'Eli que agafi aquesta bandera de seguida.
2: La tengo, no et preocupes.
4: Jo, sincerament, o sigui, parlo com a Francesc Ribó, lògicament, com cadascú de nosaltres parla com ell mateix. Jo crec que el govern ho ha gestionat fatal. També és cert que creure's que ha sigut una cosa espontània i que en un país com el Marroc, on no hi ha res que es bellugui sense el beneplàcit del rei Mohamed i dels serveis de seguretat marroquins, és ser d'una candidesa que no me la crec. Va ser una cosa provocada. Si feu memòria, el pare del Mohamed, el rei Hassan, va passar la història dins del Marroc com aquell que va aconseguir recuperar el Sàhara espanyol, i el Mohamed VI vol passar la història com aquell que recuperi Ceuta i Melilla pel regne marroquí, i les regles són aquestes. El més greu, més enllà del que va patir la ciutadania d'una població que són 85.000 persones a Ceuta i que entrin 80.000 persones pels carrers. O sigui, la situació d'aquest tipus, a nivell personal, a nivell anímic, a qualsevol, passi on passi, ha de copsar i ha d'espantar. Una altra cosa, després, que com una altra vegada s'instrumentalitzi la situació, que és que per part d'incontrolats es facin coses que són inacceptables, com cremar campaments, com intentar frenar l'ajuda humanitària amb aquests senyors, o que gent cridi, o que es va tornar a sentir el crit de por ellos, que abans era per Catalunya, versus la gent marroquina que estava allà. Més enllà d'aquest fet, el que és evident és de que tenim un problema, l'estat espanyol té un problema molt greu amb el Marroc. Marroc és un país que està avançant econòmicament molt. Fa uns anys es va obrir un port davant d'Algeciras, que està fent una competència brutal a Algeciras, que l'any que ve obriran un altre port a Nador, que competirà molt, molt, molt amb l'activitat espanyola, i que, a més a més, la Unió Europea té un compromís amb el Marroc de pagar-li 500 milions per fer contenció de fronteres. I per més inri, el govern espanyol paga cada any al voltant de 35 milions d'euros per cuidar les fronteres, pagar la benzina dels cotxes i, inclusiu, li subministra vehicles. Si amb tot això que fa el govern espanyol i fa Unió Europea, el Marroc no controla allò que ha de controlar, no és casualitat.
1: Pere?
5: Aquí han, jo crec que hi ha moltes cares d'aquest tema, no? S'ha gestionat malament. Bueno, si van entrar 80.000 i en aquest moment a dintre n'hi ha, parlen entre 3 i 5.000, doncs n'hi ha 75 que els han tornat altra vegada cap allà. No sé si es podria fer més. Segurament que els que queden diuen que són els menors, que d'aquests, a més, no se'ls pot expulsar d'una manera directa.
4: Legalment
5: hi ha una
4: no.
5: llei europea que diu que s'ha de fer. Jo crec que s'ha fet mal fet, evidentment. No parlo de responsabilitat del Marroc. El responsable del Marroc, o per acció o per omissió, segur que hi és. Segur que hi és. Si darrere d'aquesta responsabilitat hi ha una reclamació de Ceuta i Melilla, a mi la reclamació de Ceuta i Melilla em sembla exactament igual que la reclamació que Espanya fa de Gibraltar. És exactament la mateixa. O sigui, en el teu territori hi ha un espai que resulta que en teoria hauria de ser teu i no ho és, i llavors no dic que se'ls hi hagi de cedir, estic convençut que hi podria haver un acord. Potser semblant al de Gibraltar que s'ha fet ara, que és d'alguna manera cogestionar aquella part i dir, escolta, jo tinc uns drets històrics perquè això havia sigut sempre meu. En Marroc jo crec que hem d'arribar a un acord, sempre i quan Marroc no sigui beligerant, que jo crec que aquesta vegada ho ha sigut. Per tant, en el seu conjunt, no sé si es podia haver gestionat millor, segur que sí, que es podia haver gestionat millor. Hi ha una part important que ja s'ha gestionat, que aquests que dic, aquests 75.000 que han tornat a... Jo veia, recordo haver vist imatges de la policia i l'exèrcit acompanyant la gent que tornava altra vegada cap al Marroc. Vull dir, una migració de 80.000 persones no es pot haver fet espontàniament. Això ho tenim claríssim. Que el govern espanyol de l'OMNE negui responsabilitat al Marroc em sembla innocent. Tampoc ens ho creiem, la gent del carrer. Vull dir que per mi és això.
1: Eli?
2: Sí, lo que está ocurriendo de Ceuta es una invasión por todo lo alto y con todas las letras y con todas las definiciones. Ha salido vídeos y aunque el presidente de gobierno primero defendió a Marruecos, lo dijo que bueno, que no tenía las pruebas para poder atacar, poder decir que fue Marruecos. Es evidente que Marruecos metió a esos 80, 90 mil invasores en Ceuta. Tenía noticias, porque hay un informe ahí que tiene que salir, tenía noticias de que se sabía. Los 10 primeros días se pudieron echar, no se echaron, y la situación que hay ahí, cada vez más grave, terrible, de seguridad. Ahora empiezan los colegios, los niños de Ceuta, evidentemente. Sánchez tuvo vacaciones, la gente de Ceuta, evidentemente, gracias a Dios, está ahí vivas, que es un héroe para todos los ceutis, para todos los españoles. Pero el problema es que ahí se van a derivar responsabilidades penales. Y cuando digo responsabilidades penales es para resumir la gravedad uh-huh. de todo lo que está pasando a nivel de los que nos dirigen en España, el gobierno de España. Y las estamos viendo a una Margarita Robles que está, es juez, sabe perfectamente a qué se está arriesgando y se está poniendo de lado, se está tirando para atrás, y tenemos un Marlaska, por lo que quiera que sea, está defendiendo a Sánchez, pero que las cosas están moviendo ahí. Veremos qué irá sucediendo, pero obviamente esto acabará teniendo una responsabilidad penal para los gobernantes de España, Pedro Sánchez, Marlaska y el resto de ministros que no han hecho...
5: Però fixa-t'hi que lo més important d'aquest conflicte sigui que aquests acabin tenint una responsabilitat penal, no ho entenc. Si hi han 75.000 persones que han marxat i n'hi han 5.000 i si hi han 5.000 persones que encara hi són,
2: la seguretat, les niñas violades, los comercios cerrados, la economía cerrada,
5: que
2: el
5: més important d'aquesta crisi sigui que aquests han de tenir
2: la invasió, la invasió d'Espanya.
1: Escolta'm, Ana Maria, que encara no m'he escoltat la seva opinió sobre Ceuta. Ana Maria,
3: és que mira, quan s'interrompeix tant i ens trepitgem tant, jo em poso molt nerviosa, vull dir, no estic acostumada a aquestes coses i llavors vull dir, em col·lapso, perdoneu-me. Soc molt, molt tocada i molt posada en aquest aspecte. Aviam, a Ceuta hi ha una crisi humanitària, vull dir, per part de la població i per part dels que han entrat. Han entrat espontàniament, han entrat dirigits, han entrat el que sigui, han entrat. Vull dir, són persones que pel motiu que sigui han entrat a Ceuta. Vull dir, el Ceuta és un lloc, és amb una importància geopolítica de cara a Europa, i Espanya s'hi ha trobat al mig, molt bé. Calia esperar un mes per començar a gestionar les coses, per començar a donar-nos en compte que allà hi teníem un polvorín? Jo crec que no. Vull dir, ja tornem a ser-hi amb les vacances, a tothom li agrada fer vacances, però a vegades, depèn dels càrrecs que tens, pots fer vacances o no en pots fer-ne. I llavors poder no calia esperar la tele a tota hora, les fakes, la gent donant la seva opinió, gent que no en té ni punyetera idea, ni siquiera de bon punyetes al Marroc, opinant per les xarxes. Vull dir, Han perdut el nord, tots plegats, eh? Tots plegats han perdut el nord. Allà hi ha unes persones que estan patint i pateixen els que viuen allà i els que han entrat en allà. I això és, jo crec que com a persones ho tenim que solucionar. Ja no dic ni com a estat ni com a polítics, com a persones.
1: De fet, és un tema molt complex, veurem com s'acaba resolent, esperem que aviat. Però abans d'acabar aquesta tertúlia, que aquí el temps vola, perquè ja veieu que comencem a enllaçar un tema amb l'altre, doncs bé, vull tractar dos temes relacionats amb Badalona, en concret un relacionat amb un local ocupat al carrer Don Pelayo, Eli, per si es pots actualitzar una mica aquesta informació, perquè a finals d'agost l'Ajuntament va obrir un expedient a un local situat al carrer Don Pelayo, com diem, número 40, que és el barri de la Salut, per l'ús indegut, no?, que s'estava fent d'aquest espai. Vam veure un vídeo de l'alcalde. També s'ha actuat. Quina és la situació? Què feien aquelles persones?
2: Bueno, és un local que està ocupado ilegalmente y que causa un montón de problemas a todos los vecinos. Es notorio, todo el mundo lo conoce, lo sufren muchísimo y...

0: Alona, Xavier García Albiol, aprofitarem també per preguntar-li sobre com, si tenim previst, no, fer aquesta remodelació del Quet Ciutat de Badalona, que es preveia una remodelació integral d'uns 2 milions d'euros, si no m'equivoco.
1: Bueno, això...
0: Com està la cosa?
1: Sí, a veure, el Quet, si el volem fer nou, ens gastarem 2 milions 800. Ara, per aquest preu, jo no el faria, la veritat, i li tinc molt de carinyo, sinó que aniria a buscar un altre. A Noruega n'hi ha de barcos d'aquests i són molt més baratos. Per tant, aquesta no hi és. La informació dels 2 milions 800.000 euros, jo l'he discutit amb l'alcalde, amb el Xavier, i tots dos estem d'acord en que de cap manera s'ha de passar per aquí. Hi ha una possibilitat, i és que el Quet es pot posar en marxa amb molts menys diners. Hi ha una qüestió, que jo crec que és molt important, que la que estem treballant i conjuntament també amb l'Ajuntament, que és que el Quet fins ara ha estat gestionat essencialment per Marina Badalona, i Marina Badalona no pot continuar gestionant el Quet. No és una societat que estigui pensada per gestionar un barco. Aleshores, el que estem treballant, i espero poder-ho tirar endavant, és per crear, en tot cas, una fundació de tipus privat que pugui rebre d'alguna manera ajudes públiques, perquè el Quet ja és de propietat pública. Per tant, el que no pot fer l'administració pública és dir, escolta, jo l'he comprat però me'n desentenc, no? Això jo crec que no ho pot fer, i estem d'acord en què no ho ha de fer. El que hem de buscar és el mecanisme perquè d'alguna manera amb capital privat i amb capital públic es pugui tirar endavant un projecte com aquest, que havia tingut un impacte brutal a dintre la ciutat, que a poc s'ha anat morint, i que al final Marina Badalona diu, escolta, no tinc més diners per poder-li donar continuïtat. Ara se li ha de buscar una solució, i amb això estem treballant.
0: Perquè ja fa més d'un any que està al port, que no...
1: No. De fet, el vaixell va tenir permís de navegació fins al novembre passat, per tant, no fa més d'un any. Sí que és veritat que fa més d'un any que sabíem que s'havien de fer unes reparacions, i que Marina Badalona d'alguna manera havia dit, jo no les podria fer. El que et puc dir és que nosaltres tenim a sobre de la taula un projecte per fer les que en aquest moment Capitania exigeix per donar-li permís, per un valor que és molt inferior. O sigui, estem parlant d'un pressupost entre 10 i 15 mil euros. O sigui, no té res que veure amb els 2 milions i mig, que amb els 2 milions i mig, insisteixo, jo el que faria seria convertir el Quetge en un pessi i anar a comprar un altre, en tot cas, però no en cap moment s'ha pensat. I aquesta, a mi em sap greu que corrin aquestes imports i aquestes quantitats, perquè desenfoquen absolutament el problema, de manera que permetem-ne més que faci una colla encara que m'allargui, i és que crec que Badalona el que necessita, el Quet pot ser un símbol, però Badalona el que necessita és una cosa que no l'ha tingut i que com a ciutat jo crec que l'hauria de tenir, que és una estratègia de la ciutat amb el mar. Aquí hi ha més de 20-25 entitats que totes es relacionen amb el mar, i cada un fa la guerra pel seu compte. Com a ciutat, que té un litoral com el que té, crec que hauria de tenir una estratègia, de la qual el Quet podria ser un símbol físic, però l'activitat que hi ha de les diferents entitats que estan al voltant del mar necessiten una estratègia de ciutat. I aquest és una mica el pas més enllà. Ara podem tenir l'urgència de veure què fem amb el Quet, però l'estratègia de ciutat és molt necessària que la tingui, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista que el port ja la fa, des d'un punt de vista turístic, des d'un punt de vista ciutadà, des d'un punt de vista de transcendir la platja. Ens hem acostumat a que arribem a la platja, però ens banyem allà, però el mar encara no l'hem descobert, i aquí hi ha molt a fer.
0: Doncs sí, veurem si es pot recuperar, no?, abans de que s'assoleixin aquest centenari d'aquest vaixell del 1929.
1: Sí.
2: Jo crec que 10.000, 15.000 euros és assumible,
1: aquests, no? L'únic que ens falta en aquest moment és que Marina Badalona ens digui, va, tireu endavant, perquè tenim tots els elements com per fer-ho. I estem parlant amb Marina Badalona i diu, escolta, permeta'ns fer aquesta reparació, el tornem a posar en marxa, comencem a fer activitat,
2: clar,
1: i evidentment se n'hi hauran d'invertir més després, però ja ho farem.
3: Jo crec que el Quet és un dels símbols d'aquesta Badalona que tots ens ha fet nostra, a partir de moltes activitats, i com que Badalona és una ciutat que té molt de litoral, dins d'aquest litoral hi ha el barri del Manresà, dins del barri del Manresà tenim els problemes amb l'accés i tenim els problemes a la part superior del barri del Manresà, que és amb aquest dipòsit que els veïns es queixen reiteradament dels sorolls.
1: Badalona,
3: suposo que l'Albiol, a part d'anar a sortir per la tele al barri de la Salut reivindicant una cosa que tots condemnem, que és que un local que estigui ocupat i que hi hagi provoqui molèstia s'ha de tancar sense cap excusa, també passi pel barri de Manresà, i els veïns que suporten dia rere dia els sorolls de l'emmagatzament dels contenidors i dels camions que van marxar enrere, també seria interessant.
0: De totes aquestes qüestions, no us preocupeu, que a l'alcalde li preguntarem tot de seguida, no us ho perdeu. A partir de les 10 i 10 minuts ja ens hem d'acomiadar, perquè això ja se'ns acaba el temps. Recordin que poden enviar les seves preguntes a l'alcalde en directe al 93 395 4004 o per WhatsApp al 689 881-63-73. De seguida en parlarem. Agraïm avui a l'Eli Jiménez.

0: a l'Anna Maria Vives, en Francesc Ribot i en Pere Alemany, per haver-nos acompanyat en aquest primer Badalona Matí de la temporada. Ens molt anirem bé. Veient, eh?
1: Un plaer. Molt
0: moltes gràcies.
1: Sí, i
0: ens acomiadem dels espectadors de Televisió de Badalona i el Badalona Matí segueix fins al migdia. Que vagi molt bé.
2: Molt bé.
3: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

L'estiu de 1936, Barcelona es preparava per acollir un esdeveniment esportiu únic, l'Olimpiada Popular. Una resposta antifranquista als Jocs Olímpics de Berlín de Hitler. Amb esportistes de més de 20 països, aquest esdeveniment havia de ser molt més que una competició. Era un acte de resistència política i de solidaritat internacional. Però el cop d'estat del 18 de juliol ho va canviar tot. Avui analitzarem com es va concebre aquesta Olimpíada, qui la va impulsar, els obstacles que van trobar